0: 2010. Un cas conegut com el crim dels Berezaluze, que ens conta en detall Santiago Álvarez.
1: Això serà de si no res. I avui coneixerem una història impactant, també, la d'una dona que ens ho explica en primera persona, perquè es va criar en una secta a la que pertanyien els seus pares. I com creix una dona, com creix una persona quan de menuda forma part d'una associació sectària? Com ha influït en la seva vida? Li diuen Alba Tubilla. Ha escrit la seva crua experiència al llibre La jaula invisible i parlem amb ella. A les 6 i 10, més o menys, estarà al nostre costat i els podrà explicar tot això, el seu testimoni, i com capten les actes, els seus adeptes. Per tant, és una crida d'atenció perquè no baixem la guàrdia.
0: Testimoni que realment ens commou en abusos, maltractaments, vexacions, en fi. Escoltem a Alba Tubilla amb molta atenció en la vesprada d'avui, però comencem visitant un forn tradicional. Sota.

0: És que este cap de setmana és un cap de setmana especialment dolç. És divendres i dissabte a València se celebra una festivitat molt especial, molt estimada, el dia de la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats, la Xeperudeta. Però en este cas, crec que la nostra Mare Hernández, enviada especial a assumptes dolços variats,
1: correcte,
0: o lliga d'una manera particular.
1: La dolçor i la Mare de Déu Desemparats, les dues coses. Perquè al tot seguit d'actes que ja se podeu imaginar, els tocs de campanes, les processons, la mascleta, castell de focs, dansa, és tot, que per cert podrem veure per la televisió d'Apunt. En concret, la televisió d'Apunt, a banda dels informatius que estarà allà on estigui la notícia, retransmet diumenge la festa, la missa d'infants i el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats de la Basílica. Doncs a banda d'això, què?
0: Pues que no hi ha celebració.
1: Que, sense?
0: Degustació. Okay. Valdria dir fartera, també, en un moment donat.
1: Fartera, sí,
0: degustació. I tant és així que durant esta setmana als forns valencians es pot tastar un dolç que és únic. Únic en...
1: Que des del Gremi de Forners i Pastissers de València volen reivindicar. Es pot trobar per tota València i en algun forn de l'Horta. I allí hem enviat a la nostra, això, enviada especial als assumptos dolços, anem a dir, Mare Hernández. Hola, bon.
0: És que...
1: Quin és ixe dolç?
0: Això s'ha de tastar i mare ens ho ha de contar. Què tal? Dolçor?
1: Ai, que no connectem.
0: La dolça connexió.
1: La dolça
0: de moment, la tecnologia no ens empara en esta, mira, en esta qüestió, ja que estem parlant de la Mare de Déu dels Desemparats.
1: Que és un dolç en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, que el Gremi de Forners d'ací de la província ha creat, que enllaça directament... Saps que també hi ha un dolç típic de la Mare de Déu del Lledó que va ser el cap de setmana passat? Ja faig també que existís.
0: Podria ser que pastissers i forners de València, de Castelló, s'hagin, bueno, influenciat o inspirat uns en altres. Dirà, per així fem un dolç tradicional per la Mare de Déu del Lledó.
1: En una època de l'any bona, en aquest sentit, per a poder inventar coses noves, perquè venim ja, hem superat l'etapa de la Setmana Santa, de la Pasqua i tal, encara falta per a que plegui Sant Joan, que també està la coqueta típica de Sant Joan. Mentrestant, què? Doncs mentrestant està la Mare del Lledó i la dels Desemparats, que això de ser ben dolceta la cosa.
0: Maig, que és, en efecte, mes de Mare de Déu i de celebracions,
1: sí,
0: ben cert és que durant la Setmana Santa i la Pasqua, mones, no, panous i panquemaus,
1: panquemau
0: i la mona, això és de tot l'any, també, en un moment determinat, també te
1: dic,
0: no?
1: La mona és adaptable.
0: La mona és més adaptable. Però com és este dolç especial que es fa per la Mare de Déu des de Sant Parat a València i que ens contava Mar, o ens contarà Mar, en alguns altres forns de l'Horta. Pues ella que ho ha tastat, que ens conte. Alo, Mar!
2: Hola,
0: mireu
2: quin misteri.
0: Hola.
2: Mireu quin misteri. És que jo crec que sempre passa, no?, en aquestes coses. D'alguna forma, la cobertura es confabula perquè no us contem els secrets de la gastronomia de la ciutat de València.
0: El secret no te lo vas menjar tu.
1: Però som perseverants. Ai, veus? Té la boca. Té la boca plena. No estem patint avui amb la cobertura, amics i amigues. Per tant, us preguem una miqueta de paciència. Estarem pendents de si podem fer esta connexió i... I si no, pots posar una miqueta de música, dono, que hem de fer.
0: Clar.
1: Vinga. Ah.

0: La vesprada de punt. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
1: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
0: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
2: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Sota les estrelles.
4: De tu a tu. Vinga, anem a creuar els
5: dits. Més dits.
4: És que volem conèixer eixe dolç de la Mare de Déu.
5: Sí,
4: que tastar-lo perquè...
5: Perquè a tot això, ella està xirivella, però bueno, algun problema de cobertura ja en la zona, evidentment. Mar, estàs ahí, manifiesta-te.
6: Hola, ara sí, ara sí. Ara sí que em podeu escoltar, afortunadament.
5: Genial.
6: I de fet, vos deve dir que estava al carrer, eh? Vull dir que el vent de xirivella s'ha confabulat, ja vos
5: Alguna
6: dic.
5: Cosa passa.
6: En fi.
5: No passa
6: res,
5: ja estem. Ja
4: ho tenim ahí. Com està això? Dolça veu i
6: doncs
4: dolça persona.
6: Està espectacular estos dolços que, com vos deia, estan fets amb base de carabassa i ametlla. Sí. I es veu que són un autèntic èxit. Esta setmana des del gremi de pastissers i de forners s'ha posat en marxa esta campanya perquè arriben a tots els forns de València, també que arriben a forns d'ací de l'Horta, com és el cas de Xirivella, que estic al forn Violeta, estic amb Nieves Clemente. Nieves, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
6: Escolta, estos dolços, les geperudetes, això és espectacular.
7: Sí, estan molt, molt bones, estan riquíssimes per la base que tenen d'almela i carabassa, com tu molt bé has dit. I jo les posi un poquet d'oli d'oliva.
6: Per a que tinguin eixe gust, clarament. Més bon cara. I vos he de dir que tenen eixa base, però al damunt no estan recobertes d'eixe sucre glaç. I tenen la forma de la geperudeta, de la Mare de Déu.
7: Sí, de la Mare de Déu dels Desemparats. Sí, és un dolç en honor a la nostra patrona, sí. Mm.
6: I això d'on ve, Nieves? Perquè això la veritat és que ho hem conegut fa relativament poquet. De fet, enguany, tu és el primer any que les prepares.
7: Sí, jo sóc nova, com tu, que no les has tastat. Jo les he provat a fer enguany, és la primera vegada, però s'estan fent ja 6 edicions. I
6: em costa que estan tenint molt èxit, perquè a vosaltres vos han telefonat fins i tot d'altres municipis per a dir, escolta, Nieves, reserva'm que jo vinc aquesta cada setmana a Perge Perudetes.
7: Sí, sí, avui mateix, este matí, han cridat inclusive de Manises perquè volien tastar el dolç de la Verge. I jo dic, sí, els tenim, estan en el aparador des de fa uns dies. Ferem unes poquetes també en falles, però és ara quan toca menjar-les.
6: En falles fareu la prova, no? La prova i error, que diuen.
7: La prova, i també perquè teníem algunes celebracions en les carpes de fallers i falleres i podíem, a lo millor, donar-les a conèixer, però és ara, este cap de setmana, quan hem de menjar-les, i és ara quan estem fent-les i venent-les. I més de lo que jo esperava.
4: Que bo. Armela i carabassa. La barreja...
5: Hem perdut la cobertura?
4: Jo no sé...
7: No. Hem perdut la cobertura?
6: No, l'hem perdut.
7: No, és que estem per cable.
4: Vos escoltem. Clar, tractant d'imaginar-nos, no? Nieves, mare, quin és el gust, no? Quin sabor és? Ho té, pot ser... Armela i carabassa, alguna coqueta,

0: Aquell és de llanda, dolça, que té un poc... Pot tindre... Va per ahir o com?
1: Però és més densa, no?
2: Una tortada d'almela, una coca de llanda de carabassa, una coca cristina, una coca de carabassa... Està ahí, és... És un poc de tot això, perquè són ingredients...
0: Això és aposta segura, perquè són uns ingredients que agraden sempre, no?
2: Molt reconeguts, sí, en la nostra gastronomia, sí.
3: I a més d'aquesta consistència, que és una barreja, no?, entre un bescuit, no?, però és una miqueta més, això, més denset, amb una...
2: És molt esponjosa, eh?
3: Sí, i amb aquest grossor, que és com semblant una miqueta més grossa que una galeta, per exemple.
2: Sí, és un poquet més, és un ditet, un poquet més. És... Però és primeta. Però té el punt exacte, jo crec.
3: Però cada mosset paga la pena.
2: Ara tu tindràs l'ocasió de tastar-les per primera vegada i tu podràs...
3: Ara farem el tast. Però conteu una miqueta, Nieves, perquè jo no sé si... clar, al ser la primera vegada també heu hagut d'aprendre d'alguna forma tots els processos d'elaboració. És una cosa molt, molt costosa. Vos heu adaptat fàcil? Ho heu compatinat amb tota la feina que teniu habitualment? Que per cert ara teniu el forn de gom a gom, hem de dir.
2: Sí, perquè estem... enfront d'un col·le, bueno, del meu col·le, i és l'hora d'eixida i estem a
1: tope. El berenar! Per això
3: també havíem...
2: Del berenar, per això també havíem eixit al carrer, però bueno, hem entrat i hem posat el cable. El procés d'elaboració no és que siga molt complicat, però sí que té que ser artesà. Vull dir, té una preparació que s'ha de fer a mà i després pues, s'ha de posar la imatge, s'ha d'estampar en un poquet de sucre i és tot, clar, a mà.
3: I, per exemple,
1: no és difícil, però és laboriós.
3: Teniu
2: de forma artesana.
3: I quan, imagina que vos han fet el que comentàvem, no? Que vos han fet els encàrrecs, no?, per a este cap de setmana. Vos les han demanat molt, també, gent del poble, fins i tot, que no les coneixia i vos han preguntat, ai, escolteu, això què és?
2: Sí, perquè estan a la vista i, clar, la gent pregunta i nosaltres també les oferim perquè volem donar-les a conèixer i posar-les en valor i que la gent sàpiga que estan i que se fan. I que així en Xirivella també n'hi ha.
3: I que a més estan en una caixa preciosa, que ja només per la caixa... Pel dolç, evidentment, però ja només per la caixeta i per l'estima que li poseu, paga la pena.
2: La caixeta és una preciositat. És per portar una gran o per quatre xicotetes, que se pot comprar una individual per tastar-la, però és ideal per quatre.
0: Claro,
2: és una presentació superbonica, molt cuidada.
0: Imagina que sucre d'aquí que diu en glas o així, deixa així només polsoset. I escolta, Nieves, en el cas vostre, si heu animat i esteu, a més, esteu tenint molt d'èxit, imagina que les vostres xarxes socials esteu divulgant-ho, ara sí, en la ràdio estem contant-ho i això, però això, la idea de part del gremi, o com va anar sorgint un poquet aquesta idea de dir,
1: fem un dolç a
0: ara que tenim la Mare de Déu, per què no li fem un dolç? Una cosa tan tradicional.
2: Sí, això a partir del gremi. Ja fa 6 anys que estan promocionant i estan donant a conèixer el dolç i han fet les caixes. L'any passat van despegar perquè eren unes caixes, una edició especial d'un artista afectada per la dana i són... Estan cada vegada entrant en més fort i està més gent tastant el producte i...
3: També és una forma de fer que la gent també s'anime, sí, i que s'anime a anar als forts, per exemple, en aquesta època que ara heu acabat el que és la campanya de Pasqua, que així, Nieves, em consta bona cosa, que heu tingut encàrrecs, un no parar, i ara que esteu a punt ja de començar, no?, tot el tema de les coques de Sant Joan, d'alguna forma és aprofitar esta setmaneta i que la gent s'anime.
2: Sí, bueno, hem acabat, sí, com després de falles hem tingut les Pasques i el Dia de la Mare.
3: El Dia de la Mare.
2: El Dia de la Mare, que és fort també, i ara este cap de setmana pues, tenim este dolç, i bueno, també en alguna boda, bateig, comunió, són èpoques...
3: Les clàssiques, la BBC, que diuen.
2: La BBC, que diuen, sí, però bueno, i després sí, queden en junts les coques de Sant Joan.
3: Que tu, Nieves, a més, ja portes més de 10 anys així en este forn de Xirivella i guanyant el forn, que vull remarcar-la perquè teniu tot el forn ple de dedicatòries dels alumnes, de clients, de gent que ve de l'escola i passa per ací, teniu tot l'aparador ple de dedicatòries.
2: Sí.
1: Ai, que guai.
2: Perquè vaig comprar uns rotuladors perquè la meva nebodeta fera un dibuixet i els xiquets i xiquetes del col

0: possible, pues també volien i feren, i quan arriba estiu el netejarem, i on està el meu dibuix? I diguem, res, anem a comprar rotuladors permanents, acrílics, artístics, i han fet una intervenció, tenim tota la finestra, tota la façana, tota la porta...
1: Heu teniu molta colorit.
0: Sí, una intervenció artística que, de fet, ja no ha passat ja de ser una cosa soles de xiquets i xiquetes, perquè ja de qualsevol edat deixen ahí el seu nom, el seu tag, inclusive una grafitera ha deixat ahí un graffiti. I bueno, sí, és
2: de... Quanta vida, també, xulo, no? Sí. I com jo crec que tots, quan érem menudets, tenim un record, un contacte, la infància, aquella imatge de pegar el nas al cristal, al vidre dels obradors i dels forts. Jo crec que tots els nanos ho hem fet. I tenim un vincle, a més, en la pastisseria, en els dolços tradicionals, que jo diria...
0: Està molt arrelat.
2: Que està clar, que forma part de la nostra tradició, Nieves, i a més te diria, jo faria un esforç per distingir que tot el món se guanya la vida, jo d'acord, i tot molt bé. Però uns esteu davant i hi ha altres que vinguin després, el meu punt de vista. No és igual un despatx, estos forns que està molt bé, però que ho fan, pot ser un obrador industrial o d'això, després van repartint, que Nieves, com és el cas vostre, que
3: tota
2: teniu
3: la
2: en la trastenda el forn, l'obrador, i que se pegueu la matinà, i que trieu les farines, i que ho feu pràcticament a mà com se feia tota la vida. I aixos olors i aixos sabors, és que això és patrimoni nostre. Bueno, de tots.
0: Clar, és diferent. Tots els formats són vàlids, però és totalment diferent. És una forma d'elaborar diferent, és una forma de tratar el producte diferent, sí. I clar, això es nota quan te ho menges.
1: I hem de dir també que si passes per este carrer, tot el carrer fa olor a meleta. Ah,
4: sí,
1: Neus,
4: sí,
1: que
4: neta, això, que jo sóc neta de fornera, i per mi aquests olors me duen a la meva infància, els moments més feliços, quan eixies d'escola i anaves a berenar al forn de la iaia, o en este cas al forn de Nieves a Xirivella. Pues, que bo.
0: Això està passant ara, estan entrant d'escola.
2: Si val, ara ja si mullar-ho en el cafè en llet, també. No, si donat,
0: no sé si no? Se sent la musiqueta i tot, que estan així.
1: Arriba la remor de la gent. Ambient. Escolta, Nieves, si venen els xiquets a l'hora de berenar, nosaltres hem de berenar també, sí. I jo crec que així tenim la geperudeta preparada.
0: Tu la tens en gran i en la que vulguis.
1: Li peguem mosser i vos deixem. Ai, en la boca plena no puc continuar amb el directe, companys, jo ho lamento molt.
4: Ara has de passar a l'altra fase del teu missió.
2: Ja ve Nieves, que tindràs feina, que ara ve la xicalla.
4: Nieves, sí, les
0: ets. Tinc sis xiques, estan treballant, però sí.
1: Adéu, gràcies, Nieves.
0: Gràcies, adéu.
4: Em recorda esta geperudeta? Bona vesprada, bonico. Em recorda, és una tartaleta com el fadrinet de Castelló, la mateixa. I se sucre dolç, també està fet en almela i carabassa, suposa que és una miqueta...
2: A Moremar, si ens porta bons una sabors, miqueta per, anar, per a compartir, també, que som una cooperativa.
4: Espera que això ho hagis escoltat, Marc.
2: No, igual no s'ha desconnectat.
1: La gran,
2: les 4:31. Vinga, una pauseta i seguim.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
2: I tu i jo.
1: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
2: I tu i jo.
3: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
5: De tu

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
4: De tu

Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. La vesprada d'A Punt.

0: Jo si fa anys que Madonna ja ho tenia clar, que estem vivint en un món material, un material world, un món material. Material no perquè hi hagi bon material, que això cada un en lo d'ell ja s'apanya, sinó perquè anem tots darrere de la gallina, que diu mon pare, els
1: sí,
0: diners és el que hi ha. Que, per cert, la Madonna, l'altre dia estàvem comentant els retratos, retratos que li han fet a ella en la gala dels Premis Met, allí estava.
1: Que portava un barco en el cap.
0: Però per què portava un barco en el
1: perquè
0: cap?
1: Perquè simulava un quadre. Quin quadre era? Ara no caic.
0: Quadre era un poquet.
1: Però un quadre era ella.
0: Un quadre un poquet així.
1: I amb aquelles que li portaven la cua.
0: Total,
1: sí, senyor.
0: Que material world, el món material, el món de les perretes, que dius tu en aquesta manera de dir-ho tan, tan castellonera. Parlem de l'economia i això vol dir que arriba el loor de multitudes i en ramà de multa, Javi González.
2: Bona vesprada, companys. Una vegada més, increïble.
0: Jo pensava que era olor.
2: Increïble.
0: Hi ha persona que dius en multituds de veres que hi ha olor.
2: No,
0: però sí, l'or.
2: No, mira, veus?
0: L'or de l'oar.
2: Pot ser
1: que
2: digués
1: no l'olor, no l'olor.
2: Que fa olor a tancar.
0: Doncs no l'olor.
2: Ai, senyor.
0: Com està el pati?
2: Molt bé, bueno, el pati molt bé. Mira, avui anem a parlar...
1: El pati econòmic.
2: El pati econòmic, el pati econòmic. Avui anem a parlar d'un tema que és cert que naix en el terreny dels sentiments, però que acaba tenint un impacte directe en les nostres carteres, perquè avui anem a parlar de l'economia del divorci.
0: Ah, pues. Però lo que

0: De mi madre.
1: Ahí.
0: Quédate con todo lo demás.
1: Ahí estamos.
0: Me cantaba María Dolores
2: Cabrera.
3: Del divorce.
2: El d'això del divorce.
3: Sí, sí, correcte, correcte. Sí, perquè al final haurem de tindre en compte que més enllà de l'adeu sentimental, una ruptura matrimonial és, a efectes pràctics, podríem dir, la liquidació de l'empresa més important de la nostra vida. I això de liquidar una empresa...
0: A mi m'ho vas a dir.
3: Per lo de l'empresa.
0: No, per el divorce.
2: Perquè has escrit algun capítol d'aquesta història.
0: No, no, ho contes sense ningú problema. Sí, sí. Claro. En su momento, y ni lo tempore,
3: claro.
0: Pero sí, sí.
2: En una època en la que quan no hi havia separació, no sé, no estàvem tan aviats a la separació de béns, ja ho diré. No, bueno, que igual ara tampoc.
0: No s'ha engençat aviats, perquè després va canviar, diguem, la normativa autonòmica, i per defecte hi havia separació de béns, i havia de dir, no,
3: quin
0: màxim de gananciales. I això una. I una altra ja...
3: Ja
0: n'hi donen molts contextos conforme...
3: M'encanta.
0: Clar, hem de tindre... testimoni.
3: No, clar, és una miqueta, anem a anar barrejant. Experts en primera persona, un testimoni en primera persona.
0: No vull que acaparà.
3: Però bueno, que sí que hem de situar-nos, no? I Espanya va registrar en 2024 un repunt del 8% de les ruptures. En la Comunitat Valenciana, encara que en 2025 va tancar amb un descens del 8,8%. Sí que continuem sent la tercera autonomia amb major taxa de ruptures per habitant, o sigui que això de deixar... Això de deixar-ho se'ns dona bé a la gent de la Comunitat Valenciana.
0: Una cosa valenciana.
3: Sí, sí, mira. La casalla, deixar-ho. Exacte, per exemple, la pólvora també.
2: També he dit una cosa, quan jo no aprofitaré per res, deixem-ho.
3: Ja està, és aixina. Clar, el tema de tot això és per quant es pot eixir el divorci? Bueno, si és de... És que és complicat, perquè a veure, si és de mutu acord...
0: patrimoni...
3: Efectivament, una cosa normaleta, tal... Podem estar parlant de 950 euros, una cosa senzilleta, molt fàcil, molt fàcil.
0: El cost de la paperassa.
3: Claro.
0: La paperassa. Però la paperassa va en percentatge, consonància...
3: A lo que se traga després.
0: I després una altra cosa diré, que no sé en quin any va passar això, però a mi me va tocar... A mi va tocar el doble bonus, perquè... Ara te separes i te divorcies tot en una, però abans no. Abans te separaves.
3: I
0: tenies un temps, per si te volies pensar o no... Sí, però la separació era un procés judicial. Con toda su cosa, y con todo su acuerdo, y con tot això. Jo t'havia separat, als dos anys, tens que tornar a quedar en el jutjat i revalidar i altra volta abogat.
3: Claro, efectivament.
0: Dos processos. Te separaves dos voltes, te divorciaves dos voltes.
3: En efecte.
0: Ara només una, lo qual també s'estalvia.
3: Ahí está.
2: Que m'has dit una cosa, ni econòmica ni psicològicament era allò recomanable.
3: No, no, però clar, per analitzar tot això que entra en xoc i tot el que podem guanyar o perdre, ja cada uno que ho valore com vulga, tenim el telèfon...
2: Ara, 950, poc me pareix.
3: No, bueno, però a partir d'ahir
0: amunt... Si uno perd o una perd, ja té que guanyar.
2: D'ahir fins a l'infinit.
0: Però el primer són les criatures.
3: Això també és de veres. Bueno, anem a parlar de tot això en l'advocada Cristina Gómez Hidalgo, de Método Pantera, i que aposta per un divorci conscient. Cristina, bona vesprada.
4: Hola, què tal? Bones tardes.
2: Hola, Cristina.
3: A veure, Cristina, ajuda'ns una miqueta perquè, clar, quan parlem de tot això, entren en joc molts factors. Econòmicament parlant, quina diferència real hi ha entre un divorci de mutu acord i un que ja la cosa se complica i ja anem a xutxats, més enllà del preu de la persona que representa?
4: Sí. A ver, más allá de lo que es propiamente pagar a los profesionales un divorcio consensuado o un divorcio contencioso, que obviamente los honorarios se duplican cuanto menos, hay un coste que es económico, pero no monetario, que es el coste sentimental, que también hay que valorar.
2: Correcto.
4: Y luego, aparte, hay un coste en el tiempo. A ver, son muchas diferencias fundamentales. En primer lugar, cuando hacemos un divorcio consensuado, podemos, en el mismo procedimiento de divorcio, liquidar la sociedad ganancial si la hay. Entonces ya nos estamos haciendo dos procedimientos en uno, con el consiguiente ahorro económico. Luego... en tiempo es mucho más corto que un divorcio contencioso, que puede durar años, para únicamente pronunciarse sobre el divorcio. Después tendremos que acudir a otro procedimiento de

0: portada de Punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
0: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Benvingut, Xim. Benvingut al món de la, de la República Xina. Volia fer la Xina. Volia fer la Xina, però me fa risa de veure com...
5: Això que ha passat és Gemma Juan...
4: Fes la Xina.
5: Fes la Xina, exacte. Molt bé. Però mira, molt bé. Guardem més detall, per favor, per a la història del programa. És molt bé. Molt bé. Després està brillant d'intervenció.
4: És que de veure com em mirava un feo amb la reta. Però ja sí que vengo de Xina. De Xina del país... i en indumentària de la zona. La nostra Clara Extrems.
5: Clara Extrems és la nostra guia de viatges, és autora del blog Les Sandàlies d'Ulisses, és una viatgera impenitent i és una dona que ve vestida, bueno, sempre ve molt elegant, i molt muda, i molt estupenda, i netíssima. Però que coses de huela tinc.
4: Relacionada amb el lloc que visitarem escoltant-la.
5: I tornem a visitar la mil·lenària Xina, Clara Extrems ha vingut de muda, jo no sé com explicar-ho, tu que tens més dots de...
4: És una, no, clar, és una falda llarga, blau marino, en...
6: Sí, o sigui, per a, bueno, no, per a que la gent ho entenga, si dic que vinc de la dinastia Ming, no ho sabrà ningú.
4: Home, vull... busqueu en Google dinastia Ming.
5: Són famosos els jarros, que si el trenques que valien molts diners. Sí. És l'únic que sé.
6: Bueno, diguem que la roba tradicional de la dinastia Ming històrica és com una falda aixina plissà, que du com uns dibuixos, poden ser dragons o poden ser plantes, a la part de baix de la falda, com una falda...
5: En titos.
6: No sé què exactament, no m'adona compte, sí, pot ser. I aixina com en brodats, és blau...
5: Si foren garces.
6: Aixina en dorats... Elegant. I blanc i tal.
4: Però elegantíssim, elegantíssim.
5: Un blau marí, així, no
4: sé com... Amb una camisa blanca molt conjunt, bonic. Preciós, sí. Amb el seu brodaet, i n'acabant una capa damunt, més muda ara. La capa és més muda.
6: Sí, una capa d'hivern, amb boleta, que us fa la de Santa Claus, però versió xinesa, i en blanc.
5: Però és ideal, és aquella toqueta que tens per damunt
4: seda.
5: Del muscle, tan sí. D'això, però tan abrigadoreta, i té com pelleta... I un pelet i uns bordats així molt bonicos en un color blanc trencat així
4: preciós.
5: O sigui, a basc, quan de vestida tradicional és com si anaves de, diguem, el traje de valenciana, per així dir-ho, aniries com de valenciana, però de la dinastia Ming.
6: Sí, una cosa així.
4: Perquè avui viatgem...
5: De dia de festa.
4: Venia de festa. Perquè avui viatgem a...
6: Xi'an.
4: Xi'an. Pues anem allà, comencem. Vale. De partida de la ruta, sí, de la seda.
5: Sí, Xi'an, que és una cosa com misteriosa, no? Ha quedat ahí com Xi'an.
4: Xi'an.
5: Xi'an.
4: El punt de partida de la ruta de la seda des de Xina. Però això on estava?
6: Clar, està, bueno, realment. A veure si ho diguem, a lo millor no sé si la gent ho ubicarà un poc, està a la plana de Guangzhou, flanquejada per dos muntanyes, però bueno, seria la capital de la província de Shanxi. No està massa lluny de, diguem que no està massa lluny de Pequín, com a una hora, dues hores en tren, diguem.
5: De Pequín?
4: De Pequín, propenta.
5: Dos hores tant dels
4: guerreros.
6: Sí.
4: O sigui, és un lloc històricament important.
6: Molt, diguem que té 3.000 anys d'història. I va ser damunt, va ser capital d'unes quantes dinasties a la Xina. O sigui que és una ciutat molt important i serveix un poc actualment com a pont definitiu entre el passat gloriós de les dinasties i la modernitat del segle XXI.
4: Molt bé.
6: Podem contextualitzar un poquet històricament la Xina perquè la gent s'entenga un poc. Bueno, la rellevància històrica de Xi'an és molt important perquè antigament va ser coneguda com es deia Shan'ang, que era com la ciutat de la pau eterna.
4: Oh.
6: Però sobretot va ser molt important

0: important per la seva posició estratègica. Mm-hmm. Va ser la capital de 13 dinasties, incloent la Zhou, la Qing, la Han i la Tang, i períodes que van ser definitius per a la identitat cultural i política de la Xina.
1: Són dinasties que...
0: Importants.
1: Són tantíssimes que és molt... Però sí. Zhou, a Mac, a mi me vol sonar... Tang, me sona més a refresco de naranja d'aquell. Han, també és bona. Han en H, no? D'aquells.
2: Sí.
1: I Ming...
0: Ming és un altre, Ming és més un
2: altre.
0: Però bueno, diguem que sobretot a la dinastia Tang, que va ser com el segle VII, després de, entre el VII i el X, la ciutat es va convertir en la urbe més gran del món.
1: Clar, és que dius, una dinastia potser donava...
0: 200 anys, clar.
1: 200 o 300 anys.
0: Clar.
1: I gràcies, però tenien... I era com de la família, anaven heretant, no?
0: Sí, la dinastia. Sí, sí, sí, els Borbons.
1: Els Tang, clar, els Borbons. Van fer un tang, un altre tang, i així no 200 anys.
0: I així era.
2: Però pues amb els Tangs va ser la ciutat més important
0: del món. Perquè, clar, en aquest moment va ser un centre d'innovació, perquè va ser una fusió entre el budisme, l'islam i el cristianisme, que convivien gràcies a l'intercanvi cultural especialment de la ruta de la seda.
1: La Toledo de Xina.
0: Sí, sí, podríem dir.
1: Un punt d'encontre... Que guai. I des de la Pau, perquè dius que la ciutat de la Pau
0: no està bé, la fusió religiosa molt bé.
2: Atem una cosa, Índita des, era el lloc on arrencava la ruta de la seda. Parlem de la importància d'aquest indret amb la ruta de la seda.
0: Clar, jo imagino que tot el món més o menys sap el que és la ruta de la seda, però anem a concretar un poc més. La ruta de la seda va ser una extensa, no va ser un camí, va ser una xarxa de camins i de rutes comercials que connectaven Àsia, Europa i Àfrica, ja no podem dir segle XV-XVI, que va ser quan es va acabar, i a través d'ella intercanviaven no sols productes valuosos com la seda o les espècies o la porcellana, sinó també idees, religions i coneixements, convertint-se en un pont clau entre cultures molt diferents. O sigui que, per exemple, esta ruta començava a Xi'an, recorria gran part de la Xina, també Kazakhstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tajikistan...
2: Tots els llocs acabat entrant, te'ls coneixes tots.
0: Sí, Turkmenistan, Iran i Turquia, i arribava fins al Mediterrani, als ports de Venècia, Gènova i València, així que tanquem el cercle avui. De Xi'an fins a València.
2: Les ciutats comercials més importants.
1: Ho he comentat moltes vegades, no sé si són tòpics, però tenim la cultura xinesa. Moltes vegades, quan parlem de l'any nou xinès i de les associacions de comerciants i de persones xineses que viuen així a la comunitat valenciana, sempre parlem que tenim moltes coses en comú, a banda de qüestions de caràcter i qüestions també culturals i la ruta de la seda. Hi ha
2: la
1: coses
2: seda,
1: també del
2: pólvora,
1: dia a dia, de l'arròs.
0: I probablement vindré, i el textil molt, perquè al cap i a la fi la seda valenciana va sobreviure molt després gràcies a la indumentària valenciana, però tot el que és el barri de Velluters venia de l'època de la ruta de la seda, de les rutes comercials. Clar, el nostre segle d'or no va ser el mateix segle d'or que el de Xina, però clar, estem parlant d'una ruta que va durar 15 segles.
2: Claro.
0: La nostra, diguem que va ser un poc més cap al final, i la de Xi'an va ser un poc més al principi, però bueno, estem al principi i al final de les rutes.
2: I en qualsevol cas parlem d'un lloc ric, multiculturalment parlant. I
0: per exemple, a Xi'an es nota moltíssim aquesta cosa, perquè clar, aquesta fusió va crear, per exemple, un dels barris més interessants, inclús a l'actualitat, que és el barri musulmà de Xi'an.
1: Te confesso que m'he quedat flipant de que hi ha una ciutat de la Xina profunda com Xi'an, de moltes dinasties xineses, de Han i de Tang i això, que hi haguera un barri musulmà, i a més en una, no sé, en una riquesa patrimonial, arquitectònica i històrica tan potent, un barri musulmà.
0: I que es conserva, vull dir, que no és una cosa històrica, per exemple, és un dels barris més actius de tota la ciutat. Els llocs per a menjar és on millor es menja de tot el barri, perquè té molts llocs de carrer on menjar, cuina, molta barreja...
1: Però una pregunta, ètnicament la gent és musulmana o xinesa? Vull dir,
0: Perquè la gent ho entenga, este barri va néixer a la ruta comercial, els primers, diguem, comerciants àrabs i perses que van arribar a la Xina. Vale. Però es va convertir en una pròpia ètnia xinesa, però que diguem que són ètnia xinesa musulmana. O sigui, culturalment és xinesa, els rasgos són xinesos, però l'única diferència és que són musulmans.
1: Bueno,
0: o sigui, que
1: tu veus... Però són hereus...
0: D'aquells
1: perses que vingueren...
0: Clar, que es van quedar. O sigui, que cas de Xi'an, per exemple, l'ètnia majoritària de Xina és la Han, però en el cas dels xinesos musulmans de Xi'an és l'ètnia Hui. Ells ho classifiquen, però per una qüestió religiosa. Però diguem que culturalment i de rasgos facials són xinesos, molt pareguts als Han, però la diferència està en que són musulmans. Però, per exemple, inclús la mesquita de la gran mesquita de Xi'an, que és molt, molt important, estem parlant d'una mesquita que es va construir al segle VIII, continua activa des d'aquest moment. O sigui, és una de les mesquites més antigues de tota Xina. I, clar, imaginem, al nostre cap, potser ens ve mesquita, imaginem les d'Orient Mitjà. Però no, l'estètica és d'arquitectura de palau xinès.
1: Tipo pagoda.
0: Sí, o com si estigués en un temple.

0: que tu entres i no notes la diferència, salvo que en algunes escriptures sí que n'hi ha escrits en àrab, però barrejat en xinès, i el que és l'arquitectura és una fusió d'arquitectura xinesa en religió musulmana.
1: Però resen a la musulmana, diguem,
0: sí, sí,
1: i fan
0: tot,
1: el seu ramadà.
0: I de fet activa, la comunitat és molt activa, la comunitat musulmana xinesa és la que, diguem, conserva el barri musulmà, i tu entres i que veus i tot, i n'hi ha una part en la que no pots accedir, que és la part final, que no està la gent pregant, però tal qual, igual, i la forma així, ells duen barret i és en el mocador, però exactament igual.
2: En jardins, en,
0: sí,
2: en fusta,
0: com si fos un temple, sí, un estil, un temple, i vas passant com... Clar, com esta mesquita mai va ser destruïda, sempre es va conservar, el que va fer va ser va anar ampliant-se. O sigui, que el pati, la part central és la més antiga i després van anar obrint patis i jardins i pagodes i al centre. O sigui, que si tu no sapies que és una mesquita i no el donaràs compte que n'hi ha coses que estan escrites en àrabs, diries, mira, és un temple o un palau? No ho notes per l'arquitectura que és xinesa.
1: M'he flipat l'arquitectura oriental, japonesa, xinesa, etc. Que al mig de la construcció ja integren la natura.
2: Jardins, a vegades en aigua, també.
1: Sembla una bellesa. Que meravella. Bueno, però comentàvem, si és mundialment coneguda Xi'an, és per allò dels guerrers de terracota, no? Tu has anat a veure
2: sí,
1: allí...
2: Sí, sí.
1: Com
2: has estat amb ells?
1: Una cosa, molt impactant,
0: jo, per exemple, jo recomanaria a la gent no anar cap de setmana i...
2: Perquè està superple de gent.
0: Però petat. Perquè per als xinesos és com una de les coses més importants històricament. O sigui, ara anar abans de que tanquen, perquè és quan tots els autobusos se'n van. Perquè si no, imagineu-se el que és una mascleta, però això dins d'un museu. La mateixa quantitat de gent.
1: Sí.
0: La mateixa.
1: Riu-te tu de les excursions a les coves de Sant Josep, de Valldossó, no?
0: Això.
1: És com a lo gran, no?
0: Això és molt
1: heavy. Autobusos de xinesos.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí, sí.
1: És una cosa molt d'anar amuntonat.
0: Mogolló. I de voltes jo pense dins això.
2: I no serà bo per
0: l'aforament, clar.
2: Clar, animalets, esto.
0: Pels guerrers.
1: Són com botitges
0: grans. Bueno,
2: com
0: sí, l'estructura... Sí. Bueno, diguem que...
2: Hem d'anar entre setmana, ja ho tenim clar.
0: Clar, i... Els guerrers, diguem que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO, és una de les coses històricament més reconegudes i arqueològicament també superimportant. Però, bueno, diguem que la trobada, el descobriment va ser casual. Estem parlant de 1974, un grup d'agricultors locals estaven cavant un pou i van començar a acabar i van començar a trobar coses que pareixien com llances, parts d'escosos, i no li van donar massa importància fins que un arqueòleg va dir no, això n'hi ha que buscar perquè no sabem què és això. I clar, no sabien ni què estava i clar, va aparèixer allí, clar, ara mateix n'hi ha com tres fosses diferents perquè això és una de les tombes més importants. Estem parlant de la dinastia Qing, el segle III abans de Crist. I, clar, era l'emperador... Això és la tomba, diguem. Els guerrers de Xi'an és la tomba de l'emperador Qin Shi Huang, que va ser el que va unificar la Xina. O sigui, que és una tomba superimportant. I ara mateix està dividida en tres fossats, però diguem que per a ell l'important és que considerava que la mort no era el final. Així que en lloc d'arribar a aquesta immortalitat, com feien altres emperadors, que era, diguem que, carregar-se els seus treballadors i enterrar-se en ells, ell va dir, no, jo vaig a fer una recreació de tots els soldats que estan amb mi. O sigui, que és tal qual el seu exèrcit que ell tenia per a que l'acompanyara al més enllà, però ho va fer a terracota.
2: No, sí. En ells de veritat.
1: Perquè tenen tamany natural.
0: Sí, tamany real i de fet...
1: I els cavalls també?
0: També n'hi ha cavalls i també...
1: I molts n'hi ha, o no els
0: sí,
1: has contat?
0: Sí, estem parlant de...
2: Són tres fossats i que són diferents o són
0: diferents. Diguem que quan n'hi ha uns 6.000, però encara estan fent excavacions.
2: 6.000?
1: 6.000.
0: Perquè com és una reproducció exactament igual de l'exèrcit, estan tots els càrrecs de l'exèrcit.
1: Quan diguem treball de xinos...
2: 6.000? I estan investigant que és possible que n'isquen més?
0: Sí, sí, sí, perquè de fet ixen a trossos. Clar, no ixen ser la peça. Ixen a trossos i han de muntar-ho i tornar-ho. O sigui, i tampoc tenen pressa. Vull dir, el temps xinès és... No, milers d'anys. No n'hi ha cap pressa per acabar
1: l'exèrcit. Tu ves que avant ahir, i ja... Quan
2: pues no li donaven cara a tequi dos palillos perquè agarrar una mosca, i se nivell.
1: Se nivell.
2: Claro. De tranquil·litat.
0: Així que, per exemple, tenim el fossa 1, que és el més gran, que té la força principal d'infanteria. O sigui, són aproximadament, així serien les 6.000 figures, que estan disposades en formació de batalla. Tenim la vanguardia, els flancs i una retaguardia. Així que és la imatge més icònica de quan veiem pensem en les guerres de Xi'an. Després està el fossat 2, que és la unitat d'èlit. Ahí estan especialitzats, estan els arquers, i alguns estan engenollats i tal. Està la cavalleria, i pots veure els cavalls.
1: Els cavallistes
0: i tot això en els seus carros de guerra, també.
1: Sí, sí.
0: I diguem que ahí representa un poc la,

0: especialitat tàctica, perquè primer van uns guerrers i després van la cavalleria, quan sí, van atacar
1: pringats,
0: normalment.
1: Això va, sí, en els exercicis.
0: Digan com a les pel·lis, vamos.
1: Sempre.
0: I el Fossa 3 és la caserna general, que és més xicotet, i ahí està, diguem, que estarien els caps, que és els més importants jeràrquicament.
2: Els generals,
0: sí,
2: o els comandants.
0: Sí.
2: Els comandants importants.
0: I, ja. Però, bueno, això és molt més xicoteta. Pots visitar les tres i s'estan com...
1: Sí, jefes n'hi han de menys, no? Passa en totes les pel·lícules. Passa igual.
0: I després, clar,
1: ha... També diuen, hi ha més jefes que indios.
2: També és possible.
0: N'hi ha un mite en les guerres de terracota que diuen, sí, que sí, clar, tots van estar fets un per un de forma diferent. No, ells que tenien un sistema, el cos, el feien un poquet tots iguals, diguem que tots el
2: com
0: sistema...
2: Com uns moldes.
0: Sí, en uns moldes. I després les cares sí que n'hi havia, diverses cares diferents, i després, de manera manual... es feien cada cara diferent per a que semblara la persona original.
1: Posa-li un cap... Ara este posa-li barba.
0: Si no, cos...
1: este posa-li...
0: Claro, estes són les de cavalleria i estes són les de...
1: Així no, i tot ho dius. Però,
0: no, però 6.000...
2: Era una feina...
1: De tamany natural. I... Perquè són de... Estan fets de què? De fang?
0: De terracota, de fang... Sí, com prensat.
2: Però tenen... expressió?
0: Sí, totes les cares són diferents. Per això que totes les cares sí que són diferents, perquè probablement sí que semblaven a les persones que tenien que representar.
1: Me digues.
0: Sí, i cada cara és diferent.
1: El arquero Jing, el arquero
0: tal, sí. Pepe, Manolo, estan tots. Pepe, Manolo, tots. De fet, el nas...
1: Són artistes de falla. Sí, és que tenim molt en comú els xinos.
0: El nas és diferent, els ulls són diferents. Tu, quan els veus, és que compareixen... Són persones diferents. Cadascú és... El moño el tenen fet de forma diferent. Tot és una... Clar, és una obra d'art.
1: Però el cert argila és molt sensible, es poden trencar o...
2: Home, la conservació seria important.
0: I, clar, de fet, el que van averiguar és que la tecnologia per a fer-los era molt avançada, perquè, clar, se'n conserven molt bé. El que es perd molt és la pintura, perquè estaven policromats. Estaven pintats de colors.
1: No eren del color de la botitxa, de la terracota?
0: Clar, passa un poc com en les cultures gregues. Estaven pintats de colors. I del color exacte en el que duien les robes en aquest moment, però clar, s'han trobat algunes pintures, però en el moment les trauen de la diferència de temperatura de milers d'anys, la pintura es perd. Estan intentant buscar a veure quina forma tecnològicament poden intentar conservar la pintura al màxim, perquè no es pot, en el moment que hi ha el contacte a la superfície desapareix la pintura.
1: Com és la sensació d'estar allí?
0: Si aconseguixes abstraure de la quantitat de gent,
1: ja,
0: clar,
1: no,
0: que són difícils,
1: però
0: sobretot és això, perquè tens les fossats i després tens una part de museu en el que sí que veus els guerrers de prop. I clar, veus aquests detalls del cavall, la cavalleria, la mà per agafar-ho, el moño com està fet, les faccions de la cara, el cos com està a tamany natural. Clar, penses en aquestes dimensions i una cosa més important encara és que, clar, falta... la tomba de l'emperador.
2: Clar, perquè això era com els primers passos,
0: claro,
2: perquè al remat anava l'emperador,
0: claro,
2: o sigui, la tomba.
0: N'hi ha un gran misteri.
2: I la tomba no s'ha descobert?
0: No, i de fet no tenen massa ganes d'obrir-la perquè es calcula que ell va deixar trampes, que n'hi ha uns rius que representen, diguem, el mapa de l'imperi, però aquests rius, que serien el riu Yangtze i el riu Groc, estan fets per Mercuri. I de fet, i n'hi ha perles i n'hi ha tal, de fet s'han fet proves a un poc, diguem, de medició, i sí que es nota que n'hi ha com una càrrega de mercuri més gran en aquest territori que en un altre. Així que no volen obrir, no tenen cap pressa tampoc, i no crec que vulguin obrir-ho, perquè el misteri és millor que es quedi.
2: Saps que el mercuri d'aquell moment encara funciona? D'aquell moment encara està allí?
1: Està allí? I clar, encara pot fer malesa?
2: És molt al·lucinant tot,
0: És com molt de pel·lícula, i per això és com, de moment no se vol obrir i tot això, i com n'hi ha que desenterrar molts guerrers, no n'hi ha cap pressa, però sí que s'han calculat que n'hi ha una càrrega de mercuri a la Terra, o sigui que podria ser veritat que sí que són dos rius de mercuri el que està allí.
1: Pot haver en eixa tomba de l'emperador. Mare de Déu, senyor. I tornant a la ciutat, bueno, el viatge és fascinant, és flipant, anirem entre setmana, un dilluns a l'hora de tancar, però vull dir-te, en l'arquitectura de Xi'an es nota que és una ciutat allò històrica, en pes...
0: Sí, queden, per exemple, les muralles de Xi'an representen, diguem, un dels sistemes defensius urbans millor conservats del món. I són fonamentals per entendre la importància d'aquesta ciutat, i de fet és que estan pràcticament tal qual estaven a la forma original. Diguem que és un quadrat, tal qual.
2: Eren molt aficionats a les muralles, els xinos.
0: Sí,
2: estos,
0: sí.
1: Tenien molt que defendre, els mongols eren molt perillosos.
0: I no es tallen en distàncies. Estem parlant de més de 13 quilòmetres de longitud i una altura de 14 metres.
1: És que feien muralles.
2: Un murallón és que és al·lucinant.
0: I són molt amples, perquè allà havien de cabre les tropes, els cavalls i tot. I ara tu pots recórrer tota. Jo vaig fer un quart. Que és prou, vaig dir 14 quilòmetres, un quart, està bé, saps? Un trosset. Vaig fer de torre a torre, Més o menys, perquè pots torres, pujar clar, i baixar. Si les torres vigies, els baluars, tot això, es pot, pots visitar, tu puges, i n'hi ha una opció, pots fer-ho o a peu o en bicicleta, pots jugar unes bicicletes per dalt, que són unes bicicletes especials, com si fos una bicicleta de muntanya, perquè, clar, les pedres no és una bici normal.
1: Però rotllo, la muralla xinesa, però allà...
0: És més còmoda, perquè és planeta. Pujar les escales i una volta pujar les escales
2: és tot planeta. I si tenen una muralla pròpia, no tenen pagodes?
0: Tenim un temple, sí, que és la pagoda de l'oca salvatge gegant, que diguen que és un dels símbols més representatius.
1: L'oca salvatge gegant? Sí. Quin animal més singular.
0: Perquè és una part espiritual, diguen que aquesta pagoda és espiritual.
1: És una oca sagrada.
0: Perquè va ser un lloc molt important per al budisme, perquè durant la dinastia Tang, estem parlant del segle VII, tenia la funció d'albergar textos budistes portats de l'Índia, per totes aquestes rutes comercials, per el monjo Zhuangzang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
1: Zhuangzang, aquest seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
0: Bueno,
1: no, per fer una mica de comparança, no?
0: Sí,
1: no,
0: vull dir,
1: com bé.
0: En aquestes rutes comercials, clar, que es transportaven qüestions religioses.
2: Que has posat que la zona de la pagoda és un dels llocs amb més ambient quan cau el sol.
0: També.
2: Això hi ha marxota.
0: N'hi ha dos barris amb món d'ambient. Un és el barri musulmà per a sopar, que té molt d'ambient, i un altre este. Però, a més, que això és una bogeria perquè just enfront de la pagoda n'hi ha com un barri que és com una espècie de reproducció del barri antic. Allí les xiques vestides, més vestides que jo, però van vestits en roba tradicional, és un fotocol gegant, per a que la gent es faci una idea.
1: Tot fa retratos allí.
0: Tot el món. Però tot el món.
1: Mudaíssimes.
0: Tot. A més, en fotògrafs professionals, la gent va allí a fer-se fotos, d'on ve? Perquè està allí en els fotògrafs fent-se fotos, perquè es veu la pagoda de fons, i elles en els trajes de les diferents dinasties fent-se allí fotos. Tenen un ambientat, ja...
2: I que se menja rostres delícies.
1: Mira,
0: en Xi'an es menja molt bé, una de les ciutats que millor es menja de tota la Xina, per esta fusió cultural-religiosa. N'hi ha moltíssima varietat de menjar, per diguem, molta més varietat per tot el que va vindre de les regions de Xina, i pots menjar moltíssimes altres coses que en un altre lloc de Xina no pots. O sigui que el plan perfecte és anar a menjar al barri musulmà.
1: Vens tan divina. I ens ho escolta tan bé, que tinc una gana d'anar a Xi'an, que és una cosa que m'agarra malícia de no haver anat. Sí, de
2: veritat. És que ens passen anys anar allà on...
1: És fascinant, és flipant. I vens boniquíssima en les teves xarxes i també en el... Com es diu això, xicona, que tenim l'estreaming? Poden veure lo mudà que va Clara, que és una cosa per
2: de
1: més, de veritat.
2: Sí, hem de traure, perquè és veritat que ve vestida de Xi'an. De Xina, però de concret.
0: Vinc d'una dinastia concreta.
2: D'una dinastia.
1: De mi, però mola molt, mola molt.
2: Gràcies. Love is the answer, at least for most
1: of the questions of my heart. Que total, que venen pluges. Però pluges importants.
2: Mira, ahir vaig dir jo d'ací, que ací estava despejat i molt bé, i conforme anava aproximant-me a onda, uns nugolarros negres, i van plegar allí, va acabar tota l'aigua del món i part de l'altre.
1: Bueno, pues a veure, demà, Joan Carles Fortea, meteoròleg. Què tal, company?
3: Què tal? Estic flipant.
2: És que ve vestida de la moda de Xi'an.
3: És espectacular.
2: És espectacular.
3: És que, clar, no es poden veure, però bueno, sí,
2: veritat.
3: En les xarxes... En xarxes ho teniu tot.
1: Està a banda de guapíssima.
3: Estava també, volia preguntar, alguna tornada important a destacar en el viatge?
0: Mira, sí, en la regió de Yunnan, que és regió monsònica, va caure com en una hora, no? va mogolló, i va parar de ploure i ja està. Passa molt, i sobretot plou, però plou més a l'estiu allí. Però és que és regió monsònica, diguem que fa frontera amb Myanmar.
3: I quan te pega i se lia...
0: Clar, vaig pillar una coberta perquè és que si no era com pa caure tota la del món, En una hora i tota la del món, i després ja no.
1: Pluja monsònica, això
3: interessant,
1: és una experiència.
3: No? La pluja monsònica és una experiència. Nosaltres tenim la nostra, que és una monsònica que dura poquet, però quan duren ahí unes horetes, però tenim la nostra, nosaltres.
1: Que serà la de demà un poc monsònica.
3: En el que li toque pot ser, en algun moment, durarà aixos 30 minuts, 40 minuts, a que li toque la loteria, jugueu en la loteria. Demà jugueu més la Safor que la Plana. Jugueu més en el Bombo. Teniu més números per a les tronades del matí.
1: I el sud de València també, litoral,
3: podríem dir que tota la Ribera Baixa, la Safor, la Marina Alta, l'han comptat, teniu el Taronja, que és la probabilitat alta de que algun poble d'aquesta zona puga rebre 40 o un poquet més en una hora. Avui estem rebent ara 20-30, s'estan registrant, però demà és 40. I després la resta, lleva del nord de Castelló, l'avís és groc, perquè podia haver de 20 litres en una hora o superar-los. Estem parlant de que l'avís del Taronja comença a les 7 del matí, o sigui que pot algú que s'alça el matí per anar a treballar pot tindre algun problemeta o alguna coseta, aneu a l'espai, igual queden en la mar, però podien tocar, per això tenim l'avís. i després ja el taronja, el groc comença a les 12 del migdia i està fins a les 9 de la nit i són acumulats, se podien acumular en 12 hores 80 litres en la Safor, la Marina. O sigui que quan la tronada s'enganxa, pot enganxar

0: Xerifer, pues això que tens alguna, pues la rotonda típica que arribes a la rotonda i dius que no pots, pues que hi ha l'aigua per tots els costats, o sigui, precaució demà, perquè te pot tocar. Serà el típic dia de que el qui li pilla la cortina bona, precaució.
1: Pluja que ve de mar.
0: És la del matí, vindrà de mar, lo que, per això està la vista taronja i és, poden ser més generoses perquè fa quantitat, és que tenim a la primera hora del matí fins a migdia, ja des de la vesprada comencen ja per l'interior, com les que tenim ara, i ja van ser més des de l'interior cap al nord, que ara està descarregant, amb 80 acaben de caure en no res 30 litres, a Bunyol també 10 litres, o sigui que estan fent camí, no són com les d'ahir de granís i pedra tan grossa com les d'ahir, que va ser la de Borriana d'última hora, però tenim ja, avui és el dia previ i portem una seguida espectacular, o sigui, 6 dies de maig, 6 dies de tornades, o sigui, i demà continuem
1: parat. Aquesta marxa continua?
0: De moment continuem.
1: Ullaetes de sol, però de quant en quant...
0: Sembla que el cap de setmana, demà parlarem del cap de setmana, que igual sembla que plou el dissabte i fa sol el diumenge. Te va, t'apanya o no t'apanya?
1: No, jo què sé. Jo
2: és tinc... el que hi ha, en el que ja juguem.
1: Jo estava a la meva dona pintant la terrassa i dic, parem activitat.
0: Carim, demà pareu, activitat. Demà no pinteu. No. I fins i tot hi dia, avui tampoc pintes.
1: Ja, però ja. És que avui el que hem pintat tot per l'aire demà.
0: Vení, quan ja estarà sec demà, quan arribi l'aigua.
1: Ja veurem.
0: Vale, ja,
1: però vaja, que hem de parar activitat, la Safor, sí. Especialment la Safor, sí. Marina...
0: La Marina Alta, Safor, Ribera. La Ribera Baixa, i la part del Comtat, i la part és de la Vall d'Albaida i la Costera...
1: Bueno.
0: Taronja.
1: Taronja,
0: perdona. La resta estem tots en groc a partir de les 12. Taronja és un risc important localment.
1: Bueno, i més fresqueta, imagina't també, no?
0: Sí, un poc més de fresqueta. Les temperatures, sí, al voltant de 20 a 22. M'he quedat en el... Jo recomano que mirin les xarxes.
1: És fascinant. Lo de Clara Ming, avui, és completament fascinant. Moltes gràcies, Fortea. Bueno, demà compteu lo del cap de setmana.
0: Sí, vinga, va.
1: Però compta sol o no?
0: Sí.
1: Ah, molt bé. El sol, ahí amunt.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Busquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0. De tu a

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 6 i 10, sectes. Que perilloses són.
2: Sí,
1: com les tenim al nostre voltant? Com poden destrossar la vida d'una persona, d'una família?
2: És
1: el tema que anem a abordar a continuació, veritat?
2: Sí. I, a més, anem a llegir un fragment de La jaula invisible, que és un llibre que ens trasllada el testimoni d'Alba Tubilla, una dona que va passar els primers anys de la seva vida atrapada en una secta. Diu... Se nos explicaba que al momento de llegar a este mundo, la memoria se nos borraba para poder vivir experiencias terrenales humanas. Nos decían que éramos enviados o semillas estelares de otros mundos que de forma voluntaria habíamos querido venir a la Tierra a vivir una experiencia humana. Nos decían que llegaríamos a entender la misión que teníamos y que después de completarla volveríamos a nuestro origen.
1: Este llibre, en efecte, La jaula invisible, escrit per Alba Tubilla, en la que ara parlarem, està ple de capítols que semblen trets, jo no sé si d'una pel·lícula o de veres d'una... I si és una pel·lícula, és una pel·lícula de realment de terror. Desgraciadament, formen part de la realitat i les tenim més a prop del que sembla. Alba va néixer, de fet, en una secta. Els seus pares eren integrants d'una secta i ella es va criar des de ben menuda. Imagineu-vos, ficada en este món tan estrany, una criatura criant-se en esta situació. Va suportar, a més, maltractaments, abusos sexuals, en fi, unes vivències que li van trencar la seua infància. S'imaginem, Gemma, una xiqueta clavada en un infern, una criatura que no entendria res del que estava passant, no?
2: I imagina després quan ho ha hagut d'analitzar, no? En este llibre Alba conta el malson que va patir i com va aconseguir escapar-se'n. I ha volgut explicar, amb el seu testimoni, com funcionen des de dins les sectes, com manipulen, com anulen la voluntat individual i en definitiva, com detectar-les, per a que no li passi a molta més gent. Alba Tubilla, bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres.
3: Hola.
1: Hola, hola. Buenas tardes. Benvinguda.
3: Muchas gracias por atenderme.
2: Madre mía, impresionante. El testimoni és impressionant. I explica'ns per què de fer-lo, no?
3: Sí.
2: Què t'impulsa a escriure-li, a contar una història dura, que és la teua?
3: Sí. De hecho, bueno, mi historia hace 20 años que conseguí escapar, en octubre del 2004. Entonces eso me ha llevado por un camino de vida bastante particular. Como comprenderéis, apoyo psicológico.

0: mordido un perro, mentira, era por cosas turbias, yo creo,
1: y
0: ¿no?
1: Quan triomfes allí en un fulletí d'aquells,
0: a guanyar diners.
1: Nos vamos todos para
2: allá.
0: Hazme de padrino. Hazme de padrino, voy a los castings. Y a guanyar diners.
1: Aquí coneixem, per allí. Bueno, ¿alguno? Tú tens que anar al càsting.
3: Això rebusquem
1: ara. La que tiene el salero es tuyo. Sí, he fet un tros de vuelo.
0: El salero.
1: Yo te de representante.
0: Eso. ¿Y te llevas el cuánto?
1: Comisión. Para ti un 20.
0: Un 15.
1: Bueno, va, venga. Gracias, Daniela. Ay, ¿quién se ha esposado de Gaucho y de Queen? Es que tenemos de Queen, así. Te da Queen, que arriba la Queen.
4: La Reis.
1: La Reis Joan. Toma ya. No sé, ya me callo. Ya está.
4: Tú tira, ara confessa, Ximo. Tu estàs tot el programa pensant a veure quina és l'ànima a la que li diga Reis avui quan arribi.
1: Pues mira, sí, és un dels entreteniments que té el programa, sí. A veure què t'amolla.
4: A veure, la Queen que... A veure, ja entra la sintonia barrejada amb la Queen per a dir-vos de què parlem avui al programa de cultura, no? Era
1: sí.
4: Això.
1: Sí, la pregunta
4: doncs,
1: era aquesta.
4: Realment, la pregunta era eixa, en realitat. Okay. Els oients no l'han captat, però jo sí. Parlem amb Elsa Arnaiz, que és autora d'un llibre que es presenta demà. Presenta ella i el magistrat Joaquim Bosch, que es diu Suturar la democràcia, un alegato por lo común. Parla del malestar, però no és de té en parlar i dibuixar el malestar, sinó que fa un diagnòstic molt concret, molt apegat a terra, i dona solucions. Solucions quantificables i, per tant, aplicables. És molt d'agrair. Vull dir, és un assaig, però és un assaig divulgatiu.
1: Però una recepta, diguem, sociopolítica?
4: Sí, és difícil això de les receptes sociopolítiques, perquè en sociopolítica, vull dir, no, crec que no hi ha receptes vàlides, però és molt interessant, perquè diu coses de molt de sentit comú, una volta les llitges, i jo recomanaria a tota la gent jove, i no tan jove que ens escolti, que anara demà a la llibreria Lluís Vives de València a veure la presentació, perquè com a mínim et fa deixar de tindre aquesta cosa, saps, el xe de llonces de... Ai, xica, està tot molt mal.
5: Això no te arreglo.
4: Això no te arreglo. Sí. Aleshores, és un llibre que et fa eixir d'aquest lloc, no?
1: Està guai.
4: Sí.
1: Espentar-nos i menjar-nos.
4: Ens espenta. Vinga. I després una altra espenta. Si no, dissabte no programeu res, que en l'Hora de la Cultura vos organitzem el dissabte de matí. Ah. Perquè tindrà lloc Expociència. Expociència, fixa't, sembla que és una paraula bonica, té que veure amb la ciència, vale, una exposició... No. Més de 80 entitats, entre empreses científiques, instituts, equips d'investigació, es posen al servei de la població més menuda, per a compartir amb ells laboratoris, experiments... De què vols? De física de partícules? De biotecnologia? D'intel·ligència artificial? Realitat augmentada? Microbiota? De què vols?
1: On estan els camps oberts d'investigació i on estan les perretes, també.
4: Efectivament, però sobretot comparteixen experiments i activitats amb ells, que és una bona manera de donar a conèixer. Vull dir, les universitats són els llocs que formen a les persones, però també són d'on emana la investigació científica i les empreses que fan patents científiques i tecnològiques.
1: I en estos events s'acostumen a descobrir llavoretes.
4: Ai.
1: Que pot ser només una llavoreta, ni més ni menys, però ja és un projecte que enfila, veritat que sí? I vocacions tempranes en el tema de la ciència, especialment per a les dones, que encara hi ha que seguir espentant.
4: Ciència i enginyeria.
1: I enginyeria, efectivament. Sí. Carrers STEM, que se diu. Rei Joan, God Save the Queen. Després de les 7...
4: God Save the Queen. Faltaria.
1: Que... No dius res,
5: jo estava escoltant atentament.
1: Ah, vale, molt bé, estàs prenent nota.
5: Prenent nota perquè com he de fer l'agenda divendres, dic, ai, Expociència, bona tapa.
1: Dissabte de matí, Expociència.
5: M'ho he apuntat en seguida. Tenim una cosa.
1: Digues.
5: Que se n'anem. Perquè la Reis pugui fer el programa entre altres coses.
1: Exacte. I perquè penetrejar una miqueta l'estudi i tot això, que sempre vull dir que no berenem, així deixem tot un desastre.
5: Demà què has de fer?
1: Demà a les 4 quedar en tu i en tota l'audiència i en l'equip del programa, que és una meravella.
5: Resposta correcta.
1: I un privilegi. Demà a les 4 es vegem. Au, bonicos!
6: La vesprada da punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
13: De tu!

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
1: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
5: De tu a tu. No t'oblidaràs de mi, sóc un escorpí?

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntradio.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió estigui així present, que siga com si fareu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, també en número, Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, i si voleu enviar un àudio amb la vostra veu, amb la vostra opinió, podeu fer-ho mitjançant el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. La pregunta que la vas plantejar jo en el tram final del 90, com Miqui és aixina de cuco, li va pegar la volta, aixina que com me paregui una bona idea, li peguem la volta. Jo vas plantejar la idea de quins jugadors plegarien els plats trencats del desastre contra l'Atlético de Madrid. I Miqui li va pegar la volta. Diu, no, no. Quants jugadors han fet mèrits per a mantindre's en l'11 el dia de Bilbao després del paperot del dissabte passat? I esa és la pregunta que vos fem, tenint en compte el que se juga al València en Bilbao. Bueno, pues per a mi la gran notícia en el dia d'avui és València Bàsquet. Altra volta més, donant un pas al front, donant el do de pit en un lloc... Bueno, en un ambient molt beritxerant, vaig a ser suau, no vull utilitzar paraules fora de to, ha aconseguit guanyar 87-91 en canxa del Panathinaikos. Tantes voltes hem dit allò de un projecte ben fet, més enllà dels resultats, un projecte ben fet, un projecte entrellat, un projecte en inversió, un projecte on els professionals són respectats en la seva parcel·la professional, un projecte on se fitxen bons jugadors. Bueno, pues, avui tenia una situació a vida o mort, per dir d'alguna manera, avui tenia una situació límit, avui tenia un match ball i ha aconseguit pegar-li la volta. Ha aconseguit i Sir, guanyador d'este envit, d'este partit, ha tingut diferències molt grans. Després, tant Salva Casa dirigint el punt a punt, ens dirà la seua i escoltarem a Nacho Rodilla el que ens explique el per què ixa diferència en l'últim quart ha minvat d'una manera, jo diria, tan celèrica. El partit era una guerra de les que habitualment munten en Grècia, començant per el culte lamentable a Giannakopoulos, on han pres no sé quantes butaques amb fotos de Giannakopoulos, que semblava d'un anunci cutre de Colònia, per la foto que han escollit. I

Bueno, amb aquesta doble expulsió de Tamán i de Pedro Martínez. Jo, vos, si no heu vist la seqüència, en xarxes socials la teniu. Vos conmine a que vegeu la seqüència. Perquè, per a mi, la cara de Pedro Martínez és simptomàtica d'un tio que ha sigut expulsat però que no perd el control en cap moment. Mentre Tamán era el gos que lladrava darrere de la tanca, Pedro Martínez ha dit el que ha tingut que dir, ha vist que l'han expulsat i ha pegat cap endavant. Per molt que l'altre se tirara cap a ell com si anara a agredir-lo, cosa... la cara de Pedro Martínez era no me pot importar menys el que m'estàs dient. I bueno, pues, jo crec que ahí en ese invite a ese guanyador Pedro Martínez, perquè torna a dir, la cara que posa per a mi és de passe de tu moltíssim i de la teua història, i després perquè el seu equip sobretot ha sigut guanyant. És el més important, que hi haurà un quart partit. I la setmana passada, jo recordo, i ara parlaré també amb Nacho Rodilla, quan dèiem lo de hi ha que anar amb la màxima de per què no. Bon, mira, el primer per què no ha caigut del costat a l'onja. I jo crec que el de divendres, jo no sé què passarà, sol sé que Panathinaikos tindrà que lluitar-ho molt, perquè torno a dir, este és un projecte amb trellat, i els projectes amb trellat generalment acaben eixint bé, es costa més o menys, però acaben eixint bé, igual que els projectes que no tenen ni cap ni peus, generalment, i estos a la curta, acaben demostrant el desastre que són. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 10 minuts. No sé exactament lo extenuat que estarà el senyor Salva Folgado després de el partit d'avui de València Bàsquet, que sobretot l'últim quart s'ha posat allà, eh?
1: Pues te digo una cosa, vaig acabar més cansat l'altre dia que no en sí. Lloc d'este partit. Sí, jo este partit és que el veia clar, eh? És cert que s'ha embrutat en l'últim quart o en l'últim sospir, i que hi ha hagut cert risc de que València Bàsquet el perguera, però jo l'altre dia vaig patir moltíssim, no? En l'anterior, jo crec que l'anterior va ser més tens que este, perquè bueno, va anar molt, molt més igualat de lo que ha anat este. És que València Bàsquet ha anat guanyant, no sé si ja recorde ara, de 16 o de 17 punts.
0: De 16, segur.
1: I restaven 8 minuts. Vull dir, el que ocorre és que, bueno, pues després Panathinaikos, pues si no és la plantilla que de... El pressupost més alt d'Europa, pues és la segona, Manolo. Bueno, pues, li ha posat les coses complicades a València Bàsquet, que ha sabut resistir i que a la fi s'han portat una victòria que és molt valuosa.
0: Li deia jo ara als oients que, si per favor podem veure la seqüència de l'expulsió dels dos entrenadors que han sigut expulsats. Crec que és la primera volta, jo no recordo en bàsquet, els dos entrenadors expulsats alhora. Pot ser, haurà passat, però jo no ho recorde.
1: A veure, jo no ho recorde, Manolo, efectivament. Nacho Rodilla probablement sí, ara li ho preguntarem.
0: Ara li ho preguntarem
1: a ell, però bueno, jo crec que arriba un moment on Pedro Martínez estava tan fart de les protestes d'Ataman que ell mateix ha provocat.
0: Sí, sí.
1: Ha provocat aquesta situació. El que ocorre, Manolo, és que ha anat als àrbitres per a dir-ho, ja està bé, no?, que esteu tragant tot el que este tipus vos està dient. Què ocorre? Que al final els àrbitres pues, han pres la decisió salomònica. Expulsa un i expulsa l'altre.
0: Però la cara de Pedro Martínez...
1: No, Ataman estava fora de sí, anava a buscar-lo...
0: I la cara de Pedro Martínez és, no me pot importar
1: suposa menys... Suposa que improperis i tal, i Pedro Martínez ha agarrat i se n'ha anat cap als vestidors, passant absolutament d'un embotxit Ataman.
0: Bueno, que avui ha sigut més que mai a Tapuercaman. 11 i 12, Folgado, les fotos com venen?
1: Fotos venen, with València Bàsquet, gel a la caldera grega, l'equip de Pedro Martínez guanya 87-91 a Panathinaikos, posa el 2-1 en l'eliminatòria, i es jugarà divendres l'opció de forçar un quin partit que es disputaria al Roig Arena la pròxima setmana. Pedro Martínez i el tècnic dels grecs, Ergin Ataman, han sigut expulsats i Xavi Albert ha liderat la banqueta taronja en el tram final del partit. Escoltem precisament Xavi Albert.
2: Uno, esta victoria demuestra el tipo de club que somos y en el que nos estamos convirtiendo, que no venimos a Atenas con los deberes hechos ni conformándonos con lo realizado hasta ahora. Hemos sido segundos de la temporada regular por una razón,

0: y este tipo de partidos creo que generan historia dentro del propio club y experiencia para nuestros jugadores. Entonces, creo que estamos demostrando el tipo de equipo en el que nos estamos convirtiendo todavía y en el que esperamos convertirnos para el siguiente partido y poder traer la serie de vuelta a Valencia.
1: San Mamés serà una caldera davant la visita del València el pròxim diumenge. L'Atlètic Club ha fet una crida als seus socis per a crear un ambient calent per a rebre el València. Els lleons es veuen a prop d'Europa i volen aprofitar la inèrcia positiva per arribar a la sisena plaça que ara es recupa el Celta amb 3 punts més que els bascos. En el plano esportiu, Lucas Beltrán tampoc ha entrenat avui amb els de Corberan i sembla complicada la seva participació en la catedral. I licitant son tour, l'Elx pagarà el desplaçament amb autobús a Sevilla per als seus aficionats, amb l'objectiu de facilitar la presència en el partit contra el Betis, per al qual ha posat a la venda entre els seus abonats 420 localitats. D'altra banda, Andrés Silva ha dit que sent molt a gust en Elx i que li agradaria continuar.
2: Yo estoy, verdad, muy, muy a gusto aquí. Creo que he estado en momentos complicados en el pasado y acá pude descubrir nuevamente esa pasión, en portugués se dice pasión y ilusión por lo que hago todos los días y eso parece que estoy muy contento acá.
1: Confirmada la baixa de Kervin Arriaga, el comité de disciplina de la Federación Española ha confirmado la baixa del futbolista del Levante en el partido frente a Osasuna per acumulació d'amonestacions. El Granota va veure la cartolina groga a la Ceràmica i s'afegeix a la llista de baixes que ja acumula Luis Castro. Continuar igual, el defensa central del Castelló, Fabrizio Brignani, ha assenyalat en roda de premsa que, tot i la derrota de la passada jornada, han d'intentar en les 4 jornades que resten de campionat guanyar tots els partits i veure després què passa. A més, ha afegit que l'equip no va fer un mal partit contra el Córdoba.
3: A mi no jugamos mal y todo el equipo lo ha entendido esto. Pasó un poco de mala suerte, si se puede decir. Pasó un poco de detalle que se pueden hacer mejor, pero l'equipo estaba en campo, apretó, intentó de ganar.
1: València Bàsquet busca demà la seva versió més competitiva per a rebre l'Espart Girona en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet i aconseguir una renda que li aplane el seu passe a la final del torneig. Objectiu que es decidirà diumenge a Fontajau per a poder revalidar el títol que ha aconseguit les últimes 3 temporades. L'equip taronja ha perdut els 2 partits que li han enfrontat a l'equip.
4: 40... Estar bien, ser nosotras mismas y desarrollar un buen baloncesto después de bueno, pese a que hay acumulación de esfuerzos, después de toda la larga temporada, de los días de trabajo, el estado de salud es bueno, creo que la energía también.
1: Gol echada y descens, el Llevant femení perd la categoría per primera vegada en la seva historia y descendís a primera federació després de caure derrotat contra el Barça per 5-0. El conjunt d'Andrés París, a falta de 9 punts per disputar-se, es queda a 10 de distància de la frontera de la permanència, per la qual cosa la caiguda als inferns ja és matemàtica i confirma el fracàs d'un històric del futbol femení abandonat en les últimes temporades.
5: Les 11 de la nit i 17 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra o en número 90, i sense xifres, sense números, 90 minuts ràdio, és també el perfil d'Instagram. Si voleu enviar un àudio, ja sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, i la pregunta que estem fent és pegar-hi la volta, la típica pregunta de qui pagarà els plats trencats del paperó de dissabte passat en Mestalla contra l'Atlètic. No, li peguem la volta, que és el que va fer ahir Miqui en el de Vall Estigue, molt bé. Qui ha fet mèrits per a continuar en l'11 de Bilbao? 11 i 17, pausa per a la publicitat i tornar d'allà parlem de tot això i de moltes coses més. Així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
7: Torna a la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autònoma.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: 11 i 20. Me estaba diciendo que el entrenador del Bayern es de Seraco.
2: Vista en compañía, hombre. De Seraco. Sí. Valencia de toda la vida.
1: De toda la vida. Escolta, no es de Seraco Pedro Martínez, pero su equipo ha guanyat en Grecia.
2: Sí, era una eliminatoria al millor de 5 en els quarts de final de l'Euroliga. Tenía que vencer, pero tenía que vencer a Tenis, que es más complicado que al Roig Arena, con que había perdido dos partidos al Roig Arena. Pues estaba obligado a guanyar el primer, estaba obligado a guanyar el segon, para forzar el quint, que será el Roig Arena, i clavar-se en la final a 4 de l'Eurolliga. Però vaig avui, jo crec que ha sigut... Ha patit en l'últim tram, i jo inclús he dubtat, però ha sigut molt superior durant tot el partit. A més, ha fet un molt bon partit l'equip de Pedro Martínez.
1: Bueno, pues anem a parlar, perquè és que han ocorregut moltes coses en este partit, i si habitualment parlem amb Nacho Rodia... Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Hi ha tantes coses que repassar que jo no sé... Bueno, primer, per el show este de les fotos en el pavelló del propietari... Que
2: si escaretes, ve... escaretes.
1: Però tu has vist la foto? Si sembla d'un anunci cutre de colònia.
2: Però és que igual no se referim al mateix. A què t'estàs referint?
1: Jo estic referint-me a que hem posat 12.000 fotos.
2: Ah, val, sí. Bueno, pues la cara que té.
1: Però la foto que han triat...
2: Però tu has vist el vídeo que ha penjat ara? Un vídeo o una foto?
1: Bueno, ha penjat un vídeo, sí.
2: Has vist el vídeo, Nacho, de que ha penjat ara el propietari? ¿El Giannakopoulos este?
3: No, lo he visto.
2: Va, Nacho, seguro.
3: A ver, claro que estaba. Amagada re una caraseta, dices, que han repartido. Pero acá. Pero bueno, al final es una demostración más de que Pedro te trae a Raúl, que es un impresentable, ¿no? Es un impresentable que fa coses i té actituds que no corresponen a l'esport, ¿no? A l'agència de l'esport. I que menys a esta competició de l'Eurolliga, que mostra un nivell as en tantíssimes coses, sí. Però que en aquest altres... aspecte pues, li consentís tant que puga fer pues això, l'amedrentar al rival, que puga plasmar ixa pressió a la taula o al sàrbitx, i que continuï estant ahí en ixa impunitat. Sí, són tres partits fora, però per a lo que ha fet i lo que fa contínuament este president, la veritat és que seria per a inhabilitar-lo, te diria, quasi de per vida, perquè no se pot aguantar a un personatge d'esta manera.
1: No, és que jo crec que has estat molt encertat en la primera frase, en la radiografia, que és això no és esport, ja està. L'espírit esportiu és una cosa, i lo d'este tipus, que a més ha acabat el vídeo dient tinc el millor equip, ja vos he dit que jo tinc el millor equip d'Europa, ja aneu a comprovar-ho. Bueno, pues avui de moment te l'has menjat, sí. En creïlles.
3: Muy
1: voy a entrar.

0: quedar en la superioritat en el 90% del partit de València Bàsquet. I, sobretot, Nacho, el per què avui València Bàsquet ha trobat molt més fàcil el camí cap a la cistella de Panathinaikos que en els dos anteriors encontres.
1: No, perquè jo crec que avui Panathinaikos defensivament és com, no és que és com si estigués esgotat, però no ha sigut un equip defensivament ambiciós. I quan en València Bàsquet no eres tan ambiciós d'ofegar-los, de jugar-los al límit, València Bàsquet troba moltes solucions. També és cert que en la primera, en el primer tram de l'encontre has tingut ixa frescura, ixe xoc dinàmic, que moltes vegades pues València Bàsquet no és que el perca, però el rival també juga, te poden frenar les situacions dels primers atacs, te poden condicionar en faltes, diguem, tàctiques que te frenen un poquet ixa arrancada de partit, i avui ha sigut tot el contrari. Han permès que València Bàsquet correguera o enllaçara les seues transicions i ahir ha començat a penalitzar des del triple. I després hi ha un factor important també, jo analitzava estos partits del Rochelle i pensava, ostres, se tenen que afegir jugadors, tens que sumar efectius, no? Uh-huh. I, per exemple, Darius Thompson, que estava un poc apagat en aquest aspecte, se suma a este repertori ofensiu, a esta frescura de l'equip. Puerto, que lamentablement s'ha xillat el turmell de manera prou brusca, però ha estat també increïble, el jugador valencià sumant en atac, ajudant en el rebot. I després, quan València Bàsquet troba el dinamisme, penalitza molt, quan troba això, és com si tingui la frescura de canvi, i penalitza molt en el rebot ofensiu. I ahir València Bàsquet ha focalitzat per a tindre moltes segones opcions del seu atac. Well, hem vist, com si digués, la pura essència del xoc de València Bàsquet, que al llarg de 34-35 minuts, per a mi ha vassallat, ha passat per damunt de Panathinaikos.
0: Bueno, punt d'inflexió en el partit, l'expulsió dels dos entrenadors. Jo, comentàvem Salva i jo, Nacho, alguna volta has vist els dos entrenadors alhora expulsats?
1: Pues no, te vaig a dir la veritat, és que és impossible trobar. No, però uno pot excedir-se, però l'altre s'aguanta i se pot excedir després, però els dos a la vegada. Ara, jo, bueno, en molts entorns meus de València Bàsquet, no? Sí. De penyistes, de seguidors, d'aficionats de València Bàsquet pur i dur, tots dient, ostres, com pot ser que caigues en aquesta tentació de Ataman?
0: Pues és que era la següent pregunta.
1: Pues me vaig avançar. Això també va de marcar territori. I si tu no arribes a marcar-lo, hi ha un moment que Ataman condiciona l'arbitratge, però ja no per a este partit, per al següent. Bueno, a tu t'ha perjudicat? Sí. No tindrà Pedro Matías a la banqueta? Sí. Però també has dit, així estic jo, així, si hi ha que anar a la gresca i al cara a cara, jo també vaig a defensar el meu amor, i és el que hem vist. Jo
0: clar, si este és el xoc, xuquem tots.
1: Tots juguem, correcte. Què vols? Anar a este nivell de condicionar els àrbits? Doncs pues jo també vaig entrar. Jo en el Rochelle, en aquest segon enfrontament, sí que tiri de menys que algú a este tio a Ataman li plantara cara o li ficara les coses un poquet més en la mateixa tessitura que ell planteja en els partits. Per tant, bueno, te pot haver jugat en contra, però has plasmat en lo que és l'eliminatòria, sí, en sí, en lo que és l'arbitratge, que has plasmat un nivell de dir València Bàsquet no se va adherentar, no va recular davant les pressions de Ataman, i se n'ha anat al cara a cara, al cara a cara a Pedro Martínez, i la veritat és que jo, davant el que faig a Pedro, i més en esta situació de defensar lo seu, pues cap endavant i sempre el recolzaré, la veritat.
0: I aquesta sospita que molts tenim queda totalment, com en els dos anteriors partits, Ataman va forçar diverses tècniques per intentar canviar el curs del partit. Teníem que estar preparats per a contestar cada situació. És a dir, que lo que estàvem dient, què voleu? Que juguem a d'això? Pues anem a jugar.
1: És que d'aquestes situacions, Ataman comix en una tècnica que el fica més en el partit, perquè els àrbits a partir d'aquest moment deixen de xiular coses, estan en un nivell de suportar pues, les

0: l'agressivitat de Panathinaikos, l'agressivitat de puxar línies defensives, i jo crec que s'ha igualat coses o ha plantejat coses de relativa igualtat per al futur, per a aquest quart partit del divendres. Bueno, jo crec que era el que tocava. Jo ja havia viscut, tots ja havíem viscut aquesta situació en Ataman, en l'eliminatòria, de que ell juga la seva partida i apreta com vol i sempre trau profit. Pues en esta, bueno, no és que aquest tre profit, els dos se n'han anat per la mateixa via i Pedro li ha plantejat la mateixa resposta que ell plantejava tantes vegades al Zarbich.
1: Nacho, i per a tancar, perquè encara tenc que vull que me facis una anàlisi previ de la final de demà de les Xicones, però abans, per què i ser reo final de Panathinaikos, què ha fet Panathinaikos que no haguera fet fins a aquest moment i què no ha fet València Bàsquet que estiguera fet fins a aquest moment?
0: Perquè València Bàsquet és com si no sabera gestionar quan té diferències grans i té que pautar, allargar. Que ha allargat, però no ha tingut intel·ligència per a saber encarar aquestes accions finals. Jo comentava en la retransmissió, no, és que València Bàsquet no ha girat mal, és a dir, no ha manejat mal la pilota, ha apurat possessions, però en volta de quan està l'equip rival en el menys 8, en el marcador, i tu tens la possessió, hi ha un canvi defensiu i t'emparelles un dels nostres exteriors, en Matías Lesor, que és l'interior de Panathinaikos, el que tens que fer és anar cap a dins a buscar la falta. Pues tu t'embotxies i buscaves la resolució del triple per a pegar-hi al colp més que definitiu. En això t'equivoques. Has allargat, has pausat, però no has tingut com gestió del que tocava en aquests segons finals de cada possessió en els últims 4 minuts pràcticament de partit. I bueno, i ells han trobat també punteria, han trobat un punt de més efectivitat, i això s'ha fet entrar en contra. Però és com si València Bàsquet, quan té dominador de en contra, arriba a assistats finals, no té la plomo per a saber gestionar. Ara sí que sap allargar possessions, però no sap trobar la millor solució en aquests segons finals de cada atac.
2: Nacho, i demà les xiques, l'equip de Rubén Burgos, que comença a competir per l'opció de guanyar un quart títol de Lliga. L'ha aconseguit en les últimes 3 temporades. El rival en les semis de la Lliga Femenina és l'Uni Girona. I a partir d'ahir, bueno, pues és un os, diríem, complicat, però també s'espera la millor versió d'este equip en esta eliminatòria.
0: Sí, jo espero la millor versió. Jo espero un València Bàsquet supercompetitiu, perquè cada vegada que arranca en els trams decisius de la temporada respon o té la capacitat per a poder plasmar el seu millor guionet. I demà, pues, evidentment, este Girona ha estat més regular que les nostres allà de tota la temporada, però ha perdut a Vivi, que és una jugadora fonamental per a d'elles. Un poc s'està igualant tot, perquè estan jugadores de diferents equips, no? També s'ha anat Carla Leite en Saragossa, i això fica en una relativa igualtat als equips que estan en este tram final de la temporada lluitant pel títol, no? I davant Girona, pues a veure si València Bàsquet troba esta contundència que tantes vegades li vem quan arriba als partits decisius. Jo crec que tens que trobar, sobretot defensivament, frenar a l'equip de Roberto Íñiguez, perquè ells són també un equip que busca la frescura a camp obert, troba des de la contundència defensiva moltes vegades robar i transitar, no? Buscar aquestes situacions de transició ràpida, i ahir València Bàsquet té que tindre aquesta premissa per a ràpidament refer-se. València Bàsquet esta temporada no és un equip en atac que puguen aparèixer moltíssimes jugadores, no? Que se'n puguen anar a una dotació bestial, però sí que té aquesta capacitat física darrere per a desgastar. I en la pintura anem a veure l'efecte per part d'ells de Koulibaly i les nostres també ahí baix de l'anella, no? Que estan siguent fonamentals. Però va un partit d'igualtat, de jugar-ho tot a l'extrem i de no regalar, diferències grans, en el sentit que si el rival colpeja o tu tens un avantatge, que no te penses que això ja és definitiu. De fet, Girona ve de superar una eliminatòria en la que l'anada estava perdent de més 15 o així, i va remontar i igualar el final. bueno, aquestes eliminatòries van d'això d'apretar i jugar-ho tot fins al final i sumar una diferència encara que siga mínima per anar allí i pensar que és possible clavar-se en una finalíssima.
1: Tindrem bàsquet demà, tindrem bàsquet divendres, així que, i tindrem sempre les sabies paraules de Nacho Rodilla per explicar-ho.

0: Nacho, gràcies.
1: Vinga, adéu.
0: 11:33, canviem de test, parlem del València Club de Futbol i d'un dels seus jugadors que no tenim més oportunitats i que sembla que ja comença a mirar al futur. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
2: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
0: Estem parlant de Rubi Lanzo.
2: Sí, sí, sí, precisament d'un Rubi Lanzo que, bueno, pues, anava a dir esta temporada, no? Però ja... Ja van 2-3 temporades en les que, bueno, pues és un dels més perjudicats per la gestió del primer equip, en el sentit de que és un jugador en edat, és de veres que l'últim any, com a sub-23, l'any que ve ja no podria compaginar filial en la mica de primer equip, però cap dels entrenadors li ha donat l'oportunitat i jo crec que ha perdut, entre cometes, molt de temps de la seva... carrera o de anys importants en el desenvolupament d'un jugador per a tractar de demostrar si està per a l'elit o no, no? I bueno, pues, primer com a central, després volent-lo convertir en un lateral dret, ara tornar a fer-lo central en el Mestalla, bueno, pues, són situacions que jo mai he comprès en Rubén Iranzo i que avui és notícia perquè Rubén Iranzo canvia d'agència de representació després de tota la vida en el que abans era Promo Sport i ara es diu As One, després de juntar-se en 2-3 agències molt importants i fer un conglomerat d'agències, pues, ara se diu As One. Bueno, pues, ha deixat els seus agents de tota la vida i ha canviat a el que era Wasserman, no? També de tota la vida. Pues, que ara se diu Wasserman perquè va tindre lío en tot el tema de... d'Epstein i demés, que segur que estava vinculat el seu propietari i demés, pues ara se diu The Team, en anglès, el equipo, i és la nova agència de Rubén Iranzo.
0: Bona dada per a tindre en compte.
3: Sabem algo de Conegam, alguna cosa, Salva, del futur de Rubo, per on passa? Ofertes, sí, clubs, categories...
2: Clar, estos... quan un jugador canvia d'agència sempre vol significar algo, no? Sempre vol dir algo i sempre n'hi ha algo darrere. El de veres que l'Orense fins ara no ha deixat de eixir a Rubo en estos anys, com estava dient al principi, però este estiu ja és diferent. El València busca dos laterals drets, cap d'ells a priori serà Rubo. Ell ja no és sub-23, és a dir, ja no te pot fer aquest paper d'estar a cavall entre filial i primer equip i, per tant, el que s'espera aquest estiu és que Rubén Iranzo isga del València ben traspassat o ben lliure, no, diguem, en esta modalitat de traspàs a cost zero, però deixant un percentatge en el València en cas de futur traspàs. Jo sé que n'hi ha un equip en segona divisió, que és l'Sporting de Gijón, que ha estat molt interessat en Rubén Iranzo en estos últims mesos. Jo el que pense és que el canvi d'agència està propiciat també perquè tindrà algun equip avançat per a que Rubén Iranzo pugui eixir este estiu. I sé que té equips en Portugal que també estan darrere d'ell. Així que la segona divisió en Espanya i primera divisió de Portugal podrien ser els destins de Rubén Iranzo este estiu.
0: Molt bé, doncs pues, esta serà la situació que vos volíem contar al voltant de Rubén Iranzo. Salva Gómez, en l'entrenament, un nom propi, que és el de, bueno, dos noms propis, Beltrán i Pepe Lu.
3: Bueno, Lucas Beltrán, Manolo, que encara no és capaç per problemes en el seu genoll de treballar amb l'equip, lo que pues el convertís, jo crec que en dubte molt seriós, i si no està descartat ja, Manolo, pues demà probablement se descarte per a jugar diumenge a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Avui també notícia Pepe Lu, perquè ha entrenat com a mig centre, no com a central, que és el que estava fent en les últimes setmanes. Això vol dir que Corberán el tornarà al mig del camp a Sant Mamés? Pues no ho desconec a hores d'ara. Ara que de seguida tindrem per a ser un paternero de pro com és Luco, pues a veure que el seu olfacte, no? que olora en aquesta formació, que jo crec que van haver canvis en la formació de Corberán, per a la visita a Sant Mamés. Però bueno, sí, avui novetat, Pepelu, perquè pues, ha tornat al seu lloc, que és el mig centre, vaja.
0: Ara falta saber

0: Messi en lloc de Guido? Crec que no. I si...
1: No, no, vull dir... si a mi me pregunta, jo crec que no va ser titular en el mig centre.
0: Tu creus
1: que, jo crec que, no.
0: Que no va ser titular en el mig centre?
1: No, jo solament conte que vull treballar com a mig centre després de fer-ho com a central.
0: Ara li preguntarem a Lucro i li preguntarem a Manolo, que també està allà per ahí. Per cert, que l'Atleti Bilbao vol ambient gros per a diumenge perquè ells estan jugant-se el poder entrar en Europa League.
1: Bueno, al final ells, Manolo, també va anunciar ahir que volia calfar, en el bon sentit, des de la seva graderia, el partit que li espera este cap de setmana, que és una finalíssima davant del Deportiu Alavés, en el Martínez Valero, amb rebuda a l'equip, amb ambient per a les penyes, etc., música i tal. I avui, bueno, pues l'Atlètic Club de Bilbao ha anunciat que el que vol és que el Sant Mamés sigui una caldera. Els lleons es veuen a prop d'Europa, volen aprofitar aquesta inèrcia positiva per arribar a la sexta plaça, que ara ocupa el Celta, que té 3 punts més solament que els bascos, i a partir d'ahí pues demanen el suport del públic per a superar el València i tornar a la possibilitat de jugar en Europa la pròxima temporada, clar. Sí, sí.
0: Mireu com s'ha assumit la mediocritat i
1: a més, perdona, l'Elx, i ho hem donat també, va pagar el desplaçament amb autobús a Sevilla per als seus aficionats.
0: Mireu com s'ha assumit la mediocritat, gràcies per recordar, perquè anava per ahí. La mediocritat i el que ja s'assimila tot, que el primer any que el València les té canutes per a no baixar, que és l'any de Baraja, el primer any de Baraja, el club sí paga autobusos.
1: Sí, un parell de desplaçaments. No, a ells va haver un segur.
0: Ells, Cádiz...
1: Sevilla, crec que també, no?
0: Vigo, en lo lluny que està també. Uh-huh. Bueno, com ara ja tots els anys van estar... Pues, eixa és la situació. Algo més, Folgado?
1: No.
0: 11:40, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores
2: de venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Con flores de venganza en el pelo. ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: El creuer Ondius navega ja cap a Tenerife, on examinaran els passatgers si es traslladaran als seus països d'origen. En el cas dels espanyols, a un hospital militar de Madrid on podran fer la quarantena. Bon dia, són les 7, és dijous 7 de maig. Arrenquem les notícies del matí. L'Organització Mundial de la Salut centra ara els esforços a trobar la vintena de persones que haurien abandonat el vaixell abans que es declarara l'alerta. El que sí que ha arribat a les Canàries, a l'aeroport de Gran Canària, és un dels avions medicalitzats que transportava els evacuats cap a Amsterdam. L'aparell ha hagut de parar ací després que es trencara la bombolla d'aïllament d'un dels pacients. Han d'esperar l'arribada d'un altre avió. A casa nostra, hores clau en l'ensenyament, quan falten 4 dies per a la vaga indefinida. Avui tornaran a seure amb una nova contraproposta de servicis mínims a la taula. Els sindicats havien demanat la mediació directa del president de la Generalitat. Pérez Llorca assegura que la consellera d'Educació mantindrà la negociació fins al final. I l'última sessió del Juí de les Mascaretes es deixa els alegats finals de José Luis Ábalos i Koldo García i una reivindicació de la seva innocència. L'exassessor acusa l'advocat del PP de demanar que col·laborara mentint als espanyols. L'exministre reitera que ha sigut víctima d'un juí paral·lel. Donald Trump afirma textualment que ha tingut bones converses amb Iran. Ho ha dit des del despatx oval de la Casa Blanca just després d'amenaçar de reprendre els atacs amb més intensitat si les autoritats de Teheran no accepten el pacte. I en els esports, gran victòria del València Bàsquet a Atenes contra el Panathinaikos. 87-91 guanyaren els taronja, que esforcen d'esta manera el quart partit del play-off de l'Eurolliga. Tot un partit escarregat de tensió que els de Pedro Martínez aconseguiren superar contra els grecs. L'actuació de Badio i Montero una vegada més va ser clau. En l'oratge ens espera un dijous plujós amb avisos activats per tempestes acompanyades de granís i ruixats puntualment forts. Plourà amb més intensitat al sud del Golf de València i la Marina. Al matí plourà a vora mar i les tempestes sorgiran terra endins en la segona meitat del dia. Tot això amb una baixada en el termòmetre, sobretot de vesprada. Els pròxims dies continuarem amb inestabilitat, almenys fins diumenge. Este dijous arranca sense complicacions destacables en la xarxa principal de les nostres carreteres. A València comença el trànsit dens a la B30 i la Ronda Nord en la zona de Mislata i Paterna. Normalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Comencem. El creuer Ondius ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi este cap de setmana. Mentrestant, un dels avions que transportava els evacuats cap a Amsterdam s'ha vist obligat a parar a Gran Canària pel trencament de la bombolla d'aïllament d'un dels pacients, el metge del creuer. El Ministeri de Sanitat no ha autoritzat que isca amb un nou equip bombolla, ja que asseguren no compta amb l'autonomia suficient. En estos moments esperen, sense eixir de l'aeronau, que arribi un altre avió per a viatjar als Països Baixos. Allí ja ha arribat l'altre passatger evacuat. Espanya es prepara per a l'arribada del creuer amb un protocol que inclou el confinament dels espanyols en un hospital militar a Madrid. També el trasllat dels estrangers als seus països des de Tenerife. Un confinament que seria voluntari, però que Sanitat estudiarà les mesures legals perquè així siga.
1: El Ondius ja va a camí de les Canàries. Arribarà diumenge al migdia, segons indica hores d'ara l'aplicació de tràfic marítim. Ho farà al port de Granadilla de Bona, al sud de Tenerife, i a 10 minuts de l'aeroport. Ja dilluns, segons el Ministeri, es posarà en marxa l'evacuació de l'embarcació de les 147 persones. A Tenerife se'l sometrà a una inspecció sanitària

0: en estos moments són asimptomàtics.
1: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
0: Els 14 espanyols se'ls traslladaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb un avió militar i a la unitat d'aïllament especialitzada. Una cuarentena que, segons la ministra Robles, sería voluntaria.
2: Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
0: No obstant això, des del govern es garantís que es posaran en marxa les mesures legals per a confinar els espanyols si algú d'ells no vol ingressar. Pel que fa als turistes estrangers, avui hi haurà una reunió entre Sanitat i Afers Estrangers per a concretar el trasllat d'estos directament des del port de Tenerife als seus països. Esperaran els avions al vaixell. En este punt, Canàries continua demanant més garanties i qüestionant els criteris perquè no s'hagi fet l'evacuació al port de Praia, a Cap Verd.
3: La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Al final se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado.
0: A les 8 hi ha prevista una altra reunió entre el govern canari i el Ministeri de Sanitat.
4: El principal repte a hores d'ara continua sent el rastreig dels passatgers que van desembarcar abans que s'activara l'alerta internacional. En serien 23 i haurien desembarcat a l'illa de Santa Helena el 22 d'abril. Una d'aquestes persones és el ciutadà suís que està ingressat a Zúric. El Ministeri de Sanitat no ha oferit ara com ara informació sobre si entre aquesta vintena de persones hi ha algun ciutadà espanyol.
5: We were not informed of any contagious disease.
6: Un d'ells ha denunciat que la tripulació va estar mal informada i no va aplicar les mesures adequades. Ja ha fet públic un vídeo intern en què el capità comunica la mort sobtada de l'assegura que no hi ha risc infecciós i que el vaixell és segur.
7: At the present time, we have 8 suspected cases.
6: Segons l'Organització Mundial de la Salut, en estos moments hi ha 8 casos sospitosos associats al vaixell, amb 3 morts confirmades i 3 casos validats per proves de laboratori. La situació clínica és desigual. Hi ha un pacient a l'UCI a Sud-àfrica amb evolució favorable, 3 evacuats als Països Baixos, un cas detectat a Suïssa i una mort sospitosa a bord.
4: El govern espanyol ha contactat amb els 14 passatgers espanyols i les seues famílies per a informar-los de la situació, entre ells la valenciana Aitana. Ella ha penjat en les últimes hores un missatge a les xarxes socials on explica que es troba bé.
8: Hola a todos. Gracias por todos los mensajes y el cariño. Los he recibido y los agradezco mucho. Se están siguiendo las medidas y protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo. Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados. El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros. Para más información, por favor, consultad los canales oficiales.
4: La decisió d'atracar el creuer a les Canàries ha provocat un xoc entre el govern d'Espanya i el de les Illes. El president canari acusa l'executiu de falta de lleialtat, informació i col·laboració. El govern ho desmenteix.
9: El president canari es queixa de la falta d'informació.
10: Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan, obviamente, es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población.
9: Però l'executiu assegura que han estat en contacte amb el govern de Canàries i que l'arribada del creuer respon a una petició vinculant de l'OMS.
11: He estado hablando en todo momento con el presidente de la Comunidad Canaria, con el presidente de Canarias, esta mañana. No vamos a entrar en la polémica política.
12: Es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, vuelvo a decir, las obligaciones luego legales y morales del país de aceptarlo.
9: El Partit Popular demana apartar directament la ministra de Sanitat.
13: No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre, pero esto es un tema grave donde no se puede fallar.
9: Pedro Sánchez s'ha reunit d'urgència a la Moncloa amb els ministeris implicats.
4: Canviem radicalment d'assumpte. Conselleria i sindicats de l'ensenyament mantenen avui una nova reunió quan falten 4 dies per a la vaga. Els sindicats havien demanat la mediació directa del cap del Consell. Pérez Llorca assegura que la consellera d'Educació

0: Mantindrà la negociació fins al final.
1: En faltava un, però a Mampe ja són tots els sindicats docents els que donen suport a la vaga. Demanen parlar en la reunió d'este dijous de totes les reivindicacions, no només de reduir la burocràcia, i el cap del Consell fixa una condició per a negociar.
2: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida. Una que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
3: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també.
1: Les organitzacions sindicals volen que Educació posi damunt de la taula una proposta en ferm, real i efectiva amb diners, és a dir, amb el vistiplau de la Conselleria d'Hisenda. Proposta que Pérez Llorca assegura que tindran.
4: Per tal de que no n'hi hagi entre bancs de caràcter tècnic per a que puguem tindre una negociació real.
3: Demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar, i per supost el Consell i la Generalitat va fer-ho.
0: En aquesta reunió d'avui, un dels temes principals a negociar serà, segur, els servicis mínims per a la vaga indefinida. Els sindicats havien rebutjat la proposta inicial del Consell que volia el 100% en segon de batxillerat. Segons l'Estep, la nova proposta d'Educació per a la trobada d'avui és que en segon de batxillerat seran servicis mínims els actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions i per a l'accés a la PAU. El sindicat Estep considera aquesta proposta poc clara i abusiva.
5: La corrupció política està en el sistema democràtic i solo una reacció contundente contra ella puede frenarlas. Lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley.
0: Amb aquestes paraules, el fiscal anticorrupció en cap, Alejandro Luzón, tanca el juí de les mascaretes. Este dimecres hem pogut escoltar també els principals acusats, José Luis Ábalos i Koldo García, abans que el juí es declarara vist per a sentència. L'exministre i el seu exassessor han defès la seva innocència davant del Tribunal Suprem.
6: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, no, está mintiendo.

0: Als Estats Units, un jutge federal ha fet pública una nota de suïcidi escrita suposadament pel pedòfil Jeffrey Epstein. L'hauria trobat l'excompany de cel·la entre les pàgines d'una novel·la. Segons la nota, Epstein diu que el van investigar durant mesos i no van trobar res. Acaba dient que és un privilegi triar el moment per a dir adéu. El company de cel·la d'Epstein diu que la va trobar després d'un primer incident en què van trobar el magnat inconscient, amb una tira de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure en aquell moment, però dues setmanes més tard van trobar el seu cos sense vida en la cel·la de la presó de Manhattan, on estava detingut. Anem ja amb els esports, amb la valuosa victòria del València Bàsquet contra el Panathinaikos en un ambient, si ho haguem de definir d'una manera fina, més costil. Òscar Forés, bon dia.
1: Ben fina ha sigut, Amàlia, sí, bon dia. Molta tensió, però victòria al cap i a la fi de València Bàsquet, 87-91. Els taronja forcen d'esta manera el quart partit del play-off. L'equip valencià va eixir molt entonat des de l'inici, amb Branco Badio i Jan Montero castigant la defensa dels grecs. De fet, en la mitja part, la diferència ja era de 39-52. El tercer temps va marcar un punt d'inflexió amb les expulsions d'Ataman i de Pedro Martínez. El tècnic taronja es va queixar de les contínues protestes del turc. En l'últim quart, els valencians guanyaven de 16 punts, però en els instants finals van col·lapsar. Per sort, els grecs tampoc van estar encertats i el triomf va caure del costat taronja.
2: Coach Ataman, in the last two games...
3: L'entrenador Ataman, en els dos partits anteriors, va forçar tècniques per canviar la història. Van perdre nota, estaven preparats. Pedro Martínez ha reaccionat per a defensar la nostra idea.
1: Per la seva banda, el València Bàsquet de Rubén Burgos afronta esta vesprada al Roig Arena el primer partit de la semifinal de la Lliga contra l'Espart Girona. Les catalanes segones en la Lliga regular tindran el factor camp a favor i jugaran el partit de tornada a Fontajau. Caldrà traure, per tant, la major renda possible perquè està en joc el pas a la final i la possible classificació per a l'Eurolliga de la temporada que ve.
4: Pues Girona intentará dar su máximo y después de una muy buena temporada que están realizando, pues vendrán aquí a jugar con sus opciones. Son dos partidos, son 80 minutos en los días centrales, habrá que ajustar detalles. Llegamos preparadas, focalizadas en estos primeros 40 aquí en el Roig Arena.
1: Canviem al futbol. En Champions League, el PSG acompanyarà l'Arsenal en la final del 30 de maig a Budapest. A l'Allianz Arena de Múnich, els parisencs feren valdre el 5-4 de l'anada i anit empataren a 1 amb el Bayern. A la seva manera, Luis Enrique es mostrava satisfet.
5: És increïble. On he donat la 200 final de Champions League consecutiu. Ça representa... le niveau qui a cette équipe, le niveau qui ont les joueurs, le niveau qui ont les supporters, c'est le club, et on est très content.
1: I de l'eufòria del PSG a les males notícies per al Llevant femení, que ahir perdia la categoria per primera vegada en la seva història. L'equip que fa anys era un dels grans, amb 4 lligues, 6 copes de la reina i 2 supercopes d'Espanya, baixava a primera federació. Cueres de la classificació, les llevantinistes van perdre contra el Barça per 5-0 i diuen adeu a la màxima categoria quan encara falten 3 jornades per al final de la competició. El València prepara la visita a Sant Mamés, una vegada més, un partit vital per a fugir del pou de la zona de descens. Per al duel contra l'Atlètic Club, tot apunta que el tècnic faça canvis en l'11. Amb Unai i Xomert recuperats, sembla que Pepelu tornarà a la banqueta. Lucas Beltrán, que ahir tampoc es va entrenar amb el grup, és dubte. Avui la plantilla té dia lliure. Esta jornada 35 promet emocions molt fortes. Diumenge l'Atlètic València, però divendres, demà, ja tenim el partit.
0: Per cert, un duel a la catedral molt difícil, perquè els lleons volen tornar a Europa, veurem què passa. Gràcies, Òscar. Bé, són les 7:18 del matí i ens interessem ara per la situació del trànsit. Sònia López, bon dia, com va la cosa?
6: Bé, doncs pel que fa a la xarxa principal de carreteres del territori, no tenim cap incidència que compliqui especialment la circulació. Normalitat d'accés a Castelló de la Plana i Alacant, i a València se n'on trobem la primera congestió del dia, ho hem comentat ja des a la zona del riu, a la B30, pràcticament des de Tres Forques fins a Mislata en direcció a Set, que és el que veuen en directe per la televisió, la incorporació de la Ronda Nord i altre clàssic, la pista de Silla a l'entrada a València i a la pista de Mus a Sant Antoni de Benaixeve. Això és

0: tot. Això sí, es volem recordar ja, es fem un apunt, que avui hi ha convocada de nou jornada de vaga del taxi a la Comunitat Valenciana.
1: Gràcies, Sònia. Moment ara de conèixer a fons les previsions de l'oratge. Avui molt pendents dels avisos taronja al litoral nord d'Alacant i sud de València. Poden acumular-se 40 litres per metre quadrat en una hora. Quina és la situació a hores d'ara? Antonio Sánchez, bon dia.
2: Sí, no mateix, Amàlia, bon dia. Ara mateix, ben en jorn, el que estem veient és que encara tenim estos avisos activats. Avís taronja, com has comentat, per 40 litres per metre quadrat en una hora al sud del Golf de València, nord d'Alacant, és a dir, la Marina Alta, també a la Safor, a la Ribera Alta, a la Costera, al Comtans fins i tot. Aquestes comarques són on patirem els efectes dels ruixats més forts. Si ens n'anem més cap a l'interior, podrem veure com també tindrem tempestes ja més de vesprada i ruixats puntualment forts entre 20 i 30 litres per metre quadrat en una hora, també al sud de la província de Castelló. I ara mateix el que estem veient és el radar de la precipitació. Podem veure com això és la Comunitat Valenciana. Tenim unes tempestes ja originant-se, sorgint cap a la mar Mediterrània i, per una altra banda, també ruixats puntualment dèbils, no molt forts, cap al Albacete. Això evolucionarà en les pròximes hores i veurem com, sobretot, els dels que he d'estar més pendents són de les que es formen cap a la mar. Si veiem els registres acumulats d'avui, vindran pràcticament tots i els més forts des de la mar, però sembla que no es quedaran vora mar, sinó que aniran un poquet més terra endins i plourà i deixaran les ruixats més forts ja en punts més orogràfics, més de muntanya, de les comarques de la Safor, de la Marina Alta, del Comtat i de la Vall d'Albaida. A la resta també, com podem veure, a l'interior també podem tindre eixos ruixats forts i sobretot cap al sud, és a dir, al Baix Vinalopó, el Vinalopó mitjà i al Baix Segura. Este matí, si plou, serà bona mar i també un poquet més cap a la Mediterrània, com hem dit, en eixos punts que es queden de relleu més prop de la mar, i ja de vesprada és quan veurem com la situació s'activa un poquet més cap al sud i cap a l'interior. Així que tenim dos parts del dia ben diferenciades pel que fa a aquestes pluges que esperem avui. Per una banda, avui ja començarà cap al cap de la nau i també el sud del Golf de València a ploure amb intensitat, amb aquestes tempestes que vindran de la mar. A la resta, cel encara assolellat, també a l'interior i al nord, pluja pràcticament en tot arreu, encara que no plourà en totes les localitats, perquè les tempestes són així, que són molt puntuals, però veurem com la possibilitat de pluja la podem tindre en tota la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la temperatura, ara mateix el termòmetre es queda molt paregut ahir, entre 5 i 11 graus cap a l'interior, al voltant dels 12-17 graus cap al litoral, les més altes al litoral sud, i veurem com està vesprada. Degut a això de la nuvolositat, el termòmetre es quedarà un poc més baix que ahir. Estem parlant de màximes d'entre 19 i 22 graus. Avui no arribarem als 25. Temperatures, en tot cas, primaverals, un poc més baixes del que hauríem de tindre en aquesta època de l'any. Els pròxims dies veurem com encara la inestabilitat es mantindrà. Tindrem més masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera entrant a la península, i això ens deixarà encara més tempestes. De divendres, una situació un poc més calmada, encara que a l'interior nord tindrem tempestes de vesprada. Ja dissabte serà una altra jornada marcada per les pluges i per les tempestes, així que també dissabte precaució. I diumenge sembla que ja se'n van les tempestes, torna a pujar el termòmetre amb ambient més assolellat. Així que, Amàlia, aquestes tempestes no només les tindrem avui, sinó que també el dissabte vindran, però ara per ara hem d'estar pendents d'avui.
1: Tempestes a la vista. Gràcies, Antonio. 7 i 23. Fem una breu parada, de seguida tornem.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
6: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el pla més a prop

0: suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, faran una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a

0: que les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí senyor.
0: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial pel govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
2: Home, això és tradició de sempre.
0: La música amansix les feres.
3: Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
0: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pan. O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos. I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
4: A dinar!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A punt ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A punt ràdio. De tu a tu.
9: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
10: De tu a tu.
11: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunitat Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4. Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
9: Som a punt. Gracias por acompañarnos.
12: Són les 7 i 28 minuts del matí i el creuer afectat per un brot d'antivirus navega ja cap a l'illa de Tenerife, on examinaran els passatgers i els traslladaran als seus països d'origen. En el cas dels espanyols, a un hospital militar de Madrid on podran fer la quarantena. L'OMS centra ara tots els esforços a trobar la 20ena de persones que haurien abandonat el vaixell abans que es declarara l'alerta. Un dels avions medicalitzats que transportava els evacuats cap a Amsterdam ha hagut de parar a l'aeroport de Gran Canària després que es trencara la bombolla d'aïllament. Hores clau en les negociacions entre conselleria i sindicats quan falten 4 dies per a la vaga indefinida en educació. Avui tornaran a seure amb una nova contraproposta de servicis mínims a la taula. Els sindicats havien demanat la mediació directa del president de la Generalitat. Pérez Llorca assegura que mantindran la negociació fins al final. L'última sessió del juí de les mascaretes ens deixa els al·legats finals de José Luis Ábalos i Coldo García i una reivindicació de la seva innocència. L'exassessor acusa l'advocat del PP de demanar que col·laborara mentint als espanyols. L'exministre reitera que ha sigut víctima d'un juí paral·lel. Donald Trump afirma textualment que ha tingut bones converses amb l'Iran. Ho ha dit des del despatx oval de la Casa Blanca, just després d'amenaçar

0: amenaçar de reprendre els atacs amb més intensitat si les autoritats de Teheran no accepten el pacte. L'oratge ens espera un dijous plujós amb avisos activats per tempestes acompanyades de granís i ruixats puntualment forts. Plourà amb més intensitat al sud del Golf de València i la Marina. Al matí plourà a vora mar i les tempestes sorgiran terra endins en la segona meitat del dia. Tot això amb una baixada en el termòmetre, sobretot de vesprada. Els pròxims dies continuarem amb inestabilitat, almenys fins diumenge. Quant al trànsit, València registra congestió a la B30 i Ronda Nord per Paterna, Mislata i Xirivella. Creix la densitat d'entrada per la pista de Silla i l'autovia de Torrenta Picanya. També hi ha circulació lenta al bypass de l'A7 al seu pas per la Canyada en direcció a Castelló. Bé, moment d'obrir el quiosc de premsa, com cada matí. L'antivirus continua avui copant totes les portades dels diaris de tirada espanyola. Elena Rigo, bon dia.
1: Aixa Samalia, bon dia. Cada vegada es coneixen més detalls del vaixell afectat pel virus. Ho veiem en portades com la del País. 23 passatgers van deixar el vaixell i van volar als seus països sense cap control. El diari també assenyala que els 14 espanyols que hi viatgen els traslladaran a l'Hospital Militar de Madrid. Ho faran després que el vaixell arribi a les Canàries. El Mundo destaca una declaració de Fernando Clavijo. Com és això que el vaixell ve cap ací? El president canari denuncia desinformació per part del govern. El rotatiu també destaca part de l'informe del fiscal Luzón pel cas de les mascaretes. Esta corrupció continuada consumeix la nostra democràcia, ha escrit. Ací a casa, titular econòmic en la portada de Mediterrània. El govern destina 50,8 milions a Port Castelló pel hub eòlic. El diari assenyala que la quantitat queda lluny dels 75 milions als quals aspirava el port. Informació assegura este dijous que Uzbek alça el seu intent d'ingerència en les eleccions internes. El diari Levante titula «La Generalitat recorre a borses urgents per falta de bombers forestals». Levante apunta que l'empresa que porta la gestió ha acudit a esta via per a cobrir centenars de places després d'haver-se aprovat el tercer torn. Acabem este repàs amb les províncies, que aposta per la vaga d'educació. Pols finals tens entre sindicat i Consell. El diari assenyala que avui Pérez Llorca anunciarà una proposta in extremis. Per la seva part, el professorat valora puntuar amb un 10 tot l'alumnat de segon de batxillerat a tall de protesta. Els sindicats havien demanat la mediació directa del cap del Consell. Pérez Llorca assegura que la consellera d'Educació mantindrà la negociació fins al final.
2: En faltava un, però a Mampe ja són tots els sindicats docents els que donen suport a la vaga. Demanen parlar en la reunió d'este dijous de totes les reivindicacions, no només de reduir la burocràcia, i el cap del Consell fixa una condició per a negociar.
3: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
4: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això ha de ser una condició, també.
2: Les organitzacions sindicals volen que Educació posi damunt de la taula una proposta en ferm, real i efectiva amb diners, és a dir, amb el vistiplau de la Conselleria d'Hisenda. Proposta que Pérez Llorca assegura que tindran.
5: Per tal que no n'hi hagi entre bancs de caràcter tècnic perquè puguem tindre una negociació real.
4: Demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar, i per supost el Consell i la Generalitat va fer-ho.
1: En eixa reunió d'avui, un dels temes principals a negociar serà, de segur, els servicis mínims per a la vaga indefinida. Els sindicats havien rebutjat la proposta inicial del Consell, que volia el 100% en segon de batxillerat. Segons el sindicat majoritari, la nova proposta d'Educació per a la trobada d'avui és que en segon de batxillerat seran servicis mínims els actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions i per a l'accés a la pau. El sindicat considera aquesta proposta poc clara i abusiva.

0: La vaga del professorat també ha provocat debat a les Corts. L'oposició defèn les seues reivindicacions i critica la Generalitat. Tant Vox com el Partit Popular demanen que es garantisquen els drets dels alumnes i veuen un rerefons polític en la postura dels sindicats.
1: Crec que la consellera li caldria anar a classes de repàs de matemàtiques perquè fa uns números que ningú entén.
2: L'oposició demana que la Generalitat expliqui els 2.400 milions d'euros anuals en què xifra les reivindicacions del professorat.
3: Lo que está haciendo la consellera es culpabilizar a los profesores, criminalizándolos, identificándolos como personas codiciosas por esa mejora salarial.
2: Vox creu que la consellera està negociant correctament i també considera justes les demandes del professorat, però
4: nos parece que los sindicatos están intentando manipular la situación con una visión estrictamente sectaria y política.
2: Tant Vox com el PP demanen atendre les necessitats dels estudiants i critiquen l'oportunitat de la vaga.
5: Salvaguardar también y preocuparse por el interés de las familias, cero incrementos salariales al profesorado durante 8 años del Botànic, cero huelgas.
0: La reunió de la taula sectorial d'educació començarà a partir de les 11 del matí, Amàlia.
6: Sí, estarem molt pendents, tindrem un ull en aquesta reunió entre sindicats i conselleria i amb l'altre ull pendents del creuer Hondius, que ja navega cap a l'illa Canària de Tenerife, on està previst que arribi este cap de setmana. L'avió que va aterrar ahir a Gran Canària pel trencament de la bombolla d'aïllament d'un dels pacients ja s'ha enlairat esta matinada de camí a Amsterdam. L'avió viatgen, recordem, 2 passatgers contagiats, entre ells el metge del creuer. Espanya es prepara per a l'arribada del creuer amb un protocol que inclou el trasllat dels estrangers als seus països des de Tenerife. Tantari, Sanitat, això sí, estudiarà les mesures legals perquè així siga.
7: El Hondius ja va a camí de les Canàries. Arribarà diumenge al migdia, segons indica hores d'ara l'aplicació de tràfic marítim. Ho farà al port de Granadilla de Bona, al sud de Tenerife, i a 10 minuts de l'aeroport. Ja dilluns, segons el Ministeri, es posarà en marxa l'evacuació de l'embarcació de les 147 persones. A Tenerife se'ls sometrà a una inspecció sanitària. En estos moments són asimptomàtics.
8: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
7: Als 14 espanyols se'ls traslladaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb un avió militar i a la unitat d'aïllament especialitzada. Una quarantena que, segons la ministra Robles, seria voluntària.
9: Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena. Habitacions individualitzades.
7: No obstant això, des del govern es garantís que es posaran en marxa les mesures legals per a confinar els espanyols si algú d'ells no vol ingressar. Pel que fa als turistes estrangers, avui hi haurà una reunió entre Sanitat i Afers Estrangers per a concretar el trasllat d'estos directament des del port de Tenerife als seus països. Esperaran els avions al vaixell. En este punt, Canàries continua demanant més garanties i qüestionant els criteris perquè no s'hagi fet l'evacuació al port de Praia, a Cap Verd.
10: La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Al final se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del gobierno del estado.
7: A les 8 hi ha prevista una altra reunió entre el govern canari i el Ministeri de Sanitat.
6: Però el principal repte a hores d'ara continua sent el rastreig dels passatgers que desembarcaren abans que s'activara l'alerta internacional. En serien 23. Segons el que ha relatat un passatger al diari El País, hi haurien desembarcat a l'illa de Santa Helena el 22 d'abril. Una d'aquestes persones és el ciutadà suís ingressat a Zuric.
11: Un d'ells ha denunciat que la tripulació va estar mal informada i no va aplicar les mesures adequades. Ja ha fet públic un vídeo intern en què el capità comunica la mort sobtada de la primera víctima, que atribueix a causes naturals. En el mateix missatge, el capità assegura que no hi ha risc infecciós i que el vaixell és segur. Segons l'Organització Mundial de la Salut, en aquests moments hi ha 8 casos sospitosos associats al vaixell.

0: amb 3 morts confirmades i 3 casos validats per proves de laboratori. La situació clínica és desigual. Hi ha un pacient a l'UCI a Sud-àfrica amb evolució favorable, 3 evacuats als Països Baixos, un cas detectat a Suïssa i una mort sospitosa a bord.
1: La decisió d'atracar el creuer a les Canàries ha provocat un xoc entre el govern d'Espanya i el de les Illes. El president canari acusa l'executiu de falta de lleialtat, informació i col·laboració. El govern ho desmenteix.
2: El president canari es queixa de la falta d'informació.
3: Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan, obviamente, es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población.
2: Però l'executiu assegura que han estat en contacte amb el govern de Canàries i que l'arribada del creuer respon a una petició vinculant de l'OMS.
4: He estado hablando en todo momento con el presidente de la Comunidad Canaria, con el presidente de Canarias, esta mañana. No vamos a entrar en la polémica política.
5: Es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, vuelvo a decir, las obligaciones luego legales y morales del país de aceptarlo.
2: El Partit Popular demana apartar directament la ministra de Sanitat.
6: No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre, pero esto es un tema grave donde no se puede fallar.
2: Pedro Sánchez s'ha reunit d'urgència a la Moncloa amb els ministeris implicats.
1: I així a casa nostra, Conselleria i Sindicats de l'Ensenyament mantenen avui una nova reunió quan falten 4 dies per a la vaga indefinida. Els sindicats havien demanat la mediació directa del cap del Consell. Pérez Llorca assegura que la consellera d'Educació mantindrà la negociació fins al final.
7: En faltava un, però a Mampe ja són tots els sindicats docents els que donen suport a la vaga. Demanen parlar en la reunió d'este dijous de totes les reivindicacions, no només de reduir la burocràcia, i el cap del Consell fixa una condició per a negociar.
8: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
9: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també.
7: Les organitzacions sindicals volen que Educació posi damunt de la taula una proposta en ferm, real i efectiva amb diners, és a dir, amb el vistiplau de la Conselleria d'Hisenda. Proposta que Pérez Llorca assegura que tindran.
10: Per tal de que no n'hi hagi entrebancs de caràcter tècnic per a que puguem tindre una negociació real.
9: Demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tractar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho.
1: La vaga del professorat també ha provocat debat a les Corts. L'oposició defèn les seues reivindicacions i critica la Generalitat. Tant Vox com el Partit Popular demanen que es garantisquen els drets dels alumnes i veuen un rerefons polític en la postura dels sindicats.
11: Crec que a la consellera li caldria anar a classes de repàs de matemàtiques perquè fa uns números que ningú entén.
12: L'oposició demana que la Generalitat expliqui els 2.400 milions d'euros anuals en què xifra les reivindicacions del professorat.
13: Lo que está haciendo la consellera es culpabilizar a los profesores, criminalizándolos, identificándolos como personas codiciosas por esa mejora salarial.
12: Vox creu que la consellera està negociant correctament i també considera justes les demandes del professorat, però
14: nos parece que los sindicatos están intentando manipular la situación con una visión estrictamente sectaria y política.
12: Tant Vox com el PP demanen atendre les necessitats dels estudiants i critiquen l'oportunitat de la vaga.
15: Salvaguardar també i preocupar-se per l'interès de las familias, 0 incrementos salariales al profesorado durante 8 años del Botánic, 0 huelgas.
16: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas. Lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley.
1: Amb aquestes paraules del fiscal anticorrupció en cap, Alejandro Luzón es tanca el juí de les mascaretes. Este dimecres hem pogut escoltar també els principals acusats, José Luis Ábalos i Coldo García, abans que el juí es declare vist per a sentència. Els dos han defès la seva innocència davant del Tribunal Suprem.

0: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, no, está mintiendo. Y la verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel.
1: Realmente en toda esta causa general que se me ha abierto, todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas.
2: El fiscal anticorrupció assenyala la culpabilitat dels acusats.
3: Una verdadera organización criminal.
2: I descarta clarament Pedro Sánchez.
3: No lo era, no era el número uno el presidente del gobierno.
2: I el nucli del cas, la compra de les mascaretes.
3: El ministerio, dirigido por José Luis Ábalos, se cerró a nuevas ofertas que fueron llegando porque ya había un acuerdo cerrado previo establecido con Víctor de Aldama.
2: El fiscal manté la petició de 7 anys per Aldama i s'obri a rebaixar-la per la col·laboració amb la justícia.
3: La declaració de Víctor de Aldama està corroborada per altres elements probatoris. Hay otras cosas que dice Víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas, si no son ciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto.
2: L'advocat d'Aldama diu que la trama ja era corrupta en arribar al ministeri.
4: Como ya se trataba de una organización que se repartió la obra pública, por ejemplo, desde el año 2015, en el que estaba ya el señor Santos Cerdán.
2: I l'advocada de Coldo García ha posat en qüestió els informes de la UCO.
5: Porque no dan ni una, porque no hay ninguna prueba objetiva acreditada.
2: El lletrat d'Ábalos ha acusat Aldama de mentir.
6: Nada atisba a que exista veracidad ninguna de la creación. El cambio de versiones que tiene en la instrucción. Ya hemos mencionado que efectivamente nada de lo que aporta es esencial, lo dice la UCO.
7: I avui declara el primer dels 26 alcaldes i alcaldesses citats a Catarroja en el Juí de la Dana. Obri esta fase el primer edil d'Utiel, Ricardo Gabaldón. La magistrada ha citat a declarar també com a testimoni en qualitat de pèrit Adrià Revert, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. La magistrada demana que aporte al jutjat totes les dades i la informació que tenia disponibles el dia de la barrancada. També ha sol·licitat a la Confederació del Xúquer, al Centre d'Emergències i a l'AEMET que informen si van consultar les dades d'Avamet el dia de la Dana. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos casos més de violència de gènere, un d'ahir a Santa Cruz de Tenerife i l'altre del mes de març a Tortosa, a Tarragona. En el cas de Tenerife, la víctima de 57 anys no figurava en el sistema Biogen. Feia dues setmanes que estava separada del seu marit. Havia presentat denúncies prèvies. En total són 19 les víctimes mortals per violència de gènere des que ha començat el 2020. I en pàgina internacional, Donald Trump es mostra optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb l'Iran per a parar la guerra i reobrir l'Estret d'Hormuz. El mandatari nord-americà ha afirmat que les últimes hores ha mantingut converses molt positives. Ho ha dit durant un esdeveniment al despatx oval de la Casa Blanca. Prèviament, això sí, havia amenaçat de reprendre els atacs amb més intensitat si les autoritats de Teheran no accepten el pacte.
8: El portal de notícies Axios, molt proper a la Casa Blanca, manté que la proposta per a posar fi a la guerra és de només una pàgina. En primer lloc, s'hauria d'obrir completament l'estret d'Hormuz i sense cap peatge, ja que, com diu el secretari d'Estat nord-americà, cobrar diners crearia un precedent a tot el món. Una volta obert, hi hauria un període de 30 dies per a negociar la tornada dels actius financers congelats a l'Iran si no hi ha acord, però al mateix temps diu que és optimista. Vol arribar a un tracte i, si és possible, abans del seu viatge a la Xina la setmana que ve. L'anomenat projecte Llibertat per escortar embarcacions a Hormuz ha durat 3 dies. L'Iran ja no té dipòsits per al petroli i l'està emmagatzemant en vaixells, molt sense mesures de seguretat. Els països del Golf han alertat que el Golf Pèrsic és un polvorí i que en cas d'una explosió d'un petrolier podria provocar-se una catàstrofe natural. Tots els països de la zona depenen de milers de desalinizadores per a obtindre aigua. I totes funcionen amb l'aigua del mar.
7: L'estudi d'animació japonès Studio Ghibli ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries.

0: Ciències de Comunicació i Humanitats 2026. Entre les joies dels seus treballs destaquem la princesa Mononoke, el viatge de Chihiro o el meu vell Totoro. El jurat ha premiat el treball artesanal i de gran imaginació que han creat històries universals plenes de sensibilitat i valors humanistes.
1: Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias.
0: I parlem ara de l'últim avançament del pròxim disc de Ramonet. Es diu Senyor Llaurador i compta amb les col·laboracions de Pep Jimeno Botifarra, Paco Lluís de Bajoqueta Rock i Juanjo Serna de Spanish Brass.

0: I el cantant i guitarrista britànic Eric Clapton torna a Madrid esta nit després de 20 anys. Would you know my name if I saw you? El músic de 81 anys farà dos concerts, el d'esta nit a Madrid i el 10 de maig a Barcelona. Considerat un dels millors intèrprets i una llegenda del blues i del rock, està avalat amb més de 18 Grammys per la seva carrera. Cançons mítiques com Laila o Tears in Heaven s'escoltaran esta nit davant de milers de fans, amb la interpretació magistral d'un dels grans de la música. Dos concerts molt esperats després de tants anys sense que Clapton xafara Espanya. Amb la música d'Eric Clapton anem a actualitzar la informació meteorològica. Atenció, activats avisos taronja per tempestes. Avui és el dia fort després de molts dies de pluja, Antonio.
1: Sí, i és que ahir també van patir els efectes de les pluges. Amàlia, com podem veure, això va caure a Benissama, en este cas, a l'Alt Vinalopó, com en només 30 minuts van veure fins als 20 litres per metre quadrat, però es van registrar ahir, justament en esta localitat de l'Alt Vinalopó, fins als 30 litres per metre quadrat, que és, de fet, la localitat on més va ploure. Unes tempestes que van ser més puntuals, que van sorgir cap a la Plana Alta, l'Alcalatén, també l'Alt Palància, van veure-les també a la Foia de Bunyol, a la Canal de Navarrés i fins i tot a l'Alacantí i a l'Alcoià. On més va ploure, Benissama, com hem comentat, però també al Pla del Meanes, 16 litres per metre quadrat, Relleu, Palanquetes en 15, Benafigos, 14 litres per metre quadrat, a Bunyol, al voltant dels 11-12 litres per metre quadrat. I el que estàvem dient, avui estem pendents d'esta vista taronja que tenim no només al sud del Golf de València, sinó també al nord de la província d'Alacant, és a dir, la Marina Alta, el Comtat, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta, la Costera i la Safor, és on veurem aquesta pluja que pot ser de fins als 40 litres per metre quadrat en una hora o més d'aquesta quantitat. A la resta, també, tempestes, serà ja més de vesprada quan sorgiran i amb una intensitat un poquet més baixa, per això tenim avís groc, entre els 20 i els 30 litres per metre quadrat en una hora, esperem, i veurem com també acompanyades de granís puntualment i de tronades. Així que avui una situació marcada per les tempestes que començaran a sorgir, sobretot vora mar, i ja estan sorgint ara mateix en el Mediterrani. Per exemple, si ens anem al Mar Balear, podem veure com a prop de les Illes Columbretes ja tenim una xicoteta tempesta. Una altra que s'apropa al Baix Segura i al Baix Vinalopó i que podria afectar a Torrevieja, Guardamar del Segura, en uns minutets, i una altra que es queda ja més cap a l'interior, Albacete, que esta no s'aproparà a nosaltres, o en tot cas a la Plana Utiel Requena. Però ara mateix les que ens preocupen més són les que vindran de la mar, que com podem veure poden registrar entre precipitacions molt fortes, sobretot quan arriben a zones de relleu i de muntanyes vora mar o a prop de la costa. Veurem com entrarà més de matí a aquesta hora i les tempestes, ja de matí, pendent si les tempestes que vinguen de la mar, i ja després de vesprada, ambient tempestuós en pràcticament tot el territori i sobretot cap a l'interior, que és on les ruixades seran més fortes. Ara mateix el termòmetre entre 5-10 graus cap a l'interior, entre els 13-15 cap al litoral, i avui la temperatura sí que baixarà més, degut a aquest augment de la nuvolositat i de les pluges, entre els 20-22 graus cap a l'interior, entre els 15 i els 17. Els pròxims dies...

0: dies encara patirem els efectes de la inestabilitat degut a masses d'aire fred que es queden en capes altes de l'atmosfera. Nosaltres estem en el vessant est i és la part en la que tenim més energia i més probabilitat de pluja. Així que demà, de nou, cap a l'interior nord, a la resta no plourà. Dissabte, jornada també tempestuosa i plujosa. El diumenge sembla que tornarà l'estabilitat. Ara per ara, Amàlia, hem d'estar pendents les pròximes hores.
1: Molta precaució amb aquestes tempestes. Gràcies, Antonio. 7:55, publicitat i de seguida tornem.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poall i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
4: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències. Generalitat Valenciana.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Les llengüetes de punts de llengua.
9: A Punt Ràdio.
10: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es traduïxen?
11: És de veres.
10: La resposta és fàcil. No, no i no.
12: No,
13: no, no. No.
12: I jo dic no.
13: No és possible, no és possible.
10: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
13: Sí. No.
10: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
13: Vale o no vale?
14: Ah, vale.
10: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
15: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
10: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
16: 1, 2, 3, 4.
10: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
17: No!
10: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
17: No!
10: Bill Gates no és Guillem. I sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
11: I és correcte!
10: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
18: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts, l'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4. I el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seva grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: A punt d'arribar a les 8 en punt del matí. Hores clau en les negociacions entre conselleria i sindicats quan falten 4 dies per a la vaga indefinida en educació. Avui mateix tornaran a seure amb una nova contraproposta de servicis mínims a la taula. Els sindicats havien demanat la

0: Mediació directa del president de la Generalitat. Juanfran Pérez Llorca assegura que mantindran la negociació fins al final. Han eixit finalment esta matinada cap a Amsterdam un dels avions medicalitzats que transportava passatgers evacuats del creuer afectat per antivirus. Ha hagut de parar a l'aeroport de Gran Canària després que es trencara la bombolla d'aïllament d'un dels pacients. Han hagut d'esperar a l'aeroport fins que una altra nau els recollirà i posarà de nou rumb als Països Baixos. L'OMS centra ara els esforços a trobar la vintena de persones que haurien abandonat el vaixell abans que es declarara l'alerta. L'última sessió del Juí de les Mascaretes es deixa els al·legats finals de José Luis Ábalos i Koldo García i una reivindicació de la seva innocència. L'exassessor acusa l'advocat del PP de demanar que col·laborara mentint als espanyols. L'exministre reitera que ha sigut víctima d'un juí paral·lel. Very good talks over the last 24 hours. Donald Trump afirma textualment que ha tingut bones converses amb l'Iran. Ho ha dit des del despatx oval de la Casa Blanca just després d'amenaçar de reprendre els atacs amb més intensitat si les autoritats de Teheran no accepten el pacte. I en els esports, gran victòria del València Bàsquet a Atenes contra el Panathinaikos. 87-91 guanyaren els taronja, que forcen d'esta manera el quart partit del play-off de l'Eurolliga. Tot un partida escarregat de tensió que els de Pedro Martínez aconseguiren superar els grecs. El horatge ens espera un dia plujós amb avisos activats per tempestes acompanyades de granís i ruixats puntualment forts. Plourà amb més intensitat al sud del Golf de València i la Marina. Al matí plourà a vora mar i les tempestes sorgiran terra endins a la segona meitat del dia. Tot això amb una baixada en el termòmetre, sobretot de vesprada. Els pròxims dies, inestabilitat almenys fins diumenge. Alacant registra a hores d'ara congestió de trànsit a la 70 per Fontcalent en direcció a Elx i a la Santa Fas cap a Sant Joan. A València trobem retencions d'entrada per la pista de Silla, l'autovia de Torrent i de Puçol. Els trams més complicats continuen sent la B30 i la Ronda Nord, al seu pas per Mislata, Paterna i Xirivella. El creuer Hondius ja navega cap a Tenerife, on està previst que arribi este cap de setmana. Esta matinada ja ha eixit rumb a Amsterdam l'avió que va aterrar ahir a Gran Canària pel trencament de la bombolla d'aïllament d'un dels pacients. En l'avió viatgen dos passatgers contagiats, entre ells el metge del creuer. Espanya ja s'està preparant per a l'arribada del creuer amb un protocol que inclou el trasllat dels estrangers als seus països des de Tenerife. També el confinament dels passatgers espanyols en un hospital militar a Madrid, que en principi seria voluntari. Sanitat, això sí, estudiarà les mesures legals perquè així siga.
1: El Hondius ja va a camí de les Canàries. Arribarà diumenge al migdia, segons indica hores d'ara l'aplicació de tràfic marítim. Ho farà al port de Granadilla de Bona, al sud de Tenerife, i a 10 minuts de l'aeroport. Ja dilluns, segons el Ministeri, es posarà en marxa l'evacuació de l'embarcació de les 147 persones. A Tenerife se'ls sometrà a una inspecció sanitària. En estos moments són asimptomàtics.
2: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
1: Als 14 espanyols se'ls traslladaran a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb un avió militar i a la unitat d'aïllament especialitzada. Una cuarentena que, segons la ministra Robles, sería voluntaria.
3: Está ya todo preparado allí en el Hospital Militar de Defensa. Los que voluntariamente quieren y tienen que firmar un consentimiento informado estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
1: No obstant això, des del govern es garantís que es posaran en marxa les mesures legals per a confinar els espanyols si algú d'ells no vol ingressar. Pel que fa als turistes estrangers, avui hi haurà una reunió entre Sanitat i Afers Estrangers per a concretar el trasllat d'estos directament des del port de Tenerife als seus països. Esperaran els avions al vaixell. En este punt, Canàries continua demanant més garanties i qüestionant els criteris perquè no s'hagi fet l'evacuació al port de Praia, a Cap Verd.
4: La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión

0: Muy preocupados. Al final se ha puesto de una manera muy clara encima de la mesa que ha habido una decisión unilateral por parte del Gobierno del Estado.
1: A Les Guiti ha prevista una altra reunió entre el Govern Canari i el Ministeri de Sanitat.
2: Però el principal repte a hores d'ara continua sent el rastreig dels passatgers que desembarcaren abans que s'activara l'alerta internacional. En serien 23, segons el que ha relatat un passatger al diari El País, i haurien desembarcat a l'illa de Santa Helena el passat 22 d'abril. Una d'aquestes persones és el ciutadà suís que està ingressat a Zúric.
3: Un d'ells ha denunciat que la tripulació va estar mal informada i no va aplicar les mesures adequades. Ja ha fet públic un vídeo intern en què el capità comunica la mort sobtada de la primera víctima, que atribueix a causes naturals. En el mateix missatge, el capità assegura que no hi ha risc infecciós i que el vaixell és segur. Segons l'Organització Mundial de la Salut, en aquests moments hi ha 8 casos sospitosos associats al vaixell, amb 3 morts confirmades i 3 casos validats per proves de laboratori. La situació clínica és desigual. Hi ha un pacient a l'UCI a Sud-àfrica amb evolució favorable, 3 evacuats als Països Baixos, un cas detectat a Suïssa i una mort sospitosa a bord.
2: Però com va arribar l'antivirus al creuer? Esta és una de les principals incògnites. El barco, recordem, va salpar des de l'Argentina. Allí hi ha un brot que deixa allà almenys 9 morts enguany. La soca dels Andes, endèmica des dels anys 90, s'ha estès des de la Patagònia al sud del país fins a Buenos Aires. Es transmet per contacte amb excrements o saliva del ratolí cuallarg i és l'única al món capaç de contagiar-se entre humans. En els últims 13 anys ha provocat vora 200 morts al país sense que existisca cap tractament específic.
4: Per part de la Conselleria de Sanitat, ahir van intentar ja posar-se en contacte amb eixa valenciana que està en el barco, que ja està en bon estat.
2: En paraules del president de la Generalitat, el govern espanyol ha contactat amb els 14 passatgers espanyols i les seues famílies per a informar-los de la situació i entre ells també de la valenciana Aitana. Ella ha penjat en les últimes hores un missatge en les xarxes socials on explica que es troba bé.
5: Hola a todos. Gracias por todos los mensajes y el cariño. Los he recibido y los agradezco mucho. Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados. El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros. Para más información, por favor, consultad los canales oficiales.
2: La decisió d'atracar el creuer a les Canàries ha provocat un xoc entre el govern d'Espanya i el de les Illes. El president canari acusa l'executiu de falta de lleialtat, informació i col·laboració. El govern ho desmenteix.
6: El president canari es queixa de la falta d'informació.
7: Este tipo de actuaciones descoordinadas y sin respetar, en este caso, la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que generan, obviamente, es más incertidumbre, más desconfianza y mucha inseguridad y desasosiego en la población.
6: Però l'executiu assegura que han estat en contacte amb el govern de Canàries i que l'arribada del creuer respon a una petició vinculant de l'OMS.
8: He estado hablando en todo momento con el presidente de la Comunidad Canaria, con el presidente de Canarias, esta mañana. No vamos a entrar en la polémica política.
9: Es la Organización Mundial de la Salud la que determina, solicita, pide, vuelvo a decir, las obligaciones luego legales y morales del país de aceptarlo.
6: El Partit Popular demana apartar directament la ministra de Sanitat.
10: No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre, pero esto es un tema grave donde no se puede fallar.
6: Pedro Sánchez s'ha reunit d'urgència a la Moncloa amb els ministeris implicats.
11: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas. Lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley.
2: Amb aquestes paraules del fiscal anticorrupció en cap, Alejandro Luzón tanca el juí de les mascaretes. Este dimecres hem pogut escoltar també els principals acusats, José Luis Ábalos i Koldo García, abans que el juí es declare vist per a sentència. Els dos han defès la seva innocència davant del Tribunal Suprem.
12: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo...

0: euro del señor Aldama, no, está mintiendo. Y la verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel.
1: Realmente en toda esta causa general que se me ha abierto, todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas.
2: Rusió assenyala la culpabilitat dels acusats.
3: Una verdadera organització criminal.
2: I descarta clarament Pedro Sánchez.
3: No lo era, no era el número uno el president del gobierno.
2: I el nucli del cas, la compra de les mascaretes.
3: El ministerio, dirigido por José Luis Ábalos, se cerró a nuevas ofertas que fueron llegando porque ya había un acuerdo cerrado previo establecido con Víctor de Aldama.
2: El fiscal manté la petició de 7 anys per Aldama i s'obri a rebaixar-la per la col·laboració amb la justícia.
3: La declaració de Víctor de Aldama està corroborada per altres elements probatoris. Hay otras cosas que dice Víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas, si no son ciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusació que se formula en este acto.
2: L'advocat d'Aldama diu que la trama ja era corrupta en arribar al ministeri.
4: Como ya se trataba de una organización que se repartía la obra pública, por ejemplo, desde el año 2015, en el que estaba ya el señor Santos Cerdán.
2: I l'advocada de Coldo García ha posat en qüestió els informes de la UCO.
5: Porque no dan ni una, porque no hay ninguna prueba objetiva acreditada.
2: El lletrat d'Ábalos acusat Aldama de mentir.
6: Nada atisba a que exista veracidad ninguna de las declaraciones. El cambio de versiones que tiene en la instrucción. Ya hemos mencionado que efectivamente nada de lo que aporta es esencial, lo dice la UCO.
7: Avui declara el primer dels 26 alcaldes i alcaldesses citats a Catarroig en el juí de la Dana. Obri esta fase el primer edil d'Utiel, Ricardo Gabaldón. La magistrada ha citat a declarar també com a testimoni en qualitat de pèrit Adrià Revert, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia. La magistrada demana que aporti al jutjat totes les dades i informació que tenia disponibles i sa jornada. També ha sol·licitat a la Confederació del Xúquer, al Centre d'Emergències i a l'AEMET que informen si van consultar les dades d'Avamet el dia de la Dana. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat de dos dones més a conseqüència de la violència de gènere. L'últim es va produir ahir a Santa Cruz de Tenerife. La víctima, de 57 anys, no figurava en el sistema Biogen i feia dues setmanes que estava separada del seu agressor, a qui ja han detingut. El segon cas és del mes de març. Va passar a Tortosa, a Tarragona, on la dona assassinada per la seva parella no havia presentat denúncies prèvies. En total són 19 les víctimes mortals per violència de gènere en el que portem de 2026. I si al món, Donald Trump es mostra optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb l'Iran per a parar la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
8: With that being said, they want to make a deal. We've had...
7: El mandatari nord-americà ha afirmat que les últimes hores han mantingut converses molt positives. Ho ha dit des del despatx oval de la Casa Blanca. Prèviament, això sí, havia amenaçat de reprendre els atacs amb més intensitat si les autoritats de Teheran no accepten el pacte.
9: El portal de notícies Axios, molt proper a la Casa Blanca, manté que la proposta per a posar fi a la guerra és de només una pàgina. En primer lloc, s'hauria d'obrir completament l'estret d'Hormuz i sense cap peatge, ja que, com diu el secretari d'Estat nord-americà, cobrar diners crearia un precedent a tot el món. Una volta obert, hi hauria un període de 30 dies per a negociar la tornada dels actius financers congelats a Teheran i començar les negociacions sobre la qüestió de l'urani enriquit. Trump amenaça de bombardejar l'Iran si no hi ha acord, però al mateix temps diu que és optimista. Vol arribar a un tracte i, si és possible, abans del seu viatge a la Xina la setmana que ve. L'anomenat projecte Llibertat per escortar embarcacions a Hormuz ha durat 3 dies. L'Iran ja no té dipòsits per al petroli i l'està emmagatzemant en vaixells, molt sense mesures de seguretat. Els països del Golf han alertat que el Golf Pèrsic és un polvorí i que, en cas d'una explosió d'un petrolier, podria provocar-se una catàstrofe natural. Tots els països de la zona depenen de milers de desalinizadores per a obtindre aigua i totes funcionen amb l'aigua del mar.
7: I als Estats Units, un jutge federal ha fet pública una nota de suïcidi escrita suposadament pel pedòfil Jeffrey Epstein. L'hauria trobat l'excompany de cel·la entre les pàgines d'una novel·la, segons

0: La nota Epstein diu que el van investigar durant mesos i no van trobar res i acaba dient que és un privilegi triar el moment per a dir adeu. El company de cel·la diu que la va trobar després d'un primer incident en què van trobar el magnat inconscient amb una tirada de tela al voltant del coll. Epstein va sobreviure, però recordem, dues setmanes més tard van trobar el seu cos sense vida en la cel·la de la presó de Manhattan on estava detingut. I el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, arriba avui a Roma amb un doble objectiu. En primer lloc, redreçar la relació amb el papa Lleó XIV, però també amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tant l'un com l'altre han rebut dures crítiques per part del president Trump. Rubio tindrà una audiència amb el pontífex al Vaticà i demà s'entrevistarà amb Meloni. El papa Lleó XIV discrepa amb el president dels Estats Units, primer per les polítiques migratòries i ara per la guerra a l'Iran. El conflicte al Pròxim Orient també ha sigut motiu de discrepàncies entre Trump i Meloni, a qui retreu la falta de suport i ha amenaçat de reduir les tropes nord-americanes desplegades a Itàlia.
1: Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti.
0: Per cert, ja és oficial l'agenda de Lleó XIV a Espanya. Visitarà Madrid, Barcelona i les Illes Canàries entre el 6 i el 12 de juny, 15 anys després de l'última visita papal. A més de les quatre misses multitudinàries, una d'elles a la Sagrada Família, coincidint amb la inauguració de la Torre de Jesucrist, protagonitzarà un fet històric. Serà el primer pontífex que intervé al Congrés dels Diputats. I com saben, Conselleria i Sindicats de l'Ensenyament mantenen avui una nova reunió quan falten quatre dies per a la vaga indefinida. Els sindicats havien demanat la mediació directa del cap del Consell. Juanfran Pérez Llorca assegura que la consellera d'Educació mantindrà la negociació fins al final.
2: En faltava un, però a Mampe ja són tots els sindicats docents els que donen suport a la vaga. Demanen parlar en la reunió d'este dijous de totes les reivindicacions, no només de reduir la burocràcia, i el cap del Consell fixa una condició per a negociar.
3: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
4: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també.
2: Les organitzacions sindicals volen que Educació posi damunt de la taula una proposta en ferm, real i efectiva amb diners, és a dir, amb el vistiplau de la Conselleria d'Hisenda. Proposta que Pérez Llorca assegura que tindran.
5: Per tal que no n'hi hagi entre bancs de caràcter tècnic per a que puguem tindre una negociació real.
4: Demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho.
0: En aquesta reunió d'avui, un dels temes principals a negociar serà de segur els servicis mínims per a la vaga indefinida. Els sindicats havien rebutjat la proposta inicial del Consell, que volia el 100% en segon de batxillerat. Segons el sindicat majoritari, l'STEP, la nova proposta d'Educació per a la trobada d'avui és que en segon de batxillerat seran servicis mínims els actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions i per a l'accés a la PAU. El sindicat considera aquesta proposta poc clara i abusiva. Precisament d'esta situació parlem en este punt amb Toni González. Ell és president de l'Associació de Directors de Secundària de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bé, vostè manté contacte amb la conselleria. Els han traslladat cap tipus d'instrucció en cas que la vaga tiri avant?
6: Doncs sí, a dia d'avui sí que tenim ja les instruccions de serveis mínims. Entenem que si avui n'hi ha una mesa de negociació pot ser que envien, però és cert que el que acabes de comentar en la pròpia notícia és serveis mínims en segon de batxillerat de realitzar les avaluacions i totes les pertinents proves per poder avaluar s'han garantitzat en aquests serveis mínims que marquen les pròpies instruccions. L'altra qüestió seria veure si això és propi d'uns serveis mínims o no, que això ja ho indicaran els propis sindicats.
0: A partir d'ahir, com haurien de reorganitzar-se els centres?

0: Doncs pensem que ara és un moment de, en tota aquesta incertesa, tindre molta cautela. Seguir en el plànic que tenim els propis centres i a mesura que vagin passant dia a dia, aquell plànic que entenem que haurem de modificar, modificar-lo i donar-li la millor resposta que volem per al nostre alumnat i pel propi sistema educatiu. I nosaltres, per supost, els propis docents són uns grans professionals del sistema i estem donant el millor dia a dia en les aules. I el que s'està demanant és algo molt lògic, que fa molt de temps que està en la taula, són millores de les condicions laborals, minimitzar les ràtios, que fa temps que ho demanem. I en aquests moments hi ha classes massificades en moltes ciutats de capital. En aquests moments la ràtio de 30, moltes vegades estem en 33, en primària en 28. Les ràtios de batxillerat estan a 35, a volums màxims increïbles que en la pròpia infraestructura de centres educatius, que són pensades infraestructures de la dècada del segle passat, no ens caben. Vull dir, hem de pensar en un projecte a curt termini per donar resposta a totes les necessitats que necessitem ja i en un projecte, per suposat, a mitjà i a llarg termini d'infraestructures, de nous edificis, pensant en el segle XXI. Un segle que necessita espais grans per al treball cooperatiu, necessita espais grans per atendre aquest alumnat de necessitats educatives especials, tindre els recursos i els especialistes per poder atendre aquest alumnat. Això és important per a tindre aquesta inclusió que tothom demana actualment en la nostra societat.
1: Senyor González, aquesta situació, la convocatòria d'una vaga indefinida en el mes de maig, és una situació que mai abans havia produït. Per això sorgeixen molts dubtes. Estan garantides les avaluacions?
0: Doncs diríem que no sóc el millor representant d'entitats per poder contestar aquesta resposta, perquè en aquests moments aquesta decisió està en mans de la pròpia administració que pren decisions i els propis sindicats que van a negociar. I avui és cert que a les 11 va produir-se una mesa de negociació on sembla ser que hi haurà una oferta i el que desitgem és que aquesta oferta siga tal qual es desitja i es preveu. És cert que en tot tipus de negociacions les dues parts han de decidir, però vull dir, no pot ser una oferta basada en mínims de mínims. Esperem que sigui una oferta molt interessant i que els centres educatius la propera setmana puguem engegar una situació de molta normalitat si s'arriba a aquesta negociació tal qual i firma per part dels sindicats. Anem a veure què passa al llarg del matí i entenem que pot ser demà tinguem un canvi en la proposta de serveis mínims pel que es comenten els diferents sindicats.
1: Mentre veiem si s'arriba a un acord, el cas és que en aquests moments hi ha una preocupació molt evident entre l'alumnat especialment de segon de batxillerat, que és el que es presenta a la selectivitat. En breu acaben les classes. Quin missatge li traslladaria vostè a aquests alumnats?
0: Sí que volem traslladar un missatge de tranquil·litat, de pausa. Anem a veure què passa dia a dia. Estem treballant amb gent molt preocupada pel propi alumnat, tot el professorat que està impartint-los. Nosaltres som actualment part de la seva família i això és una realitat. El centre, ja es diu en diferents foros que som centres de seguretat on l'adolescència, la infantesa, els estem assolint, els estem donant una resposta que quan diríem la pròpia societat, quan surten fora del centre educatiu, no és la mateixa. I llavors, això és el que hem de continuar. Hem de continuar treballant junts, veure que les causes que tenim damunt la taula són justificades, que al final això és en benefici de tota la societat, en benefici del sistema educatiu i per tindre un millor futur tant a la societat, a nivell professional, com a nivell personal i familiar. I és un moment de paciència, cautela, i anem a veure què depara la propera setmana tot el que tenim en aquests moments damunt la taula.
1: Doncs pel bé de totes les parts esperem que arriben a aquest desitjat acord. Toni González, president de l'Associació de Directors de Secundària de la Comunitat Valenciana, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bé, són les 8:24, continuem amb les notícies del matí i els contem que l'estudi d'animació japonès Studio Ghibli ha sigut guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació.

i Humanitats 2026. Entre les joies dels seus treballs destaquen la princesa Mononoke, el viatge de Chihiro o el meu veí Totoro. El jurat ha premiat

0: una auténtica paella valenciana en plena Serra de Madrid.
1: A Madrid, al cor de la Serra de Guadarrama, el xef Rubén Iborra, murcià de naixement però criat a Alacant i València, ha aconseguit tota una proesa.
2: Demostrar que aquí se puede hacer un arroz como en Valencia, no a un 100%, porque hasta la salitre en la humedad mediterránea afecta, pero bueno, con tonificando el agua y una serie de cosas que nosotros sabemos hacer gracias a Dios, pues lo hemos conseguido.
1: I per a fer-ho han hagut de recrear una aigua més dura amb sal rosa de l'Himalaya i altres concentrats per a mineralitzar-la.
2: Tècniques para que la tensioflexión del grano, y que es la tensioflexión, que el grano quede al dente, ni más ni menos. Pues tenemos que hacer estos procesos.
1: Un altre factor, el tipus de gra. Ya quasi 1.000 metres d'altura...
2: Aquí solo funciona albufera, a esta altitud.
1: No falta ni la batxoqueta ni el garrofó, però qui va ensenyar Rubén a cuinar paelles?
2: He tenido un maestro muy bueno, que era mi exsuegro, que en paz descanse, que era catedrático de la lengua valenciana, y me explicó la historia de la paella. Por eso, aun siendo murciano y habiendo que me he criado en Valencia, sigo defendiendo que la paella es la paella.
1: Uns minuts després, el veredicte.
2: Y nada, así es como se come y se hace una paella valenciana en la Sierra de Madrid.
1: Mm. Paella, paella.
0: I tant, molt bona pinta té esta paella madrilenya. Més coses, el cantant i guitarrista britànic Eric Clapton torna a Madrid esta nit després de 20. El músic de 81 anys farà dos concerts, el d'esta nit a Madrid i el 10 de maig a Barcelona. Considerat un dels millors intèrprets, una llegenda del blues i del rock, està avalat amb més de 18 Grammys per la seva carrera. Cançons mítiques com Laila o Tears in Heaven s'escoltaran esta nit davant de milers de fans amb la interpretació magistral d'un dels grans de la música. Dos concerts molt esperats després de tants anys sense que Clapton xafara Espanya.

0: En els esports, portada més que merescuda per a València Bàsquet, que ahir contra tot i contra tots s'apuntava. La primera victòria davant el Panathinaikos en el play-off de l'Eurolliga, Òscar.
1: Hi ha vida, hi ha esperança, Amàlia.
2: Perquè l'eliminatòria es posa ara 2-1 i València Bàsquet posa pressió a l'equip grec. Victòria vital de l'equip taronja d'Atenes, 87-91, en un duel carregat de tensió. Els de Pedro Martínez van eixir molt entonats des de l'inici, amb Branco Badio i Jan Montero castigant la defensa helena. De fet, en la mitja part, la diferència ja era de 13 punts a favor dels taronja. El tercer temps va marcar un punt d'inflexió, amb les expulsions d'Ataman i Pedro Martínez. En l'últim quart, els valencians guanyaven de 16 punts, però en els instants finals van col·lapsar. Per sort, els grecs tampoc van estar encertats i el triomf va caure del costat taronja. Demà es disputarà el quart partit de la sèrie.
3: Coach Ataman in the last two games.
4: L'entrenador Ataman en els dos partits anteriors va forçar tècniques per canviar la història. Van perdre nota, estaven preparats. Pedro Martínez ha reaccionat per a defensar la nostra idea.
2: I com el València Bàsquet, el Žalgiris Kaunas manté les esperances de classificar-se per a la Final Four després de guanyar el Fenerbahçe per 81-78 en el tercer partit de l'eliminatòria que domina l'equip turc amb un parcial de 2-1. Remuntada en l'últim quart dels lituans que arribaren a estar... I el València Bàsquet de Rubén Burgos afronta esta vesprada al Roig Arena el primer partit de la semifinal de la Lliga contra l'Espart Girona. Caldrà traure la millor renda possible perquè està en joc el pas a la final i la possible classificació per a l'Eurolliga de la temporada que ve.
5: Girona intentará dar su máximo y después de una muy buena temporada que están realizando, pues vendrán aquí a jugar con sus opciones. Son dos partidos, son 80 minutos en los días centrales, habrá que ajustar detalles. Llegamos preparadas, focalizadas en estos primeros 40 aquí en el Roig Arena.
2: En l'NBA, reacció dels Spurs en el segon partit de les semifinals contra Minnesota Timberwolves. I quina reacció? Repàs de l'equip de San Antonio que esta matinada s'ha imposat al rival per un aclaparador 133-95. Kessel amb 21 punts i Wembanyama amb 19 han capitanejat el conjunt local en un partit que ja estava sentenciat en el descans, amb 59-35 en el marcador per als texans. L'eliminatòria queda ara mateix empatada a 1.

0: Passem al futbol. En Champions, el PSG acompanyarà l'Arsenal en la final del 30 de maig a Budapest. A l'Allianz Arena de Múnich, els parisencs feren valdre el 5-4 de l'anada i a nit empataren a un amb el Bayern. A la seva manera, Luis Enrique es mostrava així de satisfet.
1: És increïble, estem en una final de Champions per segon any consecutiu. Això reflecteix el nivell d'aquest equip, dels jugadors, el suport de l'afició. I com a club estem molt contents.
0: Males notícies per al Llevant femení, que ahir perdia la categoria per primera vegada en la seva història. L'equip, que fa uns anys era un dels grans, amb 4 lligues, 6 copes de la reina i 2 supercopes d'Espanya, baixava a primera federació. Fueres de la classificació, les llevantinistes van perdre contra el Barça per 5-0 i diuen adeu a la màxima categoria quan encara falten 3 jornades per a la fi de la competició. El València prepara la visita a Sant Mamés. Una vegada més, un partit vital per a fugir del pou de la zona de descens. Per al duel contra l'Atlètic Club, tot apunta que el tècnic farà canvis en l'11. Amb Unai i Xomert recuperats, sembla que Pepelu tornarà a la banqueta. Lucas Beltrán, que ahir tampoc es va entrenar amb el grup, és dubte. Avui la plantilla té dia lliure. I l'Elx també afronta una final contra l'Alavés. 2 punts els separen en la taula. André da Silva, màxim golejador dels Franja Verds, confia a recuperar la millor versió de l'equip després de la derrota contra el Celta.
2: Nos puede haber dado un poco más de un plus más, una energía más. Nosotros todos estamos con más voluntad de sacar este. Son 4 finales, pero cada final a su tiempo y esta es de momento la más importante. Me gustaría seguir acá e intentando hacer lo mejor y seguir creciendo conmigo mismo y con el club.
0: Xalavés, dissabte, però demà ja comença la jornada 35, amb ixe Llevant Osasuna, Amàlia.
3: Jornada clau per als nostres equips de primera.
0: Segur que serà.
4: Gràcies, Òscar. Fins demà. Són les 8:32, estem en plena hora a punta a les nostres carreteres. Busquem les incidències d'última hora. Sonia López.
5: Hola, bon dia. Bé, doncs pel que fa a Castelló de la Plana, la cosa està tranquil·la, també a Alacant. A València estan les congestions, però això sí, volem recordar que avui hi haurà complicacions del trànsit a les 3 capitals de província per aquesta vaga de taxis que, recordem, està convocada per avui. Pel que fa al que és la circulació normal, les complicacions les tenim a València, sobretot a la zona del riu, l'habitual de Tres Forques a Mislata cap a l'Assa, també la incorporació de l'A3 a Xirivella sentit Port i també l'entroncament de la Ronda Nord. Altres punts que presenten circulació densa és l'entrada per Picanya en l'autovia de Torrent, també la pista de Sia en l'últim tram i també es pot veure alguns punts de congestió en el bypass de la Set a la Canyada en sentit Castelló i en Bétera cap a Alacant.
4: Gràcies, Sònia. Moment ara d'actualitzar la informació meteorològica. De menú, una nova ració de tempestes setmana passada per aigua, que pareix que se mantindrà de cara també al cap de setmana, Antonio.
6: Sí, sembla que encara tindrem més dies de tempesta, Amàlia, però avui ens fixem en el que passarà en les pròximes hores i tenim una situació complexa, perquè tenim a vista l'onja cap a sud del Golf de València, també al nord d'Alacant, les comarques afectades, la Safor, la Ribera Alta, la Costera, la Vall d'Albaida i també el Comtat i la Marina Alta, part de la Marina Baixa. Així que precaució, sobretot a partir d'ara mateix, perquè ja podran sorgir algunes tempestes mar endins que es mouran cap a l'interior i ja més de vesprada seran les tempestes a l'interior i al nord, on sorgiran i es desplaçaran en pràcticament tot el territori amb possibilitat. Este matí i fins a les 6 de la vesprada, més o menys, per pluja de 40 litres per metre quadrat en una hora, així és com marques amb la vista l'onja, però la resta podem veure entre 20 i 30 litres per metre quadrat en una hora i acompanyades aquestes tempestes en tot arreu de possibilitat de granís i tronades puntuals. Ara mateix el que veiem a València és que tenim en la part més al nord, i no només a aquesta ciutat, sinó a tot el territori, el cel pràcticament ras, amb alguns núvols, cúmuls, però si ens anem més cap al sud, i aquesta imatge està mirant cap al sud, podem veure com la nuvolositat augmenta. Si ens anem a Oliva, ja podem veure com està pràcticament tapat el cel, el Montgó també tapat, i aquesta situació també l'estem patint. En altres comarques, com la Vall d'Albaida, també al Comtat, molts núvols. No pluja, però això canviarà. Tenim ara mateix aquesta formació de tempestes cap a la Mediterrània. Es pot desplaçar més cap a la nostra costa, veurem què passa, i una altra més cap al sud. Poca activitat, però ja diem que això canviarà. Si ens anem cap a l'interior, podem veure com a Albacete també tenen algunes tempestes, però poca cosa. creixeran en els pròxims minuts, hores, i veurem com, sobretot, s'aproparan a aquesta zona, no? Al sud del Golf de València, i sembla que caurà un poc més cap a la costa, on veurem aquestes pluges. Pel que fa a la resta, ambient més assolellat, com hem vist en les càmeres cap al nord i el centre, però sobretot el sud, avui és on tindrem més núvols i de vesprada en tot arreu i la possibilitat de tempestes locals. Estem parlant de locals perquè hi haurà punts en els que no ploga res, però encara existeix i la probabilitat. Si veiem, este matí, com estem dient, serà des de la mar on vindran les tempestes, cap a l'interior encara es mouran de sud a nord, i ja de vesprada també a mi se mateix moviment, però també tindrem més activitat cap al sud. Així que, sobretot, esta vesprada, interior i sud és on més plourà. Si veiem quan podrem registrar en les pròximes hores, estem parlant de puntualment 50, 70 o fins als 100 litres per metre quadrat, i és que per això tenim la vista taronja activat. Així que una situació complexa i amb aquesta possibilitat de pluja forta que es podria deixar algunes inundacions puntuals, sobretot si és que la pluja cau de manera torrencial. Este matí podem veure com el termòmetre no ha canviat molt respecte a ahir, entre els 6 i els 10 graus cap a l'interior, més altes al litoral, entre els 12 i els 15, cap al sud més altes a la cara de Finestrat, 17, 18, la més alta a Guardamar del Segura ara mateix, però esta vesprada el termòmetre baixarà respecte a ahir. Tindrem les més altes cap al sud, entre els 22 i 23, però la resta ens quedarem entre els 17 i els 21 graus, les més baixes cap a l'interior, on avui tindrem una jornada nuvolosa. Si veiem què passarà els pròxims dies, les masses d'aire fred encara es quedaran amb nosaltres, per això comentàvem que este cap de setmana també tindrem tempestes. No tots els dies, això sí, sí que veurem com diumenge ja serà una jornada un poc més assolellada, més estable, però ara per ara, divendres de vesprada, cap al nord plourà, i també litoral sud, de matí encara podríem tindre alguna línia d'inestabilitat. A la resta, ambient ennuvolat, dissabte, pràcticament tot el territori amb possibilitat de nou de pluja i també de tempestes, sobretot cap a l'interior seran més fortes, i diumenge ja és quan se'n van els núvols, encara quedarà nuvolositat cap a l'interior, però a la costa serà assolellat i temperatures més altes. Així que, Amàlia, avui plourà, de segur, divendres tindrem ahir una jornada un poc més de treva, dissabte tornarà a ploure, i ja diumenge sembla que descansarem de les tempestes.
4: De moment, molta precaució amb aquestes tempestes, seguim pendents amb aquests avisos activats, i també estem molt pendents del que passa als jutjats de Catarroja. L'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, declara allí avui com a testimoni. La magistrada vol escoltar els responsables municipals dels pobles afectats per la barrancada. Santi Hernández, bon dia.
7: Bon dia, sí, a les 9:30, en concret està citat així, a declarar com a testimoni l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón. S'obri d'esta manera una nova fase en esta instrucció d'esta macrocausa de la Dana a la declaració dels alcaldes. Per així hauran de passar tots els anys, perquè la pròpia magistrada considera en les seues resolucions que l'alcalde es va anticipar fins i tot a les decisions que va prendre la Generalitat, fins i tot a la declaració, per exemple, de l'alerta hidrològica, considera la magistrada, quan l'alcalde mateix va decidir a primera hora ja del matí ordenar el tancament dels col·legis a Utiel. També serà rellevant i s'espera amb molta expectació que pot declarar l'alcalde d'Utiel així en decisió en seu judicial sobre les telefonades i els contactes que va mantindre la gestió de l'emergència, sobretot amb les conselleres Salomé Prades, i també si va mantindre algun tipus de contacte i en què, de què va parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
4: Santi, ampliem els detalls d'ací un moment abans. Això sí, fem una xicoteta pausa. De seguida tornem. Fins ara. José, ¿puedes ser?
8: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Sostenibilitat, ve del llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
10: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunitat Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4.

0: Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Radio.
3: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
6: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
7: Depèn.
3: Vegem-ho.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... A, sense H, és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar. A dormir. A viatjat, a Vinaròs. M, amb H, també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
7: Ui, em fa mala panxa i tu, paio.
3: Hem dinat i em fa mala panxa.
7: Ui, la panxa fa mal, tio.
3: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
9: Vols dir?
3: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Casa sé que nascú per ser milionària.
3: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
5: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
11: No m'esperava això i em fa sentir trist.
3: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
9: És de veres, és de veres.
3: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
2: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. Som A Punt.
13: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Estem a punt d'arribar a les 9:45 del matí i un dia més tots els ulls estan posats en este vaixell. El creuer Hondius, afectat per un brot d'antivirus, navega ja des d'ahir rumb a les Illes Canàries, on s'està muntant tot un dispositiu per a desembarcar tots els passatgers i traslladar-los a l'aeroport. Busquem l'última hora. Redacció, Elpidia Weber, bon dia.
15: La primera de les últimes hores és la localització d'ixe creuer a hores d'ara en ixe final de recta de Berda, que és on es marca la ruta, seria la seva localització. Està en aquests moments encara en aigües de Cap Verd. La seva destinació, Tenerife, arribaria diumenge, dilluns. Més últimes hores, a aquestes hores, a partir de les 8 començava la reunió de representants del Ministeri de Sanitat, també de Protecció Civil, del Ministeri d'Interior, amb el govern de les Canàries. Faran dues reunions diàries fins que acabi aquesta crisi sanitària. Més reunions del dia d'avui, la que se celebrarà al Ministeri d'Afers Estrangers, que ha de dissenyar l'operació d'evacuació i trasllat de tots els turistes als seus països. Hi ha una quinzena de nacionalitats diferents que passaran del vaixell als avions. I un altre punt del qual estem pendents és el treball de l'OMS per a rastrejar, localitzar i aïllar la vintena de persones que van viatjar en el Hondius durant els primers dies i que baixaren a Santa Helena abans de declarar-se l'emergència sanitària. A ells i als seus contactes pròxims durant tots aquests dies. Recordem que el termini d'incubació

0: Passió des de virus són 45 dies. Ja sabem que hi ha un matrimoni hospitalitzat a Suïssa, ell tindria símptomes, 3 estan en vigilància als Estats Units i 2 més estan confinats al Regne Unit.
1: Gràcies, Elpidia. Altra de les imatges del dia serà la de l'alcalde d'Utiel, Ricardo Abaldón, entrant a declarar avui com a testimoni en el jutjat de Catarroja. La instrucció de la dona entra així en una nova fase. La magistrada vol escoltar els responsables municipals de tots els pobles afectats per la barrancada. En el cas d'Utiel, recordem, van morir 6 persones a causa de la riuada. Santi Hernández.
2: Sí, com bé comentes, Amàlia, avui la investigació, la instrucció d'esta macrocausa de la Dana entra en una nova fase amb la declaració de l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, que està citat així, al jutjat de Catarroja, a les 9:30 del matí. Serà el primer dels alcaldes que passi per així pel jutjat de Catarroja en declarar. Per així hauran de passar tots els alcaldes afectats per la Dana. El testimoni de l'alcalde d'Utiel és rellevant perquè la magistrada, en les pròpies resolucions que va dictar, considera que l'alcalde d'Utiel es va avançar fins i tot a les decisions de la Generalitat. De fet, abans que es decretara l'alerta hidrològica, l'alcalde d'Utiel, per exemple, ja havia decretat el tancament de tots els centres escolars de la seva localitat. Recordem que la magistrada ha centrat la responsabilitat en la gestió autonòmica. No considera els ajuntaments que tingueren la posició de garant per a protegir a la població. Per això, els dos màxims responsables, els dos investigats d'esta causa són les conselleres Salomé Prades i la secretària autonòmica de Seguretat, Emilio Arguello. Recordem que la declaració de l'alcalde d'Utiel també és rellevant, sobretot pels contactes telefònics que va tindre en la gestió de l'emergència, sobretot amb una de les investigades, amb Salomé Prades, i també amb les telefonades que va poder tindre i el contingut del que va parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
1: Gràcies, Santi. Estarem molt atents a les paraules de l'alcalde d'Utiel i no deixem els jutjats. L'expresident de la Diputació d'Alacant i de les Corts Valencianes, Julio d'Espanya, s'enfronta a 8 anys de presó. Està acusat d'un delicte d'agressió sexual i 2 per tracte denigrant quan exercia la medicina en una clínica privada d'Alacant. Avui comença el juí. Pere Conca, bon dia.
3: Bon dia, Amàlia. Sí, Fiscalia demana fins a 8 anys de presó per aquests delictes que comentes, 4 anys per un delicte d'agressió sexual, altres 4 anys per 2 delictes de tracte degradant a 2 víctimes quan exercia de metge especialista en digestiu en una clínica d'Alacant. La primera de les víctimes, una infermera, a més, presumptament diu que va patir tocaments il·lícits quan es rebia un tacte rectal. També arran d'aquesta denúncia, una altra de les denunciants, una altra de les víctimes, va dir que va patir també aquest tracte degradant. A les 10 del matí comença així la sessió segona de la d'ací, d'Alacant, este juí.
1: Gràcies, Pere. I a falta de 4 dies per a l'inici de la vaga indefinida a l'ensenyament, avui els sindicats i la conselleria es tornen a reunir per a tractar d'acostar postures, tot en un dia en què també hi ha convocada vaga en l'àmbit estatal en l'etapa d'infantil de 0 a 3 anys. Sònia López.
4: Sí, Amàlia, les escoletes valencianes infantils, públiques i privades de la Comunitat Valenciana se sumen a la convocatòria de vaga nacional per a, diuen, millorar, volen demanar millorar la qualitat de l'ensenyament i l'educació infantil i també les condicions laborals. A esta mobilització estan cridats a participar més de 60.000 educadors d'unes 11.000 escoletes. Basen la protesta en la defensa d'un cicle educatiu que consideren fonamental, però diuen que està infravalorat i exclòs de les principals mesures educatives. Reclamen la dignificació del seu treball i, entre altres mesures, una reducció de ràtios i recursos efectius per atendre l'alumnat amb necessitats específiques. Els sindicats, a més, denuncien que en el primer cicle d'educació infantil els docents cobren salaris mínims treballant 40 hores setmanals. Avui hi ha convocades concentracions a València, Castelló de la Plana i Alacant.
1: Bé, i no deixem de parlar del sector perquè els contem que el col·legi Manel García Grau de Castelló de la Plana estarà tancat almenys fins dilluns que ve mentre duren els treballs per a eliminar la plaga de rates i desinfecten tot el centre. És un problema que

0: Sabeu que arrosseguen des de fa mesos. Mònica Artana, bon dia.
1: Bon dia, Amàlia. Sí, de fet, ja s'havia actuat en este centre educatiu en fins a 4 ocasions durant els mesos de març i d'abril, però sense èxit, i és per això que ara es va aportar a terme una desinfecció més exhaustiva. Uns treballs que necessiten que no hi hagi ningú en el centre. És per això que se suspenen les classes, tant l'activitat de la jornada lectiva com les activitats extraescolars que es realitzen així durant el dia d'avui, demà, i també estarà tancat el centre durant el cap de setmana. I la previsió és que es tornen a reprendre les classes dilluns. Avui estem veient com entren professors que el que van a fer ara a aquestes hores és apartar mòbils per a que després, cap al migdia, arribi l'empresa de neteja, que és la que va a fer esta desinfecció. Uns treballs que consisteixen en, ens han dit, aïllar les zones que consideren més crítiques per on poden entrar les rates a este edifici, també realitzar una desinfecció total de les instal·lacions i també de tot el mobiliari. A hores d'ara, una imatge molt inusual a la que tindria este centre educatiu qualsevol dia, ara quan són quasi les 9 del matí, perquè això estaria ple de pares, xiquets entrant al col·legi, i avui està totalment buit perquè van a fer estos treballs de desinfecció per a eliminar les rates de l'edifici.
0: Gràcies, Mònica. I com els estem contant, a esta hora el creuer afectat pel brot d'antivirus navega ja rumb a les Illes Canàries. Està previst que arribi a port el cap de setmana. En només uns instants parlem amb Rafael Toledo. Ell és epidemiòleg i catedràtic de la Universitat de València per a conèixer tots els detalls de la malaltia. Fins ara mateix.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: James Gaffigan regresa para dirigir a la orquestra de la Comunitat Valenciana en Salomé, la ópera de Richard Strauss, con la soprano Vida Migniewiczute en el exigente papel protagonista. Salomé, 5 únicas fechas. Les Arts, para amar la música monumental.
4: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
7: De tu a tu.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, parant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
10: Som

0: Falten 5 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Continuem així a les notícies del matí. Moment ara d'obrir la nostra taula d'anàlisis. Avui donem la benvinguda a Toni Jiménez, periodista d'ABC. Està preparada la nostra companya Carolina Pascual. Ella és cap de política del diari Información. Després la saludarem. Sembla que està assentant-se en aquests moments. Ara sí, sembla que ja te podem donar bon dia. Com estàs, Carolina?
1: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bé, ja estem tots preparats. Anem a obrir esta taula parlant-los d'ixa vaga indefinida, que si no passa res, si no hi ha un acord en les pròximes hores, es produirà a partir de dilluns que ve. Última oportunitat per arribar a un acord entre els sindicats de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació. Este matí, de fet, es tornen a reunir damunt de la taula totes les reivindicacions sindicals. El president de la Generalitat insistís en la voluntat negociadora.
2: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
3: Per tal que no n'hi hagi entrebancs de caràcter tècnic perquè puguem tindre una negociació real per a actualitzar els nostres sous, millorar les plantilles.
4: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també. La pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tractar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar, i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho.
0: Bé, hem escoltat totes les parts, també hem escoltat el que diu el sindicat majoritari, l'STEP, que diu que la nova proposta d'educació per a segon de batxillerat es basa en uns servicis mínims d'actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultat de tramitació de reclamacions i per a l'accés de la PAU, i considera aquesta proposta poc clara i abusiva. La pregunta que vos llança a vosaltres, penseu també que és abusiva aquesta proposta, Toni?
5: Bueno, jo crec que, i de veres que ho espere, que avui se senten, este matí se senten a parlar, se senten a dialogar i que d'ahir que almenys un principi d'acord, no? Es faci una proposta bona per part de la conselleria, tant per a intentar que la vaga no es produïsca com per a si aquesta vaga es produís, que es faci en els millors termes possibles. Jo crec que les demandes del professorat són justes, però això s'ha de conciliar d'alguna forma en que, sobretot els alumnes de segon de batxillerat, no, que són els que més preocupen, no perquè la resta, evidentment, dels altres nivells educatius no siguin importants, però és de veres que els que s'enfronten a la PAU tenen una pressió afegida molt important. És una etapa, encara que després la vida et porta per altres camins, tots sabem, i tots els que han passat per allà sabem que és un moment molt, molt important, en molt de nervi, en molta pressió, per tant, en el que a més van a competir amb altres col·legis privats o d'altres comunitats autònomes que estarien en desavantatge en aquest sentit. Per tant, crec que entre tots, i que ha de ser una cosa de tots, de sentar-se a dialogar amb sindicats com la Generalitat per intentar arribar al millor acord possible, tant si es fa eixa vaga amb uns serveis mínims com si es planteja una proposta que realment pugui evitar-la.
0: Ens centrem en aquests serveis mínims. Isabel.
6: La veritat és que jo crec que la conselleria ja no va començar massa bé amb aquests serveis mínims. Quan va decretar 100% de serveis mínims, és a dir, amb segon de batxillerat, jo crec que ahir va haver de recular i ha hagut de resituar-se. Jo la situació, jo la veig un poc complexa, és a dir, complexa per a la conselleria. Els 5 sindicats van avui d'una manera conjunta a parlar amb la conselleria, a negociar. Crec que la situació és complicada, crec que malgrat el perfil de la consellera, que sí que és veritat que dona la sensació que, home, no me vull ni imaginar aquesta situació amb l'anterior conseller d'Educació, amb Rovira, o sigui, que això sí que era molt... Per a mi, jo crec que ha de ser un més conflictiu, no? La nova consellera, jo crec que està intentant parlar o negociar més, el que passa és que és veritat que tampoc ajuda algunes declaracions quan diu tot el que costaria el que demanen els mestres. Efectivament, aquesta quantitat hauria d'explicar-la millor, perquè si no dona la sensació que pugui estar culpabilitzant a un sector que té tot el món de mobilitzar-se. Tot i així, jo penso que és molt important explicar

0: países andinos, Argentina y Chile, tienen mucha experiencia con este tipo de casos y las transmisiones se producen por contacto directo o inhalación con roedores, con lo cual cuando es bastante factible cuando se entra en contacto con espacios donde, o se entra en espacios donde puede haber roedores peridomésticos. Con lo que me cuentas es perfectamente viable que esto se haya dado. A partir de aquí, no tiene nada de particular con respecto a otros brotes que se han podido dar en Latinoamérica. Lo que sucede es que estas personas, después de este viaje y supuestamente o hipotéticamente infectadas, entran en un barco. Y un barco es un entorno muy específico. Un barco no es la vida normal. Por eso hay que diferenciar las dos cosas. Es decir, un barco es un espacio pequeño, con espacios pequeños, con contacto 24 horas al día con gente, aislado, con poco cambio. ¿Eso qué supone? Eso supone un mayor riesgo de transmisión. No de este virus, sino de cualquiera. Y entonces, bueno, se ha podido dar a partir de ese caso zoonótico, transmitido desde roedores. Sí que es cierto que en un entorno muy particular, como es un barco, se haya incrementado un poco el número de casos. Pero lo que no hay que hacer es, creo que es extrapolar los criterios de riesgo en un barco con los criterios de riesgo fuera de un barco. Un barco es un entorno muy particular, muy particular. Y eso no tiene una traslación directa a la vida fuera del barco.
1: Sí, parlava vostè que no té res a veure este virus amb el coronavirus, però és inevitable que cresca la preocupació entre la població. Per a insistir, està descartat, per tant, l'escenari de contagi massiu?
0: Sí, sí, o sea, es que es impensable. Es decir, cuando se habla de riesgo mínimo es que pudiera aparecer algún caso puntual fuera del entorno del barco. Podría pasar, eso no sé, pero contagio masivo, de hecho tenemos la experiencia en Latinoamérica, allí llevan conviviendo con este virus y esta cepa décadas y nunca se ha producido una epidemia generalizada, se ha producido algún brote, casos aislados, però és bastant descartable.
1: Bé, amb les seues paraules ens quedem molt més tranquils. Esperem també que la nostra audiència també se quede més tranquil·la. Rafael Toledo, catedràtic d'Epidemiologia de la Universitat de València. Gràcies per estar així en el plató de les notícies del matí.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bé, són les 9 i 23 minuts del matí i en este punt tornem a l'audiència d'Alacant, on d'ací a pocs minuts comença el Juí, l'experiment.
2: Bon dia. De moment encara no ha arribat. El Juí comença a les 10 del matí. Encara no ens han confirmat que no siga a porta tancada. De moment, així, molta expectació amb molts companys dels mitjans de comunicacions esperant aquesta arribada de Julio España, expresident de la Diputació d'Alacant, també expresident de les Corts Valencianes, i que s'enfronta a una petició de fiscalia de 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i altres dos delictes per tracte degradant a dos dones mentre exercia com a metge especialista de digestiu en una clínica d'Alacant. De moment seran 4 anys de petició per aquesta agressió sexual i altres 4 anys per aquests dos delictes de tracte degradant. Les dues dones denunciants, la primera va ser el 2023, és una infermera que diu que presumptament va patir tocaments il·lícits quan li practicaven un tacte rectal. Arran d'aquesta denúncia, també en 2023, una altra dona, una altra pacient, va denunciar també el metge per aquest tracte degradant.
1: Gràcies, Pere. Són les 9 i 24 i abordem ara la informació relativa a la crisi sanitària per l'antivirus. Acabem de parlar amb el catedràtic en epidemiologia. Ja sabem que Espanya es prepara per l'arribada i evacuació del creuer i el confinament dels 14 espanyols. El Pide Viver.
3: Sí, diumenge està previst que arribi el creuer al sud de Tenerife i ja dilluns seria quan començaria l'operació d'evacuació i trasllat als seus països d'origen. A l'illa seran sotmesos a una anàlisi profunda per saber si continuen asimptomàtics o tot el contrari. El protocol

Comarca Difós Sanitat preveu que seran directament repatriats des del vaixell fins a l'aeroport sud i d'ahir als seus països. Pel que fa als espanyols, hem de

0: Pues ese lío político y esa polarización que parece que hasta en este caso pues también la tenemos que sufrir.
1: Recordad que fins i tot el PP ha demanat Pedro Sánchez que aparte la ministra de Sanitat del seu lloc. Té motius per a fer-ho, Toni?
2: Bueno, me'n tindria ja abans. De fet, hem tingut els metges de vaga i no s'ha actuat en aquest sentit. Jo sí que he vist per part del govern, per part del Ministeri de Sanitat, que la gestió de la comunicació que s'ha fet en aquest cas crec que s'ha tardat molt en abordar d'alguna forma. Vam veure ahir ja aquesta primera roda de premsa, Marlaska, Mònica García, amb els seus ministres, explicant amb un to, amb el to que toca, per la incertesa i per la comunicació és molt important, perquè el buit que tu deixes el plena altre. I respecte al tema de Clavijo, jo crec que falla en el president canari, i estic d'acord amb Carolina, falla en les formes, perquè diguem que entrar en la batalla política en un moment així no toca, però sí que és veritat que per antecedència del que està passant en els últims mesos, en els últims anys inclús, sí que veiem que el govern té molt més diàleg o té un bilateralisme, sobretot en les comunitats en les que té interessos políticament. No sé si ha sigut aquest el cas, però diguem que els antecedents estan així i fa que pensar, clar.
3: Jo és que estic totalment d'acord amb els meus companys, perquè anem a veure. Si en això plantegem una batalla política, si els polítics plantegen una batalla, només ha començat en el sentit de dir estic convençuda que avui, si aquest aterratge d'aquest avió per a repostar en l'aeroport de Manises s'ha fet sense coneixement de la Generalitat Valenciana, hi haurà una contestació, hi haurà una polèmica política, perquè segur que la Generalitat protestarà. Jo crec que en relació amb el que estàvem sentint amb l'expert, la situació encara està en transició, encara no sabem què ha passat, encara estem buscant, s'estan buscant aquestes persones que han baixat del vaixell, encara s'està buscant l'origen, o sigui, hi ha una importància que està centrada en l'erradicació de la malaltia, en saber el seu origen, encara estem en aquest punt. Però, a més, jo crec que els missatges de confusió que es generen des del govern tampoc són bons. Per exemple, no podem estar assistint a una confusió entre defensa i sanitat. Sanitat diu que ha de ser voluntari, defensa diu que no ha de ser voluntari. Hi ha una contradicció. Jo crec que ahir el govern s'ha equivocat en eixir sense un missatge unitari. Vull dir, tu no pots eixir dient que si hi ha un brot o si algun d'està malalt serà voluntari o no serà voluntari. Vull dir, jo crec que tu has d'anar en un missatge molt clar a la ciutadania per a tranquil·litzar-la. No queda clar, són dos ministeris absolutament amb missatges contradictoris, per tant, en una situació sanitària que venim d'una Covid que ens va marcar la vida. És que recordem que, i amb tots els respectes a tots els experts, i no vull posar en dubte res, però així es digueren que la Covid era una grip una mica més forta. Per tant, hem d'anar amb cuidao.
1: Recordem que diumenge arribarà aquest vaixell, tenen temps per a organitzar tot aquest desembarcament de passatgers, estarem molt pendents. Són les 9:34 i d'ací a pocs minuts comença a les Corts la sessió de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un dia, com sabem, marcat per la vaga d'educació com a rerefons. Carmen Montagudo, bon dia.
4: Bon dia, Amàlia. Efectivament, a partir de les 10 del matí, el president Juanfran Pérez Llorca contestarà a les preguntes sobre els seus 5 mesos al capdavant de la Generalitat. Els socialistes li demanaran una valoració al respecte. Compromís tornarà a posar el focus en l'aforament de Carlos Mazón, mentre que Vox es qüestionarà per com afecta l'ocupació a la Comunitat Valenciana les polítiques aprovades pel govern d'Espanya. Però, efectivament, més enllà d'aquestes previsions, l'actualitat política escolarà així l'actualitat de la Comunitat Valenciana escolarà així a l'hemicicle amb aquesta vaga indefinida del professorat. L'oposició es pregunta d'on és en els 2.400 milions d'euros que xifra la Conselleria d'Educació. El Partit Popular, per la seva part, parla, fa una comparativa amb el govern del Botànic, dient que durant aquest temps no hi hagué cap pujada de sou, però tampoc hi hagué cap vaga del professorat. Vox, per la seva part, parla d'un rerefons polític.
1: Gràcies, Carmen. Una nova sessió de control d'alta tensió marcada, evidentment, per això.

0: Ya, vaga de educación, tres titulars.
1: Sí, es va produir pràcticament quasi en paral·lel a aquesta reunió també amb els sindicats. Jo sí que esperaria alguna proposta per part del president.
0: Sí, Isabel.
2: A veure, Jo, és que estem tant a l'espera i estem tant en rereguarda, jo no sé, la veritat és que cal esperar una miqueta, jo crec que cal flexibilitzar les postures i en qualsevol cas jo no estic tan en confiança, la veritat.
0: Confies tu, Carolina? Creus que hi haurà algun anunci per part del president Juan Fran Pérez Llorca?
3: Bueno, él dijo ayer que no se iba a entrometer, ¿no? Entonces lo lógico es que también deje a la consellera que pilote esta situación, al menos hasta el último momento. No sería lógico que ayer dijera lo que dijo y que hoy, en la sesión de control, tome la palabra y haga algún anuncio. No sería coherente con lo que dijo ayer. Veremos.
0: Bé, i sirem de dubtes d'ací a uns minuts, quan comença aquesta sessió de control a les Corts. Fem ara una breu pausa, però abans miren aquestes imatges. La ràpida actuació dels bombers de València ha impedit que aquest incendi causarà danys més grans. En total, el foc ha afectat 4 vehicles. Aquest tipus d'incendi genera una alta càrrega tèrmica i molt de fum. Una intervenció àgil és necessària per a minimitzar riscos. Els fets s'han produït al barri del Bosc. De seguida tornem.
4: Som la veu de tots. Som Apple.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
6: De tu a tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
8: T'ho contarem tot.
9: Però tot, tot, fil per randa.
8: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
11: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
12: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
13: James Gaffigan torna per a dirigir l'orquestra de la Comunitat Valenciana en Salomé, l'òpera de Richard Strauss, amb la soprano Vida Migniewicz-Jute en l'exigent paper protagonista. Salomé, 5 úniques dates. Les Arts, per a estimar la música monumental.
4: Som A punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
0: Estem a punt d'arribar a les 10 menys 20, enfilem la recta final de les notícies del matí i en aquest punt tornem als jutjats de Catarroja, on l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, declara aquest matí com a testimoni. Recordem que és el primer dels 26 alcaldes i alcaldesses que passaran per ací en les pròximes jornades. Santi Hernández, si no m'equivoque, crec que ja ha arribat l'alcalde d'Utiel. Què ha dit?
14: Sí, fa uns minuts que ha arribat l'alcalde d'Utiel a les 9:15 i encara no ha començat esta declaració que estava prevista a les 9:30 del matí i que està previst que comence en només uns minuts. Ja han arribat tots els abogats també d'esta macrocausa de la Dana i també l'alcalde que ha vingut acompanyat per bona part dels regidors, dels seus regidors del Partit Popular. De Utiel. L'alcalde s'ha parat així quan ha arribat al jutjat de Catarroja i ha parlat en els mitjans de comunicació. Ha confirmat el que ja s'ha portat en els informes així al jutjat, que ell es va anticipar en part a l'avís de la Generalitat i que a primera hora del matí, ha dit passades les 6 de la matinada, ja es va reunir l'Ajuntament i van ordenar que se suspengueren les classes el 29 d'octubre. Eixa decisió ha sigut reconeguda, sí,

0: per una pròpia resolució de la magistrada, i és una de les coses que se li preguntarà en base a què va suspendre les classes i en quina informació disposava per a suspendre-les, perquè ho va fer fins i tot abans que es declarara l'alerta hidrològica. També ha avançat l'alcalde, que ahir mateix va aportar així un informe amb les telefonades que ell va fer. Ha dit que li va demanar la jutge i que va aportar ahir l'informe. El que no té són les telefonades que ell va rebre.
1: Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. La información que teníamos era la que era, teníamos alerta naranja en Utiel, y bueno, pues decidimos suspender las clases, como he dicho muchas veces, precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar. Me lo solicitó ya el juzgado y lo aporté ayer y lo llevo también en papel por si lo quieren.
2: De las llamadas entrantes y salientes.
1: No, solo de las llamadas salientes. Que yo hice, de las salientes.
3: Bé, paraules de l'alcalde d'Utiel abans de declarar dels jutjats de Catarroja este matí, com diem, un testimoni clau perquè l'alcalde d'Utiel es va anticipar fins i tot a les actuacions de la Generalitat.
4: Un testimoni clau que, a més, sempre ha mantingut una certa coherència en el seu relat, és a dir, ell tenia molt clar on estava aquell matí, quines són les decisions que va prendre, i sobretot una cosa molt important, que després, amb tot el mareig i el soroll, no?, que es va produir després amb tot el tema del ventorro i tal, va ser molt nítid, i era amb qui havia parlat i amb qui no havia parlat. No? Recordava haver parlat amb certes persones i també recordava no haver parlat amb el president de la Generalitat. No? Aleshores, vull dir, és una de les qüestions que suposo que avui la jutgessa li preguntarà, però és molt interessant perquè recordem que després d'aquells dies va dir amb qui havia parlat ell i no hi sien. No? Crec que els testimonis dels dirigents locals va ser molt important per a saber qui d'ells se va anticipar, qui d'ells va saber el risc que es corria i va prendre les mesures adequades i quins no.
3: Toni.
5: Sí, estic totalment d'acord. I, a més, és important perquè, diguem que en la instrucció anem a tindre un relat, almenys judicial, de tots els fets d'aquella jornada, no? Un relat que va ser, almenys del dia 29, va ser un poc... o almenys va ser més complet que el que anem a tindre per part de les comissions d'investigació polítiques que s'han obert, que són les que també deurien contar-nos un poc més el que va passar més enllà del dia 29, per com s'estan gestionant, per exemple, així en les Corts Valencianes, o inclús en el Senat o en el Congrés, no?, en el que s'estan cridant ja a compareixer a gent que no crec que aporte molt més ja del que ja s'ha pogut dir, inclús en el jutjat. Jo no esperé grans novetats, no?, de la declaració d'avui, perquè precisament Gabaldón ha sigut un, com bé comentava la companya, un dels que des de primera hora ens ha estat comentant com va viure aquesta jornada, quina informació tenia, que és una cosa en la que la jutgessa segurament va posar molt... va preguntar-li molt, no?, quina informació tenia per a suspendre les classes, que recordem una decisió que va salvar vides, no? Eixes imatges d'eixe institut al vora del riu Magreda allí en Utiel, que de fet encara està per reconstruir. I el que dic, l'important que poden aportar totes aquestes vintena, trentena de declaracions dels alcaldes, sobretot, és tindre un relat ferm i un relat judicial del que va passar aquell dia.
3: Estarem pendents del que testifica, en aquest cas, en el cas d'avui, l'alcalde d'Utiel, però ens hem de traslladar en directe a Castelló de la Plana. Els hem avançat ja el cas d'un col·legi de la ciutat que està afectat per una plaga de rates. És el Manel García del Grau. Mònica Artana, què més se'n sap?
6: Doncs sí que s'havia actuat ja en diverses ocasions durant els mesos de març i d'abril, perquè ja havíem vist en aquest centre educatiu rates, però s'havia actuat sense èxit i ara se va fer una actuació una miqueta més global i exhaustiva. Per a fer aquests treballs se necessita que no hi hagi alumnat ni professorat en el centre. És per això que avui i demà queden suspeses les classes durant la jornada lectiva i també les activitats extraescolars. La previsió és dilluns reprendre aquesta activitat lectiva. I fins ací sí que tenim a professorat, perquè avui l'Oles Huet és la directora del centre, esteu prèviament a aquestes faenes de desinfecció, esteu treballant en apartar una miqueta tot això, no?, tot el material que teniu.
7: Correcte, el que estem fent és desplaçar mobiliari per a que tingui l'empresa que ve a desinfectar més facilitat per arribar a tots els racons.

0: seleccionar material que hem detectat que hi ha evidències d'excrements o d'orina i rebutjar-lo, per exemple, caixes de construccions, plaquetes de plastilina, puzzles, tot això ho estem retirant fora i deixant-lo tot el més obert i despejat possible per a que aquesta desinfecció arribi per tot arreu, per tots els racons.
1: Lolis, perquè heu vist algun animalet, heu vist també, sobretot, excrements en la zona d'infantil, no? Ahir va saltar l'alarma.
0: Sí, el nucli, diguéssim, on comença tot és l'aulari d'infantil, no perquè vegem els ratolins, que sí que n'hem vist algun, però el que més hem detectat són les evidències de que han estat en excrements o en rastres d'orina. A partir d'ahir pensàvem que ho teníem tot localitzat en infantil, però també hem detectat el mateix en primària. Per tant, davant la impossibilitat de reubicar a tot l'alumnat en zones en les que no hem detectat res, va vindre ahir d'urgència representants de conselleria, de l'Ajuntament i diferents organismes per a poder donar solució.
1: Moltíssimes gràcies. Això esperem que hi hagi solució, que dilluns es tornen a reprendre aquestes classes. A partir de les 12 del migdia arriba l'empresa per a desinfectar tot el centre educatiu.
2: Gràcies, Mònica. I els contem que a partir del pròxim 2 de juny l'aerolínia espanyola Plus Ultra suspendrà temporalment els vols a Colòmbia. Sònia López, redacció, quina és la raó?
3: La raó, segons s'ha explicat a través d'un comunicat, és l'increment sense precedents del cost del combustible dels avions arran de la guerra a l'Iran. També d'altres factors més específics del mercat del país han dit que tenen més a veure amb la càrrega impositiva i les taxes aeroportuàries. La companyia reforçarà la freqüència de vols a altres destinacions de la zona com Venezuela, el Perú i l'Argentina. Ha informat que oferirà alternatives de vol i reembolsament dels bitllets als usuaris afectats.
2: Bé, fins ara era una amenaça, Carolina, però ara els efectes de la guerra són una realitat, en este cas amb la cancel·lació d'estos vols a Colòmbia.
4: Sí, ya estamos viendo aerolíneas, ¿no?, que están tomando esas decisiones. Está claro que en una guerra, aunque no sea una guerra televisada, aunque no sepamos casi lo que está pasando ahí en Irán, salvo lo que nos les interesa, ¿no?, a los grandes líderes políticos de transmitir a la ciudadanía, pero estamos en una guerra y esa guerra tiene unos efectos y obviamente en el día a día nuestro todavía no lo estamos notando en exceso, pero sí que hay situaciones complicadas como por ejemplo pues las aerolíneas, lo estábamos viendo y hoy hay una nueva decisión al respecto.
2: Bueno, en qualsevol cas, els usuaris, com sempre, acaben perdent. Canviem radicalment d'assumpte. Després de més d'un mes de juí i més de 80 testimonis, el cas de les mascaretes, amb tres encausats, com saben, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García i l'empresari Víctor Daldama, ha quedat ja vist per a sentència. A l'exposició del seu informe, el fiscal ha posat el focus en l'impacte de la corrupció política sobre el sistema democràtic.
5: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas. Lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley.
2: Ya buen sentido, las palabras del fiscal Luzón, muy contundentes, Toni.
6: Sí, bueno, jo crec que, evidentment, hi haurà que esperar a una sentència, però crec que s'ha acreditat prou bé, no, en l'existència d'una presumpta trama corrupta que operava, de més, en el pitjor moment, no? Precisament estàvem comentant abans del tema del Covid, doncs imaginem.
7: En el pitjor moment i en el pitjor puesto.
6: I en el pitjor lloc, clar. En el pitjor lloc, que és un lloc públic. Un lloc és increïble, és increïble. I és trist, és molt trist. I sobretot perquè d'aquestes responsabilitats penals probablement no se n'assumisquen cap política, que em pareix més trist encara, no? Perquè, evidentment, la justícia condemnarà, si és que condemna, sentenciarà, si és que sentencia, que ho farà en les pròximes setmanes, als responsables, però jo crec que així la política també té alguna cosa més que dir. I tinguem en compte que això es feia a plena llum del dia i, com diguem, en el pitjor moment per a la societat espanyola, mundial, en un ministeri.
2: De seguida te dono la paraula, Isabel, però abans volem escoltar les paraules de José Luis Ábalos. En el seu alegat final, l'exministre

0: batalla, per aquesta batalla política, i farà responsabilitats polítiques per totes aquestes actuacions, clar.
1: Bueno, el Partit Popular és que tampoc està per a llançar coets al vol, saps? Perquè, clar, amb tot el tema de Kitchen, és que hi havia un moment en què estava... Nosaltres dedicàvem espai a Valos, espai Kitchen, vull dir, és que...
0: Ha coincidit en el temps.
1: És que, clar, ha coincidit en el temps una forma de fer política i una forma que és fer corrupció en el mateix temps, no? Aleshores, jo crec que el PP també ha de baixar una miqueta la seva intensitat, perquè també té, com se solen dir, morts dintre l'armari.
0: La qüestió diferencial, per posar-la en algun punt, és que, a més, el que s'exutja en el cas de les mascaretes afecta a un govern que continua governant, no? en este
1: I que arriba al govern amb un discurs contra la corrupció.
0: Exacte.
2: Són les 9 i 57 minuts del matí i hem de tornar en directe amb la nostra companya Amparo Martín. Els ho estem comptant. 6.000 persones voluntàries participen avui en la jornada solidària de recaptació de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Amparo, quin és l'ambient ara mateix?
3: La veritat és que tots els valencians i valencianes estan sent molt solidaris, perquè les... sí que s'està recaptant prou de dineret. La gent sí que posa el seu granet d'arena. Com vegeu, se pot pagar amb contactless, amb Bizum, qualsevol tipus de donació és bona, fins i tot amb xeque, tot perquè se puga d'alguna manera aportar. L'any passat foren 300.000 euros els que s'arreplegaren per a la investigació, però també per al suport de les famílies, molt important. Així n'hi ha psicòlegs, psico-oncòlegs que fan aquesta ajuda a aquestes famílies i, per suposat, als pacients. Són més de 1.000 voluntaris els que hi han repartit per tota la ciutat de València i, al final, l'objectiu és arribar a superar el 70% de supervivència a l'any 2030. Per tant, convidem a tota la ciutadania que s'acosten per una d'aquestes 126 taules a oferir la seva solidaritat a favor de la lluita contra el càncer.
2: Gràcies, Amparo. Ens queda apenas minut i mig per acabar el programa. Però abans d'anar-nos, un apunt. El sector del taxi de la Comunitat Valenciana torna a prendre els carrers en una nova mobilització per a protestar contra el que consideren intrusisme de les VTC, els vehicles de transport sense conductor. Sonia López.
4: Sí, Amàlia, i reclamar una vegada més que hi hagi un decret que regule l'activitat i la convivència dels dos models. Les manifestacions són este matí, entre les 11 i 11 i mitja, començaran a Castelló, València i Alacant. Serà una marxa lenta que acabarà en unes 2 hores. Recordar-los que la pròxima manifestació, la pròxima mobilització, està prevista la setmana que ve, per al 15 de maig.
2: Gràcies, Sonia. El sector del taxi, com han vist, en peu de guerra. Se'ns acaba el temps. Simplement donar-los les gràcies als nostres col·laboradors, Toni Jiménez, Isabel Olmos, Carolina Pascual, des d'Alacant. Recorden que ara es queden amb la sessió de control al president de la Generalitat a les Corts, una sessió, com dèiem, d'alta tensió, amb Ixer Rerefons de la vaga de l'ensenyament. Nosaltres ens veiem demà, a partir de les 7 del matí, en el primer repàs a l'actualitat de la jornada. Que passen molt bon dia. Adéu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. D'ací una hora està prevista la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats d'ensenyament quan falten 4 dies per a la vaga indefinida en este sector. Un dels temes principals a negociar serà els servicis mínims per a esta vaga indefinida prevista per a dilluns que ve. Iria Sebastià.
2: Els sindicats havien rebutjat la proposta inicial del Consell que volia el 100% del segon de batxillerat. Segons el sindicat majoritari, l'Estep, la nova proposta d'educació per a la trobada d'avui és que en segon de batxillerat seran servicis mínims. Els actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions i per a l'accés a la PAU. El sindicat considera aquesta proposta poc clara i abusiva.
0: I davant d'esta vaga imminent, el president de l'Associació de Directors i Directores de l'Institut, d'Instituts del País Valencià

0: Toni González llança un missatge de tranquil·litat a les famílies i a l'alumnat i defensa que la vaga es fa per aconseguir millores en benefici de tot el sistema educatiu.
1: Volem traslladar un missatge de tranquil·litat, de pausa. Anem a veure què passa dia a dia. Nosaltres som actualment part de la seva família. Les causes que tenim damunt la taula són justificades, que al final això és en benefici de tota la societat, en benefici del sistema educatiu.
0: I sobre la crisi de l'antivirus a Amsterdam, ha aterrat l'avió medicalitzat amb dos passatgers contagiats que va haver d'aterrar d'urgència a Gran Canària. Iria Sebastià.
2: D'altra banda, continuen les reunions entre el govern central i de Canàries al Ministeri d'Afers Estrangers per a continuar amb el disseny de l'evacuació del passatger del creuer. I a més, l'OMS continua rastrejant, localitzant i aïllant la vintena de persones que van viatjar en el Ondius durant els primers dies i que baixaren a Santa Helena abans de declarar-se l'emergència sanitària. Biòlegs experts expliquen les possibles causes i el procediment per evitar l'expansió del virus.
3: Al principio, digamos que me había parecido raro que se contagien en el crucero, porque estos ratones, los que transmiten el antivirus, son ratones silvestres. Entonces es raro, en realidad, en barcos es más probable que haya una rata. Y también los síntomas a veces tardan hasta un mes en manifestarse. El momento que empezaron los síntomas, un mes para atrás, que es lo que hizo la gente.
0: La possibilitat d'un contagi massiu quan arriba a Tenerife el vaixell on s'han produït un brot d'antivirus és impensable, ho ha assegurat a les notícies del matí Rafael Toledo, catedràtic d'Epidemiologia de la Universitat de València. Segons Toledo, els protocols que se seguiran per a la repatriació dels viatgers són molt estrictes i el risc de contagi entre persones d'esta varietat del virus, tot i existir, és molt baix.
4: El riesgo para población general es residual. Apenas hay riesgo, hay protocolos bien establecidos sobre cómo se debe desalojar el barco, sobre qué hacer con los pasajeros del barco y además se hace con medios de transporte específicos. Los pasajeros que lleguen no van a tener contacto con la población.
0: I canviant d'assumpte, l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, declara avui, està declarant com a testimoni en el jutjat de Catarroja. La magistrada vol escoltar els responsables municipals dels pobles afectats per la barrancada. Santi Hernández, què ens contes?
5: Sí, pues que ja ha començat esta declaració de l'alcalde d'Utiel ací al jutjat de Catarroja. La investigació judicial sobre la gestió de la dana entra en esta declaració en una nova fase. La seva compareixença, de fet, obri la ronda d'alcaldes citats com a testimonis, alcaldes tots ells afectats per la dana del 29 d'octubre. L'alcalde ha començat la declaració relatant com va viure aquestes primeres hores del 29 d'octubre. Ha dit que passades les 6 del matí d'aquest 29 d'octubre es va reunir amb els seus regidors i van decidir ja a primera hora mesures de precaució com tancar escolaris. A l'entrada hacia el jutjat també ha parlat amb els periodistes i ha avançat també el que està contant dins el jutjat en aquests moments, que ha portat a la jutgessa les telefonades que va fer. Ara, això sí, només les que ell va fer, no les que va rebre perquè diu que no les té. Escoltem Ricardo Gabaldón, alcalde d'Utiel.
6: Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. La información que teníamos era la que era, teníamos alerta naranja en Utiel y bueno, pues decidimos suspender las clases, como he dicho muchas veces, precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar. Me lo solicitó ya el juzgado y lo ha aportado, lo aporté ayer y lo llevo también en papel por si lo quieren.
7: ¿De las llamadas entrantes y salientes?
6: No, solo de las llamadas saliente. Que yo hice, de las salientes.
0: I anem als esports amb Eva Casany.
8: El València Bàsquet continua viu en l'Eurolliga després d'una treballada victòria en un ambient molt hostil. En la primera meitat, els taronges imposaren el seu ritme i arribaren a manar de 19 punts, però en el tercer temps marcà un punt d'inflexió l'expulsió dels dos entrenadors. Pedro Martínez es queixa de les contínues protestes dels turcs. Els grecs pujaren la intensitat en l'últim quart i arribaren a posar-se a 3, però la reacció dels taronges acaba per fer-se amb el partit. Demà serà el quart de la sèrie. El segon entrenador, Xavi Albert, remarca que l'equip ha pres des dos primers duels.
9: Preveíamos que podía suceder otra vez este cambio de guión y que no íbamos a dejar que esto sucediera con los anteriores partidos. Ha escalado más allá de donde se podía esperar, ¿no? Con la descalificación de los dos entrenadores. La reacción ha sido increíble de los jugadores, así con naturalidad.

0: que segreguen per sexe. Això sap que és contrari a la llei, tant estatal com autonòmica. 73 milions d'euros per a l'Opus. I després diu que no té diners per a l'educació pública. Senyor Pere Llorca, té una vaga per al dia 11 de març. Què va fer? Amagar-se contínuament sense donar cap explicació? Abans ha dit que patís per les famílies. Les famílies han donat suport a la vaga educativa, al professorat, perquè estan fartes de vostè, perquè vostè ataca l'educació pública. Van a les negociacions i els papers són en blanc. No conté mentides, no van a negociar. El que vostès fan és destrossar l'educació pública. Senyor Pere Llorca, va prendre alguna solució? Se sentarà vostè en els sindicats? Moltes gràcies.
1: José Luis Lorenz, també des de la bancada del PSPB, que feia al·lusió a tot allò que han estat parlant, sobretot els temes d'educació, en esta sessió plenària de les Corts Valencianes.

0: Compromís, senyor Baldoví.
1: Anem a escoltar a Joan Baldoví, a veure quin és el seu plantejament i les seues preguntes, que aniran presumptament relacionades també en la majoria de les temàtiques que habitualment escoltem en totes les sessions plenàries. Intentant, m'imagino, que aportar alguna novetat respecte a tot el que li preguntarà ara al president Pérez Llorca.
2: Moltes gràcies, presidenta. Senyor Pérez Llorca, disculpe la insistència. Vostè té un projecte? Quin? El seu projecte és posar tanques publicitàries amb la seva cara? El seu projecte és impedir que les famílies que tenen xiquets en autisme tinguin desgravacions fiscals? El seu projecte és tindre una tele pública per a retransmetre els bous de Madrid? El seu projecte és abandonar a les dones amb càncer de mama, tenim la taxa de cribats més baixa? Insultar a les víctimes de la Dana tancant la comissió d'investigació de manera vergonyant? O el seu projecte és desentendre's de la vaga educativa i menysprear i insultar al professorat i a les famílies? Quin és el seu projecte per a les valencianes i els valencians?
0: Tiene la palabra el molt honorable president.
1: En este cas, en la seva primera intervenció d'avui, el síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha sigut, bueno, almenys moderat i clar en algunes de les preguntes, que és l'habitual que s'ha de fer, per això estan les sessions plenàries, al president Pérez Llorca, que ara mateix li respon.
3: Gràcies, presidenta. Mire, senyor Baldoví, el meu projecte és treballar tots els dies per a tots els valencians sense mirar a qui voten o a qui deixen de votar. La pregunta que jo li faig a vostè és quan Compromís pensa canviar el seu projecte que des de que es presenta a unes eleccions sempre perd? Eixa és la pregunta. Moltes gràcies.
1: És la brevetat habitual que té últimament el president de la Generalitat a l'hora de respondre-li als grups polítics respecte a tot allò que se'ls planteja. Per tant, pràcticament no li falta ni baixar al seu escó a Joan Baldoví, que és d'imaginar que o seguirà en la mateixa línia o li plantejarà directament altres qüestions diferents.
2: El trobe més nerviós de l'habitual. Sembla que la vaga educativa està fent-li mal. Mire, jo sé que ara vindrà vostè i farà una llista de les coses del dia a dia. Això no és un projecte. Això és passar a casa. Això és la rutina, els assumptes quotidians. Això no és un projecte, que és el que fa vostè sempre que parla darrere de mi. Mira, el seu govern té 11 consellers i conselleres, 27 secretaris autonòmics, 11 subsecretaris, desenes de directors generals, 116 assessors, el màxim. Alguna cosa hauran de fer vostès en tota aquesta gent, perquè tenen 32.000 milions de pressupost que executar. Alguna cosa tindran que fer, però això no és un projecte. L'altre dia li vaig dir que vostè era un president mediocre, i cada dia m'ho demostra més. Té un govern mediocre i farcit de negligents acreditats, els seus interessos personals, afavorir a familiars i afiliats del Partit Popular i parasitar i privatitzar els serveis públics per a donar-lo a empreses amigues. Quin és el seu projecte per a l'educació? Maltractar els docents i a les famílies, menysprear l'escola pública, insultar-la? Jo sóc un mestre orgullós d'escola pública. He sigut molt feliç sent ensenyant. Crec que és de les coses més boniques que es poden fer en la vida. Transmetre coneixements i acompanyar-los a descobrir el món. Ser mestre, ser professora, és una vocació, sí. Però que sigui una vocació no vol dir que hagin de patir en silenci el seu maltractament, les seues mentires i el seu menyspreu. És un menyspreu no sentar-se a negociar quan plantegen les reivindicacions justes i sentar-se només quan hi ha una vaga indefinida convocada. És un insult inventar-se dades i mentides, com fan vostès, per intentar desprestigiar-los. Això és el diàleg que parla vostè? Mire, no entendré enfrontar famílies i professors. Les famílies saben que l'educació pública necessita més inversió, més recursos i més...

0: menys alumnes per aula. Les famílies saben perfectament que els seus fills i filles, qui es preocupa per ells, són els docents i no vostè. I vostè ha tingut diners per enxufar la seva parella i doblar-li el sou. La consellera d'Educació ha tingut diners per pujar-se a ella mateixa el sou i el cos d'inspectors del que ella forma part. Desviar 71 milions de l'escola pública a escoles de l'Opus que segreguen a xiquets i xiquetes, incomplint la llei. I el conseller Rovira tenia diners per a Mariscaes, però no per a l'escola pública. No hi ha diners per a l'escola pública, però vostè renuncia a negociar en la condonació del deute. No hi ha diners per a l'escola pública, però vostè renuncia a 3.600 milions del nou sistema de finançament. Quin és el seu problema per a la sanitat? Desmantellar-la, afonar-la, privatitzar-la? Quin és el seu projecte econòmic? Efectivament, este, el silenci, fregir i menjar, passar casa, turisme i para de comptar. Quin és el seu projecte per a defensar els interessos valencians? El seu projecte és el de Feijó, el d'Abascal, el d'Ayuso. El seu projecte és boicotejar la recuperació del dret civil valencià. El seu projecte és renunciar a la condonació del deute. El seu projecte és renunciar a 3.600 milions de finançament. Acabe. El seu govern és un barco sense rumb. La seva bruixola només té una direcció, Madrid. I el seu capità, que és vostè, només està pendent de si Feijó el designa candidat o li aplica l'extrema unció política. Siga valent. Dóna-li la paraula als valencians. Convoque eleccions si està tan segur. I tanquem d'una vegada per totes esta legislatura inútil, horrible i absolutament prescindible.
1: 10:39, acabem d'escoltar a Joan Baldoví, el síndic de Compromís en les Corts. Ara li respondrà el president de la Generalitat, però la locució ha acabat igual, que normalment, després d'haver-li exposat algunes qüestions, entre les que ens ha recordat, tots ho sabem, que ell ha sigut professor de vocació, com la majoria, però ha acabat en la petició d'eleccions, com és habitual, per part de Compromís.
2: Cuando quiera.
3: Gràcies, presidenta. Mire, senyor Baldoví, Jo li faig una reflexió sobre el que demanen els mestres, professors, respecte a la vaga. Comencem. Demanen el tema de la climatització en els centres escolars. En els 8 anys que han estat vostès governant i que vostès duen la Conselleria d'Educació, de centres educatius que van fer, algú no li van posar climatització? A ninguno. A ninguno. A ninguno. Entre ells, mire, entre ells uno en el meu poble que l'Ajuntament va tindre que pagar mig milió d'euros per a posar-la.
2: Senyor Fullana.
3: Segona qüestió. Segona qüestió. Els mestres i els professors demanen que s'acabi la burocràcia. I es refereixen a dos decrets. Uno que va firmar el senyor Marsall i uno que va firmar el senyor Puig. De qui la responsabilitat de la burocràcia en els centres? Ja no parlen. Jo no sé. De qui és? Quan vostè parla de que vostè és mestre i s'ha dedicat tant, no pensava la dignitat dels mestres i dels professors en aquella època? Vostè és un mestre que s'ha dedicat tota la vida a la política, però s'ha dedicat poc a l'ensenyança. Eixe és el problema, que s'ha fet massa polític i sol es parla de demagògia política. Eixe és el problema. Miren, quan els professors parlen de salaris, per què 5 vegades els ho van negar? Per què 5 vegades? No m'ha contestat i ha tingut tot el temps del món per a contestar-me això. Això són les actes de les reunions que es van fer. Per cert, no anava ningú dels presidents de la Generalitat com anaven vostès, ni moltes voltes el conseller. Ni el conseller. Li dic, mire, en la primera li van dir, fije, no és un debate per a esta mesa sectorial. La primera volta que li demanen que li pugen els sous. La segona li diuen que, bueno, les condicions laborals del conjunt del professorado pues ja estan presentes en tots aquells que negociamos de forma general. La tercera, le digo, la posición del Consejo desde hace 6 años es que la retribución docente pues tiene que ir junto al resto del funcionariado de la función pública. Això ho diuen vostès. No té vergonya de pujar així. No té vergonya de pujar així. Això ho diuen vostès. La siguient les diu que por la COVID, que por tal, pues que no és el momento. Això sí. I el STEP, callat. El STEP, callat. I l'última les diu, en cuanto al poder adquisitivo del profesorado, por remarcar que se trata de una decisión política. Así pues, la recuperación del poder adquisitivo se enmarca en el mismo ámbito que el resto del funcionariado. Tot happy, señor Baldoví, tot happy. 8 anys governant i 8 anys sense atendre el professorat. I vostè ahir va fer-se la foto en ells. Però ahir en la foto vostè era el traïdor del professorat. Era el traïdor del professorat. Aquell que durant 8 anys de legislatura li van demanar 5 vegades el mateix que demanen ara i no li van fer cas a res. Avui hi ha una consellera reunida allí per a fer-li cas. I torne a insistir. El que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantatge. No vaig a tolerar-ho. Que volen manifestar-se els mestres en parell raonable. Que hi ha que respectar els mestres, claro que els respetem, però això hem fet un decret de protecció al mestre que vostès tampoc van fer res en 8 anys. Eixa és la diferència. Miren, el que està passant en la vaga del professorat em recorda a mi la manifestació de l'1 de maig de l'altre dia. En la manifestació de l'1 de maig de l'altre dia, senyories, tota la gent que va eixir a manifestar-se pregava i es queixava per la falta de vivenda en Espanya. I saben qui duen la pancarta? El ministre del govern de Pedro Sánchez, que duen 8 anys governant i no han arreglat res de la vivenda. I ells anaven com a víctimes. Ells anaven com a víctimes. Vostès es podran posar de víctimes i aniran a la vaga els professors. Però en aquesta vaga, quan vostès estiguen, tots vostès seran els traïdors de tots els professors. Perquè no han atès ninguna petició en 8 anys. En una diferència, que quan vostès estaven, els sindicats no es manifesten i tots sabem per què, i quan governen nosaltres, que sí que atenen les seves peticions, es manifesten. Perquè hi ha una part de la vaga que respecta i entén d'un professor, que reivindica estar millor, clar que sí, tenen tot el dret del món, però hi ha una part de la vaga que sol és una qüestió política que manipulen vostès i de la que sempre han format part vostès com ha passat tota la vida. Senyor Muñoz, i li ho dic clar, i no em tremola la veu, i li ho dic en tranquil·litat, és això, i això ja s'ho sap la societat. Això ja s'ho sap la societat. Per tant, respecte al professor, sí, el tindrà sempre d'este consell. Respecte al professorat, sí. Millorar mesures, acabar amb la burocràcia, millorar el salari, sí. Anem a intentar-ho, però això sí, garantir que els xiquets, i especialment els que van entrar a la universitat, tinguin l'evolució objectiva com la mereixen perquè els pares i les mares paguin impostos per a tindre l'educació que mereixen. Moltes gràcies.
1: En resposta als temes plantejats per el síndic de Compromís, Joan Baldoví, el president de la Generalitat, temes relacionats amb l'educació i la vaga educativa que es planteja posar-se en marxa a partir de dilluns que ve, el president li ha retret, entre altres coses, com haveu escoltat, aquests 8 anys de govern del Botànic en els que se'ls va negar aquesta pujada salarial que avui en dia encara també reclamen els professors i altres.
4: Poden fer com vostè ha fet amb la seva parella, que l'ha enxufat i li ha pujat el sou a dir que no té vergonya. És vostè un home de consens, sí que és un home de consens. Ha aconseguit vostè la unitat sindical per primera vegada per a convocar una vaga en l'ensenyament. Ho ha aconseguit.
5: Silencio, senyories.
4: Mentrestant, vostè ha regalat a l'Opus 73 milions d'euros per a separar a xiquets i a xiquetes en contra de la igualtat. Creu que això s'ha de pagar amb diners públics, amb els nostres impostos? Sap vostè què podríem fer amb 73 milions d'euros? Climatitzar 150 escoles, sumar 2.000 professorats d'inclusió a les escoles. Sap què? Que el senyor Rovira i el senyor Ortí li han regalat a l'Opus 73 milions d'euros en contra de la sentència del Tribunal Constitucional del 2023. I sap què li dic? Sap per què volen guanyar les eleccions? Perquè la filla del mecànic es sent exactament a la mateixa igualtat que el fill del notari en una escola. Per això fem política, per això fem política. No com vostè, que està així pels xanxullos i res més.
1: Gerard Fullana, el diputat de Compromís que responia o directament es dirigia a tot allò que ha dit en estos moments el president de la Generalitat Valenciana en el seu torn de paraula. Continua esta sessió plenària. Anem un poc retrasats avui perquè, entre altres coses, ha començat
6: sí,
1: més tard.
6: Un segundo. Senyora Roc.
1: De nou, tenim alguna salvetat per algú que està parlant fora de...
6: Gràcies, senyora presidenta. No hay ningún concierto de los que hablan que no hubiese sido renovado por un conseller de Compromís llamado Vicent Marsà. Por cierto, que era este mismo conseller de Compromís de Educación condenado 40 veces por sectarismo por los tribunales, condenado 40 veces por sectarismo.

0: A tot això, perquè ells tenen que continuar amb el torn de votacions i nosaltres amb la nostra retransmissió, clar. Tenim butlletí de notícies i altres qüestions.
1: Señor presidente, esta misma semana hemos conocido una nueva concesión del gobierno de Sánchez y de la ministra de Universidades, Diana Morán, a los separatismos regionales, alguien que se siente más catalana que valenciana. Esto no es nuevo, la predisposición del gobierno de Sánchez de plegarse al chantaje de los separatistas e independentistas ya lo estamos sufriendo los españoles a un coste muy elevado desde que Sánchez llegó al gobierno y todos recordemos que llegó sin ganar las elecciones. Señor presidente, ahora las concesiones de los nacionalismos son en materia de docencia. Le cede la selección de los profesores universitarios a las regiones, reino de Taifas autonómico. Quiere decir que si no hablas catalán o vasco, no podrás acceder a sus universidades. La ley de universidades aprobada en 2023 va a permitir que cada región establezca sus criterios para que puedan elegir la plaza. Cambiando el sistema actual de evaluación, la ANECA, la Agencia de Evaluación de Calidad y Acreditación, esto va a provocar
2: un desmantelamiento de
1: nacional. Termine. Desde Vox lo rechazamos y le preguntamos, queremos saber qué postura va a tomar el Consell en relación a esta concesión de Pedro Sánchez.
2: Gracias, señora Llopis.
1: Vamos a exigir al Ministerio que...
3: Qué
0: barbaridad. Julia Llopis, que com a diputada de Vox en l'últim torn de paraula ha al·ludit directament a un fet que tots van veure respecte a la ministra de Ciència i Innovació, i sa pegatina en la que teòricament al·ludia a la llengua catalana més que a la valenciana, i que també parla d'altres qüestions directes que respon ara el conseller Barrachina.
4: Nosotros tenemos la fortuna de haber cumplido junto a ustedes en materia lingüística nuestros compromisos. 560.000 padres eligieron libremente castellano o valenciano y animo al resto de padres que esta misma semana que se ha vuelto a iniciar el periodo de admisión hagan aquellos cambios con libertad que deseen. Y que aquellos que se matriculan de nuevo elijan con libertad para que a ustedes y a nosotros no nos suceda nunca lo de aquellas 40 condenas por sectarismo ideológico imponiendo lingüísticamente a los valencianos sus caprichos. Y me preguntaba por las transferencias. Es verdad, la comunidad valenciana está enormemente marginada. Estamos viendo cómo para compensar a otros territorios los mejores trenes de España se fabrican aquí y salen en dirección a Cataluña y a otras regiones. Y nosotros lo que pedimos es tener un ministerio que sirva a todos los españoles por igual. Una Renfe que no tenga como consejero a Coldo,
2: termine,
4: sentado
2: conseller.
4: En el Tribunal Supremo, sino que tenga a servidores públicos que nos atiendan,
2: termine,
4: por
2: conseller.
4: Igual. Muchas gracias.
0: Este és el final d'esta sessió de control en l'última explicació i al·locució que ha donat el conseller portaveu, però també conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina. Per tant, ara passaran al torn de votacions. Recordeu que s'ha quedat pendent el que poguera estar o no present la consellera d'Educació, que està en aquests moments negociant amb els sindicats, ara mos ho contaran els nostres companys d'informatius, respecte a eixa vaga que podria iniciar-se, o de moment ja està convocada, a partir del dilluns que ve. Ima, què tal? Bon dia. M'imagino que van per ahí per les coses, no?
5: Bon dia. Sí, a aquestes hores està previst que comence la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats d'ensenyament quan falten menys de 4 dies per a la vaga indefinida en el sector. Un dels temes principals a negociar seran també els servicis mínims. Els sindicats havien rebutjat la proposta inicial del Consell que volia el 100% en segon de batxillerat. Segons el sindicat majoritari, l'STEP, la nova proposta d'educació per a la trobada d'avui és que uns en segon de batxillerat seran servicis mínims els actes imprescindibles per a l'avaluació final, qualificació, firma d'actes, publicació de resultats i tramitació de reclamacions per a l'accés a la PAU. El sindicat considera que aquesta proposta és poc clara i abusiva. Mentrestant, a les Corts, com dèiem, bueno, continua el ple a l'hemicicle, estava previst que avui compareguera la Conselleria d'Educació, Carmen Ortí, que ha comunicat que ho farà més tard del previst perquè estarà present en la trobada amb els sindicats.
0: De fet, han tingut que arribar a aquest acord entre els grups de l'oposició i el govern per a que aquesta intervenció siga quan acabi la negociació.
5: Exacte. I tenim una última hora sobre el cas de l'antivirus. Sanitat acaba d'informar que els ministres de Sanitat, Mònica García, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rebran este migdia el president de Canàries, Fernando Clavijo, a Madrid, per a examinar l'emergència sanitària del Hondius.

0: D'altra banda, el Ministeri de Sanitat dels Països Baixos ha confirmat el positiu en antivirus d'una hostessa d'un dels avions que va traslladar a Amsterdam una de les primeres víctimes a mitjans d'abril. A més, un avió que portava ahir dos pacients amb símptomes ha parat este matí durant unes hores a l'aeroport de València per a repostar i continuar el trajecte cap a Rotterdam. I continuem amb el mateix tema perquè la ministra de Sanitat, Mònica García, ha apel·lat al trellat i a la responsabilitat dels passatgers espanyols del creuer afectat per l'antivirus perquè guarden quarantena a l'arribar a Espanya. La ministra ha dit que, si no fos així, el govern espanyol té instruments legals per a protegir la salut pública.
1: La responsabilidad de los propios pasajeros y de sus familias, no solamente en el cuidado de su propia salud, sino en el cuidado de la salud pública. Dicho esto, también tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, ¿no? Las medidas especiales en materia de salud pública que tienen que ver con, pues eso, proteger a los pasajeros y también proteger al resto de la población.
0: I 500 persones han sigut víctimes d'una estafa per part d'una organització criminal que els coaccionava amb el mètode del sicari. Publicaven anuncis falsos de dones que oferien servicis sexuals en pàgines de sites de manera massiva. Una vegada la víctima contactava, un home començava l'extorsió i es feia passar per el cap del prostíbul. L'extorsió consistia a no publicar les dades seues a canvi de 50 euros. La investigació l'han dirigida des d'un jutjat de Castelló i ha detingudes 38 persones, dos més investigades per delictes d'extorsió, blanqueig de capital, organització criminal i contra la salut pública, entre altres delictes. I s'han practicat 8 escorcolls a València, ja una altra a Fuerteventura, i s'han alliberat 3 dones. El benefici obtingut seria de 500.000 euros. I en els esports parlem ara de tenis, Gonzalo Gómez.
2: En este moment comença a romar el partit de primera ronda entre Dani Mérida i el George Basilashvili. A les 2 serà el torn del tenista de Benlloc, Roberto Bautista, que fa l'última temporada com a professional. En 7 el torneig contra l'italià Mastrelli. Minuts després serà el torn de Pablo Llamas, que es veurà les cares amb el nord-americà Quinn, que ahir van caure Carreño i Munar. En dones, Cristina Buxa té a hores d'ara un duel superigualat amb la xinesa Zeng. L'espanyola està només un lloc per damunt en el rànquing ATP. Jessica Bouzas ja s'ha acomiadat del torneig.
0: Això és tot per ara.
3: Molt bé, mos quedem en això i a les 12, justet al migdia, refrescarem informació. M'imagino que en Patricia Orts, que ja està treballant en el pròxim butlletí. Gràcies, Ima.
0: Gràcies a tu.
3: Adéu, fins ara. Són les 11:15. Anem, com dic, un poquet de ressegats en el temps, però el tenim el suficient com per arribar a les 2 de la vesprada en el temps de Amunt i Avall, el nostre magazín de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que dona el seu tret d'eixida a partir d'ara.
4: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: A Punt Ràdio. De tu a tu. amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
12: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Bueno, 11 i 18. Ara sí, és temps de començar en el nostre temps en el que es despresuritza una miqueta més, o almenys els nostres, si tots aquells que són convidats al nostre programa, vull pensar si despresuritzen, perquè al final, com diu Mònica Bustamante, pues està bé pensar que este programa és com una teràpia. Una teràpia que vos recorde, ja s'ha fet oficial, a partir del dilluns tindrà 2 hores més de duració, ja que avançarem el nostre programa a les 8 del matí, després del nou informatiu que estrena la ràdio, de 7 a 8, amb Alba Requejo. Nosaltres, torno a repetir, començarem a les 8 i acabarem a les 2 de la vesprada, és a dir, que podreu desdejunar amb nosaltres, esmorzar, fer-se el carajillo si cap, preparar el dinar, dinar i menjar-se el postre. Totes les coses es podreu fer... Bueno, este señor que vos acompañará y la resta del programa. ¿Com està Vicent Climent?
1: Menjar amb setmana... Sergi és el nom del programa, no?
0: Sí.
1: Bon dia.
0: Com a segon notícia,
1: bon dia,
0: no sense voler, volento.
1: Bueno.
0: Des que vas fer l'anunci, rotllo camarlengo, a més, que
1: ah,
0: va
1: sí?
0: fer.
1: Sí. Camarlengo.
0: Camarlengo. Sempre m'agrada molt la paraula.
1: No, el camarlengo no és un peix, no?
0: No. A mi sempre m'agrada la paraula. M'agradaria ser... Bueno, vaig ser un poquet el camarlengo d'esta casa.
1: A tu t'agradaria ser camarlengo.
0: Sí, m'agradaria ser camarlengo.
1: Que entre repetis, papa i papa.
0: Vamos, però ja ho vaig ser en la ràdio, vaig ser si camarlengo.
1: D'interí.
0: Em vaig enterrar a uno i vaig nomenar a un
1: altre. Aquestes coses solen passar. Sí, a mi m'ha passat ja en la ràdio, en la tele, i en... estic especialitzat en papas.
0: Crec que este mos tardarà una miqueta més. A veure,
1: espere,
0: jo no estic que se'n vaig a l'home, però davant d'este estem ja en una etapa de...
1: Home, este és més jove. Però és tan jove, més o menys, no recordo exactament...
0: No és tan jove com Boitila.
1: Com Joan Pau II en el seu moment, que també va arribar... al papat, al pontificat, en 50 i no sé quants anys.
0: Este té una miqueta més, almenys en tindrà 60 i pico, no?
2: Crec però, que sí, crec que donava per això.
1: Però per allà andant, no està
0: Àlex Ladrón de Guevara,
1: molt allunyats.
2: Bon dia, bon
0: Àlex
2: dia.
0: Està molt nerviós, perquè està preparant Àlex, la gala de...
2: Que per cert t'estàs convidat, Vicent.
1: Però si no me dius de què és la gala...
2: Ara no tens excusa.
0: La gala bueno, és d'aniversari.
2: Dels 10 anys
0: del València Extra.
1: Ai, bueno, pues encantat.
2: Convidat sí. Timar també, vull dir, tot l'equip de la Montllavall.
0: Claro, i està preocupat perquè...
1: Jo vaig de gala i Sergi de Dalí.
0: No.
2: A mi és el que menys m'hem preocupat.
1: Home, és un al·licient per anar, eh?
0: Sí.
1: No, i diràs, ahí, i ara està entrant la senyoreta candidata a vellea del foc.
3: Jo sóc el foc.
0: Parlant de candidates...
1: Jo sóc el foc. I la
0: foc.
1: Flama.
0: Mare meva, tu. Pues, mira que ho vaig... No ho vaig passar mal, però vaig estar molt nerviós. Eixe dia, jo crec que no em posava nerviós fa temps. Sí, perquè, bueno, pel·lícules que el montes i dius, si no, i bé, i sí. Bueno, la paraula que vaig gastar en el seu moment no la gastaré, però jo pensava per si m'hiixia una altra cosa. Bueno,
3: ahora tot això, Marc, què tal? Molt bé. Ara que estava recordando frases, la tuya de Jo sóc el foc,
0: sí.
3: Però recuerdo la de Vicent en Radio Nou, cuando fue elegido Papa Ratzinger,
1: sí.
3: Que tu primera frase fue ha guanyat el moño blanc.
1: Sí.
3: Sí.
0: Jo vas dir, Vicent.
3: Ha guanyat el moño blanc.
1: Ai, senyor,
2: però sí. Sempre guanya el moño blanc, no?
1: Que se pensa sempre, sí.
3: No, però,
1: com,
3: claro,
1: com quedaré?
3: Ratzinger tenia mucha melena.
1: És que clar, parafrasejant a Pedro Sánchez quan se va entrevistar l'última vegada amb chico, el que va ser ministre valencià, que té una llibreria en...
0: Ah,
1: Màxim Huerta. No m'hi sé el nom. Quan se va entrevistar per última vegada en Màxim Huerta, Màximo, ¿y cómo pasaré yo a la historia? Que yo vaig a pasar a la historia, al menos en el conocimiento de Mar, per esa frase
3: el moño blanc
1: sobre el cardenal Ratzinger, me pareix.
0: Però ja no m'importa
1: això. Lamentable, per la meua part, clar.
0: Li va preguntar Pedro Sánchez...
1: Que quan li pregunten a Mar alguna vegada més avant per Vicent Climent, diga... No, és que és el que va dir aquella frase.
2: Però Vicent, tu tens moltes frases.
0: Això dic jo.
2: Podem fer un llibre. Podem fer un llibre.
0: Mare meua. Però en sèrio li va preguntar això?
1: Aquí.
0: ¿Cómo pasaré a la historia, Máximo?
1: Sí.
0: Mare meua, no vull dir-te el que està passant.

0: pasaré a la historia. ¿Cómo crees que pasaré? Y el otro digo, pero si me está acomiadando y me embacha ahora y lo único que le preocupa en yo
1: mejor
0: de dirme,
1: no me preguntes, ¿no?
0: En yo de dirme, ¿y ahora qué farás? O no sé qué, quins plans tens, o molt d'ànim, o yo qué sé, si me necessites per a qualsevol... No, ¿tú cómo crees que pasará la historia?
2: Bueno, pues ya ahí vos demostra desde ya fa anys el carácter del presidente.
0: Yo tengo dudas.
1: Podría
0: hacer
1: una encuesta. Mira, ¿cómo pasará la historia?
2: Yo me no pregunté.
1: ¿Podría el próximo CIS podría hacer esa pregunta? Sí. ¿Cómo cree usted que pasará la historia nuestro presidente?
2: Sería divertido el resultado que donaría el CIS.
3: No, veo, ya estoy en partículas como el coronavirus ahí.
2: Mare meua, está posant-se la cosa.
1: Coronavirus, ¿a qué nos recuerda?
2: Que sort tens que tens frases normals per passar a la... Les meves frases de passar a la història són comercials.
0: Bueno,
3: home, la putarda.
2: Lo de la putarda...
3: Algunes són cèlebres.
2: Lo de la putarda i lo de la caipis...
0: Jo també tinc alguna comercial, perquè jo recordo una vegada un company que quan estava en la copa, jo no sé si estaves tu en aquella època o no, però bueno, passa un company comercial i diu, che, tengo aquí un anunciante que no sé qué, no sé si diré el nombre de la anunciante, bueno. es de coches, Belda.
2: Yo tenía una.
0: Yo no sé qué anuncio hacerle, no sé qué, digo, de Belda. Y lo cogió y ha estado 30 años sonando de verdad.
2: ¿Y quién era el que feía esa campaña? ¿La veu de esa campaña?
0: Tú.
2: Claro.
0: Ah, bueno, es de ver, sí. Exacto.
2: ¿De verdad?
0: Por la frase la megua.
2: Sí, esa. La de ¿dónde va la gente? Totalmente. Y la de esta nit sense talls publicitaris.
0: Bueno,
2: y una otra.
0: Te conté més.
2: Futbol a Canal 9.
0: Sí, esa també és bona. Esa també és bona.
2: Tinc moltes acupense, no?
0: I en el ninote ese de Banca Isa, no? El futbol a Canal 9, pim, pim, pim, ahí pegant puntades. Pues jo també...
2: ¿En serio que això ho va fer tu?
0: Sí.
2: I a mi em va perseguir tota la vida.
0: I tinc una altra, La cadena COPE te pone música a tope. Un any després, la COPE a tope.
3: La COPE a tope.
2: Bueno, i una altra que me n'ha vengut al cap, la de Carolina. Qué guapa estàs. I això també la feia jo, ara que me'n recordo.
3: És de veres.
2: Sí. I ella contestava...
0: La de drets d'autor que estem perdent.
2: No, i ella contestava una altra frase que tots coneixíem, que era la de guapa, no? Guapíssima. Ostres, la publicitat, les coses que mos ha deixat. Mira, no me'n recordava jo d'aquestes coses. Gràcies a Vicent.
3: La publicitat ha baixat.
0: El del moño blanc.
2: Sí, el del moño blanc.
0: Jo encara no del tot, però bueno.
3: La publicitat ha baixat. No tenim tanta creativitat com abans.
0: No.
2: És de veres. Jo fer campanyes, a fer campanyes, no, ha posat la veu a campanyes que les tinc ahir encara i la gent les té en la memòria.
1: És que se queden gravades.
2: No puc dir-les perquè són marques i no puc dir-les, no? Però sí que puc dir-les, que tampoc passa res. No van a vendre més cotxes ni... Bueno, alguns d'ells no existeixen tampoc, no? Però és de veres que en la publicitat ja no se'm sorprèn. Se'n recordeu aquestes campanyes que feia la ONCE en aquell entonces?
0: Claro, perquè no és igual...
3: La Navidad.
0: Perquè no és igual la campanya d'una tenda que una tenda de campanya. Per exemple, són coses diferents i la gent no... Ja cada vegada distingís menys.
2: Ai, senyor, per favor. No sé si estava millor en la sessió de control. Bueno, podíem dur-te a tu?
0: Per controlar-me.
3: Per controlar-los.
2: No. Igual que... abans, perquè és que això em va quedar ahí bloquejat, n'hi havia un explicador que era el senyor que explicava les pel·lícules en blanc i negre, quan no n'hi havia àudio, tu allí en l'escorx, doncs ara això tal, no sé què, mira que li...
0: Calla, no, a mi hi ha una cosa més fàcil, que ja soc major.
2: Ja, bueno, doncs més fàcil i divertit que això.
0: Bueno, no sé què dir-te.
2: En fi, divertit depèn també del dia, però en fi.
0: Acabaríem a pals en tots.
1: Hablando de frases que han sido muy famosas y que desgraciadamente nos han hecho recordar en l'último día, aquella de Simón, de Fernando Simón.
0: Ay, sí.
1: España no va a tener como mucho más allá de algún caso
2: aislado.
1: Diagnosticado. Probablemente...
3: Claro, claro.

0: tots els mitjans de comunicació.
1: I en tot cas, ja, però, xico, te vas a buscar als altres, als que saps que han encertat alguna vegada, però este que no ha encertat mai el tema del Covid, pues no te tranquil·litza, sinó tot el contrari. És més, tots els mitjans de comunicació estan reflectint les paraules de Fernando Simón en un tonet de escepticisme,
0: sí, de burla
1: en algun cas, que, bueno, pues és el que té. Totes formes, este virus pareix que hi ha dos clares diferències respecte del Covid. És molt més mortal, perquè un 30-40%...
2: Una alegria m'està donant.
1: Ja, però se transmet amb molta més dificultat. No és tan... No se contagia tot el món a la primera de cap.
0: Hi ha una variant, que és la Andrés, que és la que pareixerà
1: Andrés,
0: nova.
1: Andrés,
0: no,
1: Andrés.
0: Andrés.
1: Andrés. Andrés. Ui, Andrés. Andrés. Andrés.
0: Jo estic jo que no.
1: Andrew.
0: Dona igual, el que tiene boca s'equivoca. L'Andrés ha dit, mare meva, l'Andrés. Que és la que va
2: amb
0: el vaixell, no? La que sí que es pot transmetre entre persones. Què passa? Que vosaltres ho dieu tot perfectament?
2: No!
0: A veure.
1: I la variant Charles?
0: No, però ja estan dient, evidentment, que es controlen una miqueta, que els que baixen guarden la quarantena. Lo que passa que, clar,
1: bueno,
0: mentre estic lo de l'avió...
1: Ara és voluntària, la quarantena.
2: Ja veurem si acabes en voluntària.
3: Claro, es que todo eso que... no ayuda claro. A saber en qué manos estamos, porque de repente, yo creo que estábamos muy tranquilos hasta que empiezan a salir casos, las autoridades a decir cosas como...
1: Primer, la ministra de Sanidad diu, no, de cap de les maneres el barco arribarà a Canàries, no, i a fer escala, no.
2: Ja que s'acaba atracant.
1: A l'endemà, xico, que mos ha dit la OMS que si podem fer el favor,
0: Que si podem fer el favor,
1: no sé si és en aquestes paraules o en altres, però al final és això. Yeah. Per favor, Espanya, ocupa tu del tema, perquè Cabo Verde no pot, el Marroc no vol... els que estan pel mig de Guinea, Bissau i tot això, és que ni pregunten, m'imagine, total, que Espanya.
0: Per favor, Espanya, ocupa tu d'això, que teniu molta experiència, per exemple, en la immigració, i veiem que ho feu molt
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte, no, els canarios estan encantats.
3: I com Canàries no tiene suficient,
0: és que
3: canaris, pues...
1: No, i ara arriba la ministra, de nou, la de... Tot això sense parlar amb el president de Canàries, que parlaran este matí, però, sí. O este migdia, però que fins ara, per lo vist, no han parlat pràcticament en absolut. Tampoc en el president de la Generalitat Valenciana per aterrar un avió avui, que havia estat transportant malalts de... Ara sense malalts, però que havia transportat prèviament malalts d'estos, i a fer una escala en Manises. I tampoc s'ha parlat de... O sigui, tant de federalisme que volen canviar la Constitució i que siguem un estat federal, i després les autonomies no pinten fava...
0: Pues ja ho has vist, pel que convé.
1: Bueno, i l'últim. I la ministra de Sanitat diu, no, faran els espanyols, els passatgers espanyols, estiguen o no malalts, faran una quarantena en el Gómez Ulla de Madrid. I arriba la ministra de Defensa, que és la propietària de l'hospital, perquè és un hospital militar, i diu, no, la quarantena serà voluntària, xicó.
0: Ah, això ho ha dit la senyora del té, perquè a mi la ministra Margarita Robles em va dir la senyora del té, en els seus fulars, en tal. Perquè aquesta dona se'n va a la cafeteria de los gatos tots els dies i passa la vespre allí. Això és la sensació que em dona a mi. O sea, és que és ministra...
1: És que tu tens prejuís contra la ministra de Defensa, home.
0: Pues
1: la ministra de Defensa ha dit que és voluntària, la quarantena voluntària, no la farà ningú. Entonces, si algú porta el virus, pues l'escamparà per ahí.
0: Pues ja estem a altra volta.
1: Entonces, pues després...
2: O sea, que no res en mascaret.
1: Àlex no se quedarà...
0: En no res aniràs vestit d'apicultor, però sense reixeta, directament tot...
1: sense velles.
0: Sí. Aniràs com si anares a granar a Txernòbil.
2: No me digues aquestes coses que jo ja després somie i...
0: Se'n recordeu quan eren xicotets i que jugaves en una foguera o alguna cosa. No et jugues en el foc o en la llar, que te pixaràs esta nit per jugar en el foc.
1: Sí.
0: O quan veies una pel·lícula que dies això. No... que somiaré.
1: Això sí. Sí, jo recordo l'ús de gas.
0: I va somiar en això.
1: No la vaig veure. Vaig veure un poquiu i ja en això va ser suficient per a desvelar-me.
2: Mira, en l'Olimpo de pel·lícules rares, ahir vas veure una que està quasi al nivell de Xirat.
0: Pues ja és...
2: Resurrección.
0: Resurrección?
2: És Xina. Amb això t'ho dic.
1: I a mi que el Xirat me sona a raïm per a fer vi.
0: Sí, a Xirat.
2: I bon raïm, de fet.
0: Sí.
2: Tinc que fer una secció de vi.
0: Però la pel·lícula l'has vist?
1: Sí, però no he vist el vi per a...
0: I no has somiat després?
1: No.
2: I què opines d'ella?
1: Pues que és mala.
2: Vale, estem tots d'acord.
0: Bueno, alguns en més o menys vehements.
1: A mi me pareix un sense trellat. O sigui, una pel·lícula o un llibre que acaba de llegir un que estava estupendo. I arriba un moment que està... una jove que

0: está hospitalizada y no saben si tal y tal, y se acaba el llibre. Y diu, pero chico, ¿y qué ha pasado en esta filla? Que més està, la seva mare està més o menys, menys en una secta i estan els iaios intentant lluitar. I s'acaba i no saben si guanyen els iaios, si la xica se salva, si la mare se reconvertís, no se sap res. Pues en el Cidad me passa igual. No, de sobte comencen a esclatar ahí les mines...
1: I... el que la destripe. És que I la no. pel·lícula és una merda en tota regla ja i està. La pots destripar perfectament. A veure si em digueres. És una pel·li molona, quina pena.
2: A mi m'agradaria saber...
1: És que s'ho mereix.
0: I com ha pogut anar a representar a Espanya a...
2: De totes les que se fan a l'any...
1: Bueno,
2: de totes les que se fan...
1: Que parlem de representacions espanyoles en determinats puestos, podien tirar-me de moltes coses, entre elles Eurovisió, que també ha tingut els seus moments de patetisme, i els Òscar, però en fi... I... Has anat a firmar a la fila dels llibres, ja?
0: Sí, no? Sí, dilluns vaig estar ahí.
1: Vale, volia saber o no? Sí. Més, ja està.
3: I Vicent, ¿no te has enterado si... plantea una segunda parte ese libro que se te ha quedado ahí,
4: yo creo que
3: no
4: sí.
3: sabes.
4: Mira por ahí los
3: en un
4: ahí,
0: yo creo que no, que es de estos modernos de estos que no acaban así y no,
3: no
0: lo
3: saben,
0: sé.
3: No saben cómo acabar. Chico, tipo David Lynch, ¿no? Que te da el euro y tú
0: es un libro de una americana, está traducida. A mí me queda ya el dubte de si es el traductor el bo.
1: Sí, lo del libro.
0: Que está muy bien escrito, pero digo, chico, ¿y qué? ¿Y qué? Me has tingut entretinguda así un parell de vesprades, pero después que no...
1: Si lo del llibre el pareix surrealista, la marciana que va contar-nos la prima és més encara.
0: Pues,
1: el món està, jo t'ho dic, pel meteorit.
0: Loco, loco, loco.
4: Sí, sí, sí.
1: Està pel meteorit.
4: No l'invoqueu, perquè al final també vindrà un meteorito.
3: És una notícia que nos llamava l'atenció. Una pareja denuncia que no han admitido a su bebé, Ribor, en una escuela infantil. ¿Sabéis lo que es? Es una pareja de Málaga. El bebé Ribor es un muñeco hiperrealista que utilizan esta pareja en concreto como terapia emocional tras no poder tener hijos biológicos.
0: ¿Y entonces qué volía
3: repetir? Pretendían escolarizarlo en una guardería a este bebé. Y claro, en la guardería les han dicho, señores, es que no
1: que
3: podemos admitir
1: que
3: es un muñeco.
0: Pero este es un Clark Gas de discriminación per ninotisme, ¿no?
4: Per robotisme.
1: No, els nanos ixos donen una grima de paret, perquè estan ahí blandurrios i tal.
0: Saps què feia la meva dona? La meva dona és professora i quan era jove diu que agarrava els seus germans, que són menors que ella, els posava en una fila i completava la fila en nines seues i els donava clase a todos.
3: Claro, para ver ahí que había...
1: Bueno, sí que era vocacional,
3: ¿eh? Su público,
4: era
3: ¿no?
4: Era súper vocacional.
1: No qué vocacional, tú.
0: Pero
1: sí, sí, sí.
0: Es tremendo. Y me lo ha contado y tinc fotos.
1: De les nines, de l'alumnat, ¿no?
0: Y els germans.
1: Qué fuerte.
3: Pues...
0: fila con los tigres en clase.
3: Sí. Según cuenta Alejandra, que se llama la señora, asegura que, claro, que este bebé, este muñeco le ayudó a superar su depresión y lamenta haber sido muy juzgada.
1: A veure, però a ningú està jutjant-la per això.
4: Clar, em sembla bé que amb el ninot supera la depressió, però després d'això, que li adues a una guardería...
3: Que lleves hasta las máximas consecuencias de no considerarlo un bebé.
0: Espera, i quan arribi a fer una oposició per a l'Ajuntament, ja veurem, eh?
4: Exacte, exacte.
1: Que tot i lo serio...
0: Per a la Policia Nacional.
1: Tot i lo serio que és el tema, això no és nou, això en veterinària s'utilitza també. Haureu escoltat parlar dels animals que tenen embarassos psicològics, és a dir, que es queden embarassades, cosetes, per exemple, que es queden embarassades, o gatetes i tal, i acaben criant un coixí o qualsevol peluig o ninotet.
0: Sí, però no ho aconsellen, a més.
1: Per això vos dic que una cosa és la teràpia, no ho sé, reparativa o conductiva, com es vulgui dir, si no està ruta, si no ho sé, per a suplir aquesta falta d'haver pogut tindre una criatura, i l'altra és,
3: mira, que te traigo aquí
1: el
3: nenuco
1: a que me matricules, pues home.
4: O el dus al metge de capçalera, pues al pediatra.
1: Evidentment, el dirà, mire, senyora, vostè no està bé.
3: No puede ser. La directora del centro les dijo que no podía aceptarlo por la reacción de otros padres, ¿no?
0: Mira, por pues eso.
3: Como...
0: Chica, no será... ¿no?
4: Hay muchas razones.
0: O sea, claro, si se queixen los
3: pero Vicent,
0: pares,
3: hay que ser muy cuidadoso con las palabras y cómo te diriges, no, porque luego a lo mejor se...
1: A mí me hubiera agradado ver la cara de la directora de la guarde cuando aquellos van a arribar en el Nino.
0: No, también podría haber dicho, mire, señora, cuando aprenga a parlar, entonces sí que la...
1: També haguera pogut ser... Mira, que diplomàtic era.
0: Mira. I si deia...
1: Sí, mira. És que el xiquet encara no gaté.
0: Pues faria con José Luis Moreno i parlaria...
1: La dona,
3: no? Llegaria la madre,
1: no? Sí que parla. Mira, hola,
0: doña Rogelia.
1: Madre meva, de veritat. No és per riure's, però les conseqüències a voltes...

0: t'acompanya pues el traje, lo mateix, i jo, clar. Són 20 euros, i jo, ah, pues de gratis.
1: 20 euros, i si li digueres que no, te tira tots els llullos al món.
0: Sí, sí,
1: pues tu li tens que dir, el triple patí de lo que m'ha deseado, i veuràs com se posa. Sí. Les coses tenim moltes manies. Saludem a Mireia, no? Podem saludar a Mireia.
2: Bueno, hola, Mireia.
3: Hola, Mireia. Gràcies per saludar-me.
1: Vas a actuar.
2: Home,
3: sempre jo actuo així, tots els dies. No? Claro. M'havies vist ja dalt, Sergi. Sempre.
1: Però si jo este matí
3: anava... És la luz de l'estudio.
1: No, és que este matí no veia res. Anava cap amunt i cap avall.
3: Entra-te-s'hi no
2: un poc. Programa.
1: Sí, mira, mai millor dit. Sí.
3: És que tu saps que últimament estem així com un... No sé com dir-ho, com guerreres.
1: Sí.
3: Perquè pues, estem en una època
0: que no sé,
3: de
0: no,
3: molta convulsió internacional, passen moltes coses, estem patint per les vacances, pel queroseno.
1: Els dos preocupats pel queroseno sou vosaltres, no?
0: No, hi ha molta gent preocupada.
3: Molta gent, sí. I molt sector.
1: No. Com és l'altre que viatgen més que Willy Fox?
0: Ah, sí, sí.
1: No
0: més que Willy Fox.
2: Sí, és de bé.
1: Jo, mira,
2: o que el capitán tant, que és més...
1: Queroseno. Pues se n'aneu en bici, que està molt de moda.
3: A veure, jo en bici no podria anar amb Bullanar, però no descarte, no descarte. Que vinc a contar-vos moltes coses. No sé què heu sabut o què sabeu de les últimes hores de l'alerta sanitària a l'Atlàntic.
2: Pues sí, les últimes hores, mira, les 11, les 10, les 9,
3: i que,
2: les 8 i les 7.
3: I quina informació tens, Vicent, del... No és que ja no sé si és antivirus de l'última.
1: A veure, jo t'explique. Àlex no vol sentir a ningú que diga no passa res.
3: Vale.
1: Con lo cual, l'opció per ell és vamos a morir todos.
3: No, està pues esa opció no és veritat.
1: No. Bueno, segons, Mireia, segons no te la diga.
2: Home, sí, qüestió de temps. Aquí. És únicament qüestió de temps.
3: Exacte, però no per l'antivirus.
0: Oh, calma, calma.
3: Abans d'entrar a este directe, este programa ha parlat en dos epidemiòlegs que... Of the record, diuen que això està siguent prou alarmista. Vull dir...
1: Vamos, que en el fons són bufes de pato.
3: No, tampoc això, però que no és un Covid, no té una transmissió superràpida, superfàcil...
2: No, però té una mortalitat molt alta.
3: Exactament.
2: És el que li preocupa a Àlex.
3: És una mortalitat... Però és veritat que també
1: si
3: envia
1: un...
3: Un dels epidemiòlegs ens deia que... El creuer ha sigut molt llarg.
2: Sí.
3: La meitat del període d'incubació ha sigut dins del creuer, per tant fa pensar... Que no
2: que falta ha... l'altra meitat.
3: No, que no està siguent, que no n'hi han tant, no n'hi han tant eslabos perduts per ahí, que sí que és veritat.
2: Home, és que varen l'avió l'altre dia, no? És que se varen baixar del barco en escales prèvies.
3: Ara vinc a contar-vos que n'hi ha una hostessa holandesa.
4: Los 20 de les escales.
3: La hostessa
2: sí,
3: holandesa, que esta és la última hora d'alguna manera, és la primera, d'alguna manera, que es considera que per contacte té el virus.
1: Aquí estàs encobrint, Mireia.
3: A ningú.
1: Aquí t'interessa.
3: No, és que lo que no m'agrada és crear alarmisme.
1: És a dir, que la cosa no està xunga.
3: No, a veure, pot estar...
1: Off the record.
3: Pot estar molt xunga a nivell polític o a nivell d'acords de si para el vaixell, si han de baixar, si s'ha de ser un confinament voluntari, ha de ser obligatori...
2: Però això no és novetat, això passa sempre.
3: Però això, sí. Això no és el nostre business.
2: No,
3: el nostre business és... Anem a morir tots del antivirus? No, senyor.
2: Algú se salvarà.
3: No, senyor.
2: Això és el que
3: jo crec.
2: Hi ha un refrany que diu de los que comen, algunos se salvan.
3: Exactament, dice el diam abuelo tota la vida. Així
1: ja
3: que vosaltres a menjar i tranquils.
1: Has baixat a propòsit per traure aquesta...
3: Per tranquil·litzar a Àlex. Sí,
1: per tranquil·litzar a Àlex, que el resum és de que tots no anem a morir d'antivirus.
2: Que anem a tenir alguna possibilitat.
3: Almenys la meitat, per lo menos la meitat se va quedar. La meitat o més se va salvar. Això ja vos ho dic. I una altra cosa que vos vaig a dir...
1: La Valero i la collada estan flipant d'escoltar-ho.
3: Però per què? Perquè estan d'acord. Perquè no anem a morir tots. És que això és així.
0: Muerte y destrucción.
2: Però qui ha dit que anem a morir
1: pues, tots no anem a morir de lo mateix.
3: Portem un discurs ara mateix en molts mitjans de comunicació.
0: Alarmista.
3: Molt alarmista.
2: Ai, bueno.
3: De fet, un dels motius de contactar este matí en l'epidemiòleg ha sigut que em diguera sí, calia que tornarem a reprendre el tema i que es plantejarem que això era una cosa, perquè jo escoltava
2: molts llocs... No era Fernando Simón, no?
3: No era Fernando Simón, no és la meva font principal. Sí que t'he de dir que...
2: És una bona periodista.
3: Un d'ells va ser un dels que ens va informar durant tot el coronavirus. No és una persona alarmista, tots els sabuts no són alarmistes.
1: Fa unes setmanes molt estàvem preocupant per la meningitis i ara estem en el tema de l'antivirus.
0: I pel queroseno.
3: I el queroseno. Mira, això és un altre tema que m'interessa.
1: Escolta, podeu anar pedalejant?
4: I la gripe aviat perquè passó de puntilles, però
3: también tuvimos ahí un ojo, con la gripe aviar.
0: Bueno, sí, un poco.
3: Parlant del queroseno, què està passant en Ormuz? Ja sabeu que ja va dir ahir Trump que no anava a escorar més vaixells. Sí. Bueno, pues sembla que ara, una altra vegada, estan a punt d'arribar a un acord. A mi és que això...
1: Que persona més cansina.
0: El diari de la marmota.
3: Exacte, és com que no donaré molta més informació perquè sembla...

0: que estan en un altre punt en el que podria arribar a ser un acord i, si no, tot volarà pels aires. Però jo, ara mateix, avui, que estic molt positiva, crec que s'arribarà a un acord en...
1: Si t'has escoltat el tram de les... Avui, en lloc del tram de les 9,
2: poc
1: no?
2: De temps, o...
0: Exacte, poc de temps és abans de les vacances.
3: Si no acabamos per una cosa, serà per otra.
0: Per aquell secoi de botella que n'hi ha en Ormuz, trobe una eixida. I ara sí que em fico una miqueta seriosa, perquè no sé si sabeu que un tribunal federal dels Estats Units ha desclassificat una suposada carta escrita per Jeffrey Epstein, que abans de morir en l'any 2019 en presó, pues bueno, ha compartit el seu acompanyant de celda, que és Tartaglione, que inclou frases de desesperació, reivindicació i innocència, i que de moment no està contrastat oficialment. No sabem si esta carta...
1: I això ho ha dit Tartaglione.
0: Tartaglione, que era el seu company de celda, la
4: té nom de postre italià.
1: No, al restaurant.
2: Anava a dir jo, però sí. Ja...
0: Jo vos veig molt festius avui. Porteu tota la... Esteu molt, no sé com dir.
4: Esteu de guasa. És que portem un amargor de moltes coses.
1: Sols,
4: que...
1: estem sols.
2: Mira, tu mira la Sergi.
4: La vida
1: mira,
4: ja és...
1: Era la pose.
2: És que això és per fer una foto, Sergi.
4: La vida ja és prou complicada com per a... Jo què sé.
0: A veure. Mira, esteu ahí...
2: Per favor, jo crec que...
4: Pareix que tinguem el braç trencat i l'estem intentant.
2: És precís fer...
0: Però acosta't una miqueta, Àlex, perquè queden tots la foto.
4: Se'n recordo que presentàvem un programa que es deia Això és precís.
0: Totalment.
4: Nosaltres tenim un programa que es deia Això és
0: precís.
4: I ara què?
1: Ara per ara no.
2: També.
1: Ara per ara no.
4: Ara per ara també, el que fes.
0: Pues jo vos porto un Això és precís per acabar la secció, però abans d'acabar-la vull contar-vos que avui és un dia important.
1: Poc hem parlat avui de Trump, eh?
0: Poc, és que no,
4: deixa,
0: ja no n'hi ha res
4: que
0: més
4: que dir. Que és com l'antivirus.
0: Tu què vols contar, Vicent? De
1: jo no he dit res.
0: Mira, és que no n'hi ha... Ahir van contar que feia un minut d'exercici al dia.
1: No, mira, sí que puc contar una cosa. I què? És que jo pensava, jo que sé d'anglès lo justet, però diu, oi, quan he escoltat a Trump en directe, diu, doncs... Pues, més o menys l'entenc.
4: Sí.
1: I m'he vist per ahir un traductor, diu, este parla com un xiquet de 5 anys. Digo, pues ya la enfotuda, porque
0: por eso mismo.
1: Todo lo que yo pensaba que había avanzado en el conocimiento del inglés equival a 5 años de edad.
0: Pero está muy 5 años. Voy a decir, no només las de guaparla. También les seues ideas son una miqueta aixina.
3: Y por resto...
4: Pues si algunas otras cosas también son de 5 años, la pobra Melania, no voy ni contarte a tot el afegit que...
1: La pobra Melania. Tira la pobra.
2: Mira,
4: a mí no m'agradaria ser Melania.
1: A la capital Vitoria.
0: Lo que diga el ditet. La Melania és la que no té pensament de 5
3: la
0: anys.
3: La Melania és la que parte el bacalao.
0: Totalment.
3: Digo.
4: Sí.
0: La primera, la dama de hielo.
3: I
0: de
3: és
0: la
3: més
0: Blanca.
3: Ràpida. Mira si se dio cuenta que havia un tiroteo fuera.
4: S'ha trobat ja, per cert, la roba de...
3: Mira que se agachó. Sí.
4: La roba de Madonna s'ha trobat ja?
3: No, no s'ha trobat nada. Però ja se supone que no ha sido robada.
0: Però no la té Trump, eh?
3: No.
0: Tranquils.
4: Home, Trump vestit en els corsers de Madonna ja tindria...
1: Ui, Bill Clinton estava en un vestit de dona en una foto de l'Epstein.
0: Mira, parlant d'Epstein, tindrà molt a veure, que ja sabeu que el Regne Unit avui dijous una cita electoral clau amb eleccions locals a Anglaterra i els comicis parlamentaris de Gales i Escòcia, i que molts analítics diuen, i analistes, que Starmer ho té molt, molt complicat, sobretot per el que té que veure en el cas Epstein, algunes relacions que han tingut pues, impacte polític pel cas Mandelson. Que
1: algun dels seus col·laboradors, sí.
0: Exactament.
1: Starmer està mal. I m'ha fet gràcia este matí, escoltada, arran d'aquestes eleccions, que un comentarista en una ràdio nacional, no diré quina ni qui, diu, avui n'hi han eleccions autonòmiques a Escòcia i Gales.
2: Autonòmiques?
0: I tu dius, però n'hi han autonomies?
1: T'ho jure.
0: N'hi han autonomies?
2: En barreja, les andaluses.
4: En França n'hi ha províncies, però, vamos, autonomies en...
1: Autonomia de Gales i la d'Escòcia.
0: És que el món internacional, a vegades...
1: És molt complex. Menos mal que estàs tu per explicar-nos...
3: Para poner orden.
0: Aquí ara ja se n'aneu contents.
1: Molt pagat.
4: Calla, que porti un disgust. Necessite que m'animeu. La xiqueta me se'n va a Irlanda, un any.
1: Qui? Quina?
4: La que vosaltres veu veure créixer.
3: Claro, para que no le pase lo de Vicente.
0: Del nord o del sud?
3: Que escuche hablar a cualquiera en inglés,
4: perdón,
3: no sea claro. Porque habla como niño.
4: Estoy todo preocupado. Un año. Es que
1: no
4: me entero
1: yo
4: aquí.
1: Una
4: neboda.
1: Una neboda, te
4: igual. No, la única que tengo.
1: La única neboda.
0: Es que estoy contenta por ella.
1: Se va a Irlanda.
4: Ya, si yo también.
1: Pero hay que ir así del estudio, que si no se quedará así...
3: El primer vuelo a Irlanda.
4: ¿Cuán se
0: va?
4: ¿Cuán se
0: va?

0: Uns mesos, no ho sé.
1: Pues enseguida estàs tu allí.
2: Passa l'adreça sí. també, bon que jo també tinc intenció.
0: En els dies lliures que m'agarre, aniré. Sí.
1: Me pareix un bon plan.
0: Bueno, personetes, gràcies. Demà més. Anem al butlletí de les 12.
3: Són les 12.
4: A punt. Notícies.
5: Reunió a estes hores a Moncloa per al seguiment de la sol·licitud de l'Organització Mundial de la Salut perquè Espanya reba el correguer afectat. Aquesta reunió se produirà al llarg del dia d'avui, però anem a una altra reunió que en aquests moments està celebrant-se i és així a la Comunitat Valenciana. Parlem de... Un segon.
6: Que la Conselleria de Sanitat i Sindicats de l'Ensenyament estan reunits a aquestes hores per intentar arribar a un acord de cara a una possible desconvocatòria de la vaga indefinida prevista per a este dilluns. El president Pérez Llorca va avançar ahir que la consellera Ortí anava a posar damunt la taula un acord global que incloga les principals reivindicacions del professorat. Este és el major escull, l'augment salarial. I seguint esta mesa sectorial està Maria Poveda. Maria, bona vesprada.
7: Sí, bona vesprada. Passades les 11 ha començat aquesta reunió amb la presència de la consellera, tal com demanaven els sindicats. Són sindicats que han arribat entre esperançats i desconfiats per aquesta nova proposta que la conselleria els posa damunt de la taula en aquests moments per a tractar que es desconvoque la vaga. Consideren que és l'última oportunitat que hi ha, però insisteixen que és imprescindible negociar tots els punts que els han fet arribar a aquesta situació. I no els val l'excusa, diuen que no hi ha diners. Reunió, per tant, clau, a 4 dies que comença aquesta vaga indefinida per a la que tampoc hi ha sintonia quant als serveis mínims. Escoltem Marc Candela, de l'STP, Txelo Valls, de Comissions Obreres, Javier González, d'UGT, i José Seco, del CSIC.
8: És l'última bala que hi ha perquè la vaga comença el dilluns. Molt bo ha de ser l'acord que ens posen, o la proposta que ens posen damunt de la taula per a que desconvoquem la vaga. Baixa de ràtios, baixa de burocràcia, recuperació de plantilla, tot el tema de la llengua, i també recuperar el nostre poder adquisitiu que fa 9 anys que no la consideren on s'augmenta el salari.
9: Tot el que suposa, tingueu paciència, que no n'hi ha diners, no va a estar motiu d'una desconvocatòria de vaga.
10: Som esperanzados. El hecho de que venga la consellera a ver si significa finalmente que abrimos y se puede iniciar un proceso de real y efectivo de negociación con medidas concretas.
11: Evidentment, un sindicat com CESIF el que no vol és una vaga. És l'últim recurs. Esperem que avui siga el primer dia on comencem realment la negociació.
5: I la vaga convocada pels sindicats d'educació a partir de dilluns ha estat present també a les Corts en la sessió de control a l'executiu. El síndic socialista, José Muñoz, ha retret al cap del Consell que no s'hagi posat al capdavant de la negociació per evitar la vaga. Pérez Llorca diu que està disposat a negociar, però sense xantatges.
12: Se esconde detrás de los consellers. ¿Cómo puede ser posible que ante una huelga educativa usted no coja el liderazgo y se ponga a negociar con los sindicatos para evitar que vayan a la huelga?
13: Que es compatible el derecho de huelga, pero también es compatible el derecho que tiene un padre y una madre y unos hijos a tener las notas que merecen y a optar al acceso a la universidad. Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat.
6: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha insistit en la falta de recursos per a l'ensenyament públic i el cap del Consell ha replicat que les reivindicacions del professorat estan sense resoldre des de l'època dels governs del Botànic.
14: No hi ha diners per a l'escola pública, però vostè renuncia a negociar en la condonació del deute. No hi ha diners per a l'escola...
13: 8 anys governant i 8 anys sense atendre el professorat. I vostè ahir va fer-se la foto en ells. Era el traïdor del professorat. Aquell que durant 8 anys de legislatura li van demanar 5 vegades el mateix que demanen ara i no li van fer cas a res.
6: I des de Vox reclamen a l'executiu més rebaixes d'impostos. Escoltem la intervenció del síndic José María Llanos i la resposta de Pérez Llorca.
15: Y hay que reducir más la carga fiscal para que pequeños inversores puedan elegir nuestra región para emprender proyectos. Hemos de ampliar nuestra oferta, hemos de hacer más atractiva nuestra tierra.
16: Somos la comunidad autónoma con más desgravaciones fiscales a la renta, pero ya le digo que en esta línea vamos a seguir trabajando y vamos a seguir bajando los impuestos en la Comunidad Valenciana.
5: I la regularització de persones migrants també ha sigut objecte de debat en esta sessió de control. El síndic socialista ha acusat el Consell de boicotejar el procés amb una circular que ordena als centres de salut que no emeten certificats per acreditar l'estada a Espanya.
6: José Muñoz ha dit que ho duran a la Fiscalia i el president Pérez Llorca ho ha desmentit assegurant que no hi ha cap instrucció ni circular que indica això.
12: El director general de atención primaria le está diciendo a los trabajadores sanitarios que incumplan la ley a sabiendas para evitar

0: que personas migrantes que tienen derecho a la documentación pública puedan acceder a ella. Esto es racismo institucional. Y
1: no hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Ninguna. Llévelo a los tribunales si quiere. Y además puede revisar las circulares y verá que dicen completamente lo contrario.
2: Pel que fa a l'última hora del brot d'antivirus, el ministre de Sanitat dels Països Baixos està a l'espera de confirmar un nou possible contagi. En este cas, una hostessa que va coincidir en un avió amb una de les passatgeres del creuer que va acabar morint a un hospital. L'hostessa està ingressada a hores d'ara a un hospital d'Amsterdam amb símptomes lleus compatibles amb l'antivirus i es troba en situació d'aïllament.
3: La companyia del creuer Hondius ha reconegut este matí per primera vegada que són 30 les persones que van baixar del vaixell a l'illa de Santa Helena, en meitat de l'Atlàntic, el dia 24 d'abril. Passatgers de diverses parts del món i que no van passar cap tipus de control. Mentrestant, així, hi ha divergències entre els ministeris de Sanitat i de Defensa sobre l'obligatorietat o no del confinament per als 14 passatgers del creuer que atracarà diumenge a les Canàries. La titular de Defensa deia ahir que fer la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla és un acte voluntari que requerirà signar un document de consentiment, mentre que la ministra de Sanitat ha apel·lat este migdia al sentit comú i a la responsabilitat d'aquestes persones i les seues famílies, alhora que ha dit que el govern té mecanismes legals per a garantir que la facin.
2: I així a casa, els taxistes han tornat a eixir als carrers de la Comunitat Valenciana per a reclamar que el Consell faça públic el nou decret que ordena la convivència amb els vehicles de transport amb conductor.
3: Una protesta que arriba en plenes negociacions per a regular la mobilitat. Este matí el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha dit que es busca el consens entre els dos sectors i s'ha compromès a publicar el nou decret este mes de maig.
4: Bueno, es que las dos modelos hacen peticiones totalmente contradictorias que es imposible de contentar a ambos. Los taxistas están pidiendo que digamos que no lo pueden hacer, las VTC están pidiendo que digamos que sí lo pueden hacer y hay que buscar un equilibrio entre todas las posturas.
2: I a Elda estan d'enhorabona perquè el Ministeri d'Indústria i Turisme ha declarat les festes de moros i cristians com a festa d'interès turístic internacional. Delegació d'Alacant, Pere Conca. Bona vesprada.
5: Bona vesprada. Sí, el nomenament s'ha fonamentat en l'antiguitat, la continuïtat en el temps, el valor cultural, l'abast com a atractiu turístic, l'originalitat i la diversitat dels actes que la componen i l'arrelament en la localitat. És la festa número 89 que rep este reconeixement a Espanya, la que fa setge a la Comunitat Valenciana i que estrenarà enguany del 28 de maig a l'1 de juny.
2: Dels esports, el Llevant s'ha entrenat este matí preparant el duel contra l'Osasuna, que obrirà demà la jornada lliguera. Gonzalo López, bona vesprada.
6: Una nova final per als de Castro, que no poden deixar passar l'oportunitat de puntuar davant de la seva afició. Quan estan a 4 punts d'eixir de descens, els granotes estan obligats a no perdre, a falta de 4 duels per disputar-se. Tundé s'ha entrenat per segon dia consecutiu amb el grup i Dela ha tornat després del treball específic d'ahir. En mitja hora, el tècnic analitza la prèvia en roda de premsa.
2: Acabem les 12 i quasi 8 minuts. Continua Sergi Alcina en l'equip d'Amunt i Avall. Nosaltres actualitzem a la 1. Fins ara.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
10: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià

0: en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
3: L'Esport Valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
4: Només dir-vos una cosa, un magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Entre crisis educatives, crisis d'antivirus i moltes més coses més, anem a respirar una miqueta. Anem a saludar primer a Clàudia Cózar de Ràdio Benicarló i després a rebre dos convidats que tenen molt que contar-nos, un en format de llibre i altre en format d'obra de teatre. Però abans, Clàudia, què tal, com estàs?
5: Bon dia, companys d'Amunt i Avall, bon dia de nord a sud. La pintura pren de nou el protagonisme a Benicarló gràcies al seu certamen més prestigiós, conegut com a Bienal de Pintura. La Regidoria de Cultura ha convocat l'edició número 42 del certamen de pintura Ciutat de Benicarló, destinat als artistes residents a Espanya, excepte els guanyadors del primer premi en alguna de les tres últimes convocatòries. Aquest certamen de pintura, amb gran repercussió i amb una forta consolidació a Benicarló, té l'objectiu de fomentar, desenvolupar i donar suport a la disciplina de les arts plàstiques i reconèixer el talent expressiu tant dels nous creadors com d'aquells artistes ja consagrats. Com demostren les edicions que s'han dut a terme fins ara, les obres guanyadores configuren un magnífic fons pictòric per a l'Ajuntament de Benicarló. Pel que fa a les obres que optaran al concurs, tant la tècnica utilitzada com el tema són lliures. Cada artista podrà presentar un màxim de dues obres que hauran de ser originals. Les peces es podran presentar fins al 3 de juliol i optaran a un premi de 3.000 euros. Els criteris que tindrà en compte el jurat per tal d'escollir l'obra guanyadora serà la qualitat expressiva, l'originalitat, la creativitat, la perfecció tècnica i artística i la composició i la dificultat. El lliurament dels premis tindrà lloc el 30 de juliol al MUPE, en un acte que servirà també per a inaugurar l'exposició de les obres que prèviament haurà seleccionat el jurat d'entre totes les que s'han presentat i que es podrà visitar fins al 13 de setembre. Clàudia Cózar, Ràdio Benicarló.
4: Ara sí, 12 i 12, hem superat este Equador d'este dia 7 de maig de 2026. A Pedro Ruiz, que és qui està esperant-nos a l'altre costat del telèfon, tot i haver tingut una trajectòria de facetes infinites i de rebutjar, com vaig llegir l'altre dia, qualificar-se de ser polifacètic, perquè pareix ser que és una paraula pejorativa en este país. La qüestió és que estem davant un home que no necessita presentació, pràcticament, perquè és el que sempre ens apeteix escoltar d'una forma o altra. Els que el coneixem pràcticament des de que estem en això, el podem definir com a comunicador, com a showman que ho és, com a humorista, també és poeta, compositor, però per damunt de tot, una cosa que ens agrada molt, un contador d'històries que no té comparació. Porta ja dècades regalant-nos enginy i complicitat, i ara la sort és que arriba amb un nou treball baix el braç que es titula Mi vida és una anècdota. Una obra que promet, sobretot, ser un viatge fascinant pels bastidors de la seva carrera, que no és poquet, i de la seva pròpia existència. No sé si estic equivocat en això. Pedro Ruiz, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Sergi, com estàs?
4: Molt bé, encantat de saludar-te. Realment, si ens referim a la teua vida, és tota una anècdota?
6: Bueno, jo quan dic que la meva vida és una anècdota, ho dic en molt sentit de que la humanitat en si mateixa és una anècdota. Jo crec que ens adonem tanta importància que de vegades això ens complica massa la vida. De manera que quan dic que la meva vida és una anècdota és perquè tota la humanitat ho és. I si ens adonem tanta importància estem discutint tot el dia amb el passat, amb el futur. Jo estic fent una aposta que és l'aposta de ser uno de concòrdia en medio de tanto barullo, i el espectáculo va de eso, ¿sabes?
4: ¿Qué te cuentas? ¿Te han pasado tantas cosas que necesitabas realmente mostrarlas a través de un espectáculo? ¿O realmente en el plan en el que estamos todos también es una excusa para quitarle hierro a la realidad que nos envuelve?
6: Mira, no pretendo presumir de mi vida, ni mucho menos. Lo que pasa es que la,

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Tinc moltes preguntes que ara li faré, però de forma introspectiva, me'n faig i vos en faig un parell. Cap a on camina Occident? Hem perdut realment els referents que mos van donar una certa estabilitat? Per a poder parlar d'algunes d'aquestes coses, podria dir-vos que estem davant d'una de les figures més rellevants de la vida pública espanyola de les últimes dies, fa no res, de Jaime Mayor Oreja, que torna a la primera línia del debat amb un nou llibre, Una verdad incòmoda. En les seues pàgines, Mayor Oreja ens proposa un diagnòstic, però cru, sobre la crisi de valors i el rumb de la nostra civilització i la nostra societat també, inclús la més propera. És un títol per ell mateix considerat com una declaració d'intencions sobre el moment polític i social que travessem, que és minino. I això és la veritat. Anem a analitzar les claus d'este text i la seva visió sobre el futur d'Espanya i també d'Europa. Don Jaime, què tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Encantado de saludarle desde la Radio Autonómica Valenciana. Voy a ir

0: Bueno, realment hem tingut dos entrevistes de pes en esta hora, que està a punt d'acabar. I en qui l'acaba? En abril, Pedro.
1: Hola, què tal?
0: No havies actuat fins ara. No, no t'havies passat per així. I què el du a passar-te?
1: Mira, avui dia no hem de preocupar-nos únicament de que no ens entren a robar a casa o de que no ens atraquen pel carrer. A estes ports, i és el que jo vinc a contar, se suma una altra que pot arribar a ser molt perillosa, que és que ens furten la nostra informació personal. Segons dades del Ministeri de l'Interior, en 2024 es van registrar 464.801 ciberdelictes, és a dir, delictes que es realitzen a través d'internet. I és així on centrem la preocupació d'avui, que és en estos delictes que al final el que fan és furtar-nos la informació, bé siga personal, comptes del banc, etc.
0: Pedro Ruiz estava dient en l'entrevista com esta gent, que són els poderosos que porten les xarxes i internet, viu d'això, de ser uns vampirs que ens furten totes aquestes coses.
1: D'alguna manera sí. I clar, si a casa s'assegurem de tindre un bon pany i de tancar ben clau o inclús de posar-se una alarma, en internet la primera barrera per a protegir la nostra informació és tindre una contrasenya segura.
2: El concepte de la contrasenya segueix sent segur. A dia d'avui el problema és quan posem una contrasenya relativament fàcil d'esbrinar o que hem reutilitzat moltes vegades o més d'una vegada en diferents aplicacions. A dia d'avui tenim doncs, moltes aplicacions, moltes webs en les quals hem de posar un usuari una contrasenya i acabem doncs, reutilitzant moltes contrasenyes o posant la mateixa contrasenya amb una variació molt petita.
1: I clar, és així on està el principal problema. Com ens conta l'expert en seguretat informàtica, Jordi Serra, moltes vegades les contrasenyes que triem són molt fàcils de descobrir. T'imagines, Sergi, quina és la contrasenya més utilitzada en Espanya?
0: Jo crec que, de forma general, la gent posa la seva data de naixement.
1: Pues mira, clar, pot ser, però és que hi ha una contrasenya en concret, una combinació...
0: Una paraula i combinació en concret.
1: Sí, més de 27.000 persones en Espanya, que és 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Però saps per què? Perquè ve per defecte i la gent som molt pereosa i no ho canvia.
1: I no ho modifiques, clar. I saps molt tard en els ciberdelinqüents en averiguar-la?
0: Doncs pues un plis, menys
1: zero.
0: Menys
1: d'un segon, claro. Menys d'un segon, perquè la veritat és que no és molt complicat d'esbrinar. Clar, i això es fa extensible també a altres contrasenyes com 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 si ens demanen més caràcters, perquè això va en funció dels caràcters que se te demanen. Però jo sí el porte altres contrasenyes que millor si no gastes perquè són les més comuns i, per tant, les més fàcils de desxifrar. Per exemple, la paraula Espanya.
0: Ah, sí?
1: N majúscula i en Espanya escrit en castellà, en ñ.
0: En ñ.
1: Tarden 2 minuts en esbrinar-la, però és que l'utilitzen més de 7.000 persones, és a dir, posen de contrasenya Espanya. Després també tenim password,
0: sí,
1: que tarden menys d'un segon. Una que a mi m'encanta, que és Barcelona, tot en minúscula.
0: Ah, però això té... Bueno, lo de Barcelona m'acaba de deixar al·lucinat.
1: Barcelona, en minúscula. O també combinacions molt senzilles com 000, 000 o 111111.
0: Ja que simple, més simple és que jo, eh?
1: Claro, que això, pues, evidentment, no pots gastar-ho, sobretot en aplicacions bancàries, perquè en menys d'un segon...
0: Sí, t'han deixat test.
1: T'han deixat test. Aleshores, què hem de fer per a crear contrasenyes que siguen segures? Doncs aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Contrasenya, jo el porte una guia ràpida de passos a seguir. I el primer és que no contiga cap informació personal.
2: Que no sigui el nom d'una mascota, que no sigui el número de compleanys o una cosa així, que sigui fàcil després del que posem nosaltres mateixos a les xarxes socials.
1: Per tant, no incloure informació personal relativa a les nostres mascotes, a on vivim, ni res d'això, i evidentment tampoc la data de
0: l'aniversari. Sí, cascar lo justo sobre nosaltres.
1: Efectivament. A més, és millor que les contrasenyes siguin llargues, i és a dir, quan més dígits tinguen,

0: millor. Ja, si en poden després... ser més de 8, millor.
1: Però és que no me'n recorde després.
0: Ara veurem ahir perquè tenim la solució també. Però el més important és que siguin totalment aleatòries.
2: Per tant, aquella contrasenya que sigui completament aleatòria, és a dir, números i lletres sense sentit, però que puguem després recordar o apuntar-nos en algun lloc, bueno, pues serà la més segura.
0: Bueno, i una altra cosa també és que s'han de canviar regularment.
1: Mira, no faltava. No tenia prou problema en recordar-me'n com per canviar-les i anar recordant-me'n de canviar-les. Després em ve Google i em diu, tu contrasenya no és correcta.
0: I tu intentant buscar en la teva memòria les 100.000 contrasenyes diferents aleatòries que has posat.
1: I que acabes posant una i el diu, però si esta...
0: Ja l'has usado, ja l'has usado. A veure, és que la teoria la tenim clara, però clar, si triem contrasenyes que ens recorden alguna cosa de la nostra vida, ja s'oblidem d'elles, pues imagina't si són combinacions de lletres i números aleatoris.
1: Pues per això, estem pa complicar les coses.
0: Doncs ràpidament el contaré, que així és on entren en funcionament els gestors de contrasenyes per a guardar-les de forma segura. És a dir, són unes aplicacions que ens permeten emmagatzemar totes les nostres contrasenyes i tindre-les disponibles en diferents dispositius, és a dir, en el mòbil, en la tablet, sí, en l'ordenador, en el que
1: ja
0: siga.
1: Ja fins i tot en la tele.
0: I fins i tot en la tele, efectivament. Però, clar, alerta, perquè també hi ha aplicacions falses que el que volen és precisament que tu guardes les contrasenyes per a furtar-te-les.
2: Molts ciberdelinqüents creen aquestes aplicacions de manera, no?, comparteixen de manera gratuïta, i molta gent està caient, no?, en el parany de fer servir aquests gestors de contrasenyes que no són bons.
0: Així que, per si de cas, sí, jo el que recomane és llibreta i boli, te les apuntes totes en una llista i ni gestors de contrasenyes ni històries. En paper i guardat a un calaix a casa.
1: Ni això que el dispositiu les recorda automàticament, totes.
0: Sí, totalment, perquè després algun dia no les recordarà per algun tipus de motiu i tu el quedes...
1: Però...
0: Tens
1: del tot, sí. Això ho saps sobretot quan has perdut el mòbil.
0: Sí.
1: Que no hi ha forma de recuperar totes aquestes contrasenyes.
0: Jo deixes en tinc un fum, sí, d'històries, deixes.
1: Bueno, intentaré prendre nota de tot allò que m'has dit, que ja estic en una edat, deixes, de no recordar-me ni no saber bé el que faig. Gràcies, Abril, fins ara. Quasi la una de la vesprada. És temps del butlletí de notícies que farà aquesta inflexió de temps entre els esports i l'edició de notícies del migdia. Però, això sí, anem a refrescar, que és el que està passant abans. Fins ara.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Sense acord de moment en la reunió entre Conselleria i sindicats per a tractar de desconvocar la vaga de dilluns. Educació posa sobre la taula una proposta de pujada salarial anual de 1.050 euros bruts, és a dir, 75 euros més al mes, proposta que han rebutjat perquè els sindicats la consideren insuficient.
5: La consellera insisteix en els servicis mínims de màxims per al professorat de segon de batxillerat que es prepara per a les proves d'accés a la universitat i sobre la proposta salarial diu que els equipararà, si contem els sexenis, amb els millors pagats per comunitats.
6: Esta proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. El 70% dels docents se troben en un rang entre 7 i 5 sexenis, per la qual cosa, pues, al sumar en el seu sou els 1.050 euros a l'any, pues, apujaria considerablement el lloc en el que estan en la taula comparativa.
5: Els sindicats rebutgen la proposta per insuficient i critiquen, a més, que la consellera hagi condicionat que donen llum verd als servicis mínims per a negociar. Marc Candelas, el coordinador de l'STPB.
7: Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit. Ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys. Ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims que estem en contra o no continuarà la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns començarà la vaga indefinida sí o sí.
3: Més coses. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Víctor Torres, estan reunits en este moment amb el president canari, Víctor Clavijo, per a abordar les discrepàncies sorgides per l'arribada del creuer amb un brot d'antivirus a les Canàries. El Ministeri de Sanitat està preparant un informe jurídic per a avalar, arribat el cas, la possibilitat d'imposar quarantenes obligatòries als 14 passatgers espanyols del creuer, que seran traslladats, com saben, a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, una volta arriben al port del sud de Tenerife.
5: Avui mateix, la ministra Mònica García apel·lava al trellat i a la responsabilitat dels passatgers per a complir amb la quarantena i ja assenyalava que el govern compta amb instruments legals per a adoptar mesures en cas contrari. I en les derivades

0: En les derivades polítiques d'esta situació, el Partit Popular ha dit que la gestió és caòtica i ha reclamat la compareixença urgent i extraordinària al Congrés de la ministra. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
1: ¿Qué es lo mejor? Lo tienen que decidir los técnicos. Sí sé lo que no es lo mejor, que es el caos. Lo mejor no es actuar sin hablar con los presidentes autonómicos afectados. Lo mejor no es hablar y que un ministro diga una cosa y que otro ministro diga otra. Lo mejor no es que el presidente del gobierno desaparezca y no explique nada a los españoles y que no le coja el teléfono a un presidente autonómico que ha llegado a describir la situación como si el presidente del gobierno tratase a Canarias de una manera colonial. Eso no es lo mejor.
2: Francisco Camps, l'expresident de la Generalitat, ha insistit este migdia que vol presentar-se a liderar el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, avui dirigit per una gestora que presidís Juanfran Pérez Llorca, i ha demanat a la direcció nacional que convoqui el Congrés Regional el 18 de maig, quan té previst activar-los en diverses autonomies.
0: En tot cas, Camps ha reclamat a la gestora del seu partit a la Comunitat Valenciana que l'ajude a confrontar amb les mateixes armes amb Pérez Llorca, que segons Camps sembla que també vol ser candidat.
3: El candidato, me imagino, a la presidencia del partido, que pretende serlo, ha puesto en marcha una campaña. Yo lo que le pido es igualdad de armas. Si el partido apoya una campaña, yo también querría que el partido me apoyase en una campaña. Contactar con mis compañeros de partido y dar a conocer cuál es mi candidatura a la presidencia del partido y cuáles son los motivos por los cuales yo quiero hacerlo. Él utiliza el cumplimos y yo utilizaría el mayoría absoluta.
0: Camps assegura que ja té 300 avals dels militants i ha presentat una enquesta electoral segons la qual la majoria de les persones enquestades el prefereixen a ell com a candidat del Partit Popular per damunt de Pérez Llorca i com a candidat a l'alcaldia de València per damunt de Maria José Català.
2: I als jutjats de Catarroja continua la declaració este matí de l'alcalde d'Utiel, de Ricardo Gabaldón, citat, ja ho saben, com a testimoni en la investigació sobre la gestió de la Dana, una declaració que s'està centrant en les telefonades que va fer aquell dia en què va decidir suspendre les classes davant de l'alerta taronja per pluja. Santi Hernández, què més ha transcendit?
4: Sí, continua així des de les 9:30 del matí esta declaració de l'alcalde de Utiel que ha confirmat que van actuar per instint, per intuïció, que la Generalitat no es va avisar a primera hora del matí de la dana. En una reunió passada a les 6 del matí d'aquest 29 d'octubre van decidir tancar col·legis i això ha dit a la magistrada va evitar la mort de molts alumnes i pares. Sobre el test de les alertes ha dit que aquest missatge tal com estava escrit no haguera salvat vides a Utiel. Ricardo Gabaldón ha portat a la jutgessa les telefonades que va fer, però no les que va rebre. Escoltem.
5: Yo no soy quien tiene que decir si falló o no falló. Yo solo sé lo que vivimos en Utiel, la avalancha que vino y a quién llamé. Yo estuvimos llamando pues, al 112 desde el ayuntamiento, se llamó, y yo llamé, que recuerde ahora, pues a la consellera, a la delegada del gobierno, al jefe de bomberos, también hablé, en fin, a todos los que yo creía o creíamos que nos podían ayudar pues a aportar algo para salvar las vidas que podíamos salvar.
2: I 40 persones detingudes, 7 d'elles en presó en l'operació contra l'anomenada extorsió del sicari. Organització criminal amb base amb el GMSI i connexions a Fuerteventura hauria coaccionat més de 500 persones.
0: L'organització captava les víctimes amb anuncis falsos de dones que oferissin servicis sexuals en internet. Després s'iniciaven les amenaces i extorsions telefòniques als clients per presumptes sicaris. L'instrucció, dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 de Castelló, s'inicia arran de la denúncia d'una víctima per extorsió de 5.000 euros.
6: Se hacían pasar por sicarios, les iban pues de todo, desde golpear, digamos, a pues con armas blancas, les mandaban imágenes de armas reales, tema de sicarios, tema de mutilaciones.
0: L'operació ha permès alliberar 4 dones i desarticular una trama que hauria obtingut 500.000 d'euros.
2: València Bàsquet de Rubén Burgos s'afronta a l'ESA d'esta vesprada al Roig Arena, el primer partit de la semifinal de la Lliga contra l'Espart Girona. Gonzalo López.
7: Les catalanes, segones en la Lliga regular, amb Koulibaly com a referent, tindran el factor camp a favor en la tornada a Fontajau. Per això cal guanyar avui i treure la major renda possible. Està en xoc passar a la final i classificar-se per a la pròxima edició de l'Eurolliga. Letícia Romero assegura que lluitaran per a mantindre el pas abans que ha fet l'equip.
8: Hemos sabido manejar mejor ciertos momentos de partido en donde el otro equipo nos mete unas cuantas canastas, nosotros no podemos anotar. En vez de dejarnos ir, ¿no?, y dejar que ellas nos remonten, hemos sabido mantener la compostura, hemos sabido mantener la distancia y una vez llegas a los playoffs, lo que importa es ir a muerte en cada partido, ¿no?, sacar todo lo que tienes y no dejarte nada fuera de la pista.
2: Acabem, tornem, actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
1: De tu a tu.
2: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
6: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
7: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: La integral de concerts per a piano de Beethoven en Les Arts, l'orquestra de la Comunitat Valenciana i el pianista Javier Perianes aborden els 5 concerts en 2 jornades consecutives. El 14 de maig, concerts 2, 3 i 4, i el 15 de maig, els concerts 1 i 5. Beethoven en tota la seva grandesa. Pack per a tots els concerts amb un 25% de descompte. Les Arts, per a estimar Beethoven.
10: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
11: Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
12: Per cert, avui fa relativament mal temps. Ja sabeu que estem davant una alerta meteorològica i que, si ho comproveu mirant cap a la finestra, vos trobeu on vos trobeu, això sí, independentment del lloc on estigueu, veureu que el cel cada vegada està tornant-se més oscur i encapotant-se més. Vull dir-vos en això que alguns dels missatges que mos arriben pues no arriben en temps i forma, però sí que en tinc un, que és el que acaba d'arribar, que m'imagine que es referiria a la entrevista que estàvem mantenint amb Jaime Mayor Oreja, per aquest llibre que acaba de traure, Una verdad incómoda, que diu: "Para este hombre, todos los países están irreconocibles y creo que lo que pasa, con todo mi respeto", diu la persona que mos ha escrit, "es que él necesita una actualización". Bueno, pues és una de les opinions d'aquelles persones que mos escolten i que, com sempre, podeu enviar per a opinar, per a suggerir, per a dir allò que vos parega a través del 660-78-39-80, que és el WhatsApp que tenim a la vostra disposició per enviar-nos el que vosaltres considereu com a persones que també formeu part d'este programa, no només Mariajo, que està en el control, o Patricia, o Sofi, o jo, o les xiques del programa, qualsevol, no? Tots formem part d'estos directes de la ràdio. És que fem els programes i és que els escolteu, així que res més que dir. 660-78-39-80. Ara, quan passen 11 minuts sobre la una de la vesprada, he tingut un butlletí intens per les coses que està passant. Per cert, la gent de Tenerife està apretant el melic perquè, si no passa res, el dissabte es arribarà a ixe creuer amb les persones afectades per l'antivirus. I clar, vulguis o no, pues existeix, no?, certa preocupació deguda a la crisi ocasionada per esta malaltia. Això sí, els estrangers diuen que seran repatriats als seus països. La resta, pues veurem quines són les mesures que es prenen. De moment, està previst això, que arriben el dissabte a Tenerife. Anem a parlar de coses molt més senzilles que es desemboinen una miqueta, i hem parlat de teatre, hem parlat de llibres, ara tornarem a parlar de llibres, sobretot perquè és el moment que tenim que compartir amb el nostre company Juan Vicentelles, que és el gerent i propietari de la llibreria Argot de Castelló. Diuen que qui no sap pensar acaba sent manipulat i qui no sap parlar acaba sent ignorat. O sigui, si ho diguera un polític o una política, independentment del lloc on estiguera o del costat on estiguera, seria interpretat d'una forma o una altra, però és una realitat. Això sí, però on es comença a construir és fent un bon relat. I com i de quina forma va formant-se aquest bon relat? Com es poden polir les nostres idees per a que brillen com l'or a l'hora de ser editades en forma de llibre? Pues possiblement avui això és el que anem a tractar en esta secció literària amb Juan Vicentelles, com vos dic, abans d'entrar en lo que és la matèria de tot el que

0: mos pot desmenuçar ell com a especialista. Ah, sí, una pregunta. Juanmi, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Bona vesprada, de meravella. Sí, mirant per la finestra i seus núvols negres.
0: Sí, perquè ahir també tindreu núvols negres, no?, des dels estudis de Punta en Castelló.
1: Ah, sí, veus els arbres que ja van de pam a pam, pegant voltes i bueno, la cosa pareix pues, una mica sèria.
0: Dis-li a Mateo que no és la fi del món, per molt que ell s'ho pense, que no, seran que no. Tronaes només.
1: Ell només mira així dos plantetes que té així la mar de xules.
0: Sí, però,
1: no te vistes al fons.
0: Carles, són teues les plantetes? Eres tu el que cuis les plantetes o t'han caigut de
1: rebot? Diu que sí,
0: sí.
1: Una mica heretades, n'hi ha una que està una mica mústia, que ja segur que és heretada.
0: Però, sí.
1: Però
0: dalt en la redacció en tenim dos que no sabem. Jo estic dient-li a Lorena que se les emportes a casa perquè ja comencen també. Saps què passa? Que estan en extrems. O es pega totalment el sol, perquè així en el centre de produccions de Burjassot pega molt el sol quan li arrea i comencen a pansir-se, o per una d'aquelles, a voltes, entre tots i entre ningú, no s'acaben regant. I he dit, emporta-te-les a ta casa. Que al cap i al fi, una planteta sempre és una bona responsabilitat. De fet, ahir Modesto mos contava que ell animals no vol tindre, però s'ha agenciat una guindillera i ahir està més preocupat ell per les guindilles que si tinguera peixos.
1: Eix és dels meus, jo també ne tinc dos.
0: De guindilleres?
1: Sí.
0: Sí. Jo no vos dic el que faria les guindilles, soc molt mala persona.
1: Jo
0: ni per què les gastaria. Però per menjar, des de luego, no, que tinc una baranor, que pa què. Bueno, anem a tornar a allò que estava dient al principi de construir un bon relat. Com podríem fer-ho, Juanvi?
1: Jo estem preparant la secció d'esta setmana i clar, parlem de literatura, parlem de moltes coses, i hem parlat molt de fires i dels llibres d'estos dies, de Sant Jordi, i de tot el que tenim, i dic, pues bueno, algo que siga diferent, que se n'isca una mica del discurs este de la novel·la, no? Mm-hmm. Però com se construís una novel·la, com se construís un relat, com contem històries, què ens agrada d'una bona història, no? I ahí tenim una secció a la llibreria Argot que a mi m'agrada molt, i per això està aquesta secció, que és sobre com escriure. Per què? Perquè ens venen molts escriptors que acaben d'autopublicar-se una novel·la que la veritat que tindrien que haver fet la feina d'haver anat a un corrector professional, a un editor professional, que els diguera, escolta, para, estudia una mica més, prepara't una miqueta el text, el què vols contar, com ho vols contar, per què ho vols contar, des de quin punt de vista ho vols contar, com se manegen els temps verbals, el guionatge, que és fonamental en una estructura narrativa, el tindre ixa gestió de com estàs contant i en quin ritme ho estàs contant, no?, durant tot el període de la novel·la. I jo els porte sempre a aquesta secció, dius, mira, això sí, te feia falta, això tenies que haver llegit, no? El viatge de l'héroe, que és un llibre de Joseph Campbell, que és imprescindible, no? I llavors, agarrant tots aquests llibres, he agarrat una selecció dels que més m'agraden i que podien tindre un fil conductor per a fer la secció d'avui.
0: Vale.
1: I com tu estaves dient, en aquesta entradeta, no?, de tan xula, no?, que hi ha que saber escriure per a saber explicar-se, no? I si no saps explicar-te, pues, bueno, més val que t'estiguis callat,
0: per
1: perquè
0: cert,
1: si no, a vegades que la lies.
0: Abans de començar a fer aquest repàs, que tens que dir-nos, és que sóc molt mal anfitrió, a mi no em convidarien a les festes de l'ambaixador. Com ha anat la Fira del Llibre?
1: La Fira del Llibre ha anat molt bé. Castelló se mereixia una Fira del Llibre en condicions, i ho estem aconseguint poquet a poquet. Enguany ha sigut, jo crec, la primera pedra d'un llarg futur brillant de Fira del Llibre de Castelló.
0: I que tot pinta a que es quedarà en el Parc Ribalta, veritat.
1: Clar, quere entrar en el Parc Ribalta, sí, i deixar-lo en un espai que puga créixer, que n'hi haga verdor, que n'hi haga sombra, que faci un bon oratge, i la gent ho ha agraït de veres, passar la vesprada en els xiquets, que és el que fa falta, que els xiquets li lleven la por als llibres. Els llibres són per a gaudir, per a disfrutar, per a moltíssimes coses també, per a estudiar, però sobretot és algo que hem de tindre sempre en casa i a l'abast, i això s'aconsegueix en una fira com la d'enguany, en la Fira del Llibre de Castelló, que és una fira que, ja vos dic, que és la primera pedra d'una fira que durarà molts anys, ja n'aporta 42, i és un tornar a renàixer a partir d'ara, que jo li espero molt bon de futur, molts anys per davant, i bueno, se consolidarà com una gran fira.
0: Bueno, no de baix, Castelló, també la província, perquè arrossega la província,
1: clar,
0: és una ciutat,
1: clar,
0: de gent que llegeix molt, i això es demostra en que Castelló ha sigut una ciutat també de llibreters. Ha tingut la sort de conèixer alguns dels que, bueno, t'han precedit a tu també, dels que ja,
1: sí, sí,
0: entre altres coses no estan, però que s'han dedicat en la seva vida a este treball. Bé, anem a fer aquest viatge de la teoria a la pràctica, i anem a posar-nos a escriure, no sé, el nostre futur, el pareix?
1: Clar que sí, doncs pues comencem en...

0: Bill Barton, en un llibre que ja des del títol ja ens marca el camí, no? Com,
1: sí.
0: Com hem dit, que és pensar com Platón i hablar com Cicerón. No? I això ja vol dir moltes coses, no? Quantes vegades t'ha passat que te trobes en un diàleg, en una persona que te desmunta constantment, no? No saps per què, però té arguments per a tot. I tu l'únic que pots fer és agachar el cap, tancar la boca, sí. I ja està, perquè te desarma tot el que tu tenies muntat en el cap. No? Este home, el que ens ensenya en este llibre, és a buscar aquesta vessant filosòfica i retòrica per a poder deconstruir discursos molt sòlids. Hi ha gent que té una habilitat fantàstica i envidiable com a orador, però això se deprèn. No? I per això te fan falta ferramentes, te fa falta llegir molt, te fa falta interioritzar molt i escriure molt, no? I així este, no? El poder agarrar i ficar-te a desarmar les preguntes del contrari, tindre una batalla dialèctica a l'estil de Plató, i després saber emocionar aquesta audiència del Foro Romà, no? com feia Cicerón, no? I això jo crec que és una autèntica màgia.
1: És curiós, perquè a tu no sé si el passa, però jo que casque, ja veus com casque, una barbaritat. Si ho tinguera que fer per escrit, em costaria molt més. Bueno, o seria infinitament difícil per a mi.
0: Clar, però una de les coses bones que passa en el tema d'escriure,
1: sí,
0: és que ens expliquem a nosaltres mateixos. Això ho hem dit moltes vegades. Tu, quan tens un problema en la teva vida que no saps resoldre, explica-te'l.
1: Ui, no?
0: Bueno, uno, tenia que començar per uno, per aquest xicotet que t'està com la pedra a la sabata, no? Que dius, ja estic tot el dia pegant-li voltes, ja estic fart. Bueno, com ho solucionem? Ho solucionem explicant-nos això, i això, per això tenim que escriure-ho,
1: sí.
0: Perquè en el procés d'escriptura manual, i té que ser manual, tenim ese pensament, esa reflexió sobre el que estem dient. Quan això ho hem ficat en ordre, i aquesta idea i aquesta seqüència la tenim en ordre, ja sabem que és el que ens passa. I quan ho han fet, moltes vegades, si no més de la meitat de les vegades, diem, no tenia jo la raó. Més de la meitat de les vegades.
1: De pegar la cabota, vamos.
0: Clar, escriure te fa pegar la cabota més de la meitat de les vegades.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de l'altra meitat te fa traure arguments per a desmuntar el contrari, per a desmuntar aquesta cosa que, al contrari...
1: Sí, confia Platón.
0: Clar, el contrari és aquesta idea que t'està pegant voltes al cap, o aquest problema que tu tens en el cap, no? Per tant, este llibre t'explica això, no? Lo fonamental que és agarrar i ficar-te a escriure per a explicar-te a tu mateix. I això és un gimnàs cerebral que no té preu, no?
1: Quan no, ho tinc clar, sí. És com una espècie d'exercitar el cervell.
0: Clar, molta gent ve a la llibreria buscant manuals per a tindre atenció, per a poder... exercitar el cervell, sobretot molta gent quan s'acaba de jubilar,
1: sí.
0: Busca el típico pasatiempos, no? Que antes tenies el quiz i tota la gent major feia el quiz allà on anaves.
1: Hi ha molta gent que els fa encara, eh? I el
0: correcte
1: tema dels crucigrames i totes aquestes coses, conec molta gent major, i molta gent major que fa sudokus, que jo seria incapaç de fer-ne en cap, i això els fa com el cervellet vaja funcionant. Bueno, la qüestió
0: tens
1: és que
0: tornar a enganxar-te, sí, a sana pràctica.
1: Si resumirem, la qüestió o el problema no és el què, sinó el com, diria.
0: Sí, clar. El com... Fer-ho, n'hi ha que fer-ho bé, per això n'hi ha que estudiar, n'hi ha que agarrar aquests llibres, que són assajos que pareixen una novel·la i que te'ls fumes com si siguera saber lo que, perquè
1: sí,
0: va tota afilada per a que digueu, és que me'ls vull emportar tots a casa. ¿Vale? Este primer és fonamental. El com, evidentment, escrivim bé, perquè si no ho escrivim bé, pues, també tenim molts de problemes, però tampoc mos podem explicar correctament, no? Per això moltes vegades n'hi ha que tindre un diccionari al costat.
1: Si no construïixes bé, evidentment, un diccionari de significats, un diccionari de sinònims i antònims, uns quants, diria jo.
0: No tenim moltes vegades les paraules en el cervell per a donar-li realment el volumen de la idea que tenim al cap.
1: Sí.
0: No? I això és algo que des de xicotets sembla que s'ha oblidat, no? Ficar-li paraules concretes a coses concretes que ens passen, no? Sobretot a emocions. Ara s'estàs començant a fer molt bé, Rocío Bonilla, vas començar en esta línia de ficar-li el nom a les coses,
1: sí.
0: I

0: i ens està fent una miqueta de pedagogia, però per als majors també ens fa falta, no? I així hi ha un altre autor, que és Jesús Raimundo,
1: exacte,
0: que va en un altre llibre, que és La redacció no se improvisa, que és un manual de capçalera que...
2: Que veus, no té és... res que veure precisament en això que estàvem comentant. És a dir, tu i jo mos posem a cascar i el cascar i la improvisació ens dona lo millor i la loquacitat, però a l'hora d'escriure no és el mateix.
0: No és el mateix, però... Si tu es comences a escriure i t'enganxes en la puntuació, així va una coma, així va una puntuació, així va una majúscula, així va una minúscula, no arribaràs a cap lloc.
2: Yeah.
0: Vale? Tens que tindre aquestes idees clares per a que això no siga una pedra en el camí. Val? I Jesús Raimundo ens explica molt bé i d'una manera molt senzilla i molt sucinta com no agobiar-te en aquestes coses.
2: Mm-hmm.
0: Val? Primer, n'hi ha que escriure, n'hi ha que escriure correctament o el millor que pugues, i després n'hi ha que corregir. I per això anem a una altra autora, que és Itziar Pascual,
2: en este
0: que
2: cas,
0: ha fet
2: autora.
0: Un llibre,
2: sí.
0: Autora, que ens, ha escrit un llibre que es diu Passar a limpio.
2: Però veig que vas per passos, realment.
0: Clar, anem, he fet una selecció per a poder construir aquest relat pas a pas. O sea, primer, m'ho hem anat a Plató i a Ciceró,
2: sí.
0: Després m'ho hem anat a... aquestes regles fonamentals d'escriptura, de, sobretot gramaticals i ortogràfiques, i ara on anem al passar a limpio, a corregir aquest text que tu has muntat, explicant-te el teu problema, que moltes vegades pot ser el teu problema que t'ha passat el dia a dia, o aquesta explicació...
2: Sí, una cosa totalment quotidiana.
0: Correcte. Cariño, esta vesprada tens que anar a comprar al súper i tens que comprar això, això, això. Per favor, fes-me cas que me fa falta totes aquestes coses. Això, bàsicament, això n'hi ha que fer.
2: Sí, mira, però m'ha despistat i m'ha rebentat l'olla a pressió.
0: Molt bé. Pues en passar a l'Índio...
2: Ai,
0: un best-seller. No te'n rigues, que això es comença contant aquesta anècdota i acabes escrivint una novel·la o una trilogia, que això s'ha ficat molt de moda.
2: Bueno, mos ho contaven l'altre dia en Les bragues al sol o,
0: sí, Les calces
2: o,
0: al sol.
2: Sí, sí, Les calces al sol o en el llibre de les crispetes que vindré a presentar.
0: Bueno, fa això és, està sent un best-seller.
2: Pues són vivències.
0: Ahir com va ser? Este matí estàvem parlant d'aixe fenomen, no? La meva vida és de conte. O sigui, si ens comencem a contar totes les anècdotes estranyes i bizarres que ens han passat en esta vida, tenim per a moltes novel·les, no? I d'aixa quotidianitat traure una novel·la, això és lo més xulo que hi ha, perquè és de l'ordinari que ens passa a tots, traure lo extraordinari, no? I això és la vida en si. La regla esta de Humberto Eco, que deia que bueno, una persona que ha viscut només una vida és molt pobra, però qui llits ne viu 5.000.
2: És de veres? No? Sí. És una d'aixes frases que vaig gastar jo per a començar el programa.
0: I si a més escrius, bueno, vamos, eres Superman.
2: Tenia una altra molt xula que diu que els llibres són les abelles que van portant el coneixement en forma de polen de cervell en cervell.
0: Ai, que bonico, que bonico.
2: Veus? Una altra xula.
0: Però per això fa falta pensar molt.
2: Sí.
0: Això no agarres un dia i te despertes en aquesta il·luminació.
2: Mira que m'ha vingut al cap. No, que va.
0: Clar, no, això és sentar-te, ficar-te a escriure i dir, vull contar aquesta història com ho conte. O esta frase, com sintetitze tot això tan difícil d'explicar en una frase per abordar, per a ficar aquest colofó, aquest brodat a la meva novel·la. Sentant-te i passant hores i traus.
2: Bueno, i aquí més tenim per
0: màximes. Bueno, pues això, després de... Te'n vas a passar a l'Impio, que ens parla de la bruta còpia, és l'esborrany ple de tachons que fa falta per a que, d'alguna manera, puguem polir aquest text que hem escrit. I hi ha gent que ens està escoltant que estarà en qualsevol tram de l'escritura. O sigui, pot ser es començant en el que és la part gramatical o en la part de correcció. I això li aniria molt bé a este llibre, perquè és una joieta que la tinc damunt de la taula i, bueno, si vos tinc que dir...
2: Les galerades.
0: Les galerades, però això és abans de les galerades.
2: Encara és abans de les galerades.
0: Encara és abans de les galerades. Tu quan tens trau les galerades, això ja ho has fet. Ja has fet aquesta bruta còpia, que és la que tatxes, la que
2: ratlles. És que arriba un punyant el que em perc, saps? I això que no sóc el que escric, sóc el que dibuixe. Però...
0: Imagineu-vos la de gent que hi ha darrere del procés d'escriptura d'un llibre.
2: Ja ho vaig dir un dia, que és impressionant. Fins que no estàs ahí, no ho saps. El que penses que això és arribar i besar el sant. No,
0: correcte. I bueno, quan ja s'ha acabat de fer això, clar, te planteges les estructures, com se creen les estructures de la narrativa. Hi ha manuals per a com construir un relat d'una manera coherent i que tinga ganxo, no? I que no decaiga. I això va ser un senyor que va ser meravellós, que va ser el Joseph Campbell, que va escriure un llibre que era

el viatge de l'heroi, no? En tota novel·la tenia a veure ese heroi que és de casa, com el viatge a Ítaca, no? Que és de casa, va buscar un altre horitzó perquè en casa no trobava el que...

0: l'estructura narrativa.
1: Sí.
0: Clar, ja ho hem escrit tot, però ara ens toca exposar-ho, no? Bueno, anem a un auditori a fer una xerrada sobre la nostra novel·la. Vaig a fer una presentació del nostre llibre. Te fa falta tindre arguments, sí, encara que l'hagis escrit tu, i te fa falta que tingues bueno, una tolerància als nervis,
1: saber improvisar... És molt curiós, això, el plantar-te allí per a parlar del teu llibre o del que has fet en el teu llibre, i... Llavors tu dic jo que casque més que ho deia abans, no? Sí, sí, però arribes allí i dius, ara que els conte jo a aquestes persones de tot el treball que ha estat fent i per què i com i de quina forma, i te ho complicaré una miqueta més, sobretot si són xiquets.
0: Bueno, els xiquets són meravellosos. Jo, a mi m'encanta.
1: Es monta cada pel·lícula que al·lucinen.
0: Clar, però t'obrin la porta a mil mons, perquè tenen unes mirades, uns ulls, unes expressions que són xulíssimes.
1: Bueno, jo tinc fotos que te podria ensenyar en les que al·lucine jo més que ells, de les preguntes que mos fan quan anem a qualsevol presentació d'un llibre, de les interpretacions i les conclusions que ells trauen d'algo que a tu no t'haguera passat ni pel cap.
0: Per això, quan escrigues una novel·la, sí, explica-li-la a un xiquet. Perquè si no te posa cares rares, ho has encertat. I si es comença a preguntar-te coses que no saps contestar, fes-t'ho mirar.
1: Bueno, lo que tu vas a plantejar-nos és per a gent que podien dir es queda en blanc.
0: Clar,
1: no sé, en una exposició, en una entrevista, en una reunió...
0: Correcte. I això ja, bueno, anem a tots els espectres. Un comercial, sí, un professional que té que parlar en públic, algú que té que fer una xicoteta exposició...
1: Un mestre, una mestra...
0: Els mestres tenen moltes taules, ja.
1: No penses tu, n'hi ha alguns que... Jo en conec alguns que fan... Depèn del dia, de la classe, de la gent... Sí, sí, es fa un poquet de coseta, eh?
0: Bueno, tens que posar un treball, no? Sobretot, com estem en la línia narrativa, doncs tens que presentar el teu llibre, no? Així hi ha un llibre que es diu Piensa rápido, habla mejor, de Matt Abrams. I este llibre... A mi me va encantar, me l'he tornat a emportar a casa per a tornar a rellegir-lo. I vos tinc que dir que qui més me va ajudar en aquest procés de poder parlar en públic i no tindre vergonya, no trabar-me i que trabar-me me donara igual, va ser una periodista d'esta casa,
1: sí, de abans,
0: d'abans, o sigui,
1: de Ràdio Nou. De Canal Nou o de Ràdio Nou, sí, sí.
0: Que bueno, me va fer un màster meravellós en dos dies, que va ser Lídia Peters,
1: sí,
0: a la que estaré sempre agraït en les coses que em va dir i que me les guarde per a mi.
1: Bueno, ara està ensenyant a cantar en Catalunya a la gent. Ella l'ensenya a educar la veu i a vocalitzar, sí, sí, sí, i a expressar-se vocalment.
0: De la seva passió va aconseguir la seva professió. Que
1: és de veres, sí, sí.
0: I ja acabant d'això, després de xerrar...
1: Sí, perquè clar, si no, mos tiraran a tu i a mi, ja t'ho dic.
0: Clar, doncs pues bueno, anem a un llibre que jo sé que Marc Gomis ens estarà escoltant,
1: sí,
0: que es diu Poemas como mapas, de Tamara Grosso. I per què ara parlem de poemes quan anem en una línia narrativa de com escriure? Perquè este llibre és un llibre objecte, que són 13 assajos breus i exercicis d'escriptura poètica. Saps? Què és el que passa? Quantes vegades has tingut aquesta frase...
1: A mi no en naix, tot això, veus?
0: Sí que en naix. Tu eres romàntic. Jo ho sé que eres romàntic.
1: Sí, ja ho saps tu. Tu saps bé que jo sóc romàntic. Mira, totes les queitoges que ens envolten també, que sóc...
0: D'una rima, d'una il·lustració, sí, traus un poema i ho saps perquè sempre acabes fent una rima.
1: Sí, jo sóc tot vellut, cors i pompes de sabó, sóc jo, de romàntic.
0: Clar que sí, papallones i margarites.
1: I unicornios.
0: Margaritas i unicornios. Bueno, pues... Grosso diu que un poema és un lloc per a on perdre's per a finalment tornar a casa, no? I això va afilat en el que dèiem abans, que moltes vegades necessitem escriure-nos les coses que ens passen, no?, per entendre-nos, no? Quantes vegades d'una manera poètica ens han contat coses o han contat coses que tenien mal voltant, o quan ha nascut el primer fill, no?, que tens moltes emocions que al final les comences a afilar-les en el cap i sí, dius, això vaig a escriure-ho i així quan siga major li ho contaré, tot el que me va passar, no? Que després al final acaba perdut en un calaix i no tornes a treure-ho mai més. Però este llibre ens ensenya com és començar a afilar poemes i fer-ho bé, no? I com és un llibre objecte, és una cosa que la guardaràs sempre en el teu cor, no? I si teniu algú que acaba de tindre un xiquet o acaba de ser de passar-li alguna cosa important en la seva vida, regaleu-li este llibre perquè és algo que guardarà en molta estima el resto de la seva vida perquè expressarà les coses que li estan passant.
1: I
0: ara anem en l'últim llibre.
1: En l'últim llibre, doncs vinga, ràpidet.
0: Llibre. Rosa Navarro Durán.

0: Exacte.
1: Acaba de publicar Lecciones de los clàssicos españoles. Què té de bo este llibre?
0: Què és això? Sí, anava a dir-te què té.
1: És un goig, un deler, una passada, és rescatar aquestes coses tan meravelloses de les fàbules, de la picaresca, la moraleja espanyola que se contava en totes les novel·les. Ja sabeu que les novel·les clàssiques espanyoles venien dels trobadors, aquestes fàbules que s'anen contant...
0: Sí, anen cascant d'un lloc a un altre, sí.
1: I que al final, pues, el listo del poble pues, agarrava i ho diu, voy a escribir una novel·la d'esta cosa que passó aquí, del pícaro Ringonete Cortadillo, no?
0: Vaig a fer una recopilació.
1: El Lazarillo de Tormes, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: venia
0: sí.
1: també d'un cantar. Bueno, ha tret tot aquest saber fonamental de totes aquestes novel·les i l'ha estructurat en aquest banquet de saviesa, de com ben contades les històries, a més, ens ajuden a ser millors persones, no? A entendre millor el món en el que estem.
0: Bueno, les faules tenen això, que sempre tenien d'on traure una lliçó.
1: Correcte. I ahí acabem en Joanot Martorell, sí. en el Tirant lo Blanc, que també està en este llibre reflectit, que té una màxima que diu «Más vale estar sola que mal acompanyada», i aquesta frase que hem dit milers de vegades, sí, això ve de Joanot Martorell del Tirant lo Blanc. No? I este llibre és que està tan, tan bonico, tan ben fet i tan ple d'estes xicotetes joies, no? Com la Celestina, no? Que diu que la seva ignorància sobre el poder de les paraules li va costar la vida.
0: Quina pàjara, La Celestina era una pàjara.
1: El Quixot, no? Sí. Que diu que Cervantes ens ensenya a dialogar amb els qui no pensen com nosaltres. O bueno, el Lazarillo.
0: Llibres que algú hauria d'haver llegit alguna volta en la vida per a poder tindre coneixement de causa.
1: No els hem llegit.
0: Ja
1: I este llibre te fa ixa síntesi d'eixes coses tan importants en la vida.
0: Bueno, pues espere Juan Vicentelles, Carles Mateo, que està al control allí en els estudis d'Apunt en Castelló, que els oients s'animen a agafar alguns d'estos manuals, o millor encara, a retrobar-se amb eixos clàssics que acabes de mencionar, en les seues llibreries dels pobles o dels barris, que és on tenen cara de comprar els llibres.
1: Clar,
0: recordeu, personetes, que si no sabeu què dir, llegiu. I si sabeu què dir, almenys escriu-ho bé. Una abraçada als dos.
1: Fantàstic.
0: Adéu, bona setmana.
1: Adéu, bona setmana,
0: Mateo.
1: Adéu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
3: De tu

0: 1:37, caminet ja del final del programa, que serà a les 2, justet. Marina Perelló, tampoc t'havies prodigat per ací avui.
1: Home, no, però jo antes d'acabar t'hi vaig fer una visita, no sé de cas.
0: Encara que abril, jo crec que la criatura comença d'una forma un tant... normalment parlem...
1: És que jo no sé com comença.
0: Jo sí que sé com comença, perquè vinc... acabé de veure la xulla i no m'ho crec.
1: Claro, pues jo vinc així a comentar.
0: Va, mira.
2: Molt bé, així no m'agrada.
0: Xapat l'ordinador.
1: Tertuliana cinematogràfica.
2: Mente oberta, open mind. Vull començar molt fort.
0: Home, i tant open mind, perquè... Perdona.
1: És que mira, Abril m'ha dit que ella tenia un desig, sí, i era que estava expectant a veure quina era l'americana de la setmana.
0: Val, pues...
1: Perquè anem a fer... anem a repassar la cartelera.
2: La cartelera, que no, sí, ho hem dit. Sí.
0: Ah, em pensava que anem a fer un rànquing d'americanaes.
1: Ai, ojalà. Bueno, oh, ai, això és molt bo, eh?
0: Veus? Pues mira.
2: Rànquing d'americanaes.
1: Aneu pensant en 3 o 4.
2: Americanaes. Però bueno, per si de cas voleu afegir-ne una,
0: sí,
2: l'americana d'esta setmana és esta.
3: One more, gracias. Usted es Johnny Cage. De pequeño me encantaba Ciudadano Cage.
4: Gracias, tío. Te lo agradezco.
3: Deberían hacer un reboot.
4: Nadie quiere ver eso. Dejó de tener tirón en los 90.
3: Johnny Cage ha sido elegido.
0: De la cultura del colega.
2: Me agarro risa.
0: Es que...
2: Estem escoltant el tràiler de Mortal Kombat 2.
1: Ah, que tenim part 1.
2: Efectivament.
1: Però sí, no l'heu...
0: Que són reincidents.
2: No l'heu vista, però...
0: No, no.
1: Ciudadano Cage.
2: Està basada en un videojoc. Igual això us explica...
0: Sí, Mortal Kombat és un videojoc, sí.
2: Esta, malauradament, és ja l'última entrega, o sea que no perdeu l'oportunitat de veure-la, de la franquícia de videojocs Mortal Kombat. En esta ocasió, els campions favorits dels fans, ara acompanyats pel propi Johnny Cage, han de fer front en la definitiva i sangrienta batalla a mort per a vèncer l'oscur règim de Shao Kahn, que amenaça l'existència del regne de la Terra i els seus defensors.
1: Perquè no, estem com en un futur ahí un poc distòpic, no?
2: Estem en un videojoc, futur... Abril, jo sí, que sé què te digo.
0: D'entrada estem en un videojoc.
1: Clar, però ja m'imagine.
0: Plantejar-se el futur que no siga un bucle ja és algo sí, fantasia pura, però en fi.
1: És, uau. Estàs,
0: pues, si comencem a imaginar, no contar-te com...
1: No, però la cosa va millor, no?
0: Anem a millor o a pitjor?
2: Ara mateix anem pagant molt.
0: És com quan fas filtros d'estos per comprar coses, jo que sé, en una web que el posa precio ascendente, los más demandados, tal. En este cas és precio ascendente.
2: Ui, vaig ascendente. He començat en Mortal Kombat i acab... Ara, Sergi, igual no enteneu bé el títol, però la següent pel·lícula es diu Las ovejas detectives.
5: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó, marchaos, el misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
6: Ah, ¿por qué para justo
0: ahí? Bueno, sonar sona bé.
2: Sonar sona bé, a més, té un elenco molt bo, està protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson. I les ovelles.
0: Per què el rius, Abril?
1: Per què? Pensava que anava a dir, té un molt bon elenco perquè està protagonitzada per quatre ovelles.
2: Que també...
0: Que també les ovelles tindran el seu paper interpretatiu.
1: Clar, jugaré un paper important.
2: Vaig a contar-vos de què va,
0: claro,
2: i ara reflexionem.
0: Vale.
2: Esta pel·lícula de misteri protagonitzada per George, que interpreta Hugh Jackman, és un pastor que cada nit llit novel·les policíaques a les seues ovelles, donat per sentant que no poden entendre-les. Però quan un misteriós incident altera la vida a la granja, les ovelles es donen compte que han de convertir-se en detectius. I a mesura que segueixen les pistes i investiguen els sospitosos humans, demostren que inclús les ovelles poden ser brillants resolent.
0: Claro,
1: i
0: d'ahí...
1: ja parlen, no? Parlen, claro, les ovelles.
2: I entonces les ovelles que són reals,
0: sí,
2: vull dir,
1: de carn i os.
0: Que d'ahí la inspectora Borrelló i coses d'estes, no?
2: Parlen.
0: Claro.
2: A mi això és el que em desquissa.
1: A mi
0: que parlen les ovelles.
2: Que parlen les ovelles.
0: Llavors que parlen millor que Shakira.
2: Efectivament.
0: Per lo que veig.
2: Parlen, i a mi això em deixa un poc fora de joc, però bueno, és una...
0: Que parlen les ovelles.
1: Molt bon elenco d'ovelles.
0: Filla, ara resulta que
2: no
0: creus que n'hi han sirenes...
2: No. Vaig a dir-te
0: que ixen del mar i se'n venen cap a si, no, ara que parla una ovella...
2: No, perquè és una ovella real.
0: I el dona...
2: Ese és el problema.
0: El fa xispa.
1: Claro, si
2: sí,
1: fora una, si fora una ovella de dibuixet...
2: No passa res, no ho veuria bé. Lo que pasa es que, por ejemplo, Brave, el cerdito valiente, no molesta que parle. Eso es extraño también.
0: Pero parlaba, Brave.
1: Sí. Però Brave, el cerdito valiente, no eren dibuixos?
0: No, no, era un cerdet de deberes.
2: Ah. I sí que parla,
1: el
2: porc, no?
1: I
2: parla
1: el...
2: o no?
0: Parla.
1: No ho sé,
0: és
1: jo
0: ara
1: mateix.
0: No sé si parla...
2: Ara m'està principi...
0: no sé si parla o pensa de forma interior, no me'n recorde.
1: Pues si
0: no
1: pensa, recordes, Maria, si pensa de parlar.
0: Si pensa, jo crec, no, que reflexiona.
2: Meneja la boca o si és una veu en off que simula els pensaments de...
0: I les pel·lícules estes de gossos que parlen els gossos que els han fet ahir...
1: No,
0: que es
1: no,
0: això no te dona palo, tampoc?
2: No m'agrada això.
0: No m'agrada?
2: No m'agrada. però perquè és...
0: Com les gominoles.
2: Perturba, és perturbador.
0: És perturbador.
2: Com l'olor a gominola.
0: Com l'olor a
2: gominola. Bueno, continuem amb una altra pel·lícula, esta completament distinta.
7: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
8: ¿A qué te refieres?
9: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
7: ¿Acabas de llegar?
10: Sí, tranquila, te irá bien.
7: A veces pienso que... todo lo que me llega a pasar depende de mí.
0: Estes pel·lis, en esta tonalitat, a mi sí que resulten inquietants.
2: Esta és molt inquietant. Ah, es tracta de la pel·lícula...
7: Sí, es todo un honor.
2: Couture, no sé com se pronuncia. Couture.
7: Han apostado por mí.
0: Couture.
2: Bueno, costura,
0: vamos.
2: Costura. Està protagonitzada per Angelina Jolie i és un drama, imagina, prou fosquet.
0: Sí,
2: que
0: i
2: que conta...
0: matarà la gent les agulles de fer calça o algo.
2: No, es tracta de que en plena voràgine de la Setmana de la Moda de París es creuen els camins de tres dones que han de lidiar o han de fer front a les tragèdies del món i els interrogants de les seues vides.
0: Vale.
2: A Maxim, una directora de cinema estatunidenca en la quarantena, li diagnostiquen càncer. A Ada, que és una esmaquilladora francesa, treballa entre bambalines en les desfilades i ella somia en canviar de vida. I són aquestes tres dones sinó una poca...
0: Ui, lo que dona de si la Haute Couture, esta.
2: Tres històries que m'imagino que s'entremesclaran i tal i qual. Efectivament, amb Angelina Jolie. O sea que...
0: Angelina Jolie, que l'altre dia la vaig veure i feia por, eh?
2: Jo fa temps que no veig
0: Angelina Jolie. A mi em fa fer por, sí, la vaig veure... És que està també... Se n'ha anat una miqueta de les mans, la cosa. Sí.
2: Bueno, en la pel·lícula, en el tràiler...
0: Està normaleta.
2: Està normal, sí.
0: Bueno, no... el maquillatge fa molt, però la, sí, és que la vaig veure per fora de
2: la
0: casa.
2: La vas veure...
0: Sí, per baix.
2: Del carrer, no?
0: Anant a Mercadona, sí, sí, vas dir, esta dona està molt...
2: I ella estava en lo del peix, ja.
0: Sí.
2: Bueno, esta jo sí que la veuria, eh? Esta sí, eh?
1: Sí.
2: I les ovejas detectives,
1: les
2: cas, no?
0: Jo sí, les ovejas detectives...
2: És que a Sergi li pega molt l'oveja detective.
1: És que, a veure, realment, on hi hagi un bon misteri... Jo estic.
0: En ovelles,
1: però
0: o sense ovelles.
1: Ovelles, no sé jo, eh?
2: Ovelles i misteri.
1: Bueno, què més tenim?
2: Va, ara tenim un poquet...

0: thriller.
1: Hola a todos, me llamo Matías, soy el nuevo entrenador de vuestras hijas.
2: Lucero, Lucero,
3: Lucero. ¿Lucero? ¿Todo bien?
0: Sí.
1: ¿Listas? Va.
4: Home, molt de thriller, començant així con... Hola, chicas, soy el recoge vasos de la discoteca y vengo aquí todo...
5: Era romance thriller, però dic, si dic ja romance, ja...
4: A mi és que romance en tira cap arreu.
6: El so inicial és molt de thriller.
5: No sé si heu reconegut la veu, però era Òscar Casas.
6: Ah, pues no.
4: És que no, el xaval ni el conec.
5: No puc
4: identificar-lo.
5: Sí, el germà de Mario Casas.
4: Sí, però no el tinc tan identificat com a Mario Casas. Jo diria que Mario Casas és l'únic, sí, sí.
5: Esta sinopsi no vos deixarà sorpresos. Jo vos conte i a veure què vos pareix, com d'innovadora vos pareix. Lucero, que és Lucero, perdó, que és una exitosa advocada, ho té tot. Luxe, èxit, un marit devot i dos fills perfectes. Però darrere d'aixa vida implacable s'amaga un buit que l'espitja a buscar risc i passió. Tot canvia quan Matías, que és Òscar Casas...
6: Matías.
5: El jove i atractiu entrenador de natació contractat pel seu marit, irrompix en la seva rutina i desperta en ella una obsessió. El que comença com una atracció es converteix en una relació secreta que amenaça en destruir el seu món, especialment quan la seva pròpia filla es sent també atreta per ell.
4: Tu t'has aclarit?
6: Això és molt de pel·lícula d'Antena 3, de diumenge de vespre.
4: De Telefilm.
6: Jo he vist pel·lícules amb una trama similar en Antena 3.
4: Sí,
5: per això vos ho dic, que era un argument que no...
6: Bé.
5: Xocant, no. Esta és per un ple migdia, si vas per una becaeta...
6: No aniria al cine, però si de repent jo estic aquí fent zapping i me la trobe...
5: I te la trobes...
4: És una pel·li narcòtica.
6: Me la trague.
5: Sí. Si sí, ja està començant, la pots seguir. Portes 10 minuts, però tu ja saps...
4: Molt de Casas, però te quedaries torra. O sigui que...
5: En fi. I mira, Casas és bo de vore.
4: Ja.
5: Bueno, passem ara sí a un thriller d'assassinats.
7: Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se encontró el cadáver de Sophie.
5: Es tracta d'un thriller irlandès. Estic molt innovadora avui en les nacionalitats i no s'està valorant.
4: És de veres.
5: Però ja tenim.
6: I molt misteri, no, avui, la cartellera?
5: Avui està molt misteriosa, la cartellera.
4: Em falta una pel·li txecoslovaca, una japonesa, una coreana...
5: No me tientes, que vols la setmana que ve vinc a la volta al món.
4: Jo dic que és cine marginal i després s'enfaden en mi. Cine internacional.
5: Bueno, esta és recreación de un asesinato.
4: Sí.
5: Què conta? Conta la història d'un judici sobre l'assassinat de la productora francesa Sophie Toscane Duplantier i qüestiona els fets i debat la innocència del seu assassí convicte Ian Bailey. O sigui que tota la pel·lícula és la típica pel·lícula d'un juït, d'un assassí, a favor, en contra, eres mal o eres bo...
4: Avui de moment no estàs triomfant perquè abril no s'immuta.
6: Jo esta la compro, sí. És que a mi sabeu que este gènere m'encanta.
5: I que a més l'estètica, aixina com gris d'Irlanda, de que plou, que està banyat...
4: Sí, com Wiggas, aixina mig núvol tot.
5: Efectivament, ja no saps molt bé què passa. Passa humitat...
4: Acompanya l'ambient,
6: però és per veure-la un dia que plogui.
5: Vale, entonces, de totes aquestes, en quina vos quedeu? Esta era la secció internacional.
4: En la de les ovelles.
5: En la de les ovelles,
4: sí.
5: Abril.
6: Jo diria que o esta o Angelina, però a lo millor més esta. És que a mi m'atrau més la temàtica.
5: Sí? Vale, perfecte.
4: Mortal Kombat ja has vist que no.
5: Pues no, Mortal Kombat, perquè no he vist la primera.
6: Ah, clar.
5: Més nacionals.
8: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
4: Ja està, i aquí han matat ahir.
5: Ah, eso es.
4: És que m'ho veig vindre.
6: Esta m'agrada, esta m'agrada.
5: Esta mos agrada molt, és una pel·lícula de terror titulada Bajo tus pies i protagonitzada per Maribel Verdú, o sea que jo crec que té components molt bons i que conta la història d'Isabel, que s'ha mudat amb els seus dos fills a un edifici molt prestigiós amb un lloguer assequible, però un sistema d'admissió una miqueta peculiar.
4: Ma, que som macabres,
5: Una vegada acceptats i instal·lats en la seva nova llar, tres veïnes velles que viuen en el pis de baix li donaran un vuelco a les seues vides.
4: És a dir, són les supernenes, però en xungo.
5: En xungo i en major.
6: Són Marisa Concha i
5: Vicenta,
6: però en versió turbia.
4: Claro.
5: Efectivament.
4: Sí. Veus?
6: Jo està així.
5: Estàs dins, eh?
4: Va, de moment me la quede, també.
5: Te la quedes?
4: Sí.
5: I què en digueu? Pues una altra de terror, eh? En este cas.
6: Una altra?
5: La casa en el árbol.
4: ¿Qui és la que no veu pel·lícules de terror? Ah, Lucy, no?
9: Quiero contarte algo. Jesús, por fin he descubierto quién quiero ser en realidad. Tú me has ayudado a conseguirlo. Por eso quiero estar contigo. Para siempre.

0: Què seria d'estos trailers sense eixes ràfagues?
1: I sense eixes músiques, sense respiracions.
0: Sí.
2: Que tu estàs atacada pues
3: que no, no mos farien ni por,
0: no,
3: ni
0: res.
1: Jo també estic molt dins d'esta, de La casa en el árbol, perquè està protagonitzada per Sandra Escaceno, que és qui també protagonitza Verónica, que és qui fa de Verónica en la
0: película. És que Verónica dona un poc de...
1: Que dona molt de por, a mi ella m'agrada molt, i jo crec que... Sí. Després de Terror, ella continua en el terror més de 10 anys després de Verónica. I què conta esta pel·lícula? Després de presenciar la mort de la seva parella en una misteriosa caiguda des d'una cabanya dalt d'un arbre, Ale torna al bosc un any després convençuda que la mort de Jesús no ha sigut un accident, sinó que algo que habita en el bosc li el va furtar.
0: La morta, la morta de la curva és la que l'ha tirat de la barraqueta.
1: Esta vegada Ale ha tornat per a casar-lo.
3: Per a casar-lo. Sabeu què passa?
0: Però per a casar-lo en aliança
1: malo, no
0: o per a casar-lo
3: no,
0: d'escopeta, no?
3: Però clar, així jo tinc un... Com se me presenta un...
0: Un esperit.
3: No, animadversió, per una banda. Ah. Vale, guai el tema del misteri, però que siga un ésser raro. Que habita en el bosc...
1: Bueno, no sabem si és un ésser
3: raro. No ho sabem, però com siga un ésser raro que habita en el bosc...
1: Que 100% sí.
3: Que serà, que serà.
0: I al final no ho serà. Se'n recordeu del Bosque?
3: A mi
0: la película
3: és,
0: del Bosque?
1: No l'he vista.
0: Bueno, la película del Bosque, que també és una d'estes que fas spoiler i la fots...
3: no, tires, no, vos el faces.
0: Però si és que aquesta pel·lícula és més vella que El sabó i el fil negre. La veus i dius... A veurem. I al final t'emportes un despago. Tu l'has vist, Mariajo? Sí, la del Bosque. Un despago que pa què.
1: Vale.
3: Sí. Pues a mi m'agradaria, si fora algú... involucrat en la vida.
1: Bueno, donar-li una oportunitat.
3: Vale.
1: Abril.
3: Vale.
0: Tampoc som així La casa de la caritat per donar-li oportunitats a pel·lícules que no tenen pinta de valdre res.
3: La veuré per...
0: La veuré per...
1: La veuré per
3: Marina. És més, la veuré Marina.
1: Molt bé, així no m'agrada. I continuem amb un drama també espanyol, Yo no moriré de amor.
4: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
1: Esta és una pel·lícula d'un altre rotllet, molt més dramàtica.
0: Però no la maten a la senyora quan bufa la tarta.
1: Esta és de les que m'agraden a mi, que no passa res en tota la pel·lícula, però que a mi això em dona vida, saps?
0: Buah, això és un poquet... Sí.
3: Jo te la compro.
0: És que no passen res, està gran.
1: És el meu tipus de pel·lícula. Què conta? Als seus 18 anys, Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de sa mare irrompix com una tormenta silenciosa que l'obliga a redefinir els rols de la seva família i que porta molt de temps desconnectada. Entre el haver de cuidar i el desig de viure com qualsevol xica de la seva edat, Clàudia busca una manera d'evitar aquesta nova realitat que transformarà els vincles entre tota la família.
3: No passa res, però passa molta cosa.
1: I que tu pots estar plorant tota la pel·lícula sense que passi res.
0: Ah, ja passa, que es poseu com a Madalenes a plorar, perquè vos acara a plorar en les pel·lis.
1: A mi sí.
3: No m'importa, sí.
0: Sí.
1: I puc començar al principi i acabar al final. Sí.
0: Plorant tot el rato, en els ulls, com si vos haguem posat dos guindilles.
3: Una escena
0: però...
3: que realment no fa pena, però a mi per algun tipus de motiu em fa pena.
1: Te se conecta un cable ahí.
0: Sí.
3: Ploraeta i ha seguit.
0: Home, soquetes que sou les dos, eh? Bueno, no sé si la que acaba d'entrar també li va al rotllo, però
3: com
0: té pinta de que sí.
1: Esta es diu... Yo no moriré de amor.
3: Vale, perfecte.
1: O sea, que
0: damunt el títol
3: la
0: és...
3: La meva preferida de la setmana.
0: Sí, damunt el títol és ja de sí, d'estar plorant
1: boníssima,
0: tot el rato.
1: Boníssima.
0: I queda alguna.
1: Acabem amb música.
5: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más. El grupo no tenía...
0: Ah, pero es un documental.
1: Efectivament, que s'estrena en cinemes, que és Los mejores años de nuestra vida, sobre la història de Hombres G,
0: sí.
1: La banda espanyola que va marcar a diverses generacions i que continua vigent, tant com en els seus començaments en els 80. Celebren 40 anys d'amistat, música i energia, amb este documental.
0: 40 anys només fa Marc Gómez? Des de Los Hombres G, Mariajo, sí. 40 anys, no m'ho puc creure. Si jo en tenia 14 o 15 quan va aixir l'àlbum de La cagaste por Lancaster... No 40 anys? No poden haver passat tan tard, els 40 anys.
3: Sí.
0: Estos ja estan llevant-se anys com Sara Montiel.
3: Oye, però no... ¿los has visto últimamente?
0: Pues estarán...
3: Pues no están como las nuestras amigas, las del bingo, pero van para allá, ¿eh?
0: Eres fantàstic. No, estarán, sabeu com qui? Se'n recordeu quan van fer la reedició ixa de Friends, quan es van trobar que
3: sí.
0: Pareixien tots Alvin i les Ardilles? Pues igual Summer i tots estos estan igual o pareguts, ¿eh? En fi, jo no sé com estarà el documental, però crec que vos ho vaig dir una volta. Va impressionant el documental de Parxís, que està en Netflix. Que
1: molt xulo, jo l'he vist.
0: Sí, com s'empassen els xavalets i com els pares es barallen entre ells per exprimir-los...

0: Baixes i baixes de sucre, clar, de tensió...
1: De Richard, no? D'artritis.
0: Sí. Llavors, tu, com estaria? El mal que li farien els ossos i les articulacions...
2: Com per cancel·lar la gira.
0: Com per cancel·lar la gira.
1: Pues bueno, lo que queda claro es que los Rolling quieren demostrar que todavía tienen mucho que decir en pleno siglo XXI.
0: I en els Rolling se n'anem. Gràcies, Marina, gràcies, Abril, gràcies, Marc, gràcies, Mariajo, i a tots i a... Però ara, els esports, després les notícies i este comiat. Adéu.
3: Esports a punt.
4: Sabor algo agridulce. Lo dulce es por la victoria del equipo. En lo agrio, pues bueno, por la expulsión. Veníamos un poquito quemados porque en los dos partidos de Valencia Ataman es un maestro en controlar un poco el escenario. Cuando nosotros estábamos dominando y jugando bien con una cierta ventaja, en los dos partidos forzó una técnica y el arbitraje cambió. Lo que no quería era que volviera a condicionar el partido.
5: És Pedro Martínez. Com esteu? Són les de 2:15 ja de la vesprada. Quin partidàs de València Bàsquet a l'Infern de l'Oaca? Pedro Martínez, que juntament amb Ataman, el tècnic turc de Panathinaikos, van ser expulsats, volia que l'ambient, l'arbitratge, el partit no canviara, perquè el segon de la lliga regular va exercir d'això, d'un equip alegre, atrevit, ràpid, divertit i capaç de guanyar, tot i que al final es va patir, i molt. Fins a 19 punts d'avantatge va tindre València Bàsquet, encertat, i va començar l'últim quart amb 16, però Panathinaikos i l'Oaca i la pressió van fer que cerraren molts atacs. Al remat, un 87-91 de 4 que sap a glòria. Demà, quart partit, amb la missió continua sent difícil de tornar a València. De moment, es segueix el camí del Madrid contra Partizan, guanyant els dos partits a Belgrat després de perdre els dos primers partits a casa. Tant de bo siga així. L'altra notícia del dia està menys alegre, el descens del Llevant femení a segona divisió o a primera federació. És el primer descens en la història, una entitat que és pionera en el futbol femení i que després de 2 anys d'una dolenta gestió finalment acaba per caure de la màxima categoria. La difícil situació econòmica del club ja té una víctima, la joia de la corona. Hem quedat amb Patricia Campos per a parlar d'aquest descens. Esperem que no es confirme també el descens del masculí, que demà es juga la vida a casa contra l'Osasuna. I Castro, després de la derrota a la Ceràmica, no varia el discurs. Pressió, guanyar, final.
6: La presión es una cosa que está en todas las semanas en el fútbol. Si no te gusta, tienes que cambiar de trabajo. Es un partido que tienes que ganar, que vas a jugar para ganar, como haces todos los partidos. Si estás mejor que ellos, estás más cerca de ganar. Es una final, sí. Y en este momento no pienso en 4 finales. Pienso solo en una, eso es una, y tienes que hacer el mejor posible para ganarles.
5: Estarem també a Bilbao per a parlar amb Alberto Negro, periodista de la televisió, de la ràdio basca, que segueix habitualment a l'Atlètic. I atenció, perquè els lleons volen el premi gros dels punts, apunten a Europa, volen dir adeu a Valverde a la classificació per a Europa i també tenen l'efecte Nico Williams, ja recuperat i que apunta al Mundial, per a tremolar. I més, amb un València erràtic, que avui, recordem-ho, està de dia lliure. Jornada apassionant, la del cap de setmana, el jugant-se la vida al Martínez Valero contra l'Alavés, més tranquil el Villarreal, que ja prepara l'era post-Marcelino, però abans han de consolidar la tercera plaça, ara que l'Atlètic s'ha quedat sense la Champions. Anem a per faena, que tenim avui molta cosa. Patricia Valero està a la tècnica, Eva i jo mateix, així, Dani Hermosilla, estem en la redacció, fem, i som els tres que fem cada dia este programa, més tota la redacció d'esports d'esta casa. Uns consells i comencem amb el bàsquet.
7: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del Rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
8: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo

0: i tot el seu equip.
1: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
0: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Som Apunt.
0: En València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports Apunt.
5: Hem finalitzat la fase regular en segona posició per alguna raó. Som un equip amb ànima. Estem ací per a competir cada partit i tornar la sèrie a València. Estem preparats per a jugar ràpid, lent, lluitar. Tenim un pla per a cada jugador dels grecs i este tipus de partits fa millorar els nostres jugadors.
6: Escoltàvem Pedro Martínez en la nostra presentació del programa, forçar la cosa per l'enèsim show d'Ataman, els dos fora i Xavi Albert, a qui escoltàvem, a qui acabem d'escoltar que va fer de segon. València Bàsquet va ser ixe equip, amb ànima, va dominar el partit de principi a final, va arribar a guanyar per 19 punts, però al remat va acabar patint. Eixe 89-87-91 no reflecteix el que es va veure en el partit. Com deia Nacho Rodilla, que ara el tenim, ara el saludarem, aparegueren altres protagonistes, probablement els més experts, com Darius Tonso o Marc Costello, i els dos primers quarts d'Estaronja van fregar la perfecció, Eva.
7: I València hagué de fer càrrec de l'equip per l'expulsió de Pedro, que arribava ja preparat per a una nova jugarreta de tamany del seu teatre. El tècnic turc es torna boig, va protestar per una acció sense importància intimidant els àrbitres. Pedro no volgué permetre-ho i s'acosta a la zona de discussió. Ataman s'acara amb ell i l'àrbitre acaba expulsant els dos, tot i que de forma injusta, perquè el turc va estar escridat en diversos minuts mentre Pedro se n'anà educadament al vestidor amb cara de pomes agres. Xavi Albert remarca que l'equip ha pres de dos primers duels.
8: Preveíamos que podía suceder otra vez este cambio de guión y que no íbamos a dejar que esto sucediera con los anteriores partidos. Ha escalado más allá de donde se podía esperar, ¿no? Con la descalificación de los dos entrenadores. La reacción ha sido increíble de los jugadores, así con naturalidad y confianza en todos y cada uno de los miembros que forman este equipo.
6: Nacho Rodilla, bona vesprada.
9: Hola, ¿qué tal? Bona vesprada.
6: Sembla que esta pot ser una de les claus de que València Bàsquet, parlarem de més coses, ahir poguera guanyar el partit. S'ha de pres dels dos primers partits, no?
9: Sí, s'ha de pres i que al final totes les cosetes xuen. I nosaltres valorem, evidentment, el que passa a la pista, diguem, a nivell més esportiu, però Ataman està habituat a jugar una altra partida. Si no te fiques al nivell que hi se fica, pues sempre trau profit. És que ho hem vist, animalades de vegades, no tan sols contra València Bàsquet, és que estic cansat de veure aquesta forma d'exagerar les coses per part d'Ataman, buscant forçar la tècnica, i això capgira dinàmiques i l'arbitratge. No? Jo crec que a mi tot el món després del partit, no, és que heu comentat que ha fet bé, ostres, com pot entrar en aquesta gresca? És que té que entrar en la gresca, és que no pot deixar córrer una vegada més. El segon partit, per a mi, Ataman torna a jugar aquesta forma seua de portar al límit totes les situacions i Pedro se manté. No, és que el que ha dit Xavi Albert, és que teníem clar que si hi havia que anar, hi ha que anar a esta lluita. Però bé, València Bàsquet, molt, per a mi, molt superior. Una sensació de domini de totes les facetes que després s'iguala perquè té aquest espírit més que competidor, de qualitat, diria jo, Panathinaikos, que pot portar-ho en res, en dos minutets, a una altra versió, però els arguments de bàsquet de veritat, el domini del rebot, el domini de a lo que vols jugar, el ritme de partit, estava tot en les nostres mans.
6: Samu Borja, bona vesprada.
10: Bona vesprada.
6: Bueno, final d'infart, però el que diu Nacho, no? Que València Bàsquet va sobretot en els dos primers quarts, a fregar, diríem, la perfecció, el que se li ha vist esta temporada, com deia jo en la presentació.
10: Clar, és que jo crec que ahir està l'explicació de tot el que està passant, vull dir. D'una banda, el que també remarcava Xavi Albert, per què hem sigut segons d'esta Eurolliga?
6: Clar.
10: Perquè era millor que els demés. El millor equip, que lleva de Olympiacos, millor que els demés en 38 jornades. O sigui que ahir ja no hi ha discussió possible. Eres millor que este Panathinaikos com a equip. És que se va veure ahir. Quan comença a jugar normal, València, que jugar normal en guai és jugar molt bé. És fer triples impossibles, és

0: Ahir, perquè s'anís per línia de fons, i de dos triples posteriors, a mi sí que em sembla molt bé ahir fer una qüestió que és ja totalment psicològica. Roccavopoulos i TJ Shorts, sou el que sou, jugueu vosaltres. Tireu tots els triples que vulgueu, Roccavopoulos feu 8 punts, i aquells van caure la trampa, crec, l'entrenador ajudant va caure la trampa de mantindre'l i donar-li galons. Probablement va perdre el partit per això, Panathinaikos, si qui agafa galons en aquest moment, els balons són tots per a Hayes Davis, crec que també han complicat molt més la vida, però València Bàsquet també optar per això, que llance triples TJ Shorts, que llance triples Roccavopoulos, o que me trenque Roccavopoulos cap a dins en una acció i que faça dos punters de volta en quant, no? Però jo crec que aquests dos jugadors ara mateix no estan al nivell de la resta de la plantilla de Panathinaikos en aquest sentit.
1: Però el tema de Roccavopoulos és que crec que si està atamant en la banqueta no tira l'últim tir ni de conya, vamos, ni per això. No. Va otorgar-se galons ell i el segon entrenador en base clar a com va fer-ho en el partit, perquè ho va fer bé. I en el segon partit així va estar espectacular, però no és un tio per a aquest equipàs, per a acaparar l'acció final del partit. I València Bàsquet està molt seriós en eixa persecució, en estar damunt d'ell, i li incomoda les dues vegades, però tenia a Nigel Hayes-Davis, el tenia lateral, en el segon tir el tenia lateral a 3 metres, i no el mira. Què vull dir? Que el no tindre el factor d'Ataman, també a lo millor en situació puntual com està, pues pot determinar cosetes a favor de València Bàsquet. I després, en el tema del tram final, és que no saben jugar el tram final en diferència del marcador. No, és que no saps. Ara te dediques a aguantar les possessions, però aguantar no és gestionar. Aguantar és estirar el crono. Vale, però davant tots aquests canvis defensius, que estava en bonus de faltes, sí, Panathinaikos, un rato i més, en els canvis defensius, en Matías Lesor, tens que anar cap a dins, xato. I tot era, vaig arrere, el step back o el passe lateral, un tir de 7 o 8 metres. I que no, que ara, sol sumant una acció, dos tirs lliures, la victòria era teua. I després, no espera que... O sigui, Pedro és un mestre, sap més que... està en el pedestal, no? Si hi ha alguna cosa per damunt, està ahí. Però en les tretes de fons, quan, una cosa és que tu vulguis fer cistella. 5 segons d'últim quart, necessites atacar i fer cistella... És evident que el que puga traure és Montero, perquè ficant el baló en pista, la pot rebre en carrera, i en carrera, en 3-4 segons, te pot fer l'acció. Però una altra cosa és voler protegir el baló. En aquestes accions, tu tens que protegir la pilota. Vas per davant, sols tens que ficar-la en les mans de la caixa forta, del jugador, que és una caixa forta, i que la puga donar al que li correspon. No pot traure. Se té que ficar Montero i Branco Badio en la recepció, perquè és molt més fàcil que entre ells, ja dins de la pista, se puguen connectar. Quan Branco Badio la recollix, que crec que tampoc és el principal el receptor que tindríem que buscar, dubten donar-li la Montero, perquè Montero encara està entrant i pensa, a veure si li la dona, i encara estàs en un passet, i ese mig segonet que tarda en donar-la ja el fica en dubte, se va escorant i se va arrinconant, i dona la passada que li va al primer de que estava ahí en la línia de fons. Què vull dir? Que hi ha que xirar-ho també, si ja mos penalitza el dia del Madrid, per favor, anem a capxirar-ho.
2: Bé, la nota negativa, Josep Puerto, Eva, sembla que Wiesel veia en crosses, no?
3: Sí, estava en el Turmell Esquerre en Benat, va en crosses, no va entrenar esta vesprada, de conforme estiga demà, forçarà o no.
2: Com ho veus, amo?
0: Difícil, i té a Omari Mor, que ahir no va jugar, crec que demà serà tort per a Omari Mor, i és una llàstima perquè Puerto s'havia agafat ahir molt bé a l'inici de partit, va ser un jugador clau, importantíssim, perquè és un d'aquests jugadors que pot ser el número 9, número 10, que pot marcar diferències en una eliminatòria, i com comentàvem, se pot destacar molt de que este València Bàsquet és un equip molt llarg, ahir sí que se sumaren més peces,
2: sí,
0: molt bé Thompson i molt bé Costello, com tu destacaves al principi, però me torna a faltar Rivers, No sé què li ha passat a Rivers.
2: Sí, sí, sí.
0: Continua sense tindre encert, sense tindre
2: però
0: capacitat.
2: Però el quart, si el guardem, aquesta és la clau,
0: sí,
2: del quart.
0: A veure si desperta demà, perquè un jugador que arriba a fer 27 punts, que sí, en un partit, no?
2: 30, contra, 30, crec que arriba.
0: Pràcticament, no? Contra, sí, contra els italians. Però, el que ara estiga en aquest punt, a mi em sembla un poc preocupant, perquè troba a faltar València Bàsquet i se domini també interior.
1: Però no renuncia a les coses. Que no, vull no dir renuncia. Que quan la té, busca... que creu que no està dubitatiu, que no està en el punt de finura de cara a la cistella, però que quan tingués dos o tres vegades per engatillar-la, igual té que esperar més i ser momentet, no? En una situació que sigui prou més alliberada, però estic convençut que el dia que se destaque va engatillar situacions. Ahir me fa una, crec que és a tauler, una espècie final, de bombeta, que per a un
0: temps,
1: interior és difícil aquesta situació.
0: Sí.
1: Bueno, està en una línia de no estar en confiança, però sí que està tractant d'acaparar lo que li correspon. I la tranquil·litat de Darius Thompson, que tantes vegades se li ha recriminat. Mira,

0: ABC.
1: Buah. Ja, però fixa't sí. en el aplomo, que això li dona molt, sí. molta tranquil·litat, molta superioritat també en aquesta línia exterior, i és un efectiu més. Ara tens Montero, Branco Badio, més Darius Thompson en aquest nivell d'esplendor, el nano que fa coses... Sí, que pareixen senzilles, eh? Que pareixen senzilles, però... No, no, en això està cap a Cistella, sumat dos, que un sí. altre, per a un altre, és dificultós, però ell la deixa dalt de l'anella.
2: I, bueno, i que, com tu dius, quan van tots embotxits, és serenitat ahí, quasi impossible,
1: de coco,
2: no?
1: Samu, de coco.
2: Entre tantíssima gent, i darrere com tapa, perquè una de les primeres del partit, el tap que clava ahí darrere és molt gran, però...
1: A TJ Shorts, eh?
2: A TJ Shorts, sí. Li passa el mateix a Campacho, jo a Campacho crec que, no ho dirà públicament, però li desespera la idea de jugar contra De Larrea, perquè... Clar, Campacho, si té una dificultat és que és molt baixet per a jugar a bàsquet, i quan el teu defensor, diguem, te trau 10, 15 centímetres, 20, bé, però quan és un tio de 2 metres com és ja De Larrea i alça braços, és que Campacho contra De Larrea, jo voldria veure quants punts li ha fet esta temporada quan s'han enfrontat, des de la Supercopa que guanya València Bàsquet al principi de Lliga, que ja el tragué de pista, fins a aquests últims enfrontaments.
3: I el que se ho passa mal és Saco. O sea, com rebufa pa tirar els lliures, i pobret bueno, meu, que no, uno va fer de tots els que li xiulares.
2: Sí, sí, és que
1: rebufa ell i rebufa els altres, perquè claro. al principi és que te genera un estany de nervis bestial. Li tenen que canviar la paràbola. Jo no dic, la mecànica, no vaig entrar en això, li tens que canviar la paràbola. La paràbola anant tan rasa, sí. és que tens entre un 1% o ninguno de que entre, tio. És que lo impossible és que fiquen un tir lliure.
3: 5 de 13 posaré.
1: Sí. No? Sí, però que si li canvia la paràbola, la sensació és diferent. Moltes vegades quan te toca dins... amortigua, pot caure, sí. jo que sé, una situació... És que hi van tan rases que a vegades és que toquen per la part de davant quasi de casualitat. I és un factor que no el pots tindre en pista quan t'arribes el moment
0: sí, Claus.
2: A tauler, Nacho, no? Si vas girar ras, que pegue pedra al tauler i que caiga sí. dins.
0: Molt ràpidament. Previsió. Quina classe de partit preveieu per a demà? El quart? Cada partit és una història.
1: Això sí que se va embrutar, ja. Vull dir, jo vaig veure ahir a Panathinaikos que en la primera part pensaven, anaven de sobrats.
0: Sí.
1: La sensació de dir, ara quan vulguem se connectem, però també amaga una altra cosa, que és que a base de xoc d'equip, poca cosa. És a dir, més talent individual, més esperadissa inspiració, i tampoc xoc... tu veus a València Bàsquet i dius, és el que vol Pedro Martínez. Jo veig a Panathinaikos i no me transmet res d'entrenador, me transmet de capacitat individual. Però ahir... és com si esperaren que ja arribaria aquest moment, i en València Bàsquet te descuides i t'endinya de 16 o de 17. Ara sí que va anar de veritat, en el sentit de que va endurir, que va a pujar línies, que va... Tot això que veurem ahir va multiplicar-ho. I ahir València Bàsquet té que moltes vegades sostindre. Jo, si en València, en el Rochalena, vaig veure que quan t'hi s'apretaven tu, regalares diverses accions en primera línia. Protegir, a vegades protegir el valor també, davant d'esta agressivitat d'ells, tindre un poc ixe aplomo per a controlar o gestionar possessions.
0: Samu, molt breu.
2: Sí, és que és una eliminatòria igualadíssima. El company Sergio Lleveres crec que ha sigut el que ho ha tret, però bueno, ja ho veníem nosaltres comentant, que la diferència era d'un punt en els dos primers partits.
0: Sí.
2: Si comptes pròrrogues i tot, la diferència continua sent d'un punt entre els dos equips en tota l'eliminatòria. Sumes tots els punts que han fet València Bàsquet i Panathinaikos i és un punt de diferència, que jo crec que somiaria l'aficionat del bàsquet en que això fos una eliminatòria ja a 7 partits, perquè és preciosa, és la realitat.
0: Sí.
2: No se parla pràcticament d'una altra eliminatòria, i altres ja han acabat, etc, però està tot el món del bàsquet centrat en això. Jo crec que això és la primera qüestió que s'ha de destacar, que és molt bonic. Demà, el quart partit, veurem què passa en aquest enduriment encara més, no?, de l'ambient sobre els àrbitres. Ja s'està parlant de que Difala l'han posat per al partit, que sol ser un àrbitre molt, diguem...
0: diplomàtic.
2: De l'organitzar un poquet la situació que volem, no? I a partir d'ahí, tonteries com les que no, és que volien allargar la sèrie un partit més per a que
0: l'altre poguera entrar en la final
2: de la Final Four, perquè com són tres partits, al final sí que arribaria a aquestes coses. Bé, jo crec que ahí no se pot confiar ni molt més Panathinaikos, perquè València Bàsquet de Mari va tornar a plantar cara, i a partir d'ahí veurem si hi ha un quint a València. La festa almenys està segura.
1: La eliminatòria mereix el quin partit.
0: Jo crec que sí, i ho desitgem.
1: Sí.
0: Bueno, demà parlarem, perquè demà farem la prèvia del partit. Gràcies, Nacho.
1: Vinga, adeu.
0: Gràcies, Samu.
2: Adeu.
0: Anem amb el València Bàsquet de Rubén Burgos, que afronta a les 7 esta vesprada al Roig Arena el primer partit de les semifinals de la Lliga contra l'Espart Girona.
3: Les catalanes, segons en la Lliga regular, amb Colibali com a referent, tindran el factor camp a favor i jugaran el partit de tornada a Fontajau. Han guanyat els dos partits de Lliga contra l'Estaronja a sa casa per 28 punts. Així que el tècnic taronja, que té a tot l'equip disponible,

0: Això sobre este descens. Diu que fa mal pel que significa este moment i per tot el que hi ha darrere. Amb molts anys d'història, este club ha sigut pioner, com diem, en el futbol femení a Espanya, i el nostre ADN no s'esborra amb un descens. Són algunes de les coses del comunicat. Patricia Campos, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, una llàstima. Quina anàlisi fas tu d'este descens que es va anunciar la temporada passada i que s'ha confirmat en este, no?
1: Sí, a veure, de tristor i decepció perquè jo volia jugar en el Llevant. Jo vaig jugar en el Villarreal, molt agraïda, però jo volia jugar en el Llevant perquè era el millor equip on se podia jugar. Per sí. tant, tinc amigues conegudes i és una llàstima. L'any passat ja se va veure jugadores que van salvar l'equip com Daniel Arqués, Maria Molina, Paula, Nato Rodà, se'n van anar. La temporada anterior se'n va anar Silvia Lloris, la Berredonda, Antonia Silvia, totes jugadores internacionals. I si cada any descapitalistes l'equip, al final passa que ha de passar una mala planificació, un equip que està en venda però que no se vol que se desvincula del club, és a dir, moltes circumstàncies que al final han desembocat el que el Llevant en baixa de categoria i conté que és una llàstima, però és que és la secció més important que té el Llevant, campió de lligues, campió de supercopes, campió de la Copa la Reina, i fa tres temporades el Llevant va jugar la fase prèvia de la Champions, va fer la Supercopa, va ser la Final Four, és un equip importantíssim, però també et dic una cosa, me quedo en que el Llevant és i sempre serà història del futbol femení.
0: Efectivament, Patri, no tenim molt més temps, parlarem també d'aquesta promoció d'ascens de Villarreal i de València en els pròxims dies. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més.
1: Una abraçada, gràcies, Dani, adeu.
2: Teica, el bon vending els oferís la informació.
3: ¿Qué Osasuna esperas? ¿Un Osasuna intenso? ¿Un partido duro? ¿Qué partido más o menos te esperas? Gracias.
4: Intenso. Contra nosotros, muy intensos. Es lo que espero.
0: Luis Castro, que ha parlat avui, ja sabem que espera cap concessió des d'Alessio Lizzi i Osasuna, que lluita per Europa. Per cert, que avui és el dia del seu aniversari, fa 46 anys. Felicitats al míster. Segur que vol celebrar-ho amb una victòria que és necessària. El Llevant ha de guanyar mínim dos partits i sumar 8-9 punts per a salvar-se. Per això el tècnic ho té clar.
4: És una final, sí. I en aquest moment no penso en quatre finals. Penso solo en una, és Osasuna, i tens que fer el millor possible per guanyar-les.
0: També ha parlat avui l'ex-tècnic granota, Alessio Lizzi, ara tècnic de l'Osasuna, que no ha deixat de pensar en el seu Llevant, sobretot en un moment de la temporada com este, amb tant en joc.
5: Sí, sí, para mí siempre es un partido diferente. Es una lástima que se dé una situación de necesidad para ambos equipos, la nuestra diferente a la de ellos, pero ambos necesitamos ganar y es una lástima que vayamos ahí en un momento tan, tan importante, sobre todo para ellos. Pero es el fútbol, es el deporte y hay que dejarlo todo.
0: Demà escoltarem més de Luis Castro per a guanyar moltes baixes. El tècnic ha confirmat que Carlos Álvarez, que ja ho sabíem, i Iván Romero no arriben, estan fora per lesió. També el clàssic, que és Unai Elguezábal.

0: L'equip entrena a hores d'ara una sessió que ha començat a les 2 la mateixa hora del partit i ho fa a porta tancada. Demà per a la Saràbia li preguntarem sobre l'equip en què tampoc sembla que arribarà Fede Redondo. Això sí, el tècnic bas recupera Germán Valera, un jugador cabdal per a ell. I diumenge per la nostra televisió podreu veure el Sevilla Atlètic Eldense a partir de les 12. Els del Vinalopó Mitjà són líders i depenen d'ells mateixos per aconseguir l'accés directe, però encara resten 4 jornades i molt per jugar-se. Nosaltres hem estat amb un jugador que ja sap el que és viure un ascens al Eldense. Xema Millán, Elda, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. L'Eldense vol repetir este moment màgic, l'ascens a segona divisió de juny del 2023.
2: Final, final, final, final, final, final! El Deportivo es de segona! El Deportivo es de segona! Elda, Elda es de segona divisió! 59 anys després!
1: Partit agònic en el play-off amb pròrroga i un empat a 3 amb el Real Madrid-Castella que classificava els blaugrana i culminava el somni. Jesús Clemente és l'únic jugador que queda d'aquell planter, hem parlat amb ell, i ara vol reviure aquella sensació.
3: El primer ascenso que obtuvimos aquí, bueno, fue especial porque fue el primero y la verdad que se vive increíble, fue por play-off, un poco diferente, pero bueno, este sería el doble de ilusionante.
1: Els jugadors, Dani, confien a mantindre esa comunió amb una afició que els ha animat tant a casa com en molts desplaçaments.
3: Siempre están ahí, siempre suman, y bueno, ellos lo saben más que nadie, que aquí, si vamos todos unidos, somos mucho más fuertes. Entonces, el pepico que sea un fortín, como yo digo yo, no es casualidad, y los necesitamos a ellos más que nunca.
1: De moment, el primer pas és guanyar el Sevilla Atlètic. El partit, recordem, el retransmet a punt en directe diumenge a les 12 del migdia.
4: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: La informació esportiva en Esports a punt.

0: partido que era una de las primeras finales, lo catalogo como el va a ser el del Rayo. Sí, ganas, pero ganas porque te sostiene Dimitrievski también.
1: Yo creo que en Girona guanyes porque el Sevilla estaba pitjor que tú. Es la nueva lectura. Tu al Sevilla le guanyes porque era, si tú eres una calamitat, el sí. Sevilla era calamitat per multiplicar.
0: Sí, pues
1: per
0: también, claro.
1: Porque después tú continúas en setindre seguida. Que és l'estinguda al llarg de tota la temporada.
2: Sí, sí, i una cosa, i ara parlarem de...
1: Però perdona, una cosa sí. Respecte a lo que deia Fernando, jo crec que la gran errada de la plantilla de Corberán passa per pensar que el partit decisiu és el del Rayo Vallecano. No, el partit decisiu és el d'esta setmana.
0: No sé lo que piensan ellos.
1: No, jo dic que la errada és pensar que, independentment del que ens ocorre contra l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés, tenim la possibilitat de rectificar en jornada intersemanal dijous a Mestalla contra el Rayo Vallecano. No. Vull dir, tu pensa en guanyar el partit de Sant Mamés, competís en Sant Mamés i després, si l'Atlètic Club de Bilbao és millor que tu, pedràs o igual empates. Però dona-li tota la importància del món a aquest partit. Perquè si no li dones la importància del món, ni plantilla ni entrenador en quant a la configuració de l'11 i optes per jugar-te-la tota a la carta altra vegada de Mestalla contra el Rayo, igual ahí estàs cometent una errada.
2: Sí, sobretot perquè tenim el precedent de si haguera guanyat l'Atleti de Madrid, que venia amb moltes baixes pensant en Isa Champions, per cert, que no ens ha donat res perquè avui el bàsquet ens ha menjat moltíssim. Recordeu que la final de la Champions la jugarà el, bueno, dos tècnics espanyols, com és el PSG, que va empatar a ir a Munic i que està ja en la final de la Champions, i l'Arsenal, que es va desfer de l'Atleti de Madrid. Duel de tècnics espanyol, Fernando.
0: Sí, a ver, por enlazarlo...
2: Per cambiar un poquet, pero tornar seguida al Valencia.
0: No, es verdad que el pensábamos, yo el primero, que el Valencia iba a poner más oposición a un Atlético de Madrid que estaba pensando en la final de la Champions. Es verdad que el partido del Atlético, a mí me parece que el Arsenal hace un partido y Arteta plantea un partido sabiendo, midiendo muy bien sus armas, que es que defensivamente estuvo... perfecto. Yo también creo que hubo un par de decisiones arbitrales que en otro contexto probablemente
2: el
0: penalti, la mano que era la segunda amarilla, Griezmann, el que le pisa pero ha pitado la falta previa de Juliano, para mí eso era un penalti a Griezmann como una casa. Y ayer el partido del PSG Bayern PSG me encantó, la verdad. Sí. Siendo mucho menos partido, menos divertido que el 5-4, a mí me parece que ayer hubo dos equipos, es verdad que condicionó mucho el gol de Dembélé en el minuto 3, pero vi a un Bayern que quiso, y a un PSG que se defendió de maravilla.
2: Salva, creo que había perdido 3 partidos el Bayern.
0: En su campo, sí.
2: En tota la temporada, sí.
1: Sí, però a veure, és que jo crec que tot està encaminat a que Luis Enrique repetisca...
2: Jo crec que també.
1: ...campionat. Veurem, no?, la resposta del...
2: La millor defensa contra el millor atac seria.
1: Sí, jo crec que Arteta va plantejar un partit pues, molt semblant al que a la Philip va plantejar a l'Atlético de Madrid, o inclús més defensiu, però és que si tu planteges un equip a l'atac contra el Paris Saint-Germain, pues estàs exposat a que te rebenten, no?, i a que t'aplanen, però des de la primera part. Jo crec que tot està encaminat a que guanyi Luis Enrique la segona lliga de campions consecutiva, però anem a veure, perquè al final és un partit i pot ocórrer qualsevol cosa. I l'Arsenal ja en un fum de futbolistes que són molt, molt importants.
2: A mi em sona molt a la final de l'any passat.
1: Ara, l'arbitratge de tornada en l'Emirates, per a mi va ser absolutament casolà. Amb altre arbitratge, igual l'Atlètic de Madrid supera l'eliminatòria.
2: Sí, els arbitratges de la Champions en guany han sigut una miqueta, bueno, pues... al fil, diríem, o una reproducció del que ha sigut des de la Lliga Espanyola. La veritat és que l'arbitratge, jo no sé, però està en un dels pitjors moments, no?
0: Sempre se dice que los arbitrajes europeos, sí, que sí. El VAR debería intervenir, sobretot quan hay, no sé, a mi el que se pite una falta previa a un penalti tan claro, és que eso lo hemos visto en la Liga, pero perdone, ¿cómo es esto? No es que le pisó fuera, pero sí. ¿Cómo que le pisó fuera? Pero es verdad que ese punto de la interpretación de los árbitros, ¿no? Que es que esa parte que queda un poco, que es lo que el árbitro ha visto y que el VAR no es capaz de corregirlo, me parece que sigue siendo un problema en Europa y en la Liga Española.
2: Bé, reprenim una miqueta para ende en la part final de la tertúlia del que té el Levant en la jornada de demà, partit importantíssim també de la zona baixa, però...

0: Vull acabar l'opinió, diríem, la informació del València o l'opinió sobre el València amb este famós entrenament que no ha sigut d'avui. Els avançareu, Salva, vosaltres en 90 minuts al principi de la setmana.
1: Bueno, jo crec que a la part amb Ràdio Marca.
0: Amb Ràdio Marca. Sí, sí. Bé, jo te dic... lo dels entrenaments i els descansos està clar. El pitjor és amagar-ho, el pitjor és no comunicar-ho, el pitjor és que no tingues la informació. Però sí que hem vist una imatge avui que ha sorprès moltíssim, o menys, però sobretot per qui ha penjat aquesta foto, que és l'Argi Ramazani.
1: Va, a mi no me sorprèn.
0: Bueno, sí, sorprèn que ho faça, no que se'n vagi a jugar al golf.
1: No, a mi me sorprèn perquè en el cap de Ramazani no pilota ningú. Per això ja és de futbolista.
0: Bueno,
1: per això ja és de futbolista.
0: Però,
1: que jo a este futbolista no me'l quedaria, independentment de que està donant resultat i de que està fent gols. Vull dir,
0: a tu te sembla normal?
1: A la platja se'n pot anar a Eivissa a fer una escapada, però no ho penses en les teues xarxes socials, com
0: és
1: està la cosa.
0: I si està el
2: tema. Sí, jo crec que Salva lo ha explicat molt bé. És... Tú tienes el día libre, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero el vacile de lo voy a mostrar en redes sociales, sabiendo la que hay, es el que demuestra pues que no sabe dónde está y además no sabe lo preocupada que está la gente. Porque seguro que aunque el equipo se hubiera entrenado hoy, eso no iba a mejorar sus prestaciones de cara al partido contra el Athletic. Pero ya que el entrenador ha dicho, por lo que sea, que no estaría de más que lo explicaran.
0: Bueno, tenéis la oportunidad de escoltarlo el próximo día, ¿no?
2: Sí.
0: En rueda de prensa, supose.
2: No estaría más que lo explicara.
1: Yo, perdona, Fernando, la información que tinc es que ya en una serie de días...
0: Sí, que estaba en ple establecido.
1: Que tienen que tindre vacaciones de futbolistas según el seu conveni
0: laboral. Conveni.
1: Conveni laboral de AFE. Y a mí me lo han contado desde el entorno de Corberán. Yo no sé lo que explicará Corberán en la rueda de prensa, pero bueno, todo forma part de ese conveni laboral a AFE des dies que tienen derecho de futbolistas a tindre-los de descans. Y torna a decir una cosa que va a decir así, yo creo que de manera muy encertada, Pepe Plan en 90 minutos. El problema del València no es de días libres.
0: Porque totalmente.
1: Es de fútbol, es de gestión de vestidor, sí. Es de gestión de entrenador. Voy a decir, no es de días libres.
0: No.
1: El que ocurre es que todo eso, pues... agreucha el problema que té el València.
2: I, además,
1: i desvia el foco també.
2: Hi ha otra qüestió, que és que... O,

0: de consentiment, mentre que la ministra de Sanitat ha apel·lat este migdia al sentit comú i la responsabilitat d'aquestes persones i les seues famílies, alhora que ha dit que el govern té mecanismes legals per a garantir que la facin. Els juristes coincideixen en que les autoritats sanitàries poden imposar una quarantena, tot i que cal una ratificació de l'autoritat judicial. José Antonio Casany, del Col·legi d'Advocats de Castelló de la Plana.
1: El govern o les autoritats sanitàries poden imposar una quarantena per raons de salut pública general. El que passa que si se fica una quarantena obligatòria i limite drets fonamentals, com són la lliure deambulació, pues se tindrà que ratificar, en el seu cas, per l'autoritat judicial, o ratificar o ordenar prèviament.
2: Les 3 i 5 minuts, l'antivirus en la portada d'este temps de notícies que té altres moltes més coses en este dijous 7 d'abril. Majo Collada a la tècnica.
3: Les notícies del migdia. Patricia Horts.
2: Doncs, sense acord entre conselleria i sindicats de cara a la vaga indefinida del professorat prevista per a dilluns, seria la primera en pràcticament 40 anys. La titular d'Educació ha posat sobre la taula una proposta d'increment salarial que suposaria cobrar 75 euros més al mes, que no acontenta als sindicats convocants. Maria Poveda, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, indignació i decepció són les paraules més repetides pels portaveus dels sindicats, que consideren una burla la proposta de la conselleria. De fet, 3 dels 5 sindicats s'han alçat de la mesa de negociació abans que acabarà. Una proposta que passa per pujar el salari 1.050 euros a l'any, 75 euros més al mes, de manera progressiva en els pròxims 3 anys. Esta mesura situaria el professorat valencià entre el millor pagat d'Espanya, segons la consellera, però per als sindicats és totalment insuficient. Critiquen, a més, que la condició per a aprovar la mesura siga que accepten els servicis mínims. No estan d'acord, pensen que avui s'ha gastat ja l'última bala i mantenen, per tant, la convocatòria de vaga indefinida per al pròxim dilluns 11 de maig. Escoltem Marc Candela, portaveu del sindicat STEP, i Carmen Ortí, consellera d'Educació.
5: Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit. Ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys. Ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims que estem en contra, o no continuarà la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns començarà la vaga indefinida sí o sí.
6: Esta proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. El 70% dels docents se troben en un rang entre 7 i 5 sexenis, per la qual cosa, pues, al sumar en el seu sou els 1.050 euros a l'any, pues, apujaria considerablement el lloc en el que estan en la taula comparativa.
2: I avui els jutjats de Catarroja ha declarat l'alcalde d'Utiel el primer poble colpejat per la vaga del 29 d'octubre. La jutgessa ha indagat en les telefonades que va efectuar aquell dia. Santi Hernández, bona vesprada. Què més ha transcendit?
7: L'alcalde d'Utiel ha declarat així al jutjat de Catarroja que va actuar per instint, per intuïció, que la Generalitat no va avisar a primera hora del matí del que venia amb la vaga. Ha dit que en una reunió passada a les 6 del matí amb els seus regidors va decidir tancar col·legis i això va evitar la mort de molts alumnes i pares, ha dit textualment a la magistrada. Sobre si va parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, Ricardo Gabaldón ha portat a la jutgessa les telefonades que va fer i diu que no recorda haver parlat amb ell, però no ha portat les que va rebre perquè diu que no les té, encara que ha autoritzat a la jutgessa a que les demane. Sobre el missatge és alert, l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón, ha dit que este no va servir per a Utiel perquè quan el van enviar ja hi havien víctimes mortals. Escoltem a l'alcalde d'Utiel.
8: No sé si lo recibimos. Lo que es cierto es que, claro, a las 8 y 11, lo que había pasado en Utiel con respecto a las personas ya había pasado.
9: Pero sí.
8: No lo sé si hubiera salvado vidas o no. Lo que sí sé es que a las 8 de la tarde no.
7: I així el jutjat de Catarroja, la magistrada, acaba de dictar una resolució en la qual no autoritza el careo, el cara a cara, que havia demanat una acusació entre la consellera Salomé Prades i el subdirector d'Emergències, Jorge Suárez.
2: I avui estem pendents del cel perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat avisos per pluges en bona part de la Comunitat Valenciana. A Cullera, a la Ribera Baixa, està Victòria Massa, una de les comarques on l'avís és taronja i on ja s'han registrat pluges al llarg del matí.
10: A estes hores no plou, de fet pràcticament lluís el sol, però cal no refiar-se perquè sí, estem en avís

0: Taronja per pluges intenses. Este matí hem viscut inestabilitat en forma de ruissats. De fet, a la Cullera s'han arreplegat 14 litres per metre quadrat en 10 minuts, 21 litres per metre quadrat al Bala de la Ribera, 26 litres per metre quadrat a Guadassuar, a la Ribera Alta, i al Cira 45 litres. De fet, a Cullera es mantenen tacats parcs i jardins. L'activitat a l'aire lliure està suspesa. Altres municipis de la Safor i de la Costera també demanen precaució a la població perquè esta vista taronja, ací al litoral sud de València, s'allarga fins a les 10 de la nit. Podem tindre al llarg de la vesprada acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora, 80 en 12 hores, i això implica pluges torrencials. Així que tant l'U2 com els ajuntaments recorden a la gent que cal ser molt prudent.
1: Anem ja amb la previsió de l'oratge. Javi Miró.
2: Situació d'acusada inestabilitat la que tenim entre nosaltres ara mateix, ruixats que de moment són dispersos, que han afectat algunes comarques i que descarreguen amb intensitat puntualment torrencial. Ho ha fet, per exemple, durant aquests últims 40 minuts al Gira, on s'han acumulat 70 litres per metre quadrat. En altres punts s'han acumulat entre 20 i 30 litres per metre quadrat. Molta inestabilitat en general, amb precipitacions que durant el matí s'han format en punts de litoral i han avançat de forma puntual cap a l'interior, acompanyats inclús de tempesta. Cap al sud ha plogut una miqueta inclús a Pilar de l'Horadada, però a Los Alcázares, al costat de la manga del Mar Menor, s'han acumulat més de 120 litres per metre quadrat. Per tant, un entorn d'inestabilitat acusada que fa que no puguem abaixar la guàrdia, perquè durant aquestes pròximes hores, de nou, ens afectaran precipitacions, ruixats, tempestes, que vindran formats des de l'interior, des de Castella-La Manxa, Múrcia, i que agranaran bona part del territori reactivant les precipitacions i deixant de nou ruixats importants, inclús amb intensitat torrencial. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per intensitat, perquè poden acumular-se més de 40 litres per metre quadrat en una hora i més de 80 litres per metre quadrat en 12 hores. L'avís actiu fins a les 10 de la nit. Així que cal no baixar la guàrdia perquè la situació continua ben inestable.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
5: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Ja saben que el professorat manté la vaga indefinida a partir de dilluns, després que este matí s'hagin alçat de la taula de la negociació els sindicats perquè no els convenç la proposta de la Conselleria d'Educació, José.
7: Sí, Educació ofereix una pujada gradual de 1.050 euros bruts anuals en 3 anys, que duria augmentar en 75 euros bruts al mes l'any 2029, les seues nòmines. Aquestes xifres estan lluny dels càlculs que fan les organitzacions sindicals per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut. Denuncien que, a més, la Conselleria els ha forçat a acceptar els servicis mínims del 100% en segon de batxillerat pel que fa a les avaluacions pel tal de continuar negociant. Marc Candelas, TPB, José Seco, CESIF.
8: Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit, ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys. Ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims que estem en contra o no continuarà la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns comença la vaga indefinida sí o sí.
9: Bueno, hoy lo que nos ha dado la conselleria es la primera propuesta económica, que la podemos tildar de insuficiente. Evidentemente, para que todo docente lo entienda, nos está dando 25 euros en bruto al mes durante 3 años y al final del periodo de los 3 años habremos tenido una subida con esta propuesta de 75.
7: Y en la otra banda de la taula, la consellera de Educación, Carme Ortí, defensa la propuesta.
10: Esta propuesta situaría a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. El 70% dels docents se troben en un rang entre 7 i 5 sexenis, per la qual cosa, pues, al sumar en el seu sou els 1.050 euros a l'any, pues, apujaria considerablement el lloc en el que estan en la taula comparativa.
1: I avui també hi ha convocat una altra vaga. Està tot Espanya dels professionals de l'educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys. Patricia Ramírez ha estat en una escoleta que...
11: educativa d'este primer cicle d'infantil convocada en tot Espanya. Laura Tomàs treballa d'educadora infantil i ens confirma que funcionen en servicis mínims.
12: De una plantilla de 10 que som, actualment en aquesta escola hem vingut 4.
11: Suport també dels pares i mares de l'alumnat. Rosa Hernández, també educadora d'esta escoleta, assegura que molts han decidit no portar avui els menuts.
13: Han vingut la meitat.
11: Demanen...
12: 2 professionals per aula. Actualment som una tutora i un apoyo, però l'apoyo és compartit amb altra aula. Una baixada de la ràtio.
13: El que marca Europa.
11: Perquè Espanya és un dels països europeus amb la ràtio més elevada en l'educació de 0 a 3 anys, fins a 20 xiquets per aula en els casos de 2 a 3 anys, enfront de França, Alemanya i el Regne Unit, que tenen un màxim de 8 menuts per educador. A les portes de les Corts, concentració avui de professionals amb reclamacions específiques, com les que assenyalen Sabrina Pérez i Bàrbara Palomares, membres de la Plataforma en Defensa de l'Educació Infantil de 0 a 3 anys.
14: Volem un calendari escolar igual que el resto d'etapes educatives i volem uns salaris dignes. Estem cobrant els salaris mínims interprofessionals.
15: És insuficient per poder vivir dignamente.
11: La vaga només afecta el dia d'avui, però en cas de no rebre solucions de les administracions, no descarten continuar amb les protestes i convocar més parades.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i 16, el creuer que ha patit un brot d'antivirus navega ja cap a les Illes Canàries amb el passatge i la tripulació sense cap símptoma, vigilats per especialistes. Ara preocupa l'evolució d'una 30 de viatgers que desembarcaren en una de les escales. Carme Pastor.
16: Sí, Patricia, la companyia ha fet públic que 30 persones de 12 nacionalitats abandonaren el creuer a l'escala de l'illa de Santa Helena. En aquest moment no es coneixia l'existència del brot, però ja havia mort una de les 3 víctimes. Segons la naviliera, han contactat amb tots i els han notificat el protocol. Janet Díaz és cap de la Unitat d'Atenció Segura de l'Organització Mundial de la Salut.
17: Qualsevol símptoma, pot ser fiebre, pot ser qualsevol símptoma de fatiga o de dolor de cabeça, que deben immediatamente decir al Ministeri de Salut de su país.
16: El creuer navega cap a Tenerife i per ara tot el passatge és asimptomàtic i està vigilat per 3 especialistes. També estan monitoritzats a un hospital holandès i alemany els 3 viatgers contagiats i evacuats ahir. A més, hi ha un cas encara per confirmar que seria el primer no vinculat directament al creuer. És una hostessa de vol hospitalitzada a Amsterdam que va tindre contacte amb una holandesa que va morir a Sud-àfrica. A ella i al seu home, mort 10 abans dins el barco, els investiguen com els pacients zero perquè abans d'embarcar-se havien estat 4 mesos viatjant per Sud-amèrica.
1: I un dels punts de fricció que provoca la crisi de l'antivirus en l'àmbit polític és la quarantena que la ministra de Sanitat va anunciar per als espanyols, que poc després la seva companya de defensa va matisar que seria voluntària. Des de Sanitat informen que s'està preparant un informe jurídic que avale aquestes quarantenes obligatòries.
7: Una gestió de la crisi que ha col·locat en el centre de la polèmica la ministra de Sanitat, que s'ha expressat així este matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
18: Más allá de que estoy convencida de que el sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger su salud y proteger la salud pública de la población, tenemos las herramientas legales.
7: I este matí s'han reunit el Ministeri de Sanitat, el Govern Central i el de les Canàries. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat al acabar la reunió que el creuer fondejarà lluny del port. Escoltem el president de les Canàries i el ministre Ángel Víctor Torres.
19: Como saben, el barco va camino de Canarias, va a fondear cuando llegue, presumiblemente en la noche del sábado al domingo. A partir de ahí se van a hacer las evacuaciones de ese barco, se van a hacer con absoluta seguridad.
20: Nos han transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen. La evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza.
7: I en el Partit Popular han demanat la compareixença urgent de la ministra de Sanitat, Esther Muñoz.
21: Esto es el caos absoluto. Es incomprensible que no estén haciendo todo de la mano de...

0: el gobierno de Canarias y que no lo están haciendo con la Comunidad de Madrid si pretenden traerlos a la Comunidad de Madrid.
1: Les 3 IDN, notícia que acabem de conèixer, i és que la magistrada del jutjat número 12 d'instrucció de València en funcions de guàrdia ha decretat finalment presó provisional i sense fiança per a l'home de 26 anys, el jove detingut esta setmana per matar presumptament a un altre en una perruqueria de la de València. Recordaran que va passar dilluns. Per tant, presó provisional i sense fiança. I parlem de la sessió de control d'avui, perquè la vaga educativa ha centrat el debat a la cambra. La crònica és de Carme Domingo.
2: Sí, Patricia, la vaga educativa ha servit com a munició del debat polític entre el síndic socialista José Muñoz i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: Lo que está haciendo es criminalizar a los profesores y cubrieron a ustedes y a ustedes que les subiesen el sueldo. Y en 5 ocasiones les dijeron que no. ¿Por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban? ¿Y por qué sí lo van a hacer ahora?
2: Agrea sigut amb l'enfrontament del cap del Consell amb el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
4: Mire, no entendré enfrontar famílies i professors. Les famílies saben que l'educació pública necessita més inversió, més recursos i menys alumnes per aula.
3: Clar que sí, tenen tot el dret del món, però hi ha una part de la vaga que sol és una qüestió política.
2: El president posa una línia roja a la negociació amb els sindicats, les proves d'accés a la universitat.
3: Lo que no vaig a tolerar, ni jo, ni el meu consell, ni ningú, és utilitzar els xiquets com a un xantatge. No vaig a tolerar-ho.
2: Més fluït ha sigut el debat amb Vox. José María Llanos és el seu síndic.
5: Lo hemos hecho bien, señor Pérez Llorca, pero no es bastante. Hay que reducir más la carga fiscal.
2: Però la gran assignatura pendent amb Vox són els pressupostos.
3: Y hasta hoy siempre hemos sacado juntos los presupuestos de la Generalitat y este año lo volveremos a hacer, a mí no me cabe ninguna duda.
1: Més coses. El PSPB ha anunciat avui que denunciarà davant la Fiscalia una circular interna enviada per part de la Direcció General d'Atenció Primària a alguns centres de salut sobre el procés de regularització de migrants. En ella s'apuntava que els justificants d'una cita mèdica no tenien validesa de cara a este procés.
6: Els socialistes parlen de racisme institucional i des del Partit Popular asseguren que es tractava d'un esborrany intern per aclarir quin tipus de documentació era o no vàlida, però ha aclarit que l'ordre de conselleria diu clarament que qualsevol persona té el dret d'accedir i rebre còpia de la seva història clínica. José Muñoz, síndic socialista, Marciano Gómez, conseller de Sanitat.
7: Esto no es un borrador, esto es una orden de la Conselleria de Sanitat para entorpecer el proceso de regularización de migrantes. Y como saben que es una orden que puede ser ilegal, lo que están es advirtiéndole a los profesionales de la sanidad pública valenciana que no lo hagan público.
8: Hoy se ha producido un fenómeno que a mí me parece absolutamente lamentable, que es utilizar un borrador aclaratorio sobre otro tema, y es bastante fácil desmentirlo cuando se tiene aquí la instrucción que el paciente tiene el derecho inalienable a acceder a su historia clínica. El correo que ha leído lo obedece a una respuesta en base a borrador que un departamento de salud le hace porque había ciertos documentos, tenían dudas qué documentos se tenían que ver.
1: Anem a més coses. La Generalitat ha demanat personar-se com a acusació particular en la causa judicial que investiga les suposades irregularitats en l'adjudicació de les vivendes protegides del residencial Les Naus d'Alacant.
6: Segons l'advocacia, l'administració pública es persona amb el fi de defendre els interessos de la Generalitat en la investigació que porta el jutjat número 5 d'Alacant. Precisament demà està prevista una nova jornada de compareixences davant la jutge. Són els testimonis dels funcionaris de la Conselleria de Vivenda que van fer l'informe sobre les presumptes irregularitats en esta promoció. També està previst que declaren com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament d'Alacant que alertaren de les possibles irregularitats.
1: I Francisco González ha insistit des de migdia en què vol presentar-se a liderar el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, avui dirigit per una gestora que presidís Pérez Llorca. Ha demanat a la Direcció Nacional que convoqui el Congrés Regional el dia 18 de maig. Camps ha reclamat a la gestora del seu partit que l'ajudi a confrontar amb les mateixes armes amb Pérez Llorca, que segons Camps sembla que també vol ser candidat.
9: Yo lo que le pido es igualdad de armas. Si el partido apoya una campaña, yo también querría que el partido me apoyase en una campaña. Contactar con mis compañeros de partido y dar a conocer cuál es mi candidatura a la presidencia del partido y cuáles son los motivos por los cuales yo quiero hacerlo. Él utiliza el cumplimos y yo utilizaría el mayoría absoluta.
6: Camps assegura que ja té 300 avals de militants i ha presentat una enquesta electoral segons la qual la majoria de les persones enquestades el preferixen a ell com a candidat a la Generalitat.
9: De nuevo, dar a la Comunidad Valenciana una victoria

0: aplastante del Partido Popular. Porque soy del Partido Popular. Sí, efectivamente, pero soy del Partido Popular. Porque el Partido Popular creo que es el que mejor entiende la realidad de la Comunidad Valenciana. Sí, lo creo, porque el Partido Popular es el que mejor entiende la realidad de la Comunidad Valenciana.
1: I a Alacant avui ha començat el juí a Julio d'Espanya, expresident de la Diputació i de les Corts, i ara metge de professió per un delicte d'agressió sexual i dos de tracte degradant a dos pacients. Pere Conca, Alacant.
2: Segons una de les denunciants, infermera de professió d'Espanya, presumptament, li va realitzar tocaments en les parts íntimes durant una exploració per una alteració gàstrica en la que va necessitar la pràctica d'un tacte rectal. Arran d'esta primera denúncia, una altra dona també va presentar una altra. L'expolític s'ha declarat no culpable, justificant una actuació mèdica correcta i negant qualsevol tocament il·lícit. Fiscalia li demana 8 anys de presó, 4 per l'agressió sexual i altres 4 per dos delictes per tracte vexatori.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Nova protesta avui del sector del taxi a la Comunitat Valenciana. Este matí 3.000 taxistes s'han congregat en les diferents ciutats de la comunitat per a denunciar els servicis de VTC. Andrea Moreno.
4: Sí, els taxistes han col·lapsat les ciutats per a reclamar prohibicions i sancions reals per als VTC. José Ramón Jiménez, president gremial de taxistes de València, i Paco Sánchez, president de l'associació alicantina de Radio Taxi.
5: Estamos hablando de intrusismo. Nosotros tenemos una autorización para hacer una cosa y ellos otra. No es una cuestión de competencia.
6: Es querer convivir, por poner un ejemplo, una clínica que tenga todas sus autorizaciones con clínicas ilegales de medicina.
4: Des de la Generalitat destaquen que la solució està en la convivència. Vicente Martínez Mus, conseller d'Infraestructures i Territori.
7: Los taxistes estan pidiendo que digamos que no lo pueden hacer, las VTC están pidiendo que digamos que sí lo pueden hacer y hay que buscar un equilibrio entre todas las posturas.
4: Finalment, si la normativa no arreplega les mesures demandades, els taxistes amenacen amb continuar de manera indefinida les protestes.
1: I 40 persones detingudes en una macrooperació contra una organització criminal amb base al GMSI que hauria coaccionat més de 500 víctimes. Vanessa Gregori.
8: L'organització captava les víctimes amb anuncis falsos de dones que oferien serveis sexuals. Albert Olivares, inspector de Policia Nacional.
9: S'hacían passar por sicarios, les iban pues, de golpear, digamos, a... pues con armas blancas, les mandaban imágenes de armas reales, tema de sicarios, tema de mutilaciones.
8: L'organització comptava amb una xarxa a l'illa de Fuerteventura. Allí captaven dones amb anuncis de treball falsos. Se les explotava sexualment en pisos prostíbul i després venien les dades dels clients. David de Diego, inspector en cap de la Policia Nacional.
10: La red de trata, además de lucrarse con la explotación sexual de las víctimas, encontró esa manera también de lucrarse más aún de los clientes, ¿no? Vendiendo sus datos, vendiendo su información a esta otra red asentada en Valencia.
8: La investigació dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 de Castelló s'inicia arran de la denúncia d'una víctima per una extorsió de 5.000 euros. Ha permès alliberar 4 dones i desarticular una trama que hauria obtingut 500.000 d'euros.
1: I a Borriana, una educadora social que ha sigut apunyalada per una menor, cosa que reobri el debat sobre la vulnerabilitat d'estos professionals. Delegació de Castelló, Paco Huguet.
11: Una menor de 14 anys ha apunyalat una educadora social a l'exterior d'una casa tutelada, una situació que ha reobert el debat de la falta de seguretat. Julia Jarabó, coordinadora a Castelló del Col·legi d'Educadors Socials.
12: Últimamente el perfil de los usuarios de los centros de protección es más de salud mental, los recursos que tenemos son insuficientes, no estamos adaptadas a las necesidades y cada vez las agresiones van aumentando.
11: L'agressió va ocórrer diumenge, quan la menor volia fugir del centre d'acollida. L'educadora va tractar d'evitar que la xica se n'anara i va rebre una navallada al braç. Treballadors i educadors socials denuncien que les agressions són cada vegada més freqüents i més greus.
12: En los centros de entidad privada, las compañeras educadoras sociales no tienen protección, se encuentran solas por las noches y no se cubren las bajas tampoco.
11: El 35% dels treballadors del sector social han patit amenaces o agressions físiques.
1: I una campanya especial de control de patinets elèctrics a València ha donat com a resultat la immobilització

0: final d'abril i el començament de maig, la policia local de València ha controlat els conductors
1: i ha dado positivo en el drogotest
0: i també els patinets. En total, 161 vehicles. El 80% han quedat immobilitzats. En uns casos, per haver manipulat el limitador de velocitat per a córrer més, però hi ha més motius. Benito Velasco és intendent cap de la seguretat viària de la Policia Local de València.
2: No podemos consentir que haya actualmente ya 3 meses después de la entrada en vigor de la obligación patinetes eléctricos, vehículos de movilidad personal, sin que estén inscritos en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico.
3: De la guerra, els Estats Units i l'Iran llancen missatges contradictoris sobre la possibilitat d'un acord de pau. Vicent Montagut.
4: Sí, Patricia, és el primer bombardeig israelí sobre la capital de Líban en 3 setmanes. Israel assegura que ha matat un comandant de les forces, Radwan, el cos d'elit de Hezbollah. Al sud del país, els atacs deixen ja més de 2.700 persones mortes, centenars de milers de desplaçats i moltes imatges ofensives per als cristians. En l'última, difosa avui, es veu com posen un cigarret en una estàtua de la Mare de Déu. L'alt el foc al Líban és una de les condicions de l'Iran per arribar a un acord de pau amb els Estats Units, que Trump qualifica de molt possible.
5: Very good talks over the last 24 hours.
4: Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores, ha assegurat esta matinada, però els senyals que arriben des de Teheran no són tan optimistes. Els mediadors internacionals esperen que la República Islàmica doni una resposta oficial al llarg del dia d'avui. De moment, un portaveu del Parlament iranià ha qualificat l'última proposta dels Estats Units de llista de desitjos que ha de ser negociada.
3: Acabem, que ens hem passat de temps. A les 4 actualitzem, nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
6: Som a punt.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
6: Som la veu de tots. Som Apple.
9: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30, ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: a Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 7 de maig i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant del mercat laboral i empresarial, perquè per una banda tenim bones notícies, ja que al final no tenim bones notícies o no són notícies tan positives, perquè Cepyme alerta de l'augment dels costos que està limitant i estancant les microempreses espanyoles. Però a més, tot i que la majoria de contractes són indefinits en l'actualitat, destaca que el 22% dels nous contractes de treball duren menys d'una setmana. És cert que hi ha una penalització econòmica per a contractes que són de menys de 30 dies, però clar, és això suficient? S'ha d'aplicar aquesta penalització a sectors que són estacionals per naturalia? En quins sectors s'està donant més aquest tipus de contractes que són més que curts? De seguida ho analitzarem. Per altra banda, avui intentarem fer una secció dedicada als xicotets inversors i ens centrarem en les lletres i els bons del tresor, del tesoro. Avui s'han col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat, mentre que esta setmana les lletres han pagat el major interès des del setembre de 2024. Què ens indica tot això? Per què pot ser o no interessant invertir en lletres i bons? Intentarem resoldre-ho també. I per acabar, i a més de la resta de temes que hem preparat, també farem una ullada a la resta d'actualitat econòmica d'Europa.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.

0: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
1: Hola, bona vesprada, Javi. Si estem un dia més, iniciem ja programa i ho fem analitzant eixes bones xifres si parlem de creació d'empreses.
0: Espanya viu un moment de gran dinamisme emprenedor liderat per sectors com la construcció, el comerç i les activitats professionals. I és que la creació d'empreses a Espanya va augmentar un 23% fins al mes d'abril amb 59.000 noves companyies.
1: Així és, Javi, però hi ha una travessant a esta història. No obstant això, este creixement conviu amb un augment del 7,7% en les dissolucions, afectant especialment aquelles empreses en el sector del comerç i en la construcció. La nota més positiva la trobem en els concursos de creditors, que cauen més d'un 7% a nivell nacional, senyal d'una major solvència financera general. Destaca especialment, així, a casa nostra, la Comunitat Valenciana, on els expedients concursals han baixat més d'un 12%.
0: No obstant això, la Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa ha alertat de l'estancament de l'activitat de les pimes, especialment les microempreses, i del fort impacte de l'augment de costos que està tenint sobre el seu desenvolupament i creixement. Per tant, es creen més empreses, però el seu creixement es limita per l'augment d'estos costos.
1: I és bo que continua augmentant el nombre d'empreses perquè creen llocs de treball. Parlem ara del mercat laboral. Quasi la meitat dels contractes actuals són indefinits, un objectiu que perseguia la reforma laboral i que acaba així amb el frau de la temporalitat injustificada. No obstant tot això, este èxit conviu amb un fenomen preocupant, ja que el 22% dels contractes són de menys de 7 dies, concentrant així la precarietat en els sectors més volàtils.
0: Per a frenar esta rotació excessiva, hem de tindre en compte que s'aplica una penalització de 32 euros per cada contracte inferior a 30 dies, encara que el creixement d'estos contractes sembla haver-se estabilitzat després d'anys en augment. Experts i sindicats vigilen de prop que no es convertisca en una opció per a cobrir llocs de treball que haurien de ser més estables.
1: Este és un tema que analitza avui i que podem llegir en el periòdic que l'Economista apuntés, la seua redactora especialista en mercat laboral, Noelia Casado. Muy buenas tardes, Noelia.
2: Hola, buenas tardes.
0: Noelia, si los contratos temporales largos han pasado a ser fijos, pero los menos de una semana, aquellos que son menores de una semana, sí que resisten como temporales, ¿significa esto que hemos creado un mercado laboral, digamos, a dos velocidades, donde los más precarios no notan esa mejora?
2: Bueno, desde luego esta es una de las conclusiones que sacan los expertos a los que hemos consultado a partir de estos datos, porque los contratos temporales de mayor duración, estamos pensando en los de más de medio año, un año incluso, se habrían transformado en indefinidos o incluso en fijos discontinuos, que tenían un poco más de garantías, mientras que los temporales muy cortos, que están concentrados en sectores muy concretos y digamos para un puesto de trabajo muy específico, persisten y siguen siendo los más usados dentro del conjunto de los temporales, como ya ocurría antes, aunque, como bien destacabas, son muchos menos que los que teníamos, por ejemplo, en 2019.
0: Y en este sentido, ¿en qué actividades económicas específicas se concentra ese 22% de contratos ultracortos, digamos?
2: Sí, pues están concentradas de forma muy importante en los servicios. El 82% de ellos están concentrados en los servicios y después, con mucha diferencia, encontraríamos la industria y la agricultura.
0: Claro, entiendo que en estas actividades, en estos sectores, la penalización económica actual no parece ser disuasoria para ellos, pero claro, esa penalización de 32,60 euros se aplica a todo contrato menor de 30 días, independientemente de la actividad y el sector que sea. Lo digo porque hay ciertos sectores que es verdad que son temporales por naturaleza. No sé, por ejemplo, estoy pensando en una empresa de animación.
2: Bueno, la reforma laboral dejó ciertas excepciones. Por ejemplo, esta penalización no se aplica a los contratos por sustitución de un trabajador que esté de baja o en un permiso de maternidad, por ejemplo. Tampoco las de formación, que es la figura para los becarios que ya han acabado sus estudios, y tampoco para trabajadores del mar o del hogar o del régimen agrario, tampoco para artistas. Pero digamos que si estamos pensando en un refuerzo de camarero o algo así, sí que tienen esta penalización, porque la reforma laboral plantea que si la empresa puede prever que en ciertas épocas va a tener un incremento de demanda y por tanto necesitar más trabajadores, que el contrato fijo discontinuo sería más oportuno que el temporal.
0: Importantes estas excepciones que comentabas, Noelia. En este sentido, Claro, ¿existe el riesgo de que parte de la precariedad de los contratos de menos de una semana se esté camuflando ahora bajo esa figura de fijo discontinuo, o son fenómenos estadísticamente independientes que no tienen nada que ver?
2: Sí, yo diría que son independientes, porque cuando ponemos el foco en cuánto están durando los contratos, no estamos viendo cuánto duran en la práctica, sino por cuánto tiempo se contrata a estos trabajadores. Por dejarlo claro, estas personas son personas que ya firman un contrato por 7 días, por un mes, no es que al final el contrato haya durado eso. Entonces los fijos discontinuos van por un régimen diferente y simplemente responden a llamamientos cuando la empresa necesita su actividad. Entonces, al margen de que pueda existir cierta precariedad en los fijos discontinuos, digamos que está más asociada con que no tienen garantía de cuántas veces les van a llamar o cuántos días van a tener que trabajar, pero como que serían focos de precariedad diferentes.
0: Noelia Casado, muchas gracias por explicarnos esta realidad. Un placer hablar contigo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, buenas tardes, chao.
2: Hasta luego.
0: I en este sentit, a Irigui, València s'ha convertit en l'epicentre nacional del talent universitari i laboral, i és que la Universitat Politècnica de València ha celebrat el seu Fòrum d'Ocupació 2026, que reuneix, atenció, 225 empreses i que es consolida com la fira d'ocupació universitària més gran de tota Espanya.
1: El fòrum posa en contacte directe el talent universitari amb empreses de primer nivell, tant valencianes com multinacionals, que busquen perfils qualificats per a reforçar la seva competitivitat. En la passada edició es van arreplegar més de 41.000 currículums i el 95% de les empreses participants van mostrar interès a repetir.
0: Per altra banda, si deixem de costat el mercat laboral amb titulació i ens fixem en les xifres de vacants i ofertes de treball en portals especialitzats, es pot concloure que els sectors del turisme i la restauració estan impulsant la contractació actualment. A més, les tres primeres posicions dels rànquings de llocs més demandats en la comunitat són per a dependent, per a PO de la indústria manufacturera i també per a agents immobiliaris. Això reflecteix el pes creixent dels perfils operatius i comercials en un mercat laboral, com estàvem comentant, molt dinàmic. Moment ara d'escoltar les notícies d'internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: El Banc Central Europeu reclama aprofundir en la integració financera de la zona euro per a reforçar la competitivitat i la prosperitat europea davant la incertesa global. El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, adverteix que els mercats de valors mostren signes de debilitament des de 2022 i demana mesures urgents per a facilitar la circulació de capital i impulsar la inversió. L'organisme aposta també per avançar cap a una supervisió més europea i culminar la unió bancària amb un sistema comú de garantia de dipòsits. La Unió Europea ha decidit ajornar i simplificar la futura regulació sobre intel·ligència artificial per adaptar-se al ritme dels Estats Units i facilitar el desenvolupament tecnològic. El Parlament Europeu aposta ara per reduir la burocràcia i donar més temps a les empreses per aplicar les noves normes, prioritzant la innovació i el creixement del sector. Tot i això, es manté la prohibició d'aplicacions com les Nudifier, capaces de generar imatges nues falses sense consentiment. La Unió Europea continua bloquejada en l'aprovació de l'acord comercial amb els Estats Units després de les noves amenaces arancelàries de Donald Trump sobre els vehicles europeus. El desacord se centra en les clàusules de salvaguarda que permetrien suspendre el pacte si Washington imposa nous arancels per damunt del 15% acordat. Espanya, França i Finlàndia defensen aquestes garanties, mentre Alemanya rebutja incorporar-les al text final.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem de nou en l'economia en clau valenciana. Fem una ullada ràpida als mercats avui perquè l'IBEX 35 recupera la seva bona marxa després d'unes jornades de correcció i en estos moments es troba al voltant dels 18.140 punts i el barril de Brent cau i en estos moments es troben els $97. En este context, avui, el Tesoro

0: ha col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat en el rang mig previst. Ho ha fet oferint rendibilitats més baixes als inversors per deute a 3 i 10 anys, però elevant la referència a llarg termini, Arturo.
1: Així és, Javi. En paral·lel, esta mateixa setmana el Tresor també ha col·locat ja 3 a 12 mesos al 2,65%, el major interès des del mes de setembre de 2024. En concret, va col·locar més de 4.400 milions d'euros en deute a curt termini en la seva primera incursió en el mercat després de l'última reunió del Banc Central Europeu. Però tal vegada tot això vos soni a xinès. I per això avui volem entendre què passa amb això de la mà del nostre assessor financer de referència, Eduardo Bolinches. Molt bona vesprada, Eduardo.
2: Molt bona vesprada, com estem?
0: Eduardo, veure, necessitem que ens ajudes una miqueta a entendre i comencem pel més bàsic. Explica'ns què són les lletres, què són els bons, per a què serveixen i com funcionen aquestes subhastes.
2: Bueno, és el principal instrumento que tiene el Estado, el Reino de España, en este caso, para financiarse. Somos un país que gastamos más de lo que ingresamos y, por lo tanto, hay que salir a los mercados a pedir prestado dinero, a un coste. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre una letra del Tesoro y un bono del Estado, la duración. Uh-huh. Es decir, una letra del Tesoro normalmente tienen corto plazo de vencimiento. Es decir, tienen un vencimiento a 3 meses, tan solo, a 6 meses, a 9 meses y el máximo a 12 meses, un año. Tú le prestas el dinero al Estado y te lo devuelve con intereses. En el caso de la letra del Tesoro tiene una particularidad y es que los intereses como que los cobras al inicio. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Si tú inviertes en una letra del Tesoro el importe mínimo, que son 1.000 euros, resulta que lo que tienes que invertir no son los 1.000 euros y luego al final te devuelven los 1.000 euros y los intereses. No, es al revés. Ya te descuentan los intereses y tienes que poner simplemente, pues, me invento el ejemplo, un 990 euros, porque al vencimiento tendrás los 1.000 euros. Obviamente la diferencia está en los intereses. Bonos del Estado. Es lo mismo, los intereses en este caso sí que se cobran de manera tradicional, es decir, al final del periodo. Estamos hablando de que bonos hay a medio y a largo plazo, de hecho los de medio plazo se consideran bonos como tal, 3, 5 años, y a partir de los 10 años se consideran obligaciones, o utilizamos la palabra obligaciones. Uh-huh. Pues a 10 años, a 15, a 30, inclusive ahora recientemente se están poniendo de moda, a 50 años. Ojo, esto no significa que tú no puedas desprenderte de cualquier producto en cualquier momento. Porque una cosa es el vencimiento, con esos supuestos inclusive 50 años, y otra cosa es que es un mercado de renta fija que cotiza prácticamente igual que el de renta variable, las acciones, para entendernos, uh-huh. Y tú puedes ir con tu bono vencimiento 50 años y venderlo a precio de mercado, obviamente, eso sí.
0: Claro, importante ya. Y como a inversores, ¿por qué son interesantes estos productos y en qué momento de la nuestra vida nos pueden interesar?
2: Vale, muy, muy buena pregunta. Vamos a ver, existen dos grandes grupos de inversión, ¿no? La renta variable y la uh-huh. renta fija. La renta fija la definimos como producto financiero en el cual conocemos de antemano lo que vamos a ganar. Es decir, conocemos de antemano los intereses. Por lo tanto, ¿quién es susceptible de buscar inversión en renta fija? ¿En letras del Tesoro corto plazo, en bonos medio o obligaciones a largo plazo? Pues aquellos inversores muy, muy, muy conservadores, por el motivo que sea, o ya cercanos a la jubilación donde supuestamente el riesgo que tienes que asumir como necesitas ese complemento de pensión, por desgracia, porque las pensiones dan para lo que dan, ajá. Y aún gracias que las suben, exacto. Bueno, pues buscas un poquito la seguridad. Por lo tanto, te tiras a renta fija aquellas personas que quieren, pues bueno, una cierta confianza de saber que si no quiebra el pagador, en este caso el Reino de España, pues tienes garantizado, entre comillas, ese dinero. La renta variable, por diferencia o por descarte, es aquella en la que desconoces de antemano lo que vas a ganar. Las acciones suben y bajan, pero sí que es verdad que estadísticamente hablando podremos hablar de rentabilidades positivas y muy superiores a la renta fija, pero en el largo plazo, ¿eh?
0: Depenent una miqueta també dels nostres objectius financers i com a inversors, ens pot interessar més una cosa o altra. En este moment, per què puja l'interès de les lletres després d'aquesta reunió del Banc Central Europeu? Què ens indica això?
2: Bueno, lo primero que tenemos como referencia es el Euribor, precio al cual se prestan los dineros entre los bancos, para entendernos llanamente, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que uno de los mandatos que tiene el Banco Central Europeo, anteriormente el Banco de España, cuando no existía el euro, cuando estábamos nosotros dentro, ¿vale? Pues obviamente era mantener el control de la inflación. Porque la inflación es ese ladrón de guante blanco invisible que te va robando poder adquisitivo. Uh-huh. Tú cobras lo mismo o te suben un poquito, pero resulta que lo que compras año tras año sube más. Y por lo tanto pierdes capacidad de comprar lo mismo. Cada vez eres capaz de comprar menos. Y eso bien lo sabe pues todo el mundo que se dedica a hacer la compra diaria o semanal, ¿vale?
0: Sí.
2: Las cosas valen más y nuestros sueldos no suben a la misma velocidad. Y si ya te pones a comparar con el precio de la vivienda, apaga y vámonos, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo. Para luchar con ese problema, ya, pues motivo alta inflación, el Banco Central Europeo, en este caso, tiene una herramienta que es el precio oficial del dinero. Uh-huh. Y lo sube y lo baja. ¿Cuándo lo sube? Pues lo sube para encarecer los préstamos. ¿Por qué? Porque si tú en una economía tienes préstamos elevados, tienes tipos de interés elevados, pues la gente le cuesta más pedir un préstamo y por lo tanto el dinero fluye, por decirlo de alguna forma, con menos alegría. Sin embargo, cuando lo que necesitas es justo lo contrario, y lo hemos vivido años atrás, tras crisis profundas 2008 o 2000, ¿vale? Lo que necesitas es dinamizar una economía poniendo el dinero barato. Tan barato que hemos estado 6 años con tipos de interés negativos. Esto no lo volveremos a ver en la vida, ¿vale? Entonces, esa es la herramienta que tiene los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, para luchar contra la inflación. Entonces, bueno, en la medida que el mercado saca la lectura de, bueno, pues en esta reunión de abril nos hemos salvado por los pelos, pero en la próxima reunión de junio no nos vamos a salvar bajo un escenario de continuidad de tensión inflacionaria por culpa de una guerra en Oriente Medio que tiene un barril de petróleo por encima de $100 a pesar de la caída de ayer, a pesar de lo que pueda pasar hoy, si acepta Irán, ¿no? Porque ahora es sí, mañana es no y volvemos claro, otra vez a $120.
0: Exacto.
2: La inflación está ahí y se le hace daño, ¿vale? Entonces, independientemente de todo eso, obviamente, ante esa incertidumbre, el Banco Central Europeo tiene ese mandato, luchar contra la inflación. ¿Y cómo lo hace? Subiendo tipos de interés. Si el mercado, cuando tú emites Banco de España nuevos bonos al 4%, cuando tú la semana pasada los emitiste al 3%, obviamente hay más demanda. Hay más demanda porque ahora pagas el 4, no me pagas el 3. Yo quiero ahora, antes el 3 no me salía cuenta, ¿vale? Es decir, esa es la coyuntura, es una cadena súper engrasada en la que se transmite de manera inmediata un incremento de tipos de interés, le favorece al ahorrador y le perjudica al hipotecado actual o futuro.
0: Uh-huh. Eduardo Bolinches, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per donar-nos esta classe pràctica i bàsica de les lletres, els bons i les obligacions de l'Estat. Una abraçada, bona vesprada.
2: El plaer és meu. Vinga, adéu.
0: Gràcies, adéu.
3: Demà serà notícia.
0: I abans d'acabar este espai econòmic, volem parlar amb Pere Ferrer per saber com està l'agenda econòmica de la setmana. Pere, com estàs?
4: Pues está com dia Eduardo, que me hace gracia esa reflexió que ha fet de oui es sí, demà es no, en esta qüestió de geopolítica de la que parlem,
0: claro,
4: no, sovint.
0: És que la cosa està com està, vull dir, molta volatilitat i molta incertesa per aquests moviments.
4: Ja. I després m'ha generat el dubte de si som hipotecats o estalviadors, perquè de vegades som les dues coses al mateix temps, no ho sé.
0: Clar, no són incompatibles, no? Si poden ser les dues.
4: No són incompatibles. Bueno, però si veiem l'agenda de demà, 8 de maig, que ja és divendres, hi ha una referència que, bueno, a la que volia dirigir-me també, que és, per exemple, és el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que també cal recordar que organitzacions, empreses, administracions també poden tindre aquest vessant altruista, no? Jo crec que té molta importància el voluntariat, també.
0: I tant que sí.
4: Cal recordar-ho.
0: Correcte.
4: Però, bueno, si repassem l'agenda local, tractant-se de demà divendres, com més habitual, n'hi haurà ple del Consell. En esta ocasió es traslladen a Castelló i després n'hi haurà, com sempre, una posterior conferència de premsa per a donar a conèixer els assumptes tractats. Mm-hmm. També tenim una jornada interessant al CAP i Casal a València, baix el títol de Jornades Valencianes de Relacions Laborals, en un moment en què també aquesta qüestió ambiental en el treball és tan important, no? Quan sovint parlem de salut mental també al treball.
0: Exacte.
4: Per a aquesta qüestió de millora de les persones i de millora també de la productivitat. Uh-huh. I també, per exemple, a Alacant tenim la inauguració d'Expovans Antrax, que si te ho traduís al valencià és simplement el Saló del Vehicle Industrial. També.
0: Molt bé, això.
4: Un saló consolidat. Jo crec que aixina ho entenem millor.
0: Sí,
4: no?
0: Més fàcil.
4: Sí, sí, és el Saló del Vehicle Industrial que està consolidat i es celebra a IFA Alacant, al recinte ferial alacantí. Uh-huh. I per últim, en clau local, s'inaugura també la DNU Fira del Comerç, Turisme i Gastronomia a Bunyol, també, que en les comarques d'interior també se genera economia i negoci.
0: No, i tant que sí. Però i aquestes fires del comerç local, al final, sí, també són un agent dinamitzador de la vida empresarial i fins i tot social del poble. Són molt importants.
4: Ahí sí, sí. Si donem el salt en clau global, coneixerem, per exemple, fem una referència a Espanya. Sí, uh-huh. Coneixerem demà l'evolució del sector secundari, en aquest cas el sector industrial. Però uh-huh. Coneixerem també, per exemple, la taxa d'atur a Canadà, que l'última referència que teníem del mes de març situava l'atur en el 6,7%. Uh-huh. També coneixerem la dels Estats Units a partir de la nova ocupació desvinculant el sector agrícola, i la taxa d'atur, per exemple, dels Estats Units al tancament de març era del 4,3. També cal fer la referència de que ells són molt més que nosaltres, o sigui, és una qüestió matemàtica.
0: Sí.
4: Encara que el percentatge siga baix, hi hauria que veure de quan se tracten, no?
0: Sí, correcte.
4: I després també coneixerem als Estats Units la confiança del consumidor a partir d'un informe també que fa periòdicament i que elabora la Universitat de Michigan. Uh-huh. Per últim, com heu tingut a Eduardo i esteu parlant un poc de macro, no sé si heu fet referència, però he revisat l'Euribor i avui, per exemple, sí que anava una miqueta a la baixa. Se barallava en el 2,79%. Cal recordar que ahir, per exemple, situava el 2,86%.
0: Bona,
4: i la mitjana de... Sí, no és una mala referència. Exacte. La mitjana del mes de maig encara està elevada, continua en ICE 2,86, però veurem si també es reduís aquest percentatge.
0: Sigue així. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, adeu. Companys. Adeu.
0: I d'ací uns minuts, ja ho saben, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira, que el tenim per ací. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
3: Molt bé, fenomenal. I tota la quadrilla preparats per a partir de les 4 i 8 minuts arrencar fins a les 7. Un programa en el que anem a rebre la visita de Pedro Simón, periodista del diari El Mundo Veterà, periodista, Premi Ortega i Gasset i escriptor d'èxit d'una trilogia, la trilogia de la família, ens presenta ara en Fira del Llibre a València la seva nova novel·la. Es diu Lo Inesperado. Va de quan en la vida penses que ja la vida no va a repartir-te més cartes.
0: Mira.
3: Què passa si te dona una baralla nova? Op!
0: Ahí va.
3: Sí.
0: M'agrada.
3: Vaja, igual no té a veure en jocs de màgia, que
0: però...
3: estàs aficionat, sinó està més apegat al dia a dia, mm-hmm, i a la vida quotidiana. Parla de pèrdua. Bueno, és una novel·la realment molt interessant. Pedro Simón és un autor, a més, fa un tipus de literatura molt apegada al dia a dia. Més coses. Avui, parlar de apegat al dia a dia. Javier Lacorte, el nostre consultor en tecnologia, ens parla de nou de reptes en tots els àmbits que hi ha davant de la intel·ligència artificial, el seu ús En algunes àrees parlem de salut, més concretament. En algunes àrees, com oncologia, la IA ja està diagnosticant encertadament i més ràpid que un metge, que un oncòleg.
0: Bones notícies.
3: Això vol dir... No sé si no? Són del tot bones notícies. A veure, com va formar part la intel·ligència artificial del nostre sistema públic de salut? Com ens anem a organitzar en la intel·ligència artificial des de la salut pública? Ben interessant, està...

0: esta cuestió. I ve Pau Gómez a contar-nos què és el que hi ha de les estrenes de cine. És una setmana un poquet aixina, encara que torna a la pantalla Angelina Jolie, que sempre és una bona notícia. Maribel Verdú, que fa una pel·li argentina de por, de molta por. Si vos va agradar, per exemple, La semilla del diablo, un poc en este rotllo. I un documental que no agradarà a tot el món, però a qui agrada, agradarà molt.
1: Molt bé.
0: Que Los hombres G. Aquella etapa, aquella cosa, aquells 90 o 80, 90, el fenomen fan.
1: Quina meravella. Molt interessant.
0: Marta tiene un marcapassos.
1: Bueno, hay un marcapassos i un programa increïble el que teniu vosaltres. Gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem cadena i tornem demà, Arturo.
2: Així és, Javi. Demà tornarem, com sempre, per a tancar setmana, a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adeu, fins demà.
3: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
3: L'OMS confirma el positiu en hantavirus en 5 dels 8 casos sospitosos al creuer Hondius que navega, per cert, cap a les Illes Canàries. Xavier García del Valle, última hora.
5: Sí, les autoritats han evacuat totes les persones amb símptomes. El director general de l'organització, Tedros Adhanom, considera que atendre la resta de passatgers és un deure moral i assegura que l'amenaça derivada d'este brot per a la població local, per als canaris i canàries en este cas, és baixa. Tot i això, també ha comunicat que podria haver-hi més contagis a causa del llarg període d'incubació del virus.
3: Per cert, el creuer Hondius, on s'ha registrat el brot d'antivirus, no atracarà finalment en les Canàries. Fondejarà en la costa de les Illes per a procedir a l'evacuació dels passatgers als seus respectius països.
5: Així ho ha comunicat el govern central al president de les Canàries, Fernando Clavijo, en una reunió celebrada avui a Madrid. Clavijo, que havia manifestat una total oposició a l'arribada del creuer a les Illes, es mostra ara més tranquil.
6: Una buena noticia, nos ha transmitido que el buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto.
5: La població canària tampoc amb el personal del port de la Granadilla que havia anunciat que no col·laboraria en l'atracament de la nau.
7: Con la máxima seguridad no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación que tengamos que pues decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así, porque se va a hacer, repito, con las máximas normas sanitarias y que estas personas puedan llegar a sus países.
5: Ho explicava Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial. En este moment, les 145 persones continuen a bord entre passatgers i tripulació. Estes persones són totes asimptomàtiques de moment. Podrien, per tant, ser evacuats als respectius països. Els 14 espanyols viatjaran a Madrid i quedaran internats i en quarantena, en principi, a l'Hospital Militar Gómez Ulla.
3: Per la seva part, als Països Baixos, les autoritats estan a l'espera de confirmar un nou possible contagi.
5: Sí, en este cas es tracta d'una hostessa que va coincidir en un avió amb una de les passatgeres del creuer, que finalment va morir en un hospital. L'hostessa està ingressada a un hospital d'Amsterdam amb símptomes lleus i en aïllament.
3: La reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents convocants de la vaga ha acabat sense acord. Rubén Dempere.
8: Sí, la titular d'Educació ha posat sobre la taula una pujada gradual de 1.050 euros bruts anuals en 3 anys que duria augmentar en 75 euros bruts al mes l'any 2029. Els sindicats ho consideren completament insuficient i mantenen a hores d'ara la vaga indefinida per a dilluns que ve. Marc Candela és el portaveu del STPB.
9: Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit. Ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys. Ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims que estem en contra o no continuarà la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns començarà la vaga indefinida sí o sí.
8: Per a la Conselleria d'Educació, la proposta d'augment salarial situaria els docents valencians entre els millor pagats en el conjunt d'Espanya. Mari Carmen Ortí és la consellera d'Educació.
10: Esta proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya. El 70%

0: 70% dels docents se troben en un rang entre 7 i 5 sexenis, per la qual cosa, pues, al sumar en el seu sou els 1.050 euros a l'any, pues, apujaria considerablement el lloc en el que estan en la taula comparativa.
1: I abans que la reunió entre Educació i els sindicats acabara sense acord, la vaga convocada a partir de dilluns ha estat present a les Corts, en la sessió de control a l'executiu, Alejandro Molés.
2: Sí, el síndic socialista José Muñoz ha retret al cap del Consell que no s'hagi posat al capdavant de la negociació per evitar la vaga, mentre que Pere Llorca diu que està disposat a negociar, però sense xantatges. Escoltem tots i tots.
3: Se esconde detrás de los consellers. ¿Cómo puede ser posible que ante una huelga educativa usted no coja el liderazgo y se ponga a negociar con los sindicatos para evitar que vayan a la huelga?
4: Es compatible el derecho de huelga, pero también es compatible el derecho que tiene un padre y una madre y unos hijos a tener las notas que merecen y a optar al acceso a la universidad. Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat.
1: I els que estan convocats avui a la vaga han sigut els professionals que treballen en les escoles infantils amb alumnes de 0 a 3 anys.
2: Reclamen, entre d'altres, més salari i menys xiquets per aula. Escoltem altres reclamacions en la veu d'algunes educadores que avui s'han concentrat davant de les Corts.
5: De una plantilla de 10 que som actualmente en esta escuela, hem vingut 4.
6: Mucha responsabilidad, son niños pequeños dependientes que hay que cambiarles el pañal, darles de comer muchas veces.
7: Es insostenible el número de alumnos per aula que hi ha per a una sola educadora.
2: Pel que fa al seguiment, la Conselleria d'Educació, amb dades del migdia, el seguiment de la protesta en les escoletes públiques no ha arribat ni a l'1%.
1: L'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, torna a insistir en que vol presentar-se a liderar el PP de la Comunitat Valenciana, un partit que avui està dirigit, recordem, per una gestora que presideix l'actual cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca.
2: En el seu escrit, Camps ha demanat que el Congrés Regional es convoqui d'ací a dos dilluns, el 18 de maig, i ha donat per fer que Pérez Llorca serà el seu rival en considerar que ja està fent campanya.
8: Yo lo que le pido es igualdad de armas. Si el partido apoya una campaña, yo también querría que el partido me apoyase en una campaña, contactar con mis compañeros de partido y dar a conocer cuál es mi candidatura a la presidencia del partido y cuáles son los motivos por los cuales yo quiero hacerlo. Él utiliza el cumplimos y yo utilizaría el mayoría absoluta.
2: A més, Francisco Camps ha presentat una enquesta electoral segons la qual la majoria de les persones consultades el prefereixen a ell com a candidat del PP a la Generalitat per damunt de Salah.
1: I en tribunals avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Tana l'alcalde d'Utiel, el popular Ricardo Gabaldón.
9: Una declaració que s'ha centrat en les telefonades que va fer aquell dia en què va decidir suspendre les classes davant de l'alerta taronja per pluja.
10: Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. La información que teníamos era la que era, teníamos alerta naranja en Utiel y bueno, pues decidimos

0: de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Viu les semifinals de la Lliga Femenina a Punt a Punt. Girona. Partit d'anada de les semifinals pel títol de Lliga entre els equips de Rubén Burgos i Roberto Íñigo. Este dijous, des de les 7 de la vesprada, la semifinal de bàsquet femení en directe a Punt a Punt.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Són les 4 i 11 minuts, arranca la vesprada de Punt. Com sempre, en directe, estarem fins a les 7 de la vesprada i arrenquem, a més. Hola, Gemma, bona vesprada, hola, amics. Amb una última hora d'una detenció, d'un arrest important. Recordeu el cas d'este detectiu condemnat per violació a Castelló. I bueno, la bona notícia és que l'han detingut.
5: Per això ha pujat al nostre estudi, a les 4 i 10, Juan Nieto, per contar-nos esta última hora exactament què hem sabut i què ha passat.
6: Què tal? Bona vesprada. És una notícia d'última hora que poden confirmar de part de fonts oficials, i és que ha sigut detingut en les últimes hores, farà una hora i mitja aproximadament, Vicente López Garrido, el perillós delinqüent sexual que estava en busca de captura, des del passat 8 d'abril. Ha sigut detingut en el municipi de Conca de Tarancón. Sembla que estava acompanyat per una dona. En pròximes hores, la Policia Nacional està preparant una nota de premsa on desgranarà com han sigut les claus d'esta detenció. Recordem que Vicente López Garrido és un perillós delinqüent sexual que s'havia fugat de la justícia, havia fugit de la justícia després que l'Audiència Provincial de Castelló el condemnara per tercera vegada per un delicte d'agressió sexual i un altre per amenaces. En este cas, eren 8 anys de presó i ja acumulava més condemnes.
5: I també hi havia un avís, per si acas se n'anava a l'estranger, hi havia un avís ja de ser buscat de forma, de recercat i buscat de forma,
6: internacional. Això és una decisió que va prendre...
5: Però ha sigut així, no?
6: Ha sigut així, en Conca. Ha sigut una decisió que va prendre l'Audiència Provincial de Castelló en paral·lel a les actuacions de la policia per si s'amagava en un altre país del món que qualsevol policia de qualsevol país el poguera detindre i després, en un termini màxim de 40 dies, poder entregar-ho a l'Audiència Nacional i que complirà la pena així a la Comunitat Valenciana. Ara, quins són els passos? No? Perquè se l'ha detingut en Conca. Primer, valorarà un jutjat de Conca totes les mesures cautelars que s'han de prendre i així no cap una altra que l'ingrés immediat en presó provisional, perquè s'havia fugat.
4: Recordem que ell fuig precisament quan anava a entrar en presó provisional a l'espera de la decisió judicial, que són 8 anys d'arrestament. Per tant,
6: no cap una altra.
4: És més que evident, és un fet, no?
6: És un risc molt elevat perquè ja s'havia fugat. El que m'acaben de traslladar fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana és que, primer, serà el jutjat de Conca el que tramite el seu ingrés en presó, perquè ell no sols tenia un ordre de busca, tenia un ordre de busca, detenció i ingrés immediat de presó provisional. Ja. I després, l'Audiència de Castelló convocarà una altra vista per a fer efectiva totes les condemnes que tenia acumulades i que encara no havia començat a pagar, entre altres qüestions, perquè cap de les sentències eren definitives. Però com ja s'ha fugat de la justícia, ara que no siguen definitives encara, no compta per a la justícia perquè ja s'ha fugat.
5: Expliquem el seu grau de perillositat.

0: Quin és?
1: Era un home que atacava fonamentalment a dones en les que s'obsessionava. I a més, segons informes de la policia, un gran manipulador, per això era perillós, perquè ell no era, en moltes ocasions, el que cometia directament els delictes, sinó que coneixia dones que obligava, a través de la manipulació, com així s'ha constatat en aquestes sentències condemnatòries, a fer mal a altres dones. Per exemple, en un cas concret, ell s'obsessiona d'una dona, la dona no li fa cas, i coneix a una altra dona que la manipula i aconsegueix convèncer-la per a que creme el vehicle de l'altra dona a la que no perseguia. I això està declarat així en la justícia.
2: Recordem també que és detectiu privat professional, és a dir, és un home també, diguem, coneixedor de recursos i sí, de ressorts i
1: de
2: sap com sí. fer-se passar, per exemple, com integrant d'un càrtel de Sinaloa, o per exemple recordem aquella notícia de fa anys que tu ens recordaràs també quan parlarem d'ell en el seu dia, aquell canvi de sexe en el registre civil, potser recordeu canvi de sexe en el DNI per eludir les seues responsabilitats penals en un tema de canvi de gènere. És un tipus que se li ha de vigilar d'una manera molt estreta, no?
1: Com les manipulava les dones, per exemple. Ell assegurava que, com era detectiu privat, que en realitat això era una tapadera i que en realitat era un agent infiltrat del CNI. És que... Clar, és un argument que a nosaltres ens pot sorprendre, però que en este món dels detectius privats és molt comú. És molt comú que hi ha gent, espies del CNI, infiltrats com a detectius privats, com a policies, però en realitat formen part del Centre Nacional d'Intel·ligència. També assegurava que era Policia Nacional i aquestes fonts que ens han confirmat que oficialment ha sigut detingut en Conca, sembla que hi havia una dona ajudant-li en la seva fugida i no descarten que es tracte d'una nova víctima de Vicente López i que l'haja convençuda, d'alguna manera, perquè tenia un gran poder de manipulació, segons els informes psicològics i pericials que s'han mostrat en els juïs que s'han celebrat, i no descarten que puga ser una nova víctima que li estigués ajudant.
0: I el seu àmbit d'acció era així?
1: A Castelló, fonamentalment a Castelló, a la Comunitat Valenciana, però també hi ha altres víctimes en altres comunitats autònomes. I per això la Policia Nacional també es va posar en contacte en aquestes autonomies per a que reforçaren la vigilància policial a aquestes dones, sobretot a la seva exparella, perquè ell té un procediment pendent per violència de gènere contra la seva exparella i aquest és el procediment en el que ell es va canviar de sexe. Ell es va canviar de sexe per a evitar les lleis de violència masclista.
2: Els comentaris que ell portava aquelles polseres també
0: de control.
2: Ell fuig, però no acostament, no?
1: La seva última notícia de la que hi havia constància era la seva exparella, precisament. I la última notícia de la que hi ha constància és quan ell trenca el dispositiu, ell portava la pulsera telemàtica i la trenca no en Castelló, sinó en l'avinguda Juan 23 de València.
2: Ahí se li perd la pista.
1: Ahí se li perd la pista. I ahí va ser quan la seva família, en paral·lel, també va presentar una denúncia per desaparició, perquè ells, la seva família sempre ha mantès que és que li havien fet algo, que havia sigut víctima d'algun delicte que per això va desaparèixer. La Policia Nacional mai ha donat credibilitat a esta versió i ahí és quan ell se li perd el rastre. I fins i tot en el Ministeri de l'Interior, Vicente López no figura com desaparecido, sinó com desaparecida, perquè ell en el DNI és una dona, formalment. Encara que la justícia...
2: El subterfugi...
1: Encara que la justícia...
0: En lo complicat que és tot això, vull dir, és que imagina't el nivell de manera d'actuar tan perversa i maquiavèlica.
1: Tan perversa, efectivament. Però la justícia, això sí que s'ha de quedar clar, la justícia no es va creure ese desig de canvi de sexe i a ell se li imputen delictes de violència masclista. El que passa és que administrativament sí, però això figura com a desaparecida. Però és una bona notícia que Vicente López ja està entre reixes.
2: Ja està a disposició judicial, ara veurem també els passos que els diferents tribunals fan en ell. Està arrestat, ha sigut arrestat conforme ens recordava Juan Nieto a Tarancón, a la província de Conca. Bona notícia, perquè estem parlant d'un element conforme tu ens has recordat.
1: Molt perillós.
2: Gràcies, Juan. Les 4:19. Arrenquem la vesprada de punt.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Aquesta bona notícia en directe que ens donava de fons judicials Juan Nieto en un dia, però de més, ja vegeu, inestable pel que fa a l'oratge.

0: Des de migdia, recordem, estan activades avisos taronja per pluges fortes al litoral sud de València, litoral interior nord d'Alacant i groc a la resta de gent aquest espai amb la pluja. Atenció, aquestes tempestes localment poden ser fortes. Precaució, estarem pendents de l'actualització de l'horatge, Gemma. Mm. Ho farem amb Joan Carles Fortea, que ens contarà cap a les 6 menys 10 aproximadament com va l'horatge, però Gemma, volem començar amb música.
1: Sí, clar, el cap de setmana és important. Volem començar amb música i poca broma, perquè és música, la música inicial, vull dir, la posen estudiants de l'ESO, de diferents instituts, i podrem saber del talent present, perquè ja el tenen, i de futur de les nostres arts. I a continuació, i de si no res, ens visita Susanna Golf, que ens repassa els moments més cridaners dels famosos i la moda i les tendències. I tot allò que ens fa quedar amb la boca oberta.
0: Que ja la tenim preparada. Ha vingut molt Madonna avui, Susanna Golf, a contar-nos, a parlar específicament de moda, però no només d'això. I Javier Lacort, el nostre consultor en tecnologia, ens conta com està penetrant la intel·ligència artificial en el diagnòstic i tractament de la salut en algunes àrees, atenció, com oncologia, la IA ja està diagnosticant encertadament i més ràpid que un metge. La qüestió no serà si tindrem intel·ligència artificial en la medicina, sinó com formarà part del nostre sistema de salut i del nostre sistema públic. Uh-huh. Però, com digues, ja hem arribat cada setmana, volem fer plans. Què tal si anem al cine?
1: Doncs mira, li preguntarem a Pau Gómez, ja saps que ve amb les estrenes de cine. Jo vaig avançar-me i vaig a dir-vos una cosa. Les que ve a contar-nos avui són, com a mínim, sorprenents i flipants passant per estranyes. Això sí, la gran notícia per descomptat serà que torna a l'acció Angelina Jolie. Bueno, també torna Maribel Verdú. Ella, d'una altra manera.
0: D'una altra manera.
1: Per agafar-se algunes bones notícies, perquè no crec que estigui. Bueno, i un documental sobre hombres G, que això mola molt a unes amigues que jo conec.
0: Que se criaren en aquelles cançons. I recordem que està en marxa la Fira del Llibre a València. Ens visita un periodista, autor, dels que retrata la vida quotidiana com pocs, per a fer-nos pensar en els grans temes. Ell és Pedro Simón, periodista del diari El Mundo, ben recorregut, Premi Ortega y Gasset. El seu llibre es diu Lo Inesperado i gira entorn a com afrontem esdeveniments que no esperem en la vida. De vegades pensem que la vida ja no va repartir-nos més cartes i en aquest moment ens posa davant una nova baralla.
1: Ai,
0: per
1: senyor.
0: A jugar, mira.
1: Ai, senyor. Bueno, i anem a començar ja. Comencem parlant d'un projecte educatiu, musical, il·lusionant i enriquidor, com sona l'ESO.

0: Que guai que la jovent allà canti a un món millor, una trobada de talent jove, centenars d'alumnes de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya conviuen durant uns dies per crear un espectacle musical des de zero. Que passada, que xulo.
1: És que no se m'embada cap la primera volta tot allò que els aporta la música, tant l'alumnat com el professorat que els acompanya. És una convivència xulíssima. I enguany, per segon any consecutiu, el Com Sona l'ESO va celebrar-se, o s'està celebrant-se, a Gandia.
0: I què passa? Que la nostra reportera viatgera, Mar Hernández, que teníem prevista anar a Gandia, que sempre és una bona idea anar a Gandia, però en aquest cas, a més, hi havia
1: molt més motiu, i tant que sí.
0: Però vaja, com que tenim les fuixes conforme les tenim, la tenim així a l'estudi. Què tal, Mar Hernández?
2: Però s'ho ha
0: espigolat per a contar-nos-ho tot. Què tal?
2: Sí, sí, contarem molt bé què és el Com Sona l'ESO, perquè jo començo amb una confessió. És que jo he sigut xiqueta Com Sona l'ESO. Jo he sigut adolescent Com Sona l'ESO i donem fe que és un esdeveniment molt enriquidor, on durant 3 dies és que es viu una experiència, és que és inoblidable, no només per com es prepara aquest muntatge musical, aquest espectacle final, que al final és l'objectiu, és el resultat, és allò que es veu i és el que arriba al públic al final de les jornades.
0: Però l'escola de vida, que ha de ser aquests
2: dies... Efectivament!
1: Això, més, un show amb aquesta barbaritat de persones participant, cantant, tocant instruments, actuant, jo què sé, sobre un leitmotiv, és molt impressionant.
2: És molt impressionant i és de veres que és que ja s'aprèn de tot, ja no només d'aixa part musical, no, d'aixa part de cantar, ballar, interpretar, tocar un instrument, s'aprèn a treballar en equip, a escoltar, a conviure, a resoldre problemes també, acostumar-se a accents diferents del valencià, perquè n'hi ha molta gent en molts territoris distints i això és molt bonic, no? Però sobretot el Com Sona l'ESO es va a gaudir i això va mostrar ahir precisament l'alumnat quan va arribar al lloc que seràs a casa durant 3 dies.
3: Benvinguts al càmping de Com Sona l'ESO!
2: Espera l'ambient, ala, ai, alegria!
1: L'energia més bonica, sí.
2: Doncs aquesta energia tan xula hi havia a l'estadi del Fort Llopis de

0: Gandia a ir, i és que és allà on tenen el campament els més, atenció, més de 1.800 alumnes, acompanyats de 200 professors de més de 80 centres de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya, des de primer de l'ESO, alumnat des de primer de l'ESO fins a segon de batxiller. I és cert que Gandia repeteix enguany com a seu del festival, és molt xulo perquè d'una banda estan en aquest estadi d'alguna forma allotjats, no?
1: Acampats,
0: acampats, exacte, sí. I a l'altra banda, a la zona del port, del Grau, és on està l'escenari on es veurà eixe espectacle. Però és de veres que el Com sona l'ESO ha passat per moltíssims municipis des que va començar. La primera edició va ser a Ontinyent l'any 2000, o sigui que ja porten, de fet, 27 edicions. I des d'aleshores, doncs, no ha parat de girar per moltíssimes comarques i de créixer, tant en participants, en gent que acudix, com en el resultat final, que cada vegada és més impressionant. I qui prova, vos he de dir, tant professorat com alumnat, repeteix. I és el cas de Miquel, ell és de Senyera i és alumne de l'IES de Castelló.
2: Molt content d'estar així, la segona vegada, sí. Si t'agrada la música i t'agrada parlar en valencià, tens que viure sí o sí. I és una manera de conèixer nova gent. He trobat alguns amics que vaig fer l'any passat. També un dels objectius d'aquest projecte és conèixer gent nova. És un sentiment que sempre es torna a tindre. Quan no puga vindre ja perquè seré matxur, doncs vindré a veure l'obra i crec que sentiré el mateix sentiment.
3: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes.
4: Que la il·lusió d'un projecte col·lectiu i a més un projecte artístic, conèixer gent nova, que bé que ens ho ha explicat Miquel. O sigui que, a veure, la cosa és, tu que a més, com a, també, com a, que t'ho has treballat al reportatge, a més com a antiga, diguem, alumna del Com sona, el que no puga participar, diguem, pot tornar al concert, diguem, a reviure aquest sentiment de com ho va viure en el seu dia, o què?
0: Sí, i de fet ho fan molt, ho fan molt, i ja no només l'alumnat, el professorat, el Com sona l'ESO d'alguna forma et canvia, no? Tu vas allà, vius aquesta experiència i tornes diferent.
1: Jo vull dir, jo no he sigut mai ni alumna ni professora, jo em vaig acostar quan va tancar la televisió autonòmica, vaig passar a treballar a la televisió de Castelló, i els tècnics d'allí són les persones encarregades de gravar estos shows des de fa molts anys. Per primera volta, el primer any que ho vaig descobrir em va impactar moltíssim i jo he tornat sempre que he pogut, que me pillava a prop, diguem, a veure-ho, perquè és absolutament fascinant. Ja està, tanca parèntesis.
0: És fascinant, no? I el que dius va molt en la línia del que ens conta Fran, perquè ella és professora a Vilafranca del Penedès, a Catalunya, però és valencià, és d'Almussafes, i ella fa més de 10 anys que ve a aquestes trobades del Com sona l'ESO, i diu que per a l'alumnat hi ha un abans i un després del Com sona.
5: Impacta l'impacte, mai ho dic, l'impacte que té l'alumnat. Nosaltres venim amb 50 alumnes i les famílies ens diuen, i professorat, que l'alumnat ve d'una manera i torna diferent. La convivència amb tanta gent, de diferents llocs, els nervis, l'haver d'aprendre una obra de memòria, el treball a l'aula, el posar en escena, el compartir en diferents nivells, diferents edats. És una experiència que quan tornen s'ha canviat alguna cosa.
0: És xulíssim. Sí, i a més, una de les coses màgiques que jo crec que són molt importants també que passen en el Com sona l'ESO és que se superen les barreres que pot haver entre professorat i alumnat.
5: A d'ells s'agrada molt veure que el professorat forma part, no? Que moltes vegades fem la classe i és com jo fas la classe, vosaltres hi ha aquesta barrera i aquí es trenca. Aquesta barrera, som un mes, hem d'aprendre les partitures, hem d'aprendre les cançons, hem de ballar, ens equivoquem, ens ajuden, ens corregeixen. Ai, Frank, és cap a la dreta, no cap a la dreta. Ah, vale, perdó. I veus que som un mes i compartim totes les experiències amb ells, ens cansem, ballem per les nits, cantem, i jo crec que això crea una comunitat molt bonica.
0: Com escolteu, a més, és que no ho viuen només intensament els alumnes, perquè ell, de fet, conserva moltes i moltes anècdotes.
5: L'any de tornar de la pandèmia, que va ploure aquell mateix dia i a la vesprada estaven tot el professorat netejant l'escenari, havien comprat graneres, havien comprat motxos i estaven netejant l'escenari perquè a la nit poguérem actuar, i va ser ho hem aconseguit. Hem tornat a la pandèmia, semblava que no podíem fer el concert, però ho hem aconseguit i hem fet un concert espectacular, va ser molt bonic.
1: Mira, i just abans de la pandèmia, un dels actors que participava, alumnes, era Ramon Rodenas, que avui en dia és un actor de l'escena valenciana molt important. Pues ell ha sigut alumne i ha format part d'aquests espectacles.

0: amb Josep Alcover, que és dels coordinadors del Com Sonar ESO. Bona vesprada, Josep.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola, Josep.
0: A veure, conta'ns com va la cosa primer de tot per allà, perquè ens consta que també que estàveu una miqueta pendents del cel. Ara per ara, com aneu?
1: Doncs de moment ens està respectant. Estem així, podem de moment estar sense pluja. Que això millora molt tot el que és la convivència i a l'acampada, els assajos els fem a una carpa tancada que tenim muntada i bé, de moment està respectant-nos.
0: Molt bé, que segueix així, per l'amor de Déu, que continuï.
3: Tenim així pendents. Ara després vindrà Joan Carles Fortea, que ens donarà previsió meteorològica i la farem també a la carta, a veure com està la cosa en el grau de Gandia, els voltants del Fort Llopis, a veure com va la cosa. De moment tenen radars, que imagina que també els tindreu per ahir, la cosa està, la pluja està com dividint-se i justetament en el que és la Marina i la Safor, en la zona litoral, ara mateixa no n'hi ha pluja prevista, però vaja, l'alerta o la vista aronja s'ha de tindre en compte, Josep.
1: Estan rodant el Colomer.
3: Exacte, molt ben dit.
1: Estan rodant el Colomer, però de moment el Colom...
3: Vinga, que guai. I l'ambient com el teniu? Conta'ns una miqueta.
1: Això és que així n'hi ha molta energia. Són vora 2.000 adolescents. Que per a ells...
2: Ja ho sabeu, ma vida, clavar-se ahir en 2.000 adolescents, Vaig a perdre la meva admiració infinita.
1: Bé, i que damunt, no és que volem que estiguin junts, per això muntem l'acampada, i volem que visquen 24 hores dels 3 dies amb la música, gaudint de concerts, de tot tipus d'espectacles, d'ells com a protagonistes, d'ells com a espectadors, i clar, i d'ells interpretant el concert, l'obra final, Intergalàctica, el proper divendres.
0: Mira, si vols parlem primer d'Intergalàctica, no? Perquè cada any en el Com Sona l'ESO dediqueu l'espectacle o el concert a un tema diferent. Enguany la cosa va d'un astronauta.
2: Calla!
1: Sí, mira, vos conto un poquet. Imagineu-se que heu de vosaltres composar cada any un musical. I no només heu de composar un musical amb les cançons, sinó que damunt heu de composar un musical per a ser interpretat per 2.000 persones a la vegada.
0: És una barbaritat.
2: Quina por.
1: Clar, és un repte molt xulo, perquè nosaltres el que pretenem és que aquest musical pugui ser interpretat per una persona o per els 2.000.
3: Com si fora una veu.
1: Sí.
3: Però on deixeu caure... Estava pensant entre 2.000 criatures on cau l'astronauta.
1: Clar, el repte és que l'alumnat, que en principi el projecte està pensat per alumnat que no és músic, està pensat per alumnat que li agrada la música i que li agrada compartir i que li agrada crear i que li agrada, no sé, estar ahí, no?, i viure coses. Aleshores, nosaltres portem molts mesos treballant cada institut a la seva aula el musical, els papers que es passen nosaltres composem com a organitzadors, composem cada any un musical i composem tots els materials de les partitures, els vídeos amb les coreografies. Penseu que cada alumne ha d'aprendre el musical sencer, una hora i quart cantada, actuada i ballada. Alumnes des de 12 fins a 17 anys. I això multiplica-ho per 2.000 al mateix temps.
2: Fabulós.
0: És impressionant.
2: Extraordinari. Sí,
0: i a més, amb les diferents seccions, no?, amb la banda també conformada per l'alumnat, el cos de ball, el cor... És una coordinació espectacular. Com s'organitza? Com ho feu per curtir-se mil batalles? Sí.
3: Podeu en tot.
1: Doncs mira, sí, la setmana que ve ho veurem.
2: Ja.
1: Som un grup de gent, nosaltres som una associació de profes de música, i nosaltres el que fem és organitzar, som un grup de 8 persones, que el que fem és des de composar el musical a organitzar-ho tot. Portem un parell d'anys, hem estat en molts llocs, portem un parell d'anys que estem així a Gandia.
0: Per què heu repetit a Gandia?
1: Perquè ens ofereix unes infraestructures que són molt bones per a poder fer el musical. Tant el lloc del concert, que és preciós,
0: és
1: al costat del port. Clar, la producció de l'espectacle, al final, les persones que estiguin deixant un poc de què serà, penseu que aneu a veure un musical. O una òpera, no? Però és un musical que aneu a veure allà en directe. I la producció del musical a nivell de pantalles, de vídeo, de llum, de sonorització, és una cosa molt professional. I és una cosa, com heu dit vosaltres abans, que el que ho veu diu: uau, això no ho havia vist jo abans, això és una cosa molt colpidora.
2: Sí.
1: Nosaltres diguem, buscant, que igual és possible que siguem el musical més gran del món.
2: Sí.

0: Possiblement. És espectacle. Alumnat molt diferent, que no es coneixen de res, i en 3 dies es fan unes convivències espectaculars, Josep.
1: Uah, és brutal, eh? I fan amics per a tota la vida, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, per ells el seu primer, entre cometes, festival. És a dir, quan tens setmana de festivals de música i tal, però a més, suma-li que és un festival al qual ells van a ser protagonistes en el concert final.
0: Exacte, són els main artists del cartell, clar.
1: Sí, clar. I ells, des que comencen a treballar el primer dia, que comences a assajar, la gent que no ha vingut mai, comences a assajar i han de... No, n'hi ha que actuar, cantar les cançons. Al principi ells mateixos diuen, ai mare, però això de cantar... I ara, quan te'l veus així, interpretant, tenint aquests gestos, donant-ho tot, les coreografies, uns a altres, amunt, avall, mirant-se, unes cares... nosaltres, com a profes, tenim la sort de viure aquesta transformació dels nostres alumnes amb el projecte. La idea no és que ells siguin cantants, ni que siguin ballarins, ni artistes. La idea és que ells creixen i siguin millors persones per la societat a partir de la feina que fem. I s'esforcen molt per a fer-ho i per a fer-ho així de bé. La nostra feina a les aules de música és això, és fer que siguin millors persones. I si pot ser millors músics també, val? Si no afinen el que toco, no patisques. Tu treballa, i al final ells, no? Perquè al final la vida
2: tinguin...
1: no, aprendre a esforçar-te.
2: I que tinguin sensibilitat també per apreciar o per entendre. No fa falta que siguis músic, però sí que ho apressis i que ho sapigues disfrutar a partir d'aquest moment.
3: I deixar de banda l'individualisme, no? I treballar també per un bé comú, per la comunitat, no? I a més, artísticament...
1: I passa una altra cosa molt bonica, eh? Sí. Perquè als instituts moltes vegades la gent que té alguna inquietud artística, no sé, un xicó que li agrada ballar, o els xicones, o que li agrada cantar, de vegades als instituts, no s'atreveixen un poc a mostrar, a fer el pas un poc de naturalitat. Tu jugues a futbol i jugues mal, però jugues a futbol i ja estàs donant tot i tal, però no, canta la gent molt bé i hi ha gent que és superbonica, que fa coses increïbles als nostres aules. I així, de sobte, quan venen així, se troben en gent que són com ells. I aleshores, de sobte, ells mateixos diuen... Vale, el que jo noto és normal, no? Se coneixen, se parlen, a partir d'ahir normalitzen el fer certes coses que moltes vegades estan un poquet ahí etiquetades de moltes coses, no?
2: Que es miren de reull, possiblement, i així estan en el seu...
1: I normalitzen el fet de cantar, el fet de fer un grup de música, perquè veuen que altres ho fan, aleshores, clar, una vegada això ho veuen, ells ja veuen que també poden fer-ho, i a partir d'ahir ja normalitzes coses, i tot és com una roda que retroalimenta tot el que funciona, per exemple, a un institut, per això és tan potent. I després passa també que a l'estar en un concert i haver currat per estar en un escenari, després, quan són majors, quan venen a la societat, no?, ells valoren molt la música i el que passa a un escenari, perquè entenen el que hi ha darrere. Clar. I valoren molt més el que n'hi ha. I aprenen també a participar. No a que les coses que ens fan no són coses perquè nosaltres anem com a espectadors i ja està.
3: Podem
1: fer i podem crear i podem intentar estar ahí. Que al final jo crec que és lo interessant, no?, del món en el que vivim, no?, l'intentar fer coses.
0: Totalment, són valors superimportants els que d'alguna forma s'aporten des de com són a l'ESO a tot l'alumnat, també al professorat. I sempre teniu companys de viatge molt reconeguts també en alguns concerts, per exemple, hem vist que si la gossa sorda, Obrim Pas, el raper Nats també, Pets i Menel Botifarra. Enguany teniu, si no m'equivoque, un concert d'auxili per a l'alumnat.
1: Sí, l'auxili, clar, intentem també acostar a l'alumnat a la música en directe. I si pot ser amb músics, millor, que els grups que vinguin porten músics, millor, perquè cada vegada més hi ha molts artistes que va al DJ o està ixa sol i nosaltres reivindiquem des de les aules de música als músics, a la figura del músic. Aleshores intentem que tinguin algun grup de referència que cante en valencià, en català, i dur-los ahí, no?, acostar-los també a això. I això hem intentat portar sempre a les figures més reconegudes per l'alumnat. La Púmiga, Zoo, Obrim Pas, la Gossa Sorda, Espencat...
0: El millorer de cada casa.
1: Sí, clar, i intentar en cada moment el que n'hi haguera per a que ells visquen l'experiència el més intensa possible.
0: Per a que visquen eixe festival, no? Tots els aspectes d'eixe festival.
2: Escolta, Josep...
1: Penseu que això és per les nits, que es passen el dia treballant i assajant.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, que no està... Que
3: per energia no serà, no?
2: És una convivència amb molta feina. Tan joves, han caigut en la marmita. A dir-me una cosa, i els pioners, les persones que van començar esta aventura l'any 2000, havies dit, no? I les persones, avui en dia, què vos diuen de com han vist que ha crescut el projecte i s'ha consolidat?
1: Clar, el projecte va començar un grapat d'amics, de professors de música, que comencen a dir, per què no ajuntem el nostre alumnat i fem un...

0: Tot el món diria, ui,
1: un concert, no?
0: I sembla, se n'ha anat el...
1: les 400 persones, i fem la banda, sí que som molt de banda i cor. El creixement, encara que el número ha crescut de, no sé, de 400, 500 a 2.000 persones, el creixement sobretot ha estat en el que nosaltres, profes, creguem que l'alumnat és capaç de fer. Mm-hmm. És a dir, en aquell moment mos pareixia un repte el fet de que nosaltres muntàvem una banda i del que no tocaven un instrument que cantaven un cor i cantaven Carmina Burana i diuen, uau. Després ens diuen, no serem capaços de cantar en un grup de música en directe i ens posarem en contacte en Obrim Pas i Obrim Pas tocava amb la nostra banda en arranjaments i el cor feia el cor i bueno, espectacular, uau. I després diuen, i per què no nosaltres no fem un musical amb els que... i farem un musical, i això ha passat...
0: Heu anat complicant-se la vida.
2: Heu anat fent les preguntes, no? I per què no? I per què no? I per què no? I d'allà...
1: No m'han anat complicant-se en la vida.
0: És una manera de...
1: Creguem més en el que els alumnes poden treballar.
0: Fent-lo créixer.
1: És a dir, al principi nosaltres no érem... O sigui, es demanaven poc als alumnes i ells oferien de tot, no? Però som nosaltres, sobretot els profes de música, els que hem crescut al seu costat i ells ens estan ensenyant fins on podem arribar amb ells. Ells ens demanen. Som nosaltres que hem d'aprendre a donar-nos perquè ells puguin donar-ho tot. Enteneu?
0: Clar que ho entenem. I ens reconcilia molt en saber que tenim, pues, això, estos valors en la joventut i l'adolescència, estos valors en el treball, en la coordinació, en la compartir i la sensibilitat artística. Mm-hmm. O sigui, no pot agradar-nos més la cosa.
1: I és un plaer també que parleu d'això així a la ràdio pública, perquè normalment les notícies d'adolescents no solen deixar-nos en massa molestats.
3: Sí, veritat. Són massa invisibles.
1: Apareixen per coses negatives i tal, i no per les coses positives. Mm-hmm. I la veritat és que els adolescents són els més potents que tenim. Ahir, per exemple, estàvem en tres fan ball fent danses tradicionals. Ahir el ballem Gandia. I, clar, tu vas a una ballada de música tradicional i la gent balla i sí, tal, i ahí hi ha alegria i tal, però és que ells ho ballen com si acabarà el món. La polca i a ballar allí tots els 2.000, que bueno, treballem a classe i ho viuen una intensitat que és molt enganxa molt. Sí. Enganxa molt.
2: I quin orgull que un projecte tan bonic, tan enriquidor i amb tant de talent siga fet a casa nostra també. Josep Alcover, coordinador de Comsa Naleso, que vagi molt bé, que gaudiu moltíssim de l'edició d'enguany i demà, qui vulga acostar-se al concert, demà divendres a les 10 de la nit, Intergalàctica en el pàrquing del Port del Grau de Gandia. Sobretot passeu-ho molt bé. Gràcies, Josep.
1: Gràcies a vosaltres. L'entrada és lliure, no n'hi ha que comprar entrada ni res.
3: Que vagin molt bé. Que vagin prontet, que no apuren per agarrar el puesto, això sí.
1: Hi ha 6.000 cadires.
3: Gràcies, Josep, que vos respecte la pluja.
0: Aneu que flipareu, amigues i amigues.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu.
3: Gràcies. Adéu.

0: Tu te'n recordes, Marc, quin era l'espectacle que feres? I això
1: me'n recorde perfectament. Mariola i el foc, amb el Pep Gimeno Botifarra. Una passada, vos recomano. Estan, a més, pel que comentava, Gemma, estan totes les gravacions també en YouTube. Es pot buscar Projecte Com Sona l'ESO per a recuperar totes les edicions anteriors. N'hi han joies, vos assegure.
0: Que xulo, i enguany intergalàctica. Gràcies, Marc.
1: Gràcies, adeu.

I arriba també, com cada setmana, Susana Golf a portar-nos alguns safareigs i a parlar molt de moda avui, Gemma, perquè hi ha molt que parlar. Comencem, ens han empatat la quantitat de dissenys, no?, de trajes en la gala dels Met, que és una cosa... Sempre és un

0: Però és un aparador extraordinari, no?
1: Però jo crec que enguany ha sigut especialment cridaner, no? I fort, Susana.
2: El tema era molt...
1: Sí, era, un poc
2: era, era fashion is art.
1: Fashion
2: no? La
1: i
2: moda
1: art,
2: és arte.
1: Barreja.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, jo no sé a vosaltres qui vos va sorprendre més, però clar, quan jo vam veure la foto de la Madonna, això va dir, però què porta en el cap esta dona? Que maravilla, que maravilla, això, Madonna. Ai, perdona, que portava 4 o 5 al, al costat,
2: sí, sí,
1: per aguantar-li el traje.
2: Era una performance.
0: I un barco pirata en el cap.
2: Efectivament.
1: El barco pirata de Playmobil.
2: Això portava, portava un vaixell amb molta història.
1: Però, qui, però
2: és
1: quina...
2: És un barret...
1: Quina interpretació té això?
2: Això era un quadre.
1: Era un quadre?
2: Era un quadre portat a la vida reial. Era un quadre que es diu La tentació de Sant Antonio de la pintora surrealista Leonora Carrington.
1: Ostres.
2: Però portat a... O sigui, a fora del, del
1: I això
2: quadre.
1: És Madonna qui li diu al dissenyador, mira, Iris
2: bé,
1: Van Herpen.
2: Això és un tetatet,
1: mira
2: però...
1: Que, mira que quadro, este quadro per mi me da como subidón. Tu me podries fer un traje?
2: Això...
1: I a Iris Van Herpen, bueno, se ho va haver fet.
2: Això va ser un quadre, un quadre. I el vaixell en qüestió és el de barrets que hi ha al món, que és el...
1: Ai, ara no. Estàs buscant tu ara.
2: Ai, no, no.
1: Espera, te ho miro jo així.
2: No, no em surt el nom ara. Sí, el Philip Tracy. Philip
1: ah,
2: Tracy, el que fa tots els barrets de la família reial.
1: Exacte,
2: d'Ascot, sí. De Philip Tracy, que té molt, molt, molts anys, que era d'Isabella Blow, que va ser una editora de moda molt, molt, molt famosa, i ningú mai havia aconseguit portar-lo. Ho va intentar comprar Michael Jackson. I Philip Tracy es va negar, no per res, perquè deia, no, a mi m'agrada molt Michael Jackson, però és que és una peça única i vull que estiga en un museu...
0: Que no és moda, és art, és que se va ficar, en este cas Madonna, un quadre damunt.
2: Un quadre...
0: O sea, o va representar un quadre...
2: No, per tot arreu.
0: Per tot arreu. Però no sols Madonna, no?
2: No sols Madonna.
0: A veure, posa'ns altres exemples.
2: Hi havia. Heidi Klum. Heidi Klum.
0: Per mi és una de les favorites, eh?
2: Heidi Klum era una escultura andant.
0: Sí.
2: Però amb
0: una estàtua grega o uns
2: una estàtua
0: o romana, no
2: tal
0: sé.
2: Qual, però ahí caminant.
1: La Victòria de Samotràcia.
2: La Victòria de Samotràcia era una altra.
1: Ah, n'hi havia,
2: havia
1: una Victòria
2: de Samotràcia. Hi havia dos o tres Victòries de Samotràcia.
1: Sí,
2: una d'elles, Kendall Jenner.
1: Ai, la Kendall.
2: La Kendall Jenner era una de les Victòries de Samotràcia.
0: Però la Kendall anava com més sutil.
2: Sí.
0: I la Heidi Klum anava més literal. Estàtua que no sé jo com respirava ni com pisava.
2: És que era
0: com res.
2: Com quan feien a l'escola, no? Els...
0: La plastilina o la...
2: Portava tot allò.
1: Portava tot damunt.
2: Sí, sí,
1: I com ho fan, això? Perquè qualsevol parella que està allí, això, esculpit, això.
2: Això és un treball de...
1: D'orfebreria o de jo que sé què, d'artesania.
0: Com d'especialistes de cine, no?
2: Perquè sí, això, sí.
0: Són hores de maquillatge, de vestuari.
2: De fet, és maquillatge FX, que és el maquillatge del els efectes especials de les pel·lícules, etc.
0: Pues sí, estava espectacular.
2: Espectacular.
0: Com a, pues, perquè després... parecia una estàtua caminant pel carrer, no? Per allí, d'allí.
2: Total.
0: Pel carrer aquell.
2: Total.
0: Americà.
2: I Beyoncé, vau veure Beyoncé amb un esquelet de diamants.
1: Això no la vaig veure.
2: Un esquelet de diamants.
0: Sí, sí, sí, la vaig veure. No em va agradar especialment.
2: Bé, però... Després
0: bueno,
2: tenia...
0: ella se pot ficar un esquelet de diamants i un...
1: Pol de fem al canvi.
0: Està espectacular. A mi m'ha venut una que parecia un quadre de Van Gogh.
2: Sí.
0: Que no sé qui era
2: era
0: ella.
2: Bellosa, però a mi la millor. La millor.
0: Quina bellesa.
2: Emma Chamberlain, amb un quadre de Van Gogh, La nit estrelada, i...
0: Convertit en peça... En,
2: total.
0: De vestida.
2: Meravellós. El millor per a mi.
1: Ai, que sí, sí, de les estrelles que estan com girant, de les Starry Nights, tan famós de Van Gogh.
2: I hi havia un vestit increïble, increïble, que era de bombolles de cristal bufat, però també deixava anar bombolles de veritat, de bombolles
1: això
2: de sabó.
1: Això en l'olleria fa molt, igual ho han fet en l'olleria.
2: Bombolles de sabó.
1: Això fa molt, això, el vidre bufat.
2: Una cosa
1: xica,
2: increïble. Increïble. Sí, i després teníem la presència espanyola.
0: Ah, també n'hi havia.
1: Compte'ns, a veure, qui estava per allí.
2: Mira, teníem de convidats, teníem a Georgina.
0: Oh,
2: a Georgina Rodríguez, que va anar
0: la Georgina, no sé com no podia, anava tan apretat.
2: De Verge de Fàtima. Atent.

0: Anava tan apretat que li esbufés l'ofegament.
1: De verge de Fàtima.
2: Però una verge lactant.
0: Perquè, clar, totalment. Un animal
1: de verge poc. Però sí, un rosari. Un rosari de 7 milions d'euros.
0: Perquè era de diamants bons?
1: Sí.
0: Ai, a esta xica no sé què li passen els diamants.
1: Tu imagina't el rosari.
0: Ai, la Georgina. Pues mira, n'hi havia presència espanyola. No és que em va agradar especialment, però bé.
1: Marta Ortega.
0: Ah?
1: Marta Ortega.
0: La de Zara?
1: La de Zara.
0: No la vaig veure aixa, jo.
1: Vestida de Zara, però amb disseny de John Galliano, que no sé si sabeu que Marta Ortega ha fitxat John Galliano per a Zara.
0: Ai, mira, vaig a buscar-lo de seguida.
1: I farà una col·lecció per a Zara. Doncs ella portava un vestit exclusiu fet per Galliano. I una altra convidada, una altra actriu, Stevie Nicks, que no sé qui és, la veritat, portava en exclusiva...
2: Stevie Nicks, Stevie Nicks. A veure si és Stevie Nicks de Fleetwood Mac, sí, la cantant de Fleetwood Mac.
1: Ah, sí. Doncs portava en un avanç de la col·lecció de John Galliano.
2: De Galliano. Bueno, ella és molt aixina, se disfraza un poc com de bruja, i tot aquella cosa, un poquet aixina, aquesta cosa gòtica.
1: Molt gòtica, molt de negre, efectivament.
0: Pues la Marta Ortega en la gala a mi.
1: Un altre Zara més.
2: Un altre Zara, bueno, i de Zara. Sí.
1: El nostre amic Benito. Bad Bunny.
0: Que anava de vuelo.
1: De Zara i amb 53 anys més a sota.
2: Però això com és? Si semblava son pare. Pareixia el pare del Box Bunny.
0: El traje chaqueta que portava, jo me'l ficaria.
1: Sí, ell.
0: El que portava ell. Traje chaqueta negra, una enllaçada ahí, m'agradava. Ara ell estava fet un abuelo.
1: Un abuelo.
2: Però quin sentit té maquillar-te de 30 anys més?
1: Ja ho parlarem tot més a fons a l'hora de la cultura. Però però és que en la Met Gala, a banda de ser una catifa roja molt destarifada, en realitat és, té una raó de ser, que és una exposició de moda que es fa al Metropolitan Museum, a l'ala de moda, que és el costume art, que ara porta el nom de Miranda Priestly... No, Dana Wintour!
2: Dana Wintour! És que estàs divina, Dana Wintour. Claro, tiene sus egos.
0: Que anava vestida d'una manera molt semblant a com fa uns...
1: Igual. Sí, amb plomes, ella sempre va al mateix... Mira, ahir vaig veure una foto d'Anna Wintour quan tenia 15 anys i ja portava el mateix moño.
0: El mateix moño.
1: I hi havia una altra espanyolada més.
0: Quina?
1: Que era Palomo.
2: Palomo.
1: Palomo Spain. Sí. Palomo Spain.
2: Que estava Luque Edwards ahí todo. Va vestida sí, muy, muy molongo.
1: Molt queer, no?
2: Un rotllo, sí, no sé si d'aquí o d'allà.
1: Sí, no, la inspiració era Tom of Finland, que és un il·lustrador gay, una icona gay de la il·lustració contemporània, tal.
2: Pega molta Palomo.
1: I havia una altra...
0: Però París és el que canten In the Navy. Pareixia un...
1: Sí, un Villas Pipó.
2: Villas Pipó, l'aixina de policia.
0: La casa ara, turíssima.
1: Després teníem també una altra verge, a part de la Georgina, que era Anok Jai, que era la verge, com una verge de la Setmana Santa sevillana.
2: Sí, una Macarena.
1: Amb les llàgrimes. Una dolorosa.
2: Sí,
1: una dolorosa i plorant.
0: Les llàgrimes eren... Estaven superben fetes.
2: Representant, diguem, l'art religiós. Entenc que n'hi havia un poquet per
0: ahir. L'imagineria religiosa.
1: Sí. I un torer, que era Hudson Williams, que anava amb vestit de llums de Balenciaga.
2: Hudson Williams, el niño de Wisconsin.
1: Sí. Vestit de torer de Balenciaga.
2: Qué maravilla. Qué maravilla. I lo de Ana Obregón. Anem a lo de Ana Obregón, que si no, no vos donen a
1: fer.
2: Perquè ha muntat una molt bonica. Tira-li, que apostamos.
0: I les de Arriesga lo Impossible i més allà.
1: Què no farà?
0: Què no farà, Obregón?
1: Va arribar al New York Times, recordeu? Al New York Times va arribar per el tema del Jeffrey Epstein.
2: Del Jeffrey Epstein, sí. Aquella que nega radicalíssimament.
1: Doncs ara ha copat els tabloides anglosaxons.
0: Per què? Què ha fet?
2: El Daily Mail, el Sun i tots estos.
1: Sí, tots els tabloides.
2: Què ha fet?
1: Perquè el dia de la mare, ella va publicar un missatge que deia: "Gracias, Anita, por haberme elegido para ser tu mamá abuela", assumint el rol de mamá abuela.
0: Que és el que és?
1: "El orgullo más grande de mi vida, ser madre y ahora mamá abuela de un ángel que ilumina cada segundo mi oscuridad". Sí. Doncs el Daily Mail, nosaltres ja estem acostumats a les coses d'Anna Obregón, però els inglesos han flipat.
2: S'havien desdejunat el breakfast d'esto.
1: Clar, han flipat amb lo de mama abuela.
0: I l'han criticat.
1: I han titulat.
0: Per sorpresa.
1: La socialité que va utilitzar l'esperma del seu fill mort per a tindre un bebé als 68 anys.
2: Ah, pues tot de veres.
1: Ahí ho deixa.
2: No tinc ninguna mentida al Daily Mail.
1: Però també és veritat que els tabloides britànics li tenen molta ràbia a l'Obregón des de...
2: Per lo de Victòria.
1: Sí!
2: Ostres, sí. Ara ho parlem, perquè a banda de lo de Victòria, es veu que ha tingut un jaleo en la Yolanda Ramos, recordeu, l'actriu Yolanda Ramos, que hi ha homozapping i tot allò. A veure, què ha passat?
1: Yolanda Ramos va criticar la presència dels influencers a la gala dels Goya. I ja de passada va dir, però també ens tenim que aguantar que algunes cobren milionades per fer posats estiuencs.
3: Y que no dicen grandes cosas, pues bueno, hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos. Vosotros erais muy jóvenes, que no hacía absolutamente nada el personaje en sí y le pagaban un pastón. Al menos esto se le ocurre a las youtubers y las
4: Ana influencers.
3: Obregón. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, que esto no es nuevo.
0: Y dicho sin acritud, porque es una veritat, como la
1: es claro,
0: més gran que un campanar.
1: Claro, això és història d'Espanya. Perdona, els posats d'Anna Obregón són història d'Espanya.
2: Bueno, perdona, però que Anna se'n va a les Sonsoles...
0: És compatible tot, és compatible tot l'opinió.
2: I les Sonsoles i se'n defensa d'Anna, o com està la cosa?
1: Sí, Sonsoles la defensa.

0: són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per a avalar la quarantena que hauran de passar els 14 espanyols que viatgen en el creuer amb un brot d'antivirus. Xavier García del Valle.
2: Sí, està previst que el grup siga traslladat diumenge quan el creuer arriba a les Canàries fins a l'Hospital madrileny Gómez Ulla, on passaran aquesta quarantena. La ministra de Sanitat està convençuda que ningú voldrà arriscar-se a anar-se'n a casa sense saber si és portador del virus.
3: Más allá de que estoy convencida de que el sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger su salud y proteger la salud pública de la población, tenemos las herramientas legales.
2: José Antonio Casany, advocat consultat per A Punt, també sosté que l'administració pot decretar quarantenes, però no descarta que necessiten en algun moment l'aval d'un jutge.
4: El govern o les autoritats sanitàries poden imposar una quarantena per raons de salut pública general. El que passa que si se fica una quarantena obligatòria i limite drets fonamentals, com són la lliure deambulació, pues se tindrà que ratificar, en el seu cas, per l'autoritat judicial, o ratificar o ordenar prèviament.
2: Per això serà interessant saber què dictamina finalment l'informe demanat per Sanitat.
0: Acaba sense acord la reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació i, per tant, es manté la vaga prevista per a dilluns que ve en l'ensenyament no universitari. Alejandro Molés.
5: En la reunió d'avui la Conselleria ha oferit un increment salarial que no ha convençut els representants dels treballadors. Parlem d'una pujada gradual de poc més de 1.000 euros bruts anuals en 3 anys. Escoltem el coordinador de l'STPB, Marc Candela, que confirma que la vaga indefinida continua tal i com estava prevista.
6: Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit. Ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys. Ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims, que estem en contra, o no continuarà la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns comença la vaga indefinida sí o sí.
0: I també conflicte laboral en el sector del taxi. Rubén Dempere.
7: Este matí, centenars de professionals s'han tornat a concentrar a València, Alacant i Castelló per a protestar contra el servici que presten els vehicles de transport amb conductor, els VTC, i altres que ho fan sense tindre cap tipus de llicència per a transportar els clients. Unes protestes que arriben en plenes negociacions per a regular la mobilitat. Des de la Conselleria del RAM, el seu titular, Vicente Martínez Mus, ha dit que continua buscant el consens entre els dos sectors, un consens que no és fàcil d'aconseguir, segons ha dit, i s'ha compromès a publicar el nou decret abans que acabe este mes de maig.
8: Bueno, es que las dos modelos hacen peticiones totalmente contradictorias que es imposible de contentar a ambos. Los taxistas están pidiendo que digamos que no lo pueden hacer, las VTC están pidiendo que digamos que sí lo pueden hacer y hay que buscar un equilibrio entre todas las posturas.
0: Més assumptes, el PSPB denunciarà davant la Fiscalia una circular interna enviada per part de la Direcció General d'Atenció Primària a alguns centres de salut sobre el procés de regularització de migrants. En ella s'apuntava que els justificants d'una cita mèdica no tenien validesa de cara a este procés.
5: Els socialistes parlen directament de racisme institucional i des del PP asseguren que es tractava d'un esborrany intern per aclarir quin tipus de documentació era o no vàlida, però aclarir que l'ordre de la Conselleria diu clarament que qualsevol persona té el dret d'accedir i rebre còpia de la seua història clínica. Escoltem primer el síndic del PSPB a les Corts, José Muñoz, i després la resposta del conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
9: Esto no es un borrador, esto es una orden de la Conselleria de Sanitat para entorpecer el proceso de regularización de migrantes.
10: El correo que ha leído lo obedece a una respuesta en base a borrador que un departamento de salud le hace porque había ciertos documentos, tenían dudas qué documentos se tenían que ver.
0: I la Generalitat ha demanat personar-se com a acusació particular en la causa judicial que investiga les suposades irregularitats en l'adjudicació de les vivendes protegides del residencial Les Naus d'Alacant.
7: Segons l'advocacia, l'administració pública és persona amb el fi de defendre els interessos de la Generalitat.

0: en la investigació que porta el jutjat número 5 d'Alacant. Precisament demà està prevista una nova jornada de compareixences davant la jutgessa. Són els testimonis dels funcionaris de la Conselleria de Vivenda que van fer l'informe sobre les presumptes irregularitats en esta promoció. També està previst que declaren com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament d'Alacant que van alertar de les possibles irregularitats.
1: I continuem a Alacant, on avui ha començat el judici a Julio de España, expresident de la Diputació d'Alacant i també de les Corts, i ara metge de professió. Està acusat d'un delicte d'agressió sexual i dos de tracte degradant a dos
2: denunciants. Infermera de professió d'Espanya, presumptament, li va realitzar tocaments en les parts íntimes durant una exploració per una alteració gàstrica en la que va necessitar la pràctica d'un tacte rectal. Arran d'esta primera denúncia, una altra dona també va presentar una altra. L'expolític s'ha declarat no culpable, justificant una actuació mèdica correcta i negant qualsevol tocament il·lícit. Fiscalia li demana 8 anys de presó, 4 per l'agressió sexual i altres 4 per dos delictes per tracte vexatori.
1: Gràcies, Pere Conca. I a València, la justícia ha enviat a la presó el perruquer acusat de matar dilluns passat un company seu durant la jornada laboral. La ciutat d'Elda, al Vinalopó Mitjà, està d'enhorabona després que el Ministeri de Turisme hagi declarat les festes de moros i cristians festa d'interès turístic internacional.
3: El nomenament s'ha fonamentat en la antiguitat, la continuïtat en el temps, el valor cultural, l'abast com a atractiu turístic, l'originalitat, la diversitat dels actes que la componen, a més de l'arrelament de la festa en la localitat. Amb aquesta designació, la Comunitat Valenciana ja té 16 festes declarades d'interès turístic internacional, un distintiu que Elda podrà lluir d'ací a poc en les pròximes festes de moros i cristians programades des del 8 d'este mes fins l'1 de juny.
1: I en este punt fem una ràpida ullada a l'horatge per a comprovar on ha plogut més durant l'última hora.
3: Doncs ha sigut el terme de Gaibiel, a l'Alt Palància, on s'han registrat 20 litres per metre quadrat, mentre que l'acumulat del dia continua tenint-lo al Cira, a més de 76 litres per metre quadrat que han caigut en la zona est de la ciutat.
1: I en el temps dels esports, últim entrenament del Castelló este matí abans de desplaçar-se demà a Ceuta per al partit de dissabte.
0: Pablo Hernández té tota la plantilla disponible, inclòs el migcampista Diego Barri. El conjunt albinegre busca retrobar-se amb el gol i recuperar la capacitat anotadora, un factor clau per a refermar unes opcions de play-off per l'ascens a primera, per les quals el vestidor està disposat a lluitar a mort. El tècnic del Castelló encara té tram de la Lliga sense cap tipus de sostre ni complexos, convençut que l'ambició del grup és total a l'hora de marcar-se fites.
4: Los jugadores se lo van a dejarse la vida, yo me voy a dejar la vida, el staff se va a dejar la vida... Y disfrutemos hasta donde lleguemos y hasta lo que nos dé. Estoy seguro que con el nivel que hemos llegado a mostrar este año y de la manera que compiten estos jugadores, podemos marcarnos cualquier objetivo.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su conta a Punt Radio.
5: Som la veu de tots. Som Apple.
6: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: Viu les semifinals de la Lliga Femenina a Punt a Punt. Este dijous, des de les 7 de la vesprada, en directe, des del Roig Arena, València Bàsquet, Esparc Girona. Partit d'anada de les semifinals pel títol de Lliga entre els equips de Rubén Burgos i Roberto Íñigo. Este dijous, des de les 7 de la vesprada, la semifinal de bàsquet femení, en directe, a Punt a Punt.
1: En la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 5 i 10, Ximo, però jo sé que Rihanna diu work, work, work, però veig que sigui un pato. No? Bueno, bé, ja està, esta és la meva aportació a la següent entrevista.
5: En efecte, arrenquem conforme Gemma ha explicat molt bé la nostra secció d'economia i... com ens agrada aterrar les coses, parlem de faena, de sí. Llocs de treball,
4: de work, work, work.
5: Parlem d'ocupació i de work, work, work, en efecte, quan diu Rihanna. I, bueno, quan diu Rihanna, i diu Javier González.
6: Bona vesprada, companys.
4: Javier González, la parra.
6: Ahí està, correcte, correcte. Sí, sí, sí. Avui ma mare estarà contenta.
4: Perquè ha dit el segon nom.
6: Claro, correcte.
5: Després que t'he dit que sempre així, no?
6: Li ho gravaré, per a que...
5: Com si fos un àrbitre de futbol.
6: González la parra, efectivament.
5: González la parra.
6: Que curiós.
5: Molt bé. La secció d'economia amb González la parra. González la parra sona un bufete d'abocats d'estos que es dediquen a inversions i tot això.
4: Des que guanyen perretes,
6: eh? Sí, bueno, no ho sé, jo no sabria...
5: González i la parra...
6: Asociados, correcte, eso sería. Bueno. Mira, igual lo de montar un bufet a Xina, igual li podem pegar una volta.
5: Bueno, però tu eres més de... Caldria un advocat, no?
6: Sí, ah, principalment, les coses consiguen jo...
4: Tu eres més de bufet d'hotel.
6: De bufet lliure, no? En fi, no passa res, bé. No, però mira, sí, és una bona eixida laboral i precisament deixant-me parlar, correcte, perquè resulta que aquesta setmana estàvem parlant de... Bueno, hem parlat de les bones xifres d'ocupació que s'ha registrat en la comunitat en el mes d'abril i, clar, sempre que parlem del mercat laboral comentem, no?, la importància, per una banda, de la formació professional i, per altra, també de la col·laboració entre universitats i empreses privada com a clau del desenvolupament, no? I també com a la base d'aquestes bones xifres que estem veient. I resulta que aquests dies en València s'ha convertit en l'epicentre nacional de la competitivitat i la captació del talent universitari, perquè s'ha celebrat el Fòrum d'Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que ja s'ha consolidat com la fira de talent qualificat més gran d'Espanya, reunint, atenció, xifra rècord, 225 empreses.
5: O sigui, és un encontre en el que les empreses proposen o ofereixen quin és el talent que busquen.
6: Ahí está.
5: I l'alumnat de la Universitat Politècnica, que passa per ser un dels alumnats en carreres STEM més preparats i preparades, diuen, pues mira... En compte d'anar a... Si la faena no ve a la universitat...
6: Exacte, muy bien, anirem a la faena. Exacte, com que
5: facilita, diguem, l'accés i el coneixement de les empreses i també deixar caure un currículum, també, clar.
6: Correcte, correcte. Bé, hem de tindre en compte això que comentaves de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, que el 90% dels titulats en 5 anys, després de 5 anys d'haver acabat, el 90% ja ha estat treballant. I, clar, això també ens confirma que la formació pública que s'impartís és una garantia d'èxit, també laboral. Sí. I si parlem del fòrum, en 2025 es van a replegar més de 41.000 currículums. 41.000, que és una barbaritat.
4: És important esta cita.
6: Sí, i el 95% de les empreses que van participar l'any passat han tornat a repetir, perquè se veu que sí, i se'n guanyen tots. És un win-to-win, que podíem dir, això és fonamental.
5: És flipant el nivell d'ocupació dels graduats, i tant en màster, com després en... Tant els graduats com màsters. Exacte. En la UPV, el 90% troben faena als 5 anys. Jo crec que hi ha una majoria que en el moment que estan fent les mateixes treballs de pràctiques ja comencen a enganxar-se al mercat de treball i pràcticament no eixen. Això està molt bé. I continua este encontre, este fòrum d'ocupació.
6: Resulta que tanca d'ací només a uns minuts, però per saber com ha anat esta nova edició i saber si s'han superat aquestes xifres, tenim al telèfon a la coordinadora del fòrum d'ocupació.

0: que hem de sentir de les nostres institucions i com els nostres impostos. Tècnica de València, personalment s'han format els meus dos fills, dos flamants enginyers, i escolta...
1: Flamants, a menys.
0: Dic flamant, i quan dic flamant...
2: Mira el pare com li cau la bala.
1: Mira el tio.
0: No, de veritat, un nivell d'acompanyament també, no només tècnic, sinó també vital, durant tot aquest temps de formació.
2: L'ensenyament públic.
0: Jo crec que és molt important posar-lo en valor.
2: Ben cuidat. I venut a terme i m'he dit aquests professionals tan fabulosos. I que tinguin dos feina, això...
1: Xa, mira, lo millor,
2: levanto mi copa.
1: Brindem.
0: Saps quin descans?
2: Quin descans, per les pares i per les persones.
1: Adéu!

0: La vesprada d'A Punt.
1: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: La gran pantalla diu, i així estem analitzant, que la gran pantalla, la secció es diu la gran pantalla perquè parlem de la gran pantalla.
3: Sí, perquè va dir Pau, quan li posem la secció? I va dir, la gran pantalla. Pantalla. Com som obedients, li hem posat la gran pantalla.
2: La gran pantalla.
3: Per què?
2: Perquè si ho Pau
3: la,
2: diu...
3: La pantalla és gran, sí, però gran ja pantalla.
2: Pau Gómez, que ell s'alimenta de gran pantalla, ui, també se veu un confleteatre, però ell és de la gran pantalla. Però este cap de setmana no sé si estàs molt content amb les estrenes que tenim per davant.
3: Què tal, Pau?
4: Què tal?
3: Bona setmana.
4: Bona vesprada. Quina setmana, però i això per què? Jo l'altre dia em poso a fer la secció, dic, bueno, anem a veure què podem destacar, què podem recomanar.
2: I vas agarrar una plorar.
4: Jo ja portava l'ànima...
2: Als peus, dis-ho. O
4: sí,
2: no?
4: Espera, sí, ho has dit tu. Perquè venia de veure El Diablo Viste de Prada 2.
3: Que t'ha agradat entre poc i res...
4: Entre poc i res, entre res i algo...
3: I algo... T'ha agradat algo...
2: Vaig a dir-te una cosa, les meves amics, fans de la primera part, no han sigut gens contentes de la segona.
4: No.
2: No els han agradat gens.
4: No, a mi la primera part...
2: Però és... no sé per què, jo no l'he vista.
4: Principalment perquè jo crec que el gran encert de la primera part era la química meravellosa i el contrast entre el dimoni, que era Meryl Streep,

0: donat tot de sí, ja no pot ser més roïn de lo que ha sigut. I l'Anne Hathaway ja té molt de bagatge darrere. Aleshores, ja aquest contrast ja està molt, molt més igualat de
1: les forces entre elles. Ja està matisat, ja està passant.
0: Sí, sí, sí. I aquest punt fort de la primera part, que era el duel, no? Aquest duel entre les dues, ja no està. Ja no està.
2: I, a més, acabes de dir, a micro tancat, reitera't, si vols, que no deixa de ser un publireportatge glamurosíssim de les grans marques de moda.
1: Una pel·lícula, sí, per a treure diners, bàsicament.
0: No les vaig a dir, per a no fer-los un favor.
2: Totes les coneguem.
0: Però totes les que pugueu imaginar...
2: Prada sale, no? M'imagino.
0: Prada sí, sí, sí, però no és la que més...
2: No.
0: Pensa que l'últim acte de la pel·lícula, l'última mitja hora, es transcorre en Milán.
2: El poderío.
0: Qui hagi estat en Milà, sobretot en la galeria, sap tot el que n'hi ha.
2: En la Vittorio Emanuele.
1: Correcte. I ses marques.
0: Totes.
1: Han pagat la pel·lícula i els monietos de la Meryl i de l'Anne, que elles estaran bé igual.
0: I han fet benefici, segur.
2: Però en plan que fan escenes davant de l'escaparate, l'aparador i tots els logos.
0: En llumenetes, que es veuen molt, que dius, tio, corta-te.
2: Perquè són aparadors molt espectaculars, perquè hi ha grans professionals fent darrere. És que Armani va començar precisament sent escaparatista.
0: Mira,
2: Giorgio Armani va començar sent escaparatista, sí, d'un gran magatzem.
0: I cameos n'hi ha, Ximo. Cameos, un fum, la Donatella, també està, la Donatella Versace, que jo de moda no sé absolutament res i sé què és ixa dona, la Donatella Versace.
1: La Donatella és per conèixer-la. Sí. Sí.
2: Continua igual d'operar o s'està desoperant?
0: Bueno, que això no se pot desoperar.
1: Això no se pot desoperar. Així se mal, no té solució.
2: Això no t'arreglo.
0: Pareix un minion. Ja, sí, sí. Deixa-ho ahí, deixa-ho ahí. Pareix un minion, tal qual.
1: O sigui, que el milagro... Ui, el milagro.
0: El no, diablo el milagro no n'hi no, no, no ha miracle.
1: El diablo s'ha caigut la llonganissa en la cendra. Deberia dir-se la segona part.
2: Però han fet pasta, que era l'objectiu.
0: Està la Meryl Streep, que Meryl Streep alça una sella i rom, i te quedes així a boca badat.
2: Yeah.
0: En Hathaway és meravellosa, tinga l'edat que tinga, però la xitxa no està.
2: No hi ha la màgia, s'ha perdut allò.
0: I crec que és massa evident per què han fet esta continuació.
2: Bueno, igual que han fet la segona part de quasi
1: altres.
2: Tot el que ha sigut èxit, que tot torna i a més se fa en unes versions, de vegades dius això és precís, i altres per a fer caixa, total, que bé. I l'altra setmana, la biopic de Michael, per tant, hi havia molt de bombo, i esta setmana...
0: Cric, cric, cric.
2: Què n'hi ha esta setmana?
0: Esta setmana jo no sabia per on començar, dic, per l'amor de Déu, què fem? Bueno, sí, perquè a més, jo ho comentava, la setmana passada hem encetat la temporada d'estiu, que això és una temporada de blockbusters, de pel·lícules importants. Tenim moltes grans pel·lícules aquest estiu. D'ací no res, este mateix mes tenim una nova pel·li de Star Wars, una pel·li de Masters de l'Univers. Anem a tindre Supergirl, l'Odissea, moltíssimes pel·lícules.
1: Hi haurà ganxos, però no, pel que siga no han vingut aquesta setmana.
0: Però no sé què ha passat aquesta setmana. Si s'han posat d'acord per fer-me la punyeta, perquè no n'hi ha absolutament... Bueno, algo n'hi ha.
2: No té consola ni Angelina Jolie, que Angelina Jolie se pot consolar una persona.
0: Sí.
2: Una persona aficionada al cine com tu.
1: Feia temps que no la veia jo.
0: Sí, perquè Angelina últimament...
1: No se prodigava gens, no? Ni miqueta.
0: Va fer una pel·lícula...
2: Què és l'últim que va fer? De Maria Callas estava la pobra.
0: Maria Callas, Maria Callas.
2: A mi no va agradar.
0: Res, a mi tampoc.
2: No veia Maria Callas en ningú moment, podia deixar de veure Angelina Jolie.
0: Era Angelina Jolie, sí, totalment. Pues crec que va ser l'última pel·lícula que va fer, Ximo. Angelina Jolie, sí. Sí, Maria Callas.
1: Sí, no la veies últimament.
0: Va fer una pel·lícula terrible de Marvel, que es deia Eternals, molt, molt roïn, de la directora de Hamnet. Que sembla mentira, esta gent, que tan de talent ahí...
2: Un encàrrec per diners...
0: Per a fer un podrio...
1: Però sempre no pots estar a tal.
0: Ja ho sé. Ella és que saps què passa? Des de tot el tema de Brad Pitt, ella va... Realment es va volcar més en la seva família, recordant que té 6 o 7 criatures, no sé quantes té, sí. I menys... Bueno, viu com semi-retirada del cinema. Semi-retirada. El que passa és que l'ha de convèncer molt un guió... per a agafar i dir, bueno, ara vaig estar 6 mesos sense veure la meva família, vaig a fer una pel·lícula perquè estic convençuda de que artísticament val la pena.
1: Me val la pena.
0: I és el cas d'una pel·lícula. Tenim una pel·lícula que salva una miqueta el cap de setmana.
2: Toca. Angelina Jolie i un guió que la convençuda...
0: Sí.
2: Toca,
0: vull dir. Diu Alta Costura. El títol... No.
2: No va de moda?
0: Sí i no.
1: Però és que si s'acaba d'estrenar la de Prada, xica...
0: És que jo crec que va a rebufo de... a rebufo de... Claro, ara què va a veure la gent? Doncs pues això, les grans marques de moda, bla, bla, bla. Doncs pues ara anem a estrenar una pel·lícula que diu Alta Costura, 7 dies després del dia.

0: Diablo Viste de Prada. No sé, no sé. Bueno, no té res a vore. Bueno, sí, té a vore molt poquet. Per què? És la història de tres dones molt diferents. Una d'elles és Angelina Jolie. Ella interpreta una directora nord-americana que és contractada per a fer un documental sobre la Setmana de la Moda de París. I ahí s'acaba l'alta costura.
1: Val.
0: Ja s'ha acabat. Ja està. Què passa? Que mentre està en París, ella descobreix que té una malaltia, té un càncer de pit. Clar, ui. Com afronta ella aquesta notícia, estan lluny de sa casa, havent de fer un encàrrec laboral, replantejant-se tot, la seua relació de parella, a una Francesc que ha conegut allí, una miqueta tot, val? Un terratrèmol emocional molt gran. I al mateix temps tenim altres dues dones. Una és una joveneta que ha arribat de ara te diré el país, de Sudan del Sud, on, evidentment, les dones no poden ser models, i ella vol ser model, uh-huh. i arriba a París per a ser model, uh-huh. i és el somni d'una xiqueta que arriba d'un país on hi ha moltíssimes prohibicions per a fer realitat el seu somni. I, per altra banda, tenim a una maquilladora que vol canviar de vida, que ella pensa que ella li dona glamour a les estrelles, però ella mai és reconeguda. És com que està entre bambalines.
2: No, és perfil. Si les premisses
0: sí,
2: són molt longues.
0: I se coneixen, se fan amigues. Oh, són de generacions molt diferents. I és una història de dones. I això és el que va convèncer a l'Angelina. Per què? Perquè és una pel·lícula escrita i dirigida per Alice Wincook, que és una directora francesa. Va fer una pel·lícula que es deia Pròxima, que em va agradar moltíssim, Memòries de París, també és molt recomanable. I aquesta dona, com que Angelina va tindre públicament, va fer ixa... Bueno, ella tenia, per evitar un possible càncer de pit... Bueno,
1: se va mastectomitzar, sí, correcte. Sí, voluntàriament, perquè sa mare... I sa tia, sí, bueno, totes havien patit, sí, i fins i tot mort per
0: i va visibilitzar molt la malaltia. I va escriure el guió pensant en ella. Diu, és que no puc tindre un altre actiu per a un paper d'una directora nord-americana que no sigui Angelina Jolie. I el va passar. I Angelina va dir, bueno, sí, sí, perquè tinc una connexió especial en esta dona. Hi ha una connexió en el personatge. Oh, yeah. I així va ser com es va gestar esta relació artístico personal, perquè també s'han fet bones amigues, uh-huh. i esta pel·lícula que s'ha estrenat en el Festival de Venècia, Festival de Sant Sebastià, per fi arriba a la gran pantalla i es diu Alta Costura.
2: El títol és l'únic que no ens ha acabat de agradar, però bueno. Lo demés, tira.
3: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
4: ¿A qué te refieres?
5: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
3: ¿Acabas de llegar?
6: Sí,
3: tranquila, te irá bien. A veces pienso que todo lo que me llega a pasar depende de mí.
4: Maxime, ¿le ilusiona dirigir el film que inaugurará la Semana de la Moda?
3: Sí, es todo un honor.
6: ¿Han apostado por mí?
4: Sí, claro.
6: Oh, ¿la que va a salir en el corto? No sé si me quiero dedicar a esto.
5: No me mires a mí, mira la mano.
2: Bueno, pues, yo qué sé, ¿no?
1: No son especialmente atractivas las escenas de esta semana, pero Angelina Jolie torna a la gran pantalla, sí que es un reclam. Es un reclam.
2: París, una historia tan, digamos, tan personal, una directora también de, digamos, de veus femenines, también muy interesante. Escolta, pues mola. Vale, la segunda de las propuestas...
0: Y ahora arriba el forat negre, Chimo.
1: ¿Y cómo se titula el forat negre?
2: Mortal Kombat 2.
0: El vacío, la nada.
2: ¿Por qué no omplir la botella de aigua?
0: ¿Sabes? Porque habían de comenzar per lo milloret.
1: Ya... Yeah.
0: Bueno, sí, y la gente dirá, ¿ni a mis películas? Claro que ni a mis películas, pero ¿quiénes películas, por favor? Mortal Kombat 2. ¿Eso vol dir que existís Mortal Kombat 1? Sí, sí.
2: Y que esta podría ser incluso pitjor que el Mortal Kombat 1.
1: Era necesaria, no.
0: Esa es la por que yo tengo. Porque Mortal Kombat 1 es una película de estas que yo vas a ver en la pandemia, que ya no sabías qué vore, y qué vas a ver yo. Mortal Kombat, que era un videojuego de cuando yo era menú, de eso que anaves a la arcade como el Street Fighter, ¿no? De dos que comenzaban a pegarse. Anem a ver eso. Bueno, era terrible, terrible. Y ahora arriba la segunda parte. ¿Era necesaria? No, no era necesaria.
2: ¿Algún atractiu, alguna cosa?
0: A veure...
1: ¿Qué li trobem?
0: ¿Algún atractiu?
1: No.
0: Sí, a veure, bueno, que se peguen molt. Com en la primera part, n'hi ha unes escenes de combat i de lluita, escolta, fabuloses. Efectes especials, tots els que vulguis. Pasta per un tubo.
1: Veus?
0: Sí.
1: Pues això segur que algú li trau.
0: Efectes especials, sí, perquè anem a veure...
1: Té el seu públic, no?
0: N'hi ha molta gent que és fan... Jo tots els meus respectes per als fans de Mortal Kombat, que de segur va a veure-la, pues, per curiositat, no? A veure com han representat este personatge o este... Jo ara me digueu, de què

0: la pel·lícula? No ho sé. No ho sé, perquè és una guerra còsmica.
1: No ho sé ni vull saber, no.
0: És un campionat interestel·lar entre guerrers del planeta Terra i entre un tio que li diuen Shao Kahn, que tot i el nom, que sembla ser aixina oriental, no, és extraterrestre.
1: Ah.
0: I este, clar, evidentment, vol
1: carregar-se... És de l'extraterrestre oriental.
0: De la part oriental de fora, correcte.
2: El guionista s'ha lluit, posa el nom.
0: Bueno, aquí, així està l'atractiu. L'atractiu és que sembla ser que Mortal Kombat tenia un personatge molt volgut pels fans, que és Johnny Cage. Qui és Johnny Cage? És un actor de pel·lícules d'arts marcials, com si fos un Bruce Lee, un Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues okay. Això, i si també era lluitador del Mortal Kombat. Bueno, pues així està ja el personatge de Johnny Cage, que és una, és una, és un homenatge a Nicolas Cage, per supost.
2: Vale.
0: Sí, bueno. I l'interpreta un actor de The Boys, que és Carl Urban.
2: The Boys, que és una sèrie.
1: Ahí va.
0: És una sèrie que està prou bé, és una sèrie de superherois, sí, però políticament incorrecta, eh? Això està prou bé, està prou bé. ¿Se pot rescatar alguna cosa de la pel·lícula? No.
2: Bueno, anem a escoltar-la, a veure si li trobem algun
1: suc o
2: alguna cosa, a veure.
3: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza. Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat. Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
4: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
5: Descuida. No lo harás.
2: Bueno, Mortal Kombat 2, correcte.
0: Sí, es que
2: solo para fans.
0: Si sucede, tenemos que hablar de ella.
1: Muy bien.
0: Bueno, va.
1: Aclarim. Què més?
0: Arribem a un moment ja complicat.
1: Per què?
0: Espera, qualsevol periodista cinematogràfic.
1: Estic desitjant.
0: Las ovejas detectives.
2: ¿Se diu així la pel·lícula?
0: Sí.
2: Las ovejas detectives.
0: Ovejas. Las ovejas detectives. Anem a veure. De què passó? De ovelles detectiu. Ja està. Ja vos he contat tota la sinopsi.
1: Però els dibuixos animats?
0: Sí. No. És animació digital d'esta. De... Són ovelles de mentira que les animen, estan animades i li fan moure la boqueta. Però
2: que s'assemblen reals, diguem. Sí. O de dibuixillo. Són reals.
0: A veure. Vale. És una pel·lícula d'acció real. Perquè està Hugh Jackman. Està Emma Thompson.
1: Caram. Vull
0: dir, així...
1: S'han gastat perres.
0: Sí, claro, sí. No. Home, i el director és un dels creadors dels Minions. Mira, parlaven dels Minions, de la Donatella.
2: Perdona, jo
0: pues soc... També, al
2: jo
0: final...
2: soc Hugh Jackman, que no seré en la vida.
1: I jo Emma Thompson.
2: I estic des...
1: I dic...
2: I jo, mi prima Emma Thompson.
1: Jo per què de fer
2: no
1: les llega, ovejas estan...
2: I no llega el, por email el guió que sí. Nuestro agente ens ha recomanat. I ens hi pone Las ovejas detectives. I a mi me cau...
1: La llonganissa, la cendra... O sigui, quan no vinga al costat la xifra que me van a pagar i se me desorbiten els ulls...
0: Que no caben els ceros, no? Dius, ara...
1: D'entrar unes ovelles, com has dit? Detectives?
0: Detectius. Anem a veure...
1: Va, conta...
0: Tot sabem, i també és respectable, que tant Hugh Jackman com Emma Thompson han acceptat esta pel·lícula pels diners.
1: Home,
0: és evident. És evident.
2: I s'alimentissis, s'ha fet tot el món.
1: I a mi, però no han vingut a buscar-me. Si no, jo veran a tallar les ovelles.
0: Jo hauria fet el paper d'Emma Thompson.
2: Però tu posa't en el paper del representant d'Emma Thompson, del representant o el representant de Hugh Jackman, diguen, Hugh, tienes que algo que hacer esta tarde, pásate por el despacho que tengo un guión que te va a encantar. Diu, ¿cómo se llama? Y Hugh llama al teléfono, claro. ¿Cómo convences a Hugh Jackman de esto? No pot ser.
0: Hugh Jackman, tot un lobezno, el gran showman. Per favor. Los Miserables. Favor. Bueno.
2: Bueno, ¿y de qué va la peli? ¿Se puede contar?
0: Sí, ara ja hem començat, ja hem d'acabar. Hugh Jackman és un pastor. És un pastor que té una obsessió que és totes les nits li conta a les seues ovelletes una... No, le llits...
2: Que jo soy Hugh Jackman i me veo en el set de rodaje. Del pastor, de unas ovejas detectives. Claro. Y yo no firme el contracte, yo te lo digo de verdad.
1: Has comenzado la película contándonos qué, a les ovelletes.
0: Totes les nits, una novela de misteri. De Agatha Christie.
1: Això interpretativament és molt interessant.
0: I l'home no sap que té feedback. Vull dir, ell no sap que està arribant a les ovelles i està calant emocionalment.
2: Les ovelles estan entenent la història.
0: Les ovelles parlen entre si. És la típica pel·lícula on els animals parlen,

0: Però els humans no s'entenen, no saben què estan parlant. Vale. O sigui, ell li conta les ovelles no perquè siguin superintel·ligents,
1: sinó perquè
2: passa el rato.
0: Perquè li dona la gana.
1: Ell ho fa perquè l'home no està bé. No.
0: Entonces, és el que jo anava a dir. Anem a veure, aquesta persona està perquè li facin una revisió.
1: Clar.
0: Sí.
1: Per les nits no tenen altra cosa, millor que fer que dir a les ovelles. Vinga, menú que fos...
0: I aquelles ahí, empomant.
1: Quin que conte, vas a contar-nos.
0: Bueno, això no és el principi. Per què? Perquè este home... Total, que un dia se'n va a dormir després de contar una història i algo li passa. Bueno, no vaig a dir què li passa, però és que en el tràiler ja ho conten.
2: En el tràiler ho conten?
0: Sí, pues, algo li passa a l'home, que viu en una caravana enmig de la muntanya. I què passa? Que, clar, les ovelles tenen tant de background, hi ha tant de crim ahí...
2: Estan convençudes.
0: Sense resoldre en el seu... Que diuen, nosaltres podem descobrir qui ha sigut... El assassí, anem a dir-ho, és que el maten. Escolta, pues sí, que no passa res.
2: I d'ahí que sean detectives, que és, diguem, la part del títol
1: que ens inquieta. O intentaran descobrir
0: qui és l'assassí
1: del seu pastor que els conta contes de misteri.
0: Sí, a sota ho estan venent com si fora un whodunit. Whodunit, sabeu el que és? És un gènere. Whodunit és com ajuntar les paraules who's done it, qui ho ha fet. I un mort.
2: Punyales por la espalda.
0: Punyales por la espalda, un cadàver a los postres, les pel·lícules este de Poirot...
2: Molt bé.
0: Això és un whodunit.
2: Muerte en el Nilo, tot allò.
0: Whodunit, sí.
2: Molt bé.
0: Fins i tot Quentin Tarantino té un whodunit que es diu Los odiosos 8, que és un western.
1: Ai, l'ha vist.
0: Molt guai.
1: Sí,
0: és un
1: whodunit.
2: Sí, senyor.
0: Bueno, pues això és un whodunit de novelles.
1: És que la ratlla estan que siguin ovelles.
0: Claro.
1: Clar.
2: A mi el que me ratlla és que Hugh Jackman hagi acceptat el paper. Te dic. No, i Emma Thompson també.
1: No.
2: Jo
1: Emma Thompson què fa?
0: Emma Thompson...
1: Perquè ell fa del pastor este que els llits se mor pronte.
2: Serà la investigadora?
0: Que... No, crec que és la persona més sospitosa. És que no te vaig a dir
2: xunga.
0: Que és la... Sí, és la xunga. És la xunga.
2: Bueno. Así va el tráiler.
0: Va.
3: A nadie se le puede acusar dos veces por el mismo delito. Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó. Marchaos. El misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
4: ¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
5: Estaba a punto de decir quién era el criminal.
6: Fue el médico, seguro. ¿Qué va?
2: ¿En serio? ¿Que no es una comedia?
0: O sea... ¿Qué es comedia, Chimó, por
2: favor? Coño, vale. No, es que te juro que estabas contando amb tanta de xona.
1: Es un true crime.
0: ¿Tú te la pos pendre?
2: Yo qué sé, pero un momento estaba teniendo sudores fríos.
1: Es un destarifo.
0: ¿Qué pensabas que era Tarkovsky?
2: Pero es que incluso como a destarifo, no te no. No té ningú entrellat. No,
0: però si te dic que és un dels creadors dels Minions...
2: Ja.
0: Claro, i parle, les ovelles parlen. Era una
1: pista,
2: Vale.
1: Eren dos pistes importants.
2: Vale. Sí. Que me teniu que explicar tot molt.
0: No, l'únic que no s'han enterat eres tu,
1: De los creadores de Hugh Jackman, con las ovejas está...
2: Jo és que veo Hugh Jackman i ja me lo creo.
1: El David Beckham con sus gallinas, que també t'agrada a tu.
2: Ai, per favor.
1: Hacen una cosa.
0: Bueno, igual es nanos, si portes els nanos...
2: Igual és
1: un
2: problema.
0: Els meus ara ja no. Però quan tenien 6 anys...
2: Igual passes un bon rato, té 4 acudits i tot això.
1: A temi, no hi ha una estrena nacional? Totes són de Hugh Jackman pa camunt?
0: Tenim una estrena nacional, però no penseu que la cosa millora.
1: Què me dius? Què n'hi ha en la parada?
0: Perquè a més està... És que està Maribel Verdú de protagonista.
1: Home, això està bé, no?

0: en Cristian Bernard, ha dit que això és la, el seu referent és la semilla del diablo.
1: Que s'ha inspirat en la semilla del diablo.
2: Però no l'he dit, no l'he dit bé.
0: Polanski, Mia Farrow, l'edifici Dakota, aquell que estava mal. John Cassavetes.
1: Sí.
0: Bueno, pel·lícula absolutament fascinant. Pues este senyor ha dit que la seva inspiració és la semilla del diablo. És com fer una pel·lícula de la màfia i dir que la teva inspiració és El Padrino. I dir que vols fer El Padrino. Bueno, n'hi ha que tindré...
1: I no salves ni Maribel Verdú?
0: Jo què vaig a salvar a Maribel Verdú? No, res. Ella patirà un malson per culpa de les tres germanes.
1: Menys en un plan bollero, que està inaguantable.
2: Sí, no li
0: és que esta setmana jo... Això és una queixa formal des de la ràdio de Apunt Media de la setmana fulera
2: no.
0: Que ens han posat a les sales de cinema.
1: Bajo tus pies.
3: Yo viví en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
1: Va, vinga, que per acabar sí que tens una notícia un poquet més d'això, no?
0: Sí.
2: Gritan toda la noche. ¡Ay! ¿Qué vols dir-me ara? Vinga.
1: Esta no serà comèdia, no?
0: No, esta no.
1: Ah, vale. No, és que bastant despistat avui que...
2: Estàs desustat. No.
1: Vale.
2: Ai, senyor.
0: No, bueno, anem a acabar amb els hombres G, eh? Els hombres G.
1: Sí, tira.
0: Ahí está. Este tema es un tema inédit que es diu Los mejores años de nuestra vida, que es el tema que ells han, bueno, han composat per a un documental dirigit per Charlie Arnaiz i Alberto Ortega sobre la vida i miracles d'esta banda absolutament mítica que acaba de complir 40 anys de trajectòria i d'amistat, perquè sempre diuen que el secret de la seua longevitat és precisament que són molt col·legues els quatre. I és un documental interessant perquè sobretot és molt interessant descobrir els inicis dels Hombres G. Hombres G eren un fenomen, jo era molt menut aleshores, però quan has pogut comprendre el nivell de fenomen fan que han sigut els Hombres G i tota la enveja que despertaren
1: en front, tens a la Gemma Juan.
0: La presidenta.
1: És una fansa, però acèrrima, dels Hombres G. Acèrrima.
2: Quan pegaven tant el d'això, jo en aquell moment no estava jo per ells. Jo els han descobert una mica després, però eren de la meva època.
0: Sí.
2: Jo era de Auseron, com se diuen? Ràdio Futura, eren els que més m'agradaven a mi. Però estos eren... Clar, totes les meves amigues anaven boixos darrere dels Hombres G. Jo sí que sou de l'edat de viure a tot per tot aquest fenomen.
0: Bueno, pues el documental mostra imatges, això literals, d'anar darrere d'ells. D'ells fugint pel carrer i d'una horda...
2: Les xiques cocodrilo.
0: A per ells.
1: Que era David Summers, en realitat.
0: Per la Gran Via de Madrid.
1: Els altres xicons eren els que tocaven David
0: Summers. És igual, era el col·lega de David Summers.
1: El mogollón, no?
0: Sí, sobretot el David Summers, que ell va haver de parar uns anys, de dir, tio, per salut mental he de parar, perquè tot això... Sabeu que ells tingueren un parèntesi d'uns 10 anys que no estigueren tocant junts, i David Summers va fer un parell de discos en solitari, crec. Sí. I, bueno, és un documental interessant per a descobrir, jo crec, que una de les bandes més emblemàtiques de les últimes, ja, 4 dècades del pop rock nacional.
2: De Michael Jackson a Hombres G.
1: Del Musical Express a la Superpop. Així no som de estupendos. Cultura pop en estado puro. Bueno, pues escoltem aquesta cançó que se diu com? Los mejores años de
0: nuestra vida. Los mejores años de nuestra vida, igual que el documental.
1: Igual que el documental. Que fan moltes pel·lícules i moltes coses.

0: L'última hora estem tots pendents del cel.
1: Tots pendents del cel, estem un poc preocupats. La cosa, des d'ací ja he vist un poc més tranquil·la, però no sé jo en tots els llocs.
2: Va,
1: com estem?
2: Bona vesprada.
1: Joan Carles Forte i Sol, com estàs? Sol, què més?
3: Què tal? Sol Bustos.
1: Sol Bustos. Hola, Sol. Que guai. Què ens conteu? Vinga.
2: Jo, posant les dades d'última hora, teníem, este matí han caigut al Zira, depenent del barri, quasi han canviat entre 30... Al Caixent eren quasi 2 litres, però al Zira, en alguna part, a l'Alcanense, han caigut 76. O sigui que, quasi dins del mateix terme del Zira, segons per on anaves, t'enteraves que caia el cel o no.
1: Curiós, això.
2: Molt local. Ara, en Tinyent, havien caigut fa no res 54 litres. També portaven cap a la zona del Coll i la Font Roja 40. Estava plovent també amb intensitat cap a l'interior de Castelló, a la part sud, a Castelnovo i Gaibiel, ja en portaven també 27 litres per metre quadrat. I ha plogut també a Pilar de l'Horada 26 i mossèn lliurat de la supertempesta que ha deixat a la zona del Mar Menor cap a la part justeta ahí, que s'han format una mànega amb una tempesta.
1: Amb... Sí.
2: A la zona de los Alcázares han caigut 150 litres per metre quadrat amb dades de Meteo Sureste. Sí, la 150 és una
4: barbaritat.
2: I això són de les que, per això els avisos taronges, perquè encara podem repetir-se, continuem a vista taronja sud de València, nord d'Alacant, avís groc a la resta, perquè encara poden repetir-se aixòs ruixats forts, més de, com està passant, més de 40 en una hora, i de fet està passant que estan caiguent més de 20 o 30 en una hora. Per tant, la vesprada continua sent entretinguda, podríem dir-lo així, precaució, perquè pot baixar de cop, pot haver inundacions locals, que és el que està passant. Local, molt local, però pot passar. Per tant, una carretera secundària, un poble, anar a una urbanització, que potser veus el barranquet que porta aigua, precaució, perquè igual ha plogut prou a 4 quilòmetres d'ixe barranquet i baixarà crescut. No intenteu passar.
4: Bueno, de fet, la bici hidrològica en la Conca del Magre, en algunes localitats, també s'ha posat en marxa, així que no baixem la guàrdia ni molt menys.
2: En absolut.
4: Bueno, i tenim a Sol així preparada en una quantitat d'apunts per a contar-nos una història molt rebonica que tu diràs quina és.
3: No, la previsió del cap de setmana.
4: Ah, vas a contar la previsió del cap de setmana? Sí, dona, sí, no. Som tot orelles.
1: Els apunts que s'han hagut donant, n'hi ha canvis de dissabte a diumenge. O sigui, no sé si continua la cosa per ahir. Conta'ns.
2: Jo tinc plans. Sol, que entonces, què fem?
3: Quin dia? Clar, depèn.
2: Pues tenia un plan pel dissabte de matí i luego tenia plan també pel diumenge.
3: Pues dissabte de matí, si és a l'aire lliure...
1: Agafa paraigües.
3: Demà divendres hi ha pluja en l'interior de Castelló i la resta del territori és el variable, potser veiem el sol, núvols, potser
4: ruixat, no?
3: Sí, però tranquil, les temperatures també es mantenen com avui, màximes de 22-21 graus, pues, es mantenen.
4: Molt bé.
3: Dissabte, sí que arriba la pluja, arriba el front de la borrasca de l'Atlàntic, que a més es forma una altra borrasca en el Mediterrani, que ens aporta vent de gregal i de llevant, que és vent húmid, aleshores activa el front de la borrasca i les pluges seran més intenses.
4: I generalitzades, sol per la part litoral, per tot el territori.
3: Per tot el territori, anirà de sud a nord i tot el territori banyat. I també les temperatures baixen un poquet, sobretot en Castelló i València. Alacant es notarà tant el canvi, però Castelló i València màximes de 10, 20.
4: I diumenge,
3: ja el front de la nit del dissabte, ja ens oblidem de la borrasca. Diumenge ja dia, bueno, núvols, veurem el sol, però augmenten les temperatures, es notarà sobretot en Castelló i València.
4: Que ens anem a les notícies, que són les 6. Gràcies, Sol.
5: Són les 6.
6: A punt. Notícies.
5: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat el nivell groc de preemergència del Pla Especial d'Inundacions a la Conca del Magre després d'haver-se registrat més de 50 litres per metre quadrat a Guadassuar. Pel que fa a les dades aportades per l'Avamet, on més ha plogut durant l'última hora i ha plogut molt, ha sigut a Ontinyent, Alejandro Molés.
7: Sí, així és. En esta localitat s'han registrat més de 46 litres per metre quadrat, concretament en la zona coneguda com la Cent del Pou Clar. També destaquem els vora 40 litres per metre quadrat que ha caigut a Xixona, concretament a la Sarga. Recordem que el sud de la província de València, tot el sud, i el litoral nord de la d'Alacant continuen en avís taronja davant la previsió de fortes pluges acompanyades de tempesta.
5: El govern central detalla a hores d'ara els protocols

0: protocols que ha preparat per a traslladar a diferents hospitals els passatgers del creuer on es va declarar el brot d'antivirus. I confirmen que arribarà a les costes canàries diumenge a mitjan matí. Xavier García del Valle.
1: Sí, el director de Salut Pública acaba de confirmar que tots els passatgers són ara mateix, en aquest moment, asimptomàtics, però el primer pas del protocol previst serà garantir el seu estat. Ho explica Pedro Guillón.
2: Primero se va a realizar una inspección del barco y de las personas que están en él para saber cuál es su estado de salud, si hay personas nuevas que hayan tenido síntomas o si existe alguna novedad que no conozcamos. Aún así, estamos en contacto con los médicos que están ahora mismo a bordo de este barco también para conocer su seguimiento.
1: També ha confirmat el trasllat i posterior quarantena dels espanyols a un hospital de Madrid.
2: En el caso de las 14 personas de origen español, serán llevadas a Madrid a través del Ministerio de Defensa, donde después serán trasladadas al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena.
1: La secretària general de Protecció Civil, que compareix en el mateix acte, Virginia Barcones, per la seva banda, està explicant que els estrangers no baixaran del creuer fins que no arriben els avions que els repatriaran.
3: Una vez salen del barco, automáticamente se les traslada por carretera en ese trayecto de aproximadamente 10 minutos. Un trayecto que se va a hacer con medios que la naviera pone a disposición, pero supervisados y custodiados en todo momento por el gobierno de España.
0: I per a parlar d'este brot d'antivirus ha passat avui per a Punt Ràdio el catedràtic d'Epidemiologia de la Universitat de València, Rafael Toledo.
1: Segons ha dit, la possibilitat d'un contagi massiu quan el creuer arribi a Tenerife és molt baix.
4: El riesgo para población general es residual. Apenas hay riesgo, hay protocolos bien establecidos sobre cómo se debe desalojar el barco, sobre qué hacer con los pasajeros del barco, y además se hace con medios de transporte específicos. Los pasajeros que lleguen no van a tener contacto con la población.
0: El professorat manté la vaga indefinida a partir de dilluns, després que este matí tres dels cinc sindicats s'hagin alçat de la taula de negociació davant d'una proposta de la Conselleria d'Educació que consideren insuficient i indignant, diuen Rubén Dempere.
5: Els sindicats docents han manifestat que la distància entre les seues reivindicacions d'augments salarials i les que ha oferit avui la conselleria continua sent molt gran. Concretament, Educació ofereix una pujada gradual de 1.050 euros bruts anuals en 3 anys, que duria a augmentar en 75 euros bruts al mes l'any 2029. Escoltem la defensa que ha fet que fa el sindicat CESIF. José Seco.
6: Esta proposta situaria a gran part dels docents de la Comunitat Valenciana entre els millors pagats d'Espanya.
7: Nos está dando 25 euros en bruto al mes durante 3 años y al final del periodo de los 3 años habremos tenido una subida con esta propuesta de 75.
5: I davant la vaga del professorat creix la preocupació entre l'alumnat de segon de batxillerat, i ja que a hores d'ara està ja preparant els últims exàmens abans de fer les proves d'accés a la universitat.
8: Ahora mismo lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer, porque no tenemos notas, por lo tanto no tenemos el título y no podemos hacer las pruebas PAU.
9: Están usando un poco como arma para su huelga, que lo entiendo, están en su derecho, pero nos da un poco de rabia, principalmente porque no podemos hacer nada. Es una cosa entre Conselleria y ellos.
5: Precisament esta vesprada, els pares i mares de l'alumnat de la Comunitat Valenciana han rebut una carta de la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, en la qual s'exposa que davant la convocatòria de vaga indefinida, la prioritat de la Generalitat és que els alumnes de segon de batxillerat no es vegin perjudicats en les proves d'accés a la universitat. L'escrit també defèn la proposta de servicis mínims per a garantir l'avaluació de l'alumnat.
0: En tribunals, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana l'alcalde d'Utiel, Ricardo Gabaldón.
10: Una declaració que s'ha centrat en les telefonades que va fer aquell dia i en la decisió de suspendre les classes davant de l'alerta taronja per pluja. En aquest sentit, Gabaldón ha dit que va actuar per instint davant del perill d'inundacions, sobretot a les carreteres, amb el perill que això comporta per al transport escolar. També ha recordat que a les 5 de la vesprada el municipi estava totalment inundat amb 3 metres d'altura i que el missatge d'alerta a la població enviat a les 8 i 11 de la vesprada no hauria salvat ja vides.
11: No sé si lo recibimos. Lo que es cierto es que, claro, a las 8

0: 8 y 11 lo que había pasado en Utiel con respecto a las personas ya había pasado. No lo sé si hubiera salvado vidas o no.
1: Per cert, que la jutgessa de la Dana ha rebutjat l'acarament entre l'exconsellera Salomé Pradas i el subdirector d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, sol·licitat per una de les acusacions particulars. La petició volia aclarir perquè es va retardar l'enviament del missatge d'alerta a la població el 29 d'octubre de 2024. Segons la magistrada, ja s'han practicat nombroses diligències al respecte.
2: En successos, la Policia Nacional ha desmantellat a la província de València una organització criminal dedicada a la comissió de l'estafa telefònica coneguda com la del sicari, amb la qual els seus membres van obtindre més de 500.000 euros de les víctimes.
3: El modus operandi d'esta organització consistia a publicar massivament anuncis falsos de dones en pàgines web de cites, i una vegada que les víctimes contactaven amb els telèfons associats, els feien creure als perjudicats que havien contret un deute amb el prostíbul o amb les persones encarregades de seguretat. Per això, remetien a la víctima fotos d'armes blanques i fins i tot imatges de mutilacions d'internet per advertir los de les conseqüències si no realitzaven el pagament exigit. Això confirma un portaveu de la policia local.
4: S'hacían passar por sicarios, les iban pues de todo, de sicarios, tema de mutilaciones.
3: Era un portaveu de la Policia Nacional. Per estos fets han sigut detingudes un total de 38 persones de nacionalitat espanyola. Algunes d'elles ja han ingressat en presó.
2: Pel que fa a la informació esportiva, en poc menys d'una hora, a les 7 d'esta vesprada, el València Bàsquet arranca al Roig Arena la semifinal de Lliga contra l'Espart Girona.
5: Un duel marcat pels dos precedents de la fase regular en què les catalanes superaren clarament les de Rubén Burgos. Per això és vital traure avui la màxima renda abans de jugar la tornada diumenge a Fontajau. La base Letícia Romero valora així el duel i el potencial del conjunt gironí.
6: Lo primero es intentar que nosotras seamos nosotras, ¿no? Y tener todas las cualidades que potenciar todas nuestras cualidades para poder hacer un buen partido. Luego, pues preocuparnos del rival, que sabemos que tenemos enfrente un gran rival. Yo creo que siendo muy sólidas en defensa.
5: Si a bàsquet es juga el pas a la final i la classificació per a l'Eurolliga de la pròxima campanya, un bitllet europeu que les taronja s'assegurarien si arriben a l'última ronda o depenent del que ocorrega en l'altra semifinal entre el Saragossa i el Perfumeries Avenida.
2: Partit que escoltarem en el punt a punt. I en tenis, bones notícies per a Roberto Bautista, que ha debutat amb victòria al quadre principal del Masters 1000 de Roma. El tenista de Belloc ha guanyat per 6-3, 7-6 l'italià Maestrelli. Això és tot de moment, quan a l'última hora informativa es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
9: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La Festa del Llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
10: Tot comença amb un pas. El de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
11: All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself.
7: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
11: All in good time.
12: All in good time I drifted away.

0: Dios. Clar, l'altre dia, quan parlem de la Xina, volia fer la Xina, i ara volia fer-me la robot. Però tampoc m'ha dit.
1: Queridos amigos, bienvenidos a les noves tecnologies.
0: La persona si no, no està bé. Humor, la persona
2: si no,
0: no està bé i
2: aquesta
0: persona sóc jo.
2: Estem de dijous en aquest últim tram del programa. Acabem 5 minuts abans perquè tenim partit de bàsquet, tenim semifinal, bàsquet femení. València Bàsquet contra l'Espart de Girona. Ens ho compten els companys de Punta a Punta. I nosaltres, en este ratet, hem quedat en efecte en Javier Lacor, que és el nostre guia, anava a dir espiritual, no,
0: espiritual,
2: tecnològic.
0: De les noves tecnologies.
2: De les coses tecnològiques de la intel·ligència artificial. Hola, Javier, què tal?
3: Molt bona vesprada.
2: Com estàs? Bueno, avui la IA...
0: És una
2: part de la família.
0: En diversos
2: àmbits, no? Hi ha preocupació, sí. Ho hem comentat moltes vegades, de la irrupció de la IA en l'àmbit laboral, sí. No només en el sector tecnològic, especialment, però no només, com a amenaça, entre cometes, de deixar-nos sense treball. Això? O és que les empreses estan utilitzant-ho com a argúcia, com a argument per a despatxar personal i rebaixar nòmines?
3: És que és una tècnica perfecta. És que ho té
2: cola de categoria, no?
3: Cola de categoria. El treballador que se'n va al carrer inclús diu, bueno, què vaig a fer? Si és que no n'hi ha una altra. Jo entenc que l'empresa...
2: Ha sigut la IA,
3: no? Clar. La IA estem morts, és normal. I sobretot l'inversor està molt content i se fica molt content i el preu de l'acció puja. En qualsevol empresa cotitzada, que cotitza en borsa, el deber número 1 del director de l'empresa del CEO en qüestió és fer pujar el preu de l'acció. I té igual que els ingressos vagin a més o a menys, si inclús anant a menys, el preu de l'acció puja. Quan una empresa fa un comunicat explicant que el 14% de la nostra força laboral se'n va al carrer, això sempre s'interpreta com una mostra de debilitat, de que les coses no estan anant bé, de que els ingressos estan caigent, però si tu dius que és perquè la IA tenim que comptar amb menys gent i tenim que preparar-nos per a aquest futur i prenim aquesta decisió valenta, l'inversor se fica molt content. Diu, este tio, esta tia, sap per on va el futur i s'està preparant.
2: L'empresa està reduint costos laborals, està optimitzant el rendiment, està obtenint majors beneficis. Però...
0: Tot això que se deia ja quan la industrialització ja van tindre, o quan la mecanització en el camp.
2: Vols dir que ens sona ja aquesta cançó al llarg de la història, no, Gemma? Clar.
0: Sí. Que és, jo crec que d'una banda és normal certa inquietud cap a la novetat, però d'altra, igual val la pena que respirem una miqueta i deixem veure com se succeeixen les coses, no sé.
2: Perquè l'amenaça existeix.
0: Existeix.
3: L'amenaça existeix.
0: Hi ha acomiadaments
2: passant,
0: efectius.
2: No?
3: Sí, l'amenaça és real i per descomptat que la IA fa menys necessari tindre una empresa molt gran, tindre equips molt grans, i cada volta ho diuen més grans empreses inclús, de ens estem adonant de que en la quantitat de gent que abans necessitàvem per a un projecte per a tindre-ho en 6 setmanes, ara en la meitat d'aquesta gent ho tenim en 4 dies. No? Això és una... O fem moltíssim més, però algú té que pagar-ho, efectivament, o fem el mateix, però amb menys força laboral. Això és impepinable de la mateixa forma que el tractor va fer que deixaran de necessitar a 15 persones en el camp i només a uno damunt del tractor, no? Això és
0: una realitat
3: completament comprensible i no es pot negar tampoc.
2: Bueno, quin tipus d'empreses són les que estan despatxant? No dic per posar-los com a els més xungos de la pel·lícula, però de moment per on van estirs?
3: És una qüestió generalitzada, però coincidís prou les empreses que estan en rècords de beneficis. És a dir, no és una qüestió de que les empreses estiguen anant a menys, sinó que estan creixent molt, però la qüestió és anem cap a un futur en què podem fer molt menys en menys mans. Aleshores, té sentit continuar pagant nòmines? Lamentablement no, i és una qüestió comprensible i s'ha fet tota la vida, l'eficiència està ahí i no vinc a discutir això. Però sí que és de veres el que tu dius, Ximón, a l'inici, que és una qüestió de coartada molt còmoda i a nivell de relacions públiques i de comunicació és estupenda.
2: No, però si jo tinc una empresa de traducció simultània, estic mort. Bueno, no sé si estic mort, però hauré de despatxar a molta gent, no?
0: Podem posar exemples?
3: Sí, mira, Ximo, tu has parlat de traducció simultània. En una aplicació que segur que moltíssima gent que s'escolta, perquè és una qüestió emprada per gent jove, per gent major, Duolingo, aquesta empresa del mussol verd per aprendre idiomes,
0: sí.
3: Aquesta empresa fa uns mesos va anunciar que acomiadava moltíssima gent, principalment traductor.

0: y guionistas, digamos, de diseñadores de textos que van a pedir de la aplicación. El motivo es que la IA es un telediario y reemplazarlo por la IA directamente, porque el riesgo es muy alto, pero en textos muy curtets, que no son críticos, que son nomás frases genéricas para aprender un idioma, pues bueno, más o menos es pot entender, ¿no? Al mateix temps está contractando más gente. La paradoxa, está contractando enginyers. És a dir, el treball no és tant que desaparega com que canvia de mans. I això va molt en la línia d'un estudi que s'ha fet així en Espanya, l'ha fet Funcas, que ha explicat que anem cap a un escenari d'ací 3-4 anys de pèrdua de, crec que eren 1,7 milions de treballs, però s'afegeixen 1,3. És a dir, el remanent, el saldo neto, és de 400.000 llocs de treball de pèrdua.
1: Pèrdua efectiva, diguem.
0: Efectivament.
1: Els altres seria com una reestructuració o com el tipus de treball canviaria de direcció.
0: Justa aquesta idea.
2: Alguna empresa més així que digues estan despatxant de manera... Bueno, no sé si...
0: En crisi des de fa 25 anys també estan acudint a eixa coartada, molt de cert i també una part de conveniència. I altra gran empresa tecnològica, que és IBM, dels ordinadors, que molta gent que porta molts anys en la informàtica, dels 80 dels 90, la recordarà bé, també ha començat a, sobretot, pausar contractacions, perquè la IA diu que ja fa bona part del que pot fer aquesta contractació, aleshores se l'estalvia. És una inèrcia que ve de molt enrere, és a dir, molt abans de la IA ja estaven desitjant prendre les decisions, però ara, com tu dius, Ximo, tenen la coartada perfecta.
2: Bueno, i nosaltres, clar, si ens despatxen i ens diuen, és per la IA, com podem saber si és...
1: si és de veres.
2: Si és de veres o
1: si és que no.
2: O és una argúcia.
1: Clar.
0: Molt complicat, és, no n'hi ha una auditoria contínua, no n'hi ha una monitorització. Hi ha,
1: no,
0: a país com Espanya tenim una legislació laboral en què si ens volen fer al carrer tenen unes condicions, podem anar a juici si considerem que no és apropiat, però ningú va controlar, i a dia d'avui almenys, ningú va dir tu no pots acomiadar acollint-te.
1: Però clar, sí que voldríem saber quins serien els oficis o els treballs que tenen un veritable risc, o que puguen desaparèixer de veritat, i quins altres a lo millor no.
0: Sí, el principal risc és el de qui fa una tarea super repetitiva, de la mateixa forma que qui estava en una planta de producció fent exactament el mateix procés mecànic tot el dia, el mateix moviment en la mà, és el primer que va reemplaçar un braç robòtic. Sí. Ara, en el robot, en altre esperit, en altre cos, és el que més paperetes té per a reemplaçar una persona. Qui fa eixa labor completament mecànica, de gestió d'un text, passar de A a passar o a B. En canvi, qui té, diguem, més criteri, un paper més difús en el bon sentit, que fa més d'enganxe entre persones, entre departaments, que aplica intel·ligència i coneixement, aquesta persona, de moment, almenys, està un poc més, pot estar un poc més tranquil·la, de moment.
2: Bueno,
1: de moment.
2: I ja, clar,
1: l'acotació.
2: I damunt si viatges per les xarxes i arreu, ja no saps on està, ho hem comentat moltes vegades, en imatge, tant en vídeo, cada volta més, i també en fotografia,
1: en
2: si el que estem veient, i en música també, clar, exacte, que és real i que no ho és. La IA està millorant, diguem, notablement o de manera ràpida, sobretot en el tema d'imatge?
0: La IA ha millorat una barbaritat. En els últims 3 anys hem passat d'imatges que tu la veies a 10 metres i deies, clar, sí, és evident, a que ara és molt complicat, fins i tot en textos, en detalls molt xicotets. La IA fins i tot ha après que les nostres fotos i el nostre món és imperfecte, perquè fa un any, fa 2 anys, tenia esta mania de fer-ho tot tan nítid, tan claret, tan homogeni, que no colava, no?
2: No era humà, ja, no?
0: No.
1: Veies que massa perfecte.
0: No som així, efectivament. Sí. I ara ha après a reproduir les imperfeccions de l'ésser humà i del món en general d'una forma, inclús a nivell fotogràfic, també d'una forma cada volta més convincent. Fa poc vaig ser un estudi, demanar veure una sèrie de fotògrafs que feren un test, diguem, entre imatge genuïna i real

0: imatge falsa, imatge generada per una IA, i intentaren encertar quina era la real i quina no. Yeah. Encertaven el 70%. Això significa que fallaven el 30%. I parlem de fotògrafs, parlem de l'ull més entrenat que pot haver.
1: Ostres.
0: Si ens pregunten a nosaltres, segurament el resultat seria prou pitjor.
1: Sí.
0: Aixina, que vos he portat un xoc. Estic en el meu portàtil, així a la mà, que normalment me'l deixa a la motxilla, però avui me l'he dut, i ara mateix li estic ensenyant a Xema i a Ximo una doble foto, dues fotos, d'un got d'orxata davant d'una platja, d'un passeig marítim, alguna cosa així, davant d'una taula. És una imatge ja molt apropiada, ja per a l'època que ve, i vull que me digueu quina penseu que és la real i quina penseu que és la falsa. Ja vos dic als oients, que lògicament no esteu veient el que estic ensenyant, que són molt bones i molt convincents les dues, i és realment complicat pensar quina és la falsa. Teniu alguna hipòtesi?
1: La bona, jo diria que és la taula és de color verd.
2: La de la dreta, la taula verda.
0: Esteu parlant de la falsa, dreta, la bona.
2: Sí. La dreta, la bona.
1: I la falsa, la de la nostra esquerra, que la taula és com roja.
2: Per a mi és determinant l'ombra.
1: Ara serà al revés. Jo ho he dit per
2: l'ombra. Hi ha una ombra del got i de que explicant una miqueta la imatge.
1: Però són molt paregudes les dues. Vull dir-vos que és molt difícil. Molt difícil.
2: Són
1: molt realistes.
2: Una miqueta tot. El color verd és reconeixible, inclús de la taula de bar.
0: Sí, veritat. De col·latge de bar. Bueno, la foto de la dreta, la de la taula verd, és falsa.
1: Cágate.
2: La bona és la de l'esquerra.
0: La bona és la taula roja. És cert, Ximo, que has parlat de l'ombra, i és curiós perquè fins fa poquet les ombres eren una de les senyals de que això pot ser fals. Però si us fixeu, no n'hi ha molta correlació entre l'ombra superdefinida i supermarcada del plat i el got de la taula, fronta l'ombra del fons difuminat del passeig marítim, que no és tan perfecta, no és tan nítida, és com si foren de hores del dia diferents, no?
2: És de veres que els pilots aquells no fan la mateixa ombra que fa el got, no estan orientades en el mateix, saps?
1: Però ja he clavat la pota, però vaja, allò més.
0: Vinga, anem a la segona, això és Peníscola, molt bé, molt reconegut, Xema. Bueno, Peníscola és precisament el més reconeixible que tenim a la Comunitat Valenciana.
1: Sí.
0: Són dos vistes cenitals, podríem dir, a vista de pardal, d'ocell de Peníscola, i una de les dues és falsa, l'altra és autèntica. Teniu ja alguna teoria? Són també molt paregudes, molt boniques.
1: Jo no ho sé, francament.
0: Molt estiuenques.
2: Jo me quedo en la de baix. No.
1: Com a falsa o com a autèntica?
2: Com a autèntica, perquè l'ombra de la de dalt me sembla rara. Sí, clar, jo només...
1: No ho sé, són dues fotografies que podrien estar perfectament en una postal o en un carrer de... No ho sé.
0: Pues, Ximo, tinc una mala notícia, has tornat a fallar.
2: Toma!
0: La de baix torna a ser la falsa.
2: Ostres.
0: Jo que vaig molt a Peníscola, més o menys ho podria reconèixer perquè aquest passeig marítim final, la zona del port, no me sona que siga exactament així, no? Tan tancat el passeig, però bueno, en qualsevol cas, enganya prou bé, fins i tot el de Roques i tal, el castell del Papaluna.
1: Sí.
0: Val. I anem amb la tercera, i esta ja li posem cara i ulls. Així tenim a l'autèntica llegenda valencianista, que és David Albelda.
1: Correcte.
0: En dues fotos posant, mirant a càmera.
1: Una és verdadera i l'altra és falsa?
0: Efectivament. Una és verdadera, l'altra és falsa.
1: Ostres, pues...
0: Això és un detector de valencianistes...
1: Aferrims.
0: Absolutament aferrims, efectivament, perquè n'hi ha algun detall.
1: N'hi ha algun detall que...
0: Sí. És Albelda fa 20, 22 anys, quan va anar la Lliga al València,
1: quan
0: efectivament.
1: Quan estava jugant. No ho sé.
0: Samarreta blanca, l'esponsorship de Toyota, escut del València...
2: Me colen les dos.
0: Te colen les dos, veritat.
2: Però ara apostaré per la de l'esquerra per anar a la contra de la meva intuïció. La veig més imperfecta. No?
0: L'esquerra
2: de
0: l'esquerra.
1: L'esquerra que seia...
2: No, la bona. La bona a l'esquerra per imperfecta.
1: Ah, la bona a l'esquerra, aquesta. És ahí subjectant una copa. I en la de la dreta està ahí amb un valor de Nike. Que
2: però
1: no sé
2: en una definició i en un realisme brutal, eh?
0: Ximo, ara tinc una bona notícia, ara sí que has encertat. La de l'esquerra és la bona, la de la dreta és falsa, i els detalls són
1: la
0: que...
1: La falsa és més xula.
2: La falsa mola molt més.
1: És més xula.
2: És fotogràfica. És molta
1: no? Sí. Sí, està ahí com en el camp.
0: El detall és que el logo de Nike està ronxa, el València mai ha tingut una samarreta com esta, i n'hi ha un logo de Nike també antic que ha ficat ahí la IA que s'ha inventat, però este logo mai ha estat en una camiseta de València del primer equip, sí, de les entrenaments, detall també de...
2: Però de xoto,
0: de mal

0: Maldini, futbolista de València.
1: Maldini, totalment.
0: I ara ja, per acabar aquesta xicota de secció, este xoc...
2: La conclusió és que és molt difícil de distingir la falsetat de la realitat.
0: Allà només vos ensenyo una més ràpidament, que no és una foto doble, és només una foto.
2: Val.
0: I teniu que dir si és verdadera o falsa.
2: Val, bé. Ai, va, que sento jo.
1: Ai.
2: I és falsa.
0: Estic ensenyat una foto de Ximo i Gemma fa...
2: fa 20...
0: però cola... 4 o 5 anys.
1: Però cola...
2: fa 25 anys.
1: Feia molt bona parelleta.
2: Pues, escolta-ho, sí.
1: Mira, molt bona parelleta.
2: Molàvamos todos.
1: I alguna retransmissió hem fet. No tantes com voldríem.
2: Una retransmissió de falles també hi ha anat
1: però
2: els nostres companys.
1: Però jo no recordo que s'hem fet una foto tan romàntica en clar, una platja darrere. Eixa il·luminació és una il·luminació molt de plató.
0: Correcte.
1: Especialment la que... la teua és més natural. La de Gemma és una il·luminació molt més bonica. La meva és molt, molt, molt de plató, no? No cola, no.
2: Falsa.
0: Efectivament, falsa. Falsa. He agafat fotos vostres de fa...
2: però estem molt monos, sí.
0: De fa això, 4 o 5 anys.
2: I fem una parella ideada.
1: Això, 4 anys, sí.
0: Això, la pandèmia.
1: I després li dius a la Iga que ens traga aixina com ostres, si fórem artistes
2: super...
1: de Hollywood.
2: Però és supercreïble.
0: I és supercreïble.
2: És supercreïble.
0: Està, tu l'ensenyes per ahí. Jo crec que, bueno, igual tu dius, home, Gemma tan blanqueta al costat de Ximo, tan moreno, no sé jo... però...
2: no, però podia haver passat un mes de juny, tu haver pres ja el sol i jo no, o alguna cosa d'aixes.
1: En algun programa d'estiu.
2: Ja ostres, ostres, ostres. T'ho imagina't, per això després en els col·legis agafen i fan en les fotos dels xiquets i les xiquetes barbaritat. I colen.
0: Eixe és el tema. Que així hem passat una estona agradable, divertida, sí, en Peníscola, en la Orxata, en el Velda, en la vostra foto, però n'hi ha gent que aquesta forma d'usar la IA no les faces de gràcia, com és normal, i és el perill de que la IA siga cada volta més convincent. I ja hi ha conseqüències, i lamentablement aquestes conseqüències aniran a més.
1: Conseqüències però legals? Per a les o sigui, anem a veure, en quant a utilitzar la imatge d'una persona que tingui els seus drets i no els hagi cedit i això, s'entén perfectament. Però falsificar una imatge o fer-la de manera malintencionada, més enllà dels marcs, diguem, legals de cada lloc, no sé, no es podria obligar a posar un distintiu per a saber que, quina foto més bonica i més original i que borrat hem passat, i és d'IA. I ja està. I que se sàpiga. Això no és possible.
0: Es pot i es fa, de diverses formes. Gemini, que és de Google, fica una xicoteta marca d'aigua en un cantó, però que és molt fàcil d'esborrar o de retallar. ChatGPT ara fica una marca d'aigua invisible, també és fàcil de llevar. És un problemón que va anar a més.
1: Ens quedem sense temps i te inste, no? Te convide
2: que no s'ha donat temps de tractar
1: este tema, que és molt important.
2: Sí, que volem continuar tractant.
0: Continuarem, continuarem.
1: El tema de la IA en la salut
2: i l'adaptació a la medicina.
1: Bueno, la determinació de malalties, també el diagnòstic, especialment en diagnòstic oncològic, me sembla que és molt flipant, i com va interactuar la IA també en el sistema públic de salut. Vols que parlem d'això
2: el pròxim pendent
1: dia?
0: La tenim largo y tendido.
1: Genial.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, adéu.
1: Gràcies. Que punta a punt ja preparats per a contar-vos aquesta semifinal de bàsquet, València Bàsquet femení contra l'Espar. Tota la sort, però les xiques, clar que sí.
2: I nosaltres... si volem que guanyen, clar que sí. Nosaltres ara ens n'anem ja.
1: Ens preparem per a demà a partir de les 4.
2: Demà a les 4, sí.
1: Adéu, bonicos.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt.
2: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos...
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a

0: Planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
6: Què tal? Són les 8 menys 4 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
0: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
6: El Punt a Punt a Punt Ràdio que vola cap al Roig Arena perquè si ahir vos oferíem un partit fantàstic interessantíssim d'Eurolliga masculina, avui tenim en joc ni més ni menys que el títol de Lliga en la Lliga femenina de bàsquet. Juga València Bàsquet davant l'Uni Girona o l'Espar Girona. Així que volem ja cap al Roig Arena per a saludar Luis Urrutia. Hola, Luis, bona vesprada.
7: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en el Roig Arena preparats per a viure este partit d'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Es reprèn l'antic format d'anada i tornada. Això vol dir que avui val l'empat en este encontre. No hi haurà pròrroga en cap cas en este partit. Sí podria haver pròrroga en l'encontre d'anada que jugarà diumenge de vesprada. Juguen València Bàsquet davant de l'equip de Roberto Íñiguez, davant de Espar Girona, que va ser segon en la Lliga regular i que, per tant, juga la tornada a casa i té factor camp a favor. Així que el més important, Salva, no sols és guanyar, sinó, a més, fer-ho per la major quantitat de punts possibles de cara a l'encontre de tornada.
6: Al costat de Luis Urrutia està Salva Gomis, que va contar-nos circumstàncies de plantilla, de rival, d'ambient, perquè l'horari no és l'ideal, són les 7 de la vesprada, així que anem a preguntar-li a Salva Gomis per l'ambient del Roig Arena. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
8: Què tal, Salva, com estàs? Bona vesprada en este Roig Arena en el que, bueno, pues de moment, com dius, pues la entrada de la gent, no? el públic en la graderia no és el 100%, no és el tampoc habitual en els dies de cap de setmana. És un partit important, sí, són les semifinals dels play-offs de la Lliga Femenina Endesa, però de moment jo crec que encara n'hi ha gent pues, al voltant del Roig Arena tractant d'aparcar, arribant a última hora. És hora d'eixir del treball també i anar a gaudir d'este partidàs davant d'un Espar Girona que ho ficarà complicadíssim i que atenció a la dada perquè València Bàsquet porta 19 partits seguits guanyant en play-off en la vessant femenina. 19 partits consecutius, 6 en cada temporada de les anteriors i n'hi ha que afegir-li els dos també que ha guanyat en les últimes setmanes. Així que 19 partits consecutius és la xifra de València Bàsquet fins a arribar a este encontre. Vol continuar amb aquesta ratxa, té premi continuar amb esta.
6: Passar a la final és garantir presència a la pròxima edició de l'Eurolliga, que és una circumstància que encara no està segura per a València Bàsquet.
7: Sí, en cas d'estar en la final amb total seguretat, en cas de caure eliminat en la jornada d'avui, encara que en el descans ho comentarem que tindrem temps, hi ha opcions que també permetrien al

0: el València Bàsquet disputar la final del torneig. Així que, bueno, el més important és el camí cap al títol. L'equip ja va ser capaç, amb esglai, quasi mortal en l'encontre d'anada, de superar el quart de final. Anem a veure si també és capaç de superar aquestes semifinals. València Bàsquet, que jugarà de taronja. Spars Girona, que ho farà de negre, mentre que els àrbitres lluïssen un rosa xicler d'aquells cridaners, els àrbitres del partit, que són el gallec de Santiago, Jacobo Rial, el manxec d'Albacete, Fernando Ibáñez, i el madrileny, clar, de Madrid, Jaime Gómez. Són els àrbitres de l'encontre, que va a començar en un no-res, perquè ja estan els dos quintets inicials damunt del parquet i només s'espera que concloga la música i que puga començar el partit en el moment en el que acaba de plegar després de l'odissea que és vindre de posar a València la nostra Maria Pina.
1: Buenas, hola, hola. Sí, sí, he venido corriendo. Obvio, la ocasión lo merece. Un poquito de tráfico, pero ya estoy aquí a tope.
2: Bueno, pues ahora saludé a María con toca. ¿Qué resta para que comence el partido, Luis?
0: Res, el rellotge ja està a zero. Les 10 jugadores estan damunt del terreny de joc i només falta que el baló vagi a l'aire i cap allà va l'àrbitre principal del partit, Jacobo Rial. El partit acaba de començar. La primera possessió espera València Bàsquet, que juga amb quin quintet, Salva?
3: Que forma en Ivonne Anderson, en Elena Buenavida, Aguafam, Leofibic i Raquel Carrera.
0: El primer triple de la cantina, Aguafam Ferro. El baló per a Spars Girona, que juga la primera possessió del encontre. L'equip de Roberto Íñiguez, dos exjugadors de València Bàsquet en les dos banquetes, busquen també el llançament exterior. Les jugadores catalanes, el baló al Ferro, el rebot per a Pere Vida, la pilota per a València Bàsquet.
3: Les de Roberto Íñiguez, que eixen en Juste Josite, en Clara Holm, Carolina Guerrero, Marian Koulibaly, la MVP d'esta temporada i quintet ideal de la Lliga, i en Ainhoa López.
0: Amb la baixa de Chloe Bibi en l'equip català. Primer minut disputant-se, Salva, d'este empat a zero entre València Bàsquet i Girona. Va carrera, llançament tampoc entra. El rebot serà per a Spars Girona.
2: Hola, María, ¿qué tal?
1: Buenas, pues muy bien. Viendo, bueno, estaba fijándome en el banquillo de Girona, está Laura Quevedo en la bici, ¿no? Había un antecedente, ¿no?
2: ¿Es baixa o...?
1: Bueno, pues Roberto ha dicho como que en principio no va a jugar, pero
2: ni ella ni Marta Canella, ¿verdad?
1: Sí, entiendo que si el partido lo reclama y ve oportunidad de ganar, imagino que sí que la pondrá, no sé, ahora veremos, a ver.
0: El primer triple del partido, espera Girona, la acaba de anotar la segua jugadora norteamericana, así que Axel Merceron coloca el 0-3 al marcador del Roig Arena.
2: María, sense Marta Canella, sense Laura Quevedo i sense Chloe Bibi, sí, que és una baixa important, ¿eh? Este es un equip diferent, sí, al de la Lliga.
1: Totalmente, es que te obliga a jugar de una manera diferente y más, pues aquí, el momento en el que estamos tan cerca de la final y contra Valencia, ya lo ha dicho Roberto, lleva como un mes en sus declaraciones pues anunciando que el equipo llega muy tocado, no, a nivel físicamente, a nivel de rotación y bueno, pero bueno, hoy son 40 minutos, yo creo que Girona va a plantar cara y va a ser un partido emocionante.
0: Va a buscar de nuevo el llançament desde la llarga distancia el equipo catalá. La pilota interior para Koulibaly, llançament a 4 metros, cistella. 2 de 2 para Koulibaly. Agafa distancia Girona en este inici, 0-5 al marcador. En 2 minuts, Salva, 0 punts per a València.
3: Sí, no és un bon començament per a València Bàsquet, i cal destacar que, bueno, pues Koulibaly és la MVP de la temporada, com diuen, també el quintet inicial, i ara sí, arriba la primera.
0: El triple de Ivonne Anderson per a València Bàsquet per a obrir el marcador.
1: Está bien que se atreva con ese triple, ¿no? Le están pasando en el bloqueo directo por detrás de la defensa, y es bien que en el primer rebloqueo pues haya podido meter ese triple.
0: Ataca Girona, Holm, la penetració, la safata, el llançament que no entra, el rebot per a Aguafam, a córrer Anderson per a València Bàsquet. Anderson, que busca la penetració, el coast to coast i la cistella. Anota Anderson en una greu errada defensiva per part d'Espars Girona, i València Bàsquet, que empata el partit a 5.
1: Sí, una penetración de una de las aleros que ha dejado descubierto el balance y hemos aprovechado genial. Anderson, como siempre, con ese puntito de inicio que nos da muchas cosas.
0: Koulibaly ara erra, llançament de

0: 3 punts. El balón que torna a ser per a Unigirona. La terra, perdó, per a València Bàsquet, Raquel Carrera. Carrera que busca Fibich, l'alemanya que llança desequilibrada, no entra, el rebote és en atac per a València Bàsquet. Carrera este de nou sí. Per a Fibich, este sí.
1: Vamos.
0: Este sí, esta posició sí era més natural. El tir de 3, primer avantatge en el partit per a València Bàsquet, que guanya per 3. 8 a 5, són les semifinals de la Lliga, partida anada. A punt de perdre ara Unigirona. La jugarà des de la seua base, el llançament amb mà esquerra que no entra, el rebot espera Buenavida, a córrer l'altra volta València Bàsquet. Buenavida que tractava d'entregar, ho fa cap a Fievich. De nou Buenavida, fa el canvi cap a l'esquerra, Anderson des de 6 metres llança, no anota, el rebot és en defensa per a l'equip gironí. Clara Holm, la base sueca, ara penetra, llança amb l'esquerra, es queda curt, el rebot és en defensa per a València Bàsquet. 8 a 5 al marcador, ja han transcorregut 4 minuts d'este partit. Buenavida, entrega per a que la juga de nou Yvonne Anderson. Anderson per a Guafam, el llançament de la llarga distància que no entra. El rebot serà per a València Bàsquet perquè després de rebotejar l'ha enviada amb el peu fora de la canxa Clara Holm.
2: A mi era l'assistència de públic al Rochanera, Salva?
3: Bueno, de manera, jo crec que fluixeta, o sea, ha millorat, però no molt.
0: Jo crec que al 2000 no apleguem.
3: No, jo crec que no. És de veres que la part de la llotja, no, de la zona VIP està més buida que de l'habitual. La resta pues, sí que presenta una presència més pareguda als de partits de Lliga.
0: Però la gradera que tenim en l'esquena està completament buida, la...
3: Sí, la zona de l'animació, sí. No? On sol estar la grada d'animació.
0: La zona de la xaranga.
3: Sí.
0: Està buida, 8 a 5 al marcador, i han transcorregut 4 minuts i mig d'este primer quart. Està jugant Girona. La pilota per a que la jugui l'equip català. Així és Quevedo, no? Ahí està, Quevedo, tir de 3, no entra. El rebot en defensa espera l'equip valencià. Fievich es queda tombada en terra amb 6 problemes, però finalment pot alçar-se. Equador del primer quart. Yvonne Anderson busca el contacte, llança i anota des de la pintura. 10 a 5 en el marcador. València Bàsquet, parcial de 10 a 0, María.
1: Es que esta Anderson tiene de todo, ¿eh? Ha corrido contraataques, ha jugado bloqueos directos, ha jugado ahora un uno contra uno puro ella sola, con choque, con determinación. Y ahora, bueno, pues ver con Laura Quevedo en el juego, hay que ajustar un poquito más, sobre todo los triples, ¿no? Y esas... ¡Ay!
0: Ya falta en ataque.
1: Parece que le ha dado con el codo.
2: Sí, en la cara. Pares. Le ha pegado una colzada en la cara, sí, sí.
0: Queixa de la cara, la jugadora de València Bàsquet està tombada així davant, no la podem veure.
1: Se'ls duelen, eh?
3: Sí, està en terra la jugadora Leo Fibich de València Bàsquet, en les mans en la cara. Anem a veure si té algun tipus de ferida o...
1: No.
3: Jo crec que no, és tampoc marejada, és un colp a la mandíbula, es tira les mans a la mandíbula, es queixa...
0: Com si siguen femení Valverde, igual.
3: Home, jo crec que Valverde acaba pitjor.
2: Bueno, pues sembla que va poder continuar sense massa
3: sí, sí.
2: Problemes.
3: Es recupera Leo Fibich.
0: Serà pilota per a València Bàsquet, 4-31, perquè concloca este primer quart. València Bàsquet que guanya 10 a 5, està en un parcial obert de 10 a 0 en el marcador. Anderson en atac per a l'equip taronja. Va a buscar la passada per a Fievich, que està perfectament recuperada. Penetra, llança, la remanguillé, però troba la falta personal. Gran tir lliures per a Fievich. Es mou la banqueta, Salva, de València Bàsquet.
3: Sí, s'entra en la banqueta Yvonne Anderson. Entra a la pista Leti Romero.
0: Ah, bueno, estis lliures per a Fievich. Per a la pivota alemanya, el primer ja està dins. Buscarà la segona oportunitat en el tir de 3 punts. Allà va Fievich, segon tir lliure per a l'alert pivot alemany. No entra, el rebot és en atac magnífic de Buenavida, com el lluita, eh? Que treballa ara, que és Buenavida, que ara llança, ha botat a una cama i finalment el rebot serà per a Girona. Quan hi ha canvi...
3: Es prepara per entrar en València Bàsquet, que era el Casas, que ja es lleva aquesta sudadera d'escalfament i torna a la pista per part d'Unigirona, Josité.
2: Està Hilsman, no?, en canxa ja, també.
3: Sí, Julka, ahí está.

0: Enqueta, Roberto Íñiguez s'ha queixat d'insults per part d'un sector del públic del Roig Arena.
1: Y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto... Y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito, Fontallao. Aquí sí, aquí sí. Aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy. De detrás del banquillo. Para mí, un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Porque delante de niños, tiene que echarlas. No, no, tú no puedes consentir tener a esa gente en el público.
0: Sevilla Atlético, Deportivo Eldense, la primera final per l'ascens en apunt. La televisió autonòmica retransmetrà diumenge a partir de les 12 l'enfrontament entre el filial del Sevilla i el Club Deportivo Eldense, és a dir, el duel del QR contra el líder del grup segon de la primera ref. Serà la primera de les tres finals que li resten al conjunt de Claudio Barragán fins a fer realitat el somni de tornar un any després i de forma directa a la categoria de plata del futbol espanyol. A falta de tres jornades perquè acabi la lliga regular, l'Eldense suma 65 punts amb només 9 per disputar-se. L'equip blaugrana lidera la taula, empatat amb el Club Esportiu Sabadell, que en esta jornada visita el tercer classificat, el filial de l'Atlético de Madrid. Escoltem el central del Deportivo, Arnau Gaisas.
2: Crec que l'equip està mental i físicament preparadíssim per afrontar el que queda, i ja et dic, és una situació que tothom voldria estar-hi, així que estem més que preparats. El partit serà complicadíssim, però tot passa per guanyar diumenge. L'equip només té el cap pensant al Sevilla Atlético. Nosaltres anirem a la nostra i arribar doncs als 68 punts.
0: Pilota valenciana per a punta a punta oferirà pel web el Gran Premi de Benissa d'escala i corda diumenge a les 6 i mitja de la vesprada, que enfrontarà perfectament una final avançada del campionat individual que ja està en disputa i que podria tornar a emparellar-los en el quadre.
3: Les 11 de la nit i 19 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts per a X o Twitter, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, també en número i en xifra per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio és el perfil d'Instagram, però sense xifres, tot en paraula, tot en lletra. Sí, el que voleu és enviar un àudio, teniu el nostre número de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01. Pregunta que feu avui, penjar una foto jugant a golf en dia lliure com ha fet Ramazzani, ho consideres intrascendent, greu, poc afortunat? Les 11 i 19, de tot això i de moltes coses més, xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Estás escoltant 90 minuts.

0: amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
1: Onze i 22. Recordadme lo major que sóc escoltant els Waterboys. Aquesta és una grandíssima cançó de Hall of the Moon. Bueno, pues... Folgado en el València, dia lliure, no per a tots, alguns han anat a treballar, i els que no han anat a treballar, algun com Ramazzani, bueno, pues ha fet una acció que ara després parlarem d'ella en la tertúlia, però que és una foto d'ell jugant al golf.
2: Bueno, d'aquestes coses tampoc ens han sentit massa parlar esta setmana els oients, al final. I la reflexió la va fer així en esta sintonia diumenge Pepe Pla. Uh-huh. El València no té un problema de dies lliures, eh? Repetís la frase de Pepe Pla. El València té un problema de futbol. I a partir d'ahí, bueno, pues el València té un problema de gestió de vestidor, té un problema d'entrenador, té un problema de comportament de futbolistes i té un problema de club i d'estructura, perquè no hi ha club i no hi ha estructura. No té un problema de dies lliures. El que passa és que este José Manolo, pues agreuixen tota la problemàtica del València. Avui havia marcat, estava marcat en el microcicle d'esta setmana, que ja va jornada festiva, que a més la jornada festiva d'esta setmana era doble, primer diumenge i després en el dia d'avui. I bueno, és cert que, i és habitual, moltes vegades que diferents futbolistes treballar o per a posar-se més dels fisios. I avui hem vist com Guido, Dimitrieski, Luis Rioja, Gallà, Unai Núñez, Xomer o Jesús Vázquez han acudit a treballar, a més del grup dels futbolistes lesionats, que, bueno, pues estos habitualment, quan tenen alguna lesió, també s'acosten a recuperar-se a les instal·lacions de Paterna. Però, pues este matí ha sorprès com en les seues xarxes socials, en el seu perfil d'Instagram, Ramazzani, pues ha penjat una fotografia on se'l veia jugant al golf. I a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues tot això ha encès la polèmica i les crítiques al voltant de la plantilla, de que per què ho he de lliure, de per què te'n vas a jugar al golf. Bueno, la meva opinió, després supose que la raonarem o la xerrarem en tertúlia. Els futbolistes el dia lliure poden fer absolutament el que vulguin, perquè tenen dia lliure, però... Mm-hmm. Jo crec que, conforme està el pati, Manolo, pensar aquestes coses en xarxes socials es perjudica directament. És una torpesa.
1: Absoluta.
2: Ara, en el cap de Ramazzani, ho he dit moltes vegades, ahí dalt no pilota ningú.
1: No hi ha pilot.
2: Per això ja és de futbolista, Manolo. Quan acabe jo no me'l quedaria.
1: A banda de que, en efecte, una de les coses, com ja he dit jo en l'editorial, és que este senyor sap que en 3 setmanes se'n va. Falla el que falla.
2: Ell sí, però diu que vol quedar-se.
1: Ah, bueno, sí.
2: Pues, Largi, si vols quedar-te, pues no sigues torpe, tampoc.
1: Bueno, què vols que te diga? Escolta, hem parlat de dies lliures...
2: Clar, no, és que jo crec que lo que anem a contar ara és lo absolutament mollar d'esta història.
1: Bueno.
2: Que a molta gent va dir, ¿cómo?
1: A veure, no es justificarà uns, i més així que crec que estem siguent prou durs amb Corberán, però quina ha sigut la relació de dies lliures de l'Atleti de Bilbao esta setmana?
2: L'Atlètic Club de Bilbao, Manolo, ha tingut 3 dies de descans esta setmana.
1: Tres.
2: Diumenge.
1: Sí.
2: Va jugar dissabte.
1: Contra l'Alavés.
2: Dimarts. Uh-huh. I avui dijous. També ha tingut jornada de descans l'Atlètic Club de Bilbao. València, recordem, previst 4:15 en Sant Mamés, corresponent a la jornada 35 de la Lliga. Va jugar dissabte. Uh-huh. Va guanyar 2-4 a Vitoria, però, Manolo, 3 dies de descans per a l'Atlètic Club de Bilbao. Això és el que comentarem així quan va esclatar tota esta polèmica, que no recorde si va ser... diumenge o dilluns, quan van anunciar en esta sintonia dilluns que el València tindria festa dijous. Al final hi ha un conveni laboral, uh-huh, signat a Mafe, i els futbolistes tenen dret a X dies durant la temporada festius, com que molts equips els acumulen a l'última hora. Pues l'Atlètic de Bilbao esta setmana ha donat 3 dies de descans. Crec que el Villarreal, encara que està en una realitat absolutament diferent, bueno, pues també ha tingut 3 dies de descans. Però tot això té relació també amb el conveni laboral que està signant entre l'AFE i els futbolistes, i la patronal i la Lliga, perquè, bueno, pues, els futbolistes com a treballadors també tinguin dret a X dies lliures al llarg de la temporada. Però vaja... El València, 2 dies lliures. L'Atlètic Club, que és el rival, s'està jugant a Europa, eh? Uh-huh. Si li guanya el València. I palma el Celta, crec que l'igual en la classificació. No sé com estarà el golaveratge entre tots dos, però tindria possibilitats de jugar a Europa la pròxima temporada l'equip de Valverde. 3 dies lliures per a l'equip de Valverde.
1: Ni llevem ni posem. Estes són les dades fredes. Després entrarem en altra circumstància. Però 2 dies lliures el València, 3 l'Atleti de

0: de Bilbao. Per cert, estàvem parlant del Rayo abans. El Rayo, amb esta
1: classificació
0: per la final de la Conference League, fa que Espanya puga mantindre els 5 equips en Champions. Què vol dir? Que corre l'escalafó, sí. com diria aquell. Hi ha un acudit molt vell, no? Se mor el papa i un escolanet en una guia, diu això, que corre l'escalafó. Sí. Pues corre l'escalafó. Per tant, ara falta per veure si la Reial està dins dels 7 primers, el 8è podria entrar en Europa, i si no, pues els 7 primers, perquè el 7è sí aniria a Conference, si no seria el 8è. Bueno, ja sabeu totes les combinacions, no? Però el que sí que queda clar és que ja altra volta, pues les mateixes places que l'any passat, i a lo millor una més, perquè si el Rayo guanyarà la Conference, crec que té dret a jugar en la UEFA, sinó, bueno, en l'Europa League, si no recordes. Bueno, pues, per això és important saber què és el que ha ocorregut, i també és important saber que el Rayo tindrà la final de la Conference el dia 27. Per tant, així vindran més titulars, vindran més suplents, vindrà relaxat, no vindrà... No ho sabem. No ho sabem. Però segur que en el seu dia parlarem molt de tot això. Algo més que contar del València?
1: No, després en tertúlia ja parlarem més del València.
0: Bueno, pues ara parlarem del València Club de Futbol. Anem a parlar perquè demà comença la Lliga i demà hi ha un altre partit de Tanatori League, no?
1: Sí, demà hi ha partit de Tanatori League, sí.

0: área que seguro que no va a volver a pasar, bueno, yo espero que tarde también muchísimo tiempo en volver a pasar.
1: Les paraules de Pedro Martínez. Recordem ràpidament que Josep Puerto va ser baix en el quart partit per un esquince en el turmell esquerre, producte d'una acció en el tercer partit. La baixa de Puerto que s'afegeix a la de Xavi López Aróstegui, que pateix una lesió muscular.
2: Bueno, les 11:47, abans de terminar la primera part del programa, tens un consell per als nostres oients.
1: Sí, un consell per a tots els oients que estiguen buscant treball a hores d'ara, perquè tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. Buscar treball no és només enviar currículums, és decidir, avançar i moltes vegades tornar a començar. En Labora no estàs sol. T'ofereixen orientació personalitzada, formació gratuïta i accés a milers d'ofertes d'ocupació. T'ajuden a millorar el currículum, a preparar-te per a entrevistes i a trobar noves oportunitats. I si necessites canviar de rumb, t'acompanyen per a formar-te en el que busquen les empreses, perquè buscar treball i trobar treball també és guanyar confiança i saber que hi ha algú al teu costat. Siguen quins siguen els teus passos, Labora està amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
2: Les 11:48, tanquem la primera part del programa, la informativa, després de pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
4: Estàs escoltant 90 minuts.
3: Tu balcón.
5: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
4: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
6: D'Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
7: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 51 minuts comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, així en el 90 minuts. Abans, vos recordem la pregunta que vos estem fent per a intercanviar opinions. X o Twitter, arroba 90 minuts, el 90 en xifra, el número. També el 90 en xifra o el número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio i 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, per al perfil d'Instagram. Si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que estem fent avui: penjar una foto jugant a golf en un dia lliure com ha fet Ramazzani ho consideres intrascendent, greu, poc afortunat? Bueno, pues d'això i de moltes coses més anem a xerrar la nostra tertúlia de dijous amb un dels habituals de dijous, com és Javi Lázaro, Radio Marca. Hola, Javi, què tal?
1: Muy buena noche, Manolo.
0: ¿Cómo está usted?
1: Estamos bien, estamos bien.
0: De categoría. I no és un habitual de dijous, però William ha fet un espai per a que...

0: Sevilla fa 3 anys, quan el València estava lluitant per lo mateix, mm-hmm. el Sevilla estava guanyant l'Europa League. Clar. Per tant, no hi ha aquest procés el de desgaste. Clar.
1: Però mira, jo ho deia ahir, perdona, Javi, jo ho deia ahir i avui ho he ampliat en l'editorial. Jo crec que en el València ningú és conscient del perill que suposa un descens a segona divisió. Ningú. I per tant, això no es transmet. I com no es transmet, passen les coses que passen en este club. Per exemple, l'any de Baraja, la 22-23, els últims 4-5, no recordo, un reportatge del Nou Mestalla, ja l'he, arreglando. Primer, perquè s'ha assumit la misèria ja forma part del decorat, val? I segon, perquè...
0: Li has perdut el respecte a estar on estàs.
1: Li has perdut el respecte a estar on estàs.
0: Fa 2 anys,
1: ja,
0: si
1: estaves en el teu lloc natural, clar, val? I perquè, com deia... hi ha un problema, la famosa declaració que hi ha de Tebas de, bueno, si València baja no serà una catàstrofe, que és el mateix que va dir l'any de Baraja i Maibáñez. Bueno, pues si se baja tampoc serà un drama. I a la fi, com a 11.000 quilòmetres no tenen ni idea del dolor que suposa un descens, allí, i perquè aquestes coses se transmeten de dalt a baix, allí no n'hi ha qui senta ni patisca, i com això se transmet, és una cadena de mando i se transmet de dalt a baix. I com això se transmet, doncs què se transmet? El no res. I estem en un no res en què així sembla que no hi ha problema i que si vaig a València, doncs, bueno, doncs avant del carro. I crec que no són conscients de lo que significa per a la gent, perquè ells desprecien a la gent, del que significa un descens.
2: Yo no estoy muy de acuerdo con
1: perfecte.
2: Con que no lo sientan, básicamente porque he visto el mercado de invierno que ha hecho el Valencia y el dinero que se ha gastado.
1: Sí, pero eso es un tema empresarial.
2: Bueno, claro, pero ese movimiento empresarial que se hace malo se hace para que el equipo no descienda. Otra cosa es que hayan confiado en exceso, que yo creo que esa es mi lectura, hayan confiado en exceso en el director deportivo, en definitiva en el CEO. O sea, la sensación esta de que el equipo muere con en la temporada con el entrenador sí o sí, es evidente que se ha demostrado que es un error de asumido.
0: Yo lo que... O sea, recordeu, crec que va ser al mes de gener, ¿no? Una rueda de premsa que va a donar Ron Gurley. De que li van preguntar, no sé qui va ser, potser si era Paco Polit, o és que Paco li va donar bola i sa resposta en xarxes socials i en raó, no? Que li van preguntar si ell baixaria al vestidor, no? I Ron va dir, bueno, la carta de quan tinga que baixar al vestidor...
1: I se fragment de ja el posarem sí. Així quan s'assabentarem que havia baixat al vestidor.
0: Lo va dir, ja baixaré. Què passa? Que quan ha baixat és que cap futbolista sabia qui era. Per què? Perquè com no has baixat en tot l'any, quan baixes a donar un cop d'efecte, eres un poquet un desconegut per als futbolistes perquè Ron no està tant en el dia a dia. És una realitat.
1: Si és que això és un altre problema. Qui baix a ese vestidor a pegar un tiro d'orelles?
0: Jo, mira, quan...
1: Ron no, ni està ni se li espera. En el entrenador no creu la plantilla. I el director general està amagat jugant a Juego de Tronos des de fa mesos.
0: Sí, però Manolo, però... tot i que la responsabilitat per damunt. És com lo de Ramazzani, que encara parlarem.
1: Sí.
0: És que no és cosa de... És a dir, l'entrenador ha d'alinear o no a Ramazzani. Com Ramazzani està bé, juga. Si no està bé, no juga. Però ha d'haver una figura que estiga pendent d'aquestes coses com pujar fotos a xarxes socials en un dia lliure, sabent la que està caigent a València.
1: Però és que... I algú li ha reconvingut al jugador per a que la lleve?
0: Bueno, crec que l'ha llevat a les 3 hores.
2: No, jo se lo desconozco. Lo que sí que creo, que és un poco la pregunta con la que hemos arrancado un poco este tramo, lo que sí que creo es que necesito ver al equipo el domingo. Porque es verdad que el clima es el que describes, Manolo, pero también tengo claro que el viernes pasado, después de haber ganado el Girona y en la previa de Atlético de Madrid, donde todo parecía que iba a ser un paseo en barca y donde parecía que el Valencia iba a cerrar ya el tema, pues no había esta sensación.
0: Mira, yo...
2: Ahora, acabo Nacho. Teniendo en cuenta el partido que vimos el sábado, eso es lo que hace que la gente ahora mismo tenga ese temor. O sea, al final ya no es la clasificación, que también... Es que vienes de un partido que te describe lo opuesto a lo que necesitas hoy en día. Que es, evidentemente, no dar por hecho nada, es futbolísticamente tener recursos...
1: Yo
2: tener
1: que pensaba
2: enchufados.
1: Que el Sevilla caía segur, el nada. Sevilla dilluns, es verita que la Real va a estar molt per davall de la seva
2: Yo segur, tampoco creo
1: pero,
2: que...
1: Sí, pero... yo ho tenia quasi segur. Però el Sevilla dilluns, tot i que la Real és cert que va donar un rendiment molt lluny de les seues prestacions habituals, però és que el Sevilla va a ir amb els ulls injectats en sang.

0: excede, porque hay gente que se excede, pero joder, de capitán del Valencia, que lleva tantos años, te esperas más templanza. Y yo creo que hubiera sido muy sencillo salir ese día, explicar lo que pasó, pedir perdón, porque debía pedir perdón, y yo creo que todavía debería hacerlo, y aclarar todo esto y punto. ¿Por qué? Porque luego se ha viciado todo, ya estamos aquí media temporada o tres cuartos de temporada después, y Gaya todavía tiene ese problema. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues hombre, yo creo que también hay una responsabilidad de Gaya. O sea,
1: sí,
0: no, aquí no, ya no es una cuestión de solo del club, sino que...
1: No, son los blancs o negres, pero ya este men es matizos del gris. Folgado, que te ves molt callat.
2: A mí solamente me interesa si has saludat a Toni, que està sigut. No sé si l'has saludat.
1: Estava esperant que estigueres tu.
2: No l'has saludat encara.
1: No, encara.
2: Les 12 i 7, i està l'home així des de que començava el programa.
1: Que faltaves tu.
2: Qué vergonya, Manolo.
0: I ha traído, o sea,
2: qué vergonya, porta pastis,
0: Se ha ganat la plaça.
1: Por favor, ho explique. Increïble, Manolo. Tenim sempre un temps dels oients i un dels
2: Se te había olvidado, que es lamentable.
1: Envía missatge, es Toni de Torrent, a Kiwi, tenim el gust de tindre així.
3: Grande.
1: Toni, benvingut, esperem que te ho estigues passant bé. I a més, Toni, pues, ha dut pues, uns pastissets per a que després, pues, bueno, pues, puguem tindre la panxa una miqueta més.
2: Ah, jo ja els he provat.
1: Tu ja has provat?
2: Boníssims.
3: Espectaculars. No hi ha cafè?
1: No.
2: Igual a portar ron.
1: Això a la màquina o a roncar-li. Escolteu, tema que ha dit abans Nacho, el tema de la foto de Ramazzani, que esperes una mica, has començat, i per el desgovern que n'hi ha en el club. I quan acabeu de Ramazzani, vos contaré altra.
3: Pues per a mi exemplifica l'absència d'una estructura de club, perquè jo... Mira, jo pense que se li poden dir coses a l'entrenador, però pense que aquesta no va en ell, perquè no és cosa de l'entrenador estar pendent de lo que puixen o de com actuen els futbolistes. Jo crec que aquesta sensació que hi ha de desgovern, per cert, en part pareguda a lo que passa al Real Madrid, lleva les distàncies, no? Però aquesta sensació de descontrol provoca aquest tipus de situacions que els futbolistes pensen... Pues bueno, que tinguen el control d'una situació que està provocant que l'afició estiga patint moltíssim. Dit això, bueno, pues a lo millor ara la gent entén per què Ramazzani no jugava en la primera volta, perquè lo fàcil, per a mi, lo fàcil és dir, és que a Carlos li està salvant qui no jugava en la primera volta. Per què Ramazzani no jugava en la primera?
1: Cert.
3: Sí, però per què Ramazzani no jugava en la primera volta? Perquè si volem parlem...
2: Perquè no hi ha nadie al volant.
3: Perquè si volem parlem de com hi sia Ramazzani de festa. Ara bé, després podem parlar de lo següent. Tu, quan portes Ramazzani, saps qui és Ramazzani. No estàs portant a un canterà de 17 anys, eh? Vull dir, estàs portant a un tio que saps com és, Per tant, és ja lo de sempre, no? Que sempre pots mirar un poquet més amunt i més amunt i més amunt.
0: Sinceramente, es absolutamente ahorrable. No creo que haya que matar al chaval, porque evidentemente uno en un día libre puede hacer lo que quiera, pero yo creo que es ahorrable esa imagen y es algo que debería evitar. Pero también creo a la vez que para mí ese tipo de análisis me importa quien sea. O sea, por ejemplo, me parece peor hace un par de semanas o hace una semana o no sé cuándo Danjuma jugando a pádel y cosas así. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque escóndete, chico.
1: Pues
0: mira, con el año que están haciendo,
1: ahora
0: escóndete.
1: Ahora le matan a la parada de Danjuma, claro. que ha pensado una historia.
0: Es que al final hay veces que hay ciertos futbolistas que, bueno, pues lo que necesitan es un asesoramiento 24 horas. No les vale con una cuestión externa.
1: ¿Por qué yo vaig echar Ramazzani, Sadik, Danjuma con la confraría del cable pelat?
0: No me va a ver porque... La regularidad no es lo que les define, ¿no?
1: A la fi... Estás intentando ver el Google Maps, yo también. No se veo.
2: Contado ya.
0: Yo no, como no lo estoy mirando, a ver...
1: Això cal ficar-ho en parèntesi, perquè no sabem què és.
2: Ni quan és.
1: Sí, quan està l'hora. Sí, fa 50 minuts.
3: 23 i 12, a més, l'hora del rellotge.
1: L'11 i 12, correcte, ha penjat Danjuma una història en el seu Instagram conduint. A lo millor anava cap a casa, vull dir, tampoc... però, clar, la gent està dient, bueno, quines hores són estes de conduir per ahí tal i qual, és que no sabem on anava, ni d'on venia. Per tant, l'únic que sabem és que l'ha penjada. Punt i final.
3: Ja, però és...
2: No posa res, ni és... No posa res, no cap posa emoji, cap cosa, res.
3: La falta de...
1: Després de lo que ha passat, que la puxe ell...
3: Clar, i la falta d'empatia en la situació que està vivint el València. Però jo torno a la mateixa. Quan tu fitxes Sadik, fitxes Ramazzani, fitxes Danjuma, tu saps el tipus de futbolista que fitxes? Per exemple, quan fitxes Rioja, tu no esperes que clave 10 golaços per l'escaire, però almenys esperes un tio pues, compromès, que córrega, que esté ahí. Quan fitxes Danjuma, saps el que fitxes? És que...
1: I més quan més he dit, sense opció de compra.

0: Ana y Paterners, que diuen, en el día lliure hoy s'han exercitat i sempre estan ahí, Rioja i Gallà. No sé, un poquet... O sigui, és tan com està la situació, jo també, si fos futbolista, a lo millor diria, oye, mira, me vaig a passar ahí, faig una horeta de gimnasi, me'n vaig, però un poquet de decoro, de decoro. Però això ja és decisió de cadascun. Claro. Però el que sí que no pense és que se pugui criticar el cos tècnic per donar el dia lliure quan és algo que es fa independentment dels resultats.
1: Bueno, pues, pero tornamos a lo mateix, si no hi ha de goro, no, pues, pues això, ni a l'hora de pinjar una foto jugant a golf, ni a l'hora de pujar una story conduint fa 55 minuts...
2: Són incontrolables els jugadors, Manolo, que això al final ahí també...
0: No, ahí jo no estic d'acord.
2: Jo sí, jo sí.
0: Però quan, vosaltres, heu parlat...
1: Els jugadors són incontrolables
2: si no hi ha autoritat en el club,
1: quan
0: perceben un club feble. Ahí está. Jo ahí era molt jove, a sols parlava en un jugador, i me deia... Ostras, es que si vais a Alemán, o a lo mejor cosas que me contaba, les puc, que yo era muy joven, ¿no? Les puc contar, no, no, que como se entera de Alemán. Y eso era respecte, eso era por, eso era. Porque ella está, por ejemplo, es que yo veis moltes semblances. Tantes, entre cometes, como si hubiera filtraciones de vestidor al Real Madrid y al Valencia. Pero esa sensación que dona de, bueno, yo puc tirar merda al entrenador, yo puc tirar merda tal, y no pasar res.
1: Pues sí que pasa, mireu cómo está el club. Toni, ¿te vas a pasar bien?
0: Pues, ha estat intensa,
1: quan vulguis tornes, sobretot si dus pastissets.
2: Hombre.
1: Gràcies per vindre, Toni. Lázaro, gràcies.
2: Buenas noches, Manolo.
1: Sánchez, gràcies.
0: Bona nit.
1: Folgado de mes.
3: Adeu.
1: Señores, senyors, ho dissem així. Ja sabeu com va això. I és que ara ve el programa L'Hora de la Cultura, presentat per Rei Joan. La remissió d'este programa a les 5 i mitja de la matinada. Si esteu escoltant-nos de matinada, bon dia, perquè esteu matinant moltíssim. Ja sabeu que es posa en esta sintonia demà a les 2, amb Daniel Mosilla, i per la vesprada tenim Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web de Punt. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: No sé si vos passa, però de tant en tant patim o som diana de l'insult, l'exabrupte, la desqualificació o directament la calúmnia per part de gent que a priori mai ho hauríem dit. O simplement ens veiem dins d'un sac en el qual, sense saber per què, algú ha decidit posar-nos. Massa sovint, l'insult i el menyspreu no naixen de la força, sinó tot el contrari, naixen de la fragilitat. Hi ha qui, quan se sent insegur, ignorat, ferit o incapaç d'expressar el que realment li passa, transforma aquesta tensió en agressivitat. L'insult dona una sensació ràpida de poder, simplifica el conflicte, evita la reflexió i permet descarregar emocions sense exposar-se gens. Quasi que diríem que és més fàcil insultar, difamar o desqualificar que posar-nos a analitzar allò que tenim davant i intentar entendre-ho per canviar-ho. O simplement fer alguna cosa de profit, no sé, no perdre el temps. També hi ha un factor social. En alguns entorns, qui crida més o humilia més rep atenció, rep reforç o fins i tot admiració. I un cas claríssim, el tenim ahir. Tots són les xarxes. És penós, però de vegades es confon contundència amb autoritat. I encara un altre detall que hauríem de plantejar-nos. Insultar deshumanitza l'altre. Quan deixes de veure l'altre com una persona complexa, es fa més fàcil atacar-lo sense sentir cap responsabilitat emocional. Quan insultem, critiquem en genèric, no sé, els periodistes, els de l'equip blau, els que porten jersei a ratlles. Les persones deixen de ser persones per a convertir-se en una part quasi invisible d'un grup absolutament impersonal. El temps que ens ha tocat viure es nodreix amb molta freqüència de l'insult i la desqualificació, una actitud que no té res de valentia i molt menys de profunditat. La valentia passa per l'extrem contrari. Passa per sostindre el desacord amb fermesa, però sense degradar l'altre, argumentant, debatent. Però clar, per poder-ho fer així cal un mínim d'intel·ligència, no?
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Avui, a l'hora de la cultura, tenim el privilegi de parlar uns minuts amb un artista que, sense dubte, ha format part d'una generació de músics, escriptors i poetes que han sabut reflectir amb delicadesa i molta honestedat les realitats del nostre temps. Avui parlem amb un artista que estrena projecte en solitari i que es llança a la piscina després de més de 2 dècades composant, gravant i de gira amb una de les bandes insígnia de l'indie en castellà, Vetusta Morla. Després de tocar en tots els escenaris, festivals, i toca al front del seu propi projecte i el defensa amb la seva veu. Un primer disc sota el nom de Nadie con ese nombre vive aquí, del que ja hem tastat 2 senzills. El primer d'ells, En qué momento dudé de ti, que estem escoltant.

Doncs el que dèiem, ganes d'escoltar el disc sencer i de trobar Guille Galván damunt dels escenaris en algun concert íntim. Ara fem un xicotet repàs del que podeu fer demà. Demà, un dia que s'inaugura el València Foto 2026. Serà a les 6 de la vesprada al Centre del Carme, Cultura Contemporània. Enguany el València Foto centra la mirada en el Mediterrani i en Marroc com a país pont entre dos vores. En l'acte participaran el director del València Foto, Nicolás Llorenç Lebo, la directora del centre Le Chateau de Toulouse, Magali Blenet, i el fotògraf Theo Combe, autor de l'exposició Noir Méditerrané, que es pot veure al Carme des de demà. No oblideu que demà divendres comença el festival Xalar a l'Alt Maestrat. El festival arranca ben a Salt a les 5 de la vesprada amb el Collage Acció Col·lectiu de Macarena Recuerda. Després d'un berenar popular per als més menuts, que segur que els grans es colen també, a les 7 de la vesprada, Tròpico, de la companyia d'Elx Marroc, espectacle de dansa contemporània amb coreografia i direcció de Melodia García. I a les 8 i mitja, Quería ser maricón, pero nací sudaca, de l'artista mexicana Mazorra, un monòleg que ens presenta la realitat d'un jove que deixa el seu país per la discriminació que patix per la seva sexualitat i que arriba a un altre, el nostre, on descobreix que encara pot patir altres discriminacions, com ara el racisme per ser migrant. Seguim a les 7 de la vesprada a la sala Matilde Salvador, Conquestes, un espectacle d'escena Erasmus de la Universitat de València que ens fa somriure, pensar i reflexionar sobre les conquestes, les guanyades i les perdudes, les territorials i les simbòliques. A les 8 de demà podeu anar al teatre i teniu molt on triar, no? Al Teatre Thalia, senyora Einstein, on coneixereu Mileva Mari, física, matemàtica i coautora de la teoria de la relativitat, tot i que la seva autoria va quedar amagada darrere de la del seu home, Albert Einstein. Atenció, perquè demà arriba també a les 8 a la sala Flumen, Houdini, Història d'una muerte. En l'espectacle sembla que anem a assistir a l'última confessió del famós escapista i il·lusionista en una funció que combina teatre, màgia, escapisme, dansa i, segons tenim entès, una sessió espiritista en viu. Seguim a les 8. La sala Carme Teatre ens ofereix demà a les 8 coreografies virtuals, un projecte d'investigació i creació de dansa contemporània per a dos cossos i múltiples pantalles. La peça ens posa enmig de la tradició i la digitalització per a explorar com el llenguatge del moviment dialoga amb la manera de percebre i de produir propis de les plataformes digitals. A les 8 de demà, el Gran Teatre de Xàtiva, el Festival Música i Lletra celebrarà els 50 anys de la llibreria La Costera, un espectacle coral que revisita el llegat cultural d'esta llibreria mítica a través de la música i de la paraula. Veus com Pau Alabajos, La Maria, Toni de l'Hostal, Esther, entre d'altres, reinterpretaran peces clàssiques dels anys 70 en un viatge sonor que evoca una Xàtiva marcada per la llibertat, el debat i la creació cultural. El muntatge incorpora fragments literaris i testimonis vivents que ofereixen una mirada ben emotiva i crítica alhora sobre la vigència d'aquella efervescència cultural. I a les 8 i mitja de demà, la Rambleta, Un viaje sin retorno, una història d'amor i supervivència que ens mostra dos personatges, Chelito i Federico, dos personatges que entren en el món de la faràndula quasi sense voler i que acaben per veure que no era tan idíl·lic eixe món, el món d'un còmic. Escrita per Àlex Gadea, que interpreta junt amb Anna Ruiz sota la direcció d'Ernesto Caballera. I acabem amb música, i avui, no demà, avui a les 8 i mitja, en 45 minuts,

La sala Jerusalem presenta el primer treball d'Animal Persona, nou projecte de Carles Xiner, qui fou líder de Gener i del que en parlàrem fa setmanes al programa. Giner presenta el nou projecte amb una banda formada per antics companys de Gener, com Enric Alepuz a la bateria i Vicent Todolí als teclats, i incorpora Carlos Soler al baix i Samuel Reina a la guitarra. No vos ho podeu perdre, si el teniu a prop aneu. Cançons molt acurades que ens transporten a sonoritats que es recorden al sud, com no al pop, so mediterrani, americà

0: I si al Teatre Thalia tenim la dona d'Einstein contant la seua, ara parlem d'un llibre que qüestiona una altra figura de la història de la ciència. Bé, dir qüestiona és dir molt. Ara ens aclarirem. En ambdós casos estem parlant de ficció basada en la realitat. Ara anem a parlar del Secreto Cifrado, d'Emi Zanon, publicada per Sargantana. Podria ser una novel·la d'intriga, una novel·la històrica, però l'autora ens diu que no, que és una ficció que ens fa passar per una mena de gincana emocional que utilitza un pretext històric per a dur-nos a la reflexió filosòfica. No se li pot demanar més a un llibre. En este cas, el personatge històric implicat és Isaac Newton, pare de la física moderna, i també Emily de Châtelet, matemàtica, física i escriptora, casada en un matrimoni concertat i posteriorment literatura i la ciència. L'acció de la novel·la és molt posterior als personatges. A començament del segle XX, un col·leccionista compra en Sotheby's uns documents d'Isaac Newton, entre els quals, quan arribes a casa, troba un informe secret. Xulo, eh? A partir d'ací no vaig a seguir. Millor contactem amb la dona que ha ficcionat o que s'ha inventat la història. Ella és Emi Zanon. Va néixer a Bunyol. Amb la seva primera novel·la, Su último viaje, va quedar finalista en el Premi de Novel·la Fernando Lara. És autora de molts llibres ja, entre d'altres, Yamana, Tierra de Fuego, La hierba azul de Calíope o Las cinco estaciones de Vivaldi, entre d'altres. Emi Zanon, molt bona vesprada.
1: Hola, buenas tardes. Encantada con esta introducción que has hecho, fantástica.
0: Hombre, es que...
1: Muchísimas gracias.
0: Es que tú dices que no hay intriga.
1: Mente de intriga, porque desde la primera página hasta la última que descubres el secreto...
0: Claro.
1: ...te tiene enganchada todo el tiempo con esto del secreto cifrado.
0: A ver, sí. Mira, saben que Emily de Châtelet y Newton es van conèixer. Emily de Châtelet va ser la difusora, de fet, de les idees d'Isaac Newton, sí. Va traduir els Principia, la coneixien en el seu moment per Madame Newton.
1: No, a ver, físicamente no se conocieron porque ella es mucho posterior a él, pero ella tradujo los Principia por indicación de Voltaire.
0: Sí, efectivamente.
1: Que como sabes fueron
0: amantes. Era Voltaire.
1: Durante 17 años y, bueno, aportaron, hicieron una gran aportación a toda la cultura de la ilustración europea. Y bueno, tuvieron una relación colaborativa e intelectual, pero ella pasó a la historia como la amante de Voltaire y no como la traductora de Newton de la obra principal, la obra maestra de Newton.
0: Efectivamente, tot i que en francès tinc entès que és la única versió traduïda que n'hi ha de Newton.
1: Exactament.
0: Encara avui, la de Châtelet.

I segles després que aquella sofisticada dona, Émilie de Châtelet, visquera a la cort parisina, que li agradava també moltíssim. Estem parlant del 1700, de principi del 1700. Arribaria el disc a París, el disc Jazz a Saint-Germain, on Eli Medeiros interpreta este Sophisticated Lady, amb el qual tanquem el programa d'avui. I és que era una dona sofisticada, però era sobretot una dona brillant, una dona que coneixia com ningú l'obra de... no a Newton, com he dit abans, sinó l'obra de Newton. Una dona que es va retirar d'alguns dels llibres científics que va coescriure perquè, ja sabeu, era dona. I què es reivindica en este llibret? Nosaltres ens n'anem. Tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, llegiu, escolteu bona música, aneu al teatre o al cinema, bonament el que pugueu. Fins demà.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Al mando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
10: De tu a tu.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És dijous, és 7 de maig i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a este espai econòmic i empresarial d'Apunt. Per davant, una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe que iniciem parlant del mercat laboral i empresarial, perquè, per una banda, tenim bones notícies, ja que a final d'abril la creació d'empreses a Espanya va augmentar un 23%. I, per altra banda, no tenim bones notícies o no són notícies tan positives perquè Cepyme alerta de l'augment dels costos que està limitant i estancant les microempreses espanyoles. Però a més, tot i que la majoria de contractes són indefinits en l'actualitat, destaca que el 22% dels nous contractes de treball duren menys d'una setmana. És cert que hi ha una penalització econòmica per a contractes que són de menys de 30 dies, però, clar, és això suficient? S'ha d'aplicar aquesta penalització a sectors que són estacionals per naturalia? En quins sectors s'està donant més aquest tipus de contractes que són més que curts? De seguida ho analitzarem. Per altra banda, avui intentarem fer una secció dedicada als xicotets inversors i ens centrarem en les lletres i els bons del tresor, del tesoro. Avui s'han col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat, mentre que esta setmana les lletres han pagat el major interès des del setembre de 2024. Què ens indica tot això? Per què pot ser o no interessant invertir en lletres i bons? Intentarem resoldre-ho també. I per acabar, i a més de la resta de temes que hem preparat, també farem una ullada a la resta d'actualitat econòmica d'Europa.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, bona vesprada, Javier. Si estem un dia més, iniciem ja el programa i ho fem analitzant eixes bones xifres si parlem de creació d'empreses.
1: Espanya viu un moment de gran dinamisme emprenedor liderat per sectors com la construcció, el comerç i les activitats professionals. I és que la creació d'empreses a Espanya va augmentar un 23% fins al mes d'abril amb 59.000 noves companyies.
2: Així és, Javi.

0: su actividad. Entonces, al margen de que pueda existir cierta precariedad en los fijos discontinuos, digamos que está más asociada con que no tienen garantía de cuántas veces les van a llamar o cuántos días van a tener que trabajar. Pero como que serían focos de precariedad diferentes.
1: Noelia Casado, muchas gracias por explicarnos esta realidad. Un placer hablar contigo.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, buenas tardes. Chao.
0: Hasta luego.
1: I en este sentit, Airiwi, València, s'ha convertit en l'epicentre nacional del talent universitari i laboral, i és que la Universitat Politècnica de València ha celebrat el seu Fòrum d'Ocupació 2026, que reunís, atenció, 225 empreses i que es consolida com la fira d'ocupació universitària més gran de tota Espanya.
2: El fòrum posa en contacte directe el talent universitari amb empreses de primer nivell, tant valencianes com multinacionals, que busquen perfils qualificats per a reforçar la seva competitivitat. En la passada edició es van arreplegar més de 41.000 currículums i el 95% de les empreses participants van mostrar interès a repetir.
1: Per altra banda, si deixem de costat el mercat laboral amb titulació i ens fixem en les xifres de vacants i ofertes de treball en portals especialitzats, es pot concloure que els sectors del turisme i la restauració estan impulsant la contractació actualment. A més, les tres primeres posicions dels rànquings de llocs més demandats en la comunitat són per a dependent, per a PO de la indústria manufacturera i també per a agents immobiliaris. Això reflecteix el pes creixent dels perfils operatius i comercials en un mercat laboral, com estàvem comentant, molt dinàmic. Moment ara d'escoltar les notícies d'internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: El Banc Central Europeu reclama aprofundir en la integració financera de la zona euro per a reforçar la competitivitat i la prosperitat europea davant la incertesa global. El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, adverteix que els mercats de valors mostren signes de debilitament des de 2022 i demana mesures urgents per a facilitar la circulació de capital i impulsar la inversió. L'organisme aposta també per avançar cap a una supervisió més europea i culminar la unió bancària amb un sistema comú de garantia de dipòsits. La Unió Europea ha decidit ajornar i simplificar la futura regulació sobre intel·ligència artificial per adaptar-se al ritme dels Estats Units i facilitar el desenvolupament tecnològic. El Parlament Europeu aposta ara per reduir la burocràcia i donar més temps a les empreses per aplicar les noves normes, prioritzant la innovació i el creixement del sector. Tot i això, es manté la prohibició d'aplicacions com les Nudifier, capaces de generar imatges nues falses sense consentiment. La Unió Europea continua bloquejada en l'aprovació de l'acord comercial amb els Estats Units després de les noves amenaces arancelàries de Donald Trump sobre els vehicles europeus. El desacord se centra en les clàusules de salvaguarda que permetrien suspendre el pacte si Washington imposa nous aranzels per damunt del 15% acordat. Espanya, França i Finlàndia defensen aquestes garanties mentre Alemanya rebutja incorporar-les al text final.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de nou en l'economia en clau valenciana. Fem una ullada ràpida als mercats avui perquè l'IBEX 35 recupera la seva bona marxa després d'unes jornades de correcció i en aquests moments es troba al voltant dels 18.140 punts i el barril de Brent cau i en aquests moments es troba en els $97. En aquest context, avui, el Tesoro ha col·locat 6.188 milions d'euros en una subhasta de bons i obligacions de l'Estat en el rang mig previst. Ho ha fet oferint rendibilitats més baixes als inversors per deute a 3 i 10 anys, però elevant la referència a llarg termini, Arturo.
2: Així és, Javi. En paral·lel, aquesta mateixa setmana, el Tresor també ha col·locat ja 3 a 12 mesos al 2,65%, el major interès des del mes de setembre de 2024. En concret, va col·locar més de 4.400 milions d'euros en deute a curt termini en la seva primera incursió en el mercat després de l'última reunió del Banc Central.

0: Bona, i la mitjana sí. de... Sí, no, no és una mala referència. Exacte. La mitjana de, del mes de maig encara està elevada, continua en ICE 2,86, però veurem si també es reduís ICE percentatge i per als hipotecats poden respirar un poc més a final de mes.
1: Esperem que sigui així. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bona vesprada.
0: Bona vesprada, adeu. Companys. Adeu.
1: I d'ací els minuts, ja ho saben, comença la vesprada de punt amb Gemma Juan, amb Ximo Rovira, que el tenim per ací. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
2: Molt bé, fenomenal. I tota la quadrilla preparats per a partir de les 4 i 8 minuts arrencar fins a les 7. Un programa en el que anem a rebre la visita de Pedro Simón, periodista del diari El Mundo Veterà, periodista, Premi Ortega i Gasset i escriptor d'èxit d'una trilogia, la trilogia de la família, ens presenta ara en Fira del Llibre a València, la seva nova novel·la. Es diu Lo Inesperado. Va de quan en la vida penses que ja la vida no va a repartir-te més cartes.
1: Mira.
2: Què passa si te dona una baralla nova?
1: Op! Ahí va.
2: Sí.
1: M'agrada.
2: Vaja, igual te, no té a veure en un joc de màgia, que
1: però,
2: està
1: però...
2: tan aficionat, sinó està més apegat al dia a dia i a, bueno, a la vida quotidiana. Parla de pèrdua. Bueno, és una novel·la realment molt interessant. Pedro Simón és un autor, a més, fa un tipus de literatura molt apegada al dia a dia. Més coses. Avui, parlar d'apegat al dia a dia, Javier Lacorte, el nostre consultor en tecnologia, ens parla de nou de reptes en tots els àmbits que hi ha davant de la intel·ligència artificial, el seu ús. En algunes àrees parlem de salut, més concretament. En algunes àrees, com oncologia, la IA ja està diagnosticant encertadament i més ràpid que un metge, que un oncòleg.
1: Bones notícies.
2: Això vol dir... No sé si són del tot bones notícies. A veure, com va formar part la intel·ligència artificial del nostre sistema públic de salut? Com ens anem a organitzar en la intel·ligència artificial des de la salut pública? Ben interessant esta qüestió. I ve Pau Gómez a contar-nos què és el que hi ha de les estrenes de cine. És una setmana un poquet així, així, encara que torna a la pantalla Angelina Jolie, que sempre és una bona notícia. Maribel Verdú, que fa una pel·li argentina de por, de molta por. Si us va agradar, per exemple, La Semilla del Diablo, un poc en este rotllo. I un documental que no agradarà a tot el món, però a qui agrada, agradarà molt.
1: Molt bé.
2: Los Hombres G.
1: Oh,
2: aquella etapa, aquella cosa, aquells 90 o 80, 90, el fenomen fan.
1: Quina meravella. Molt interessant.
2: Marta tiene un marcapassos.
1: Bueno, hi ha un marcapassos i un programa increïble el que teniu vosaltres. Gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem cadena i tornem demà, Arturo.
3: Així és, Javi. Demà tornarem, com sempre, per a tancar setmana, a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adeu, fins demà.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
5: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
8: De tu a tu.
2: Són les 4 i 11 minuts, arranca la vesprada de punt. Com sempre, en directe, estarem fins a les 7 de la vesprada i arrenquem, a més. Hola, Gemma, bona vesprada, hola, amics. Amb una última hora d'una detenció, d'un arrest important. Recordeu el cas d'este detectiu condemnat per violació a Castelló. I, bueno, la bona notícia és que l'han...